0: allá.
1: Yo miente a mí mismo.
2: No te entiendo.
3: Ich weiß, dass Sie hier sind.
4: Yo no toco nada, está todo arriba.
5: Ich arbeite hier. Dich gibt's bei mir nicht, okay?
4: Yo tengo que ir a trabajar, es tarde. Ich.
5: Was? Ich!
3: Ich komme.
4: Yo soy Hans.
6: Yo no te conozco. ¿Dónde está Hans?
2: Yo prefiero que estés tú.
4: Yo invito a una copa.
6: ¿Quieres decir?
4: Yo quería saludar.
6: Yo no te conozco.
4: Yo no sé nada.
7: Yo sí que lo sé, porque soy el dueño.
4: Yo soy Hans. Yo no sabía. Yo voy a...
8: I ja el tenim aquí, dimarts que ve. De fet, poden veure aquesta pel·lícula.
9: Sí, i reviure aquest Jo, el debut en el llargmetratge del cineasta mallorquí Rafa Cortés en el cine Rivoli de Palma a les 7 dins la programació de l'Atlàntida Mallorca Film Fest en una versió remasteritzada amb motiu d'aquest 20è aniversari. Una reestrena que comptarà amb la presència del director i també de l'actor Àlex Brendemühl, i ens endinsam ara en profunditat.
10: En profunditat.
8: I quina il·lusió que sigui aquí avui en Rafa Cortés. Com estàs?
11: Estic molt content. Me sent molt a casa aquí. I, bueno, estar a Mallorca també ja resulta una gran notícia sempre.
8: Que bé. I de benvingut, i sobretot per celebrar aquest 20 anys de Jo, 20 anys, que han passat de viat. Home, a mi me sembla que la vaig estrenar fa dos dies.
11: Mira, jo tenc fills, i els meus fills tenen això, un d'ells, això que se'n diu trastorn de dèficit d'atenció, que és bàsicament una mica com els cans que quan veuen una papallona se despisten. Mm-hmm. Jo som així. I una de les conseqüències que té això és que no te'n dones compte pas del temps. Normalment, he estat 10 anys a fer coses que m'han aparegut dos dies i a mi realment m'apareix que va ser ahir.
8: Que va ser ahir, totalment. Sí. I tampoc no ha perdut vigència. Ara parlarem d'allò, de la pel·lícula, de moltes coses, perquè l'altre dia presentava el llibre en Amarga Melià, a la qual tu també vas participar, i també rememoraven que feia de més 15 anys que s'havia publicat el llibre, que de fet va ser tu la primera persona en qui va parlar per poder escriure totes aquestes 20 converses amb artistes, i que va un poc començar tota aquella llavor de suportant el paradís. I parlava precisament de tu com a també artífex d'aquell treball.
11: Sí, no, moltes vegades se li diu episodi zero o seqüència zero, en aquesta que dona peu, jo som l'artista zero, en aquest cas. Sí, va ser, record l'entrevista en Amarga, i record el moment en què ella va arribar a casa seva i se va trobar en el seu volum de coses que havia dit, perquè jo, si m'estires, parlo, i si no, també. M'apareix que, vaja, que com si veiés ara, el moment en què va dir, amb això hem de fer alguna cosa més.
8: Mm-hmm. I a partir d'aquí va néixer aquest Suportant el Paradís, que ara també serà pel·lícula i que també s'estrena a l'Atlàntida. Vull dir que en el final està tot com una confluència, no?
11: Efectivament. Té moltes raons per ser a Mallorca jo ara mateix. Mm-hmm. Així és.
8: Exacte. La pel·lícula Jo, a més, està remasteritzada. Què significa això?
11: Mira, és una molt bona pregunta, perquè nosaltres ja la van rodar amb unes cintes que quasi, que quan te'n faltava una te'n anaves una benzinera a comprar-ne una altra. Vam rodar amb un material molt poc, no sé com dir, molt poc professional o semiprofessional, perquè, bueno, per una qüestió de pocs mitjans. Amb la qual cosa, el nostre màster ja no és un màster d'una qualitat, d'una, com se diu això, una resolució extrema. Però és vera que les digitalitzacions que vam fer fa 15 o 17 o de 8 anys, no recordo quan se va fer la darrera, no eren tan fines com les que fan ara. Llavors el que hem fet és intentar actualitzar amb els mitjans d'ara, amb aquell material primigeni, i intentar, a més, arreglar alguna coseta que no havíem pogut arreglar el dia que la vam estrenar. Mm. Algun plano desenfocat, hem fet alguna, alguna millora.
8: Qualque coseta. Sí. Per tant, la veurem millor, en conclusió?
11: Hem de dir que sí, que millor que mai. No se pot millorar el que tenim ara, perquè se suposa que el que teníem hi ha dos o tres puntes de més. Mm.
8: Idò, això serà dimarts?
11: Dimarts 28, me costa això, dimarts 28 a les 7 de l'hora baixa en el cine Rivoli, en el context de l'Atlàntida, que a més és un context que a mi me fa molta il·lusió, perquè és un gran festival que passa a Mallorca. I això m'apareix una confluència meravellosa en els 20 anys de rodatge de Jo, poder, no, realment crec que és com una espècie de gran coincidència.
8: I són ells que te criden a tu que els crides a ells? Com anar això?
11: Si t'he dit la veritat, crec que mos vam... No sé qui va disparar primer. Mos vam trobar amb en Jaume Ripoll, vam parlar de la pel·lícula, van comentar que feies 20 anys i van comentar que no estaria mal de pas redigitalitzar-la per Filmin, que és allà on la tenen penjada. Amb la qual tot va anar com quasi com teva meva.
8: És a dir, que també se podrà veure i se pot veure la plataforma.
11: Jo recomanaria esperar a veure-la després de que l'hagin pujada digitalitzada, perquè el que estan fent ara és presentar-la a l'Atlàntida, que és una oportunitat important perquè és veure-la en cine. Vull dir, estigui o no redigitalitzada, el fet de poder veure una pel·lícula de fa 20 anys en cine, jo no sé si a tothom li passa com a mi, però a mi és una oportunitat única, perquè és contrasentit, no té sentit que succeeixi alguna cosa així. Llavors és una ocasió molt especial. I crec que, respectant aquesta ocasió especial, Filmin pujarà la versió digitalitzada, redigitalitzada després.
8: Després de l'estrena, aquest dimarts.
11: Així és.
8: Clar, aquest dimarts només serà una sola funció.
11: Sí, i ja m'apareix que van quedar poques entrades. No sé si han passat la meitat de la foro i com us podeu imaginar, si gent agafa ses del mig, al principi, però comença a haver-ne poques. I bueno, la veritat és que m'ha fet molta il·lusió veure una sala en públic, amb ganes de veure-la, m'ha fet moltíssima il·lusió. A més, estarem molt ben acompanyats dimarts.
8: Man, qui vendrà? Conta-mos-ho.
11: Bueno, ja sabeu vosaltres, d'entrada, en Àlex Brendemühl, que és no només el protagonista, sinó el meu gran company al llarg d'aquesta aventura. 7 anys antes d'estrenar-la, jo estava fent una pel·lícula com a meritòria o segona direcció, no record, en què Àlex feia el seu primer protagonista. I vaig juntar idees en el cap i li vaig dir, tu voldries fer de protagonista d'una pel·lícula meva? I van començar a treballar, pues, imagina't, 7 anys per aconseguir fer-la, els 20 que fa que l'han fet, pues, 27 anys d'una gran amistat. I en Àlex, a més, com deia, va ser, no sé si ho he dit, va ser co-guionista, van fer el procés d'escriure el guió junts, i bueno, se podria dir que és mitja pel·lícula, en Àlex, és tot.
8: Per aquells que no saben res d'allò, que és la primera notícia que entenen, que els hi poden dir,
11: que,
8: Rafa?
11: Que no s'entenen de res, o sigui, què vol dir? No sabré res d'allò. Bueno, bromes a part, és una pel·lícula que se va rodar, com dèiem, fa 20 anys, que va tenir una sort molt gran, perquè llavors se podia aconseguir fer una òpera prima en relativa facilitat, si no era molt ambiciosa. Hi havia un sistema d'ajuts, unes avinenteses molt, molt benvingudes que ens van provocar fer una pel·lícula molt petita amb un equip bàsicament amateur. Hi havia gent que era del poble de la meva padrina, d'Estellencs, hi havia gent que eren actors amateurs o semiprofessionals de Mallorca, després hi havia algun actor professional, però que encara potser no estava en el punt de la carrera més visible, i un seguit de tècnics joves que feien per primera vegada la seva funció a una pel·lícula. Jo era la meva primera pel·lícula com a director, el director de fotografia per lo mateix, i bueno, doncs amb moltes ganes van fer una pel·lícula molt petita que va anar a 120 festivals internacionals, cosa que crec que ho he de dir, una pel·lícula va a 1, a 2, a 4 o a ningun festival, normalment. O sigui, que anar a 120 va ser una cosa molt, molt poc, vaja, molt poc esperable. I bueno, doncs no sé, és una pel·lícula que tracta d'un alemany que arriba a Mallorca, amb la voluntat de començar una nova vida, amb la voluntat d'integrar-se en un petit poble de la Serra de Tramuntana, i per si no fos difícil ja això, se troben que l'alemany que antes treballava en el puesto que ell ve a ocupar, que vivia a l'apartament en el que ell viu i que d'alguna manera ocupava aquella posició social que ell voldria ocupar, però pues potser va fer algo de lo que el puguin culpar a ell. No queda 100% explicat. Hi ha molt de la pel·lícula que està en el cap d'en Àlex, d'en Hans, i també una part en el cap de l'espectador, que li deixen completar la història.
8: Però trenques amb aquella imatge idíl·lica,
11: bueno, és
8: de Mallorca.
11: És que aquella imatge idíl·lica és... ara fa poc feia una entrevista que existeix una Mallorca al sol i una Mallorca a l'ombra, no? A Mallorca és moltes coses, el que passa és que pareix que només en volen veure una i quasi que parlant d'una. I a mi Mallorca m'agrada molt més a l'ombra, m'agrada molt més en Vivenc que en Sestiu, m'agrada molt més el que no se conta de Mallorca que el que se conta, més que res perquè m'avorreixen les coses que ja se saben. I me fa pena moltes vegades que nosaltres mateixos posem quasi en dubte es parlar d'algo típic o típic quan és evident que a Mallorca hi ha moltes més coses. L'altre dia tenia uns amics convidats i anàvem amb els seus fills en el cotxe per Mallorca, anàvem fent voltes i el nen deia, papà, aquí viu gent tot l'any. Clar, no és una tonteria, no. Té sentit que ho digués. I crec que està molt bé que ensenyem altres coses. Jo ensenyava un poble en Sivent, jo no sé si és normal, però jo després tones que he passat més fred de la meva vida ha estat a Mallorca. És així.
8: Totalment.
11: Jo he viscut a Nova York, que a vegades 23 graus vaig ser-ho. A Nova York no he tingut tant de fred com a Mallorca. Hi ha una Mallorca humida, una Mallorca més oscura, una Mallorca més freda, una Mallorca també de gent més tancada i més inaccessible, que és una de les mil Mallorques que no ensenyam i que jo pues, me va servir per contar una cosa pues, crec que de la millor manera en què vaig poder.
8: Clar. Clar, i ara la pregunta que te fem abans, ha envellit bé jo? És vigent? La faries igual de com la vas fer?
11: Són tres preguntes.
8: Sí, són tres, perdó.
11: Són tres preguntes.
8: Va, comencem per si han vellit bé.
11: Sí, perquè potser si anàs per una banda te contestaries les tres d'una sola, però no puc fer-ho. A veure, no sé si han vellit bé perquè no l'he pogut experimentar. A mi aquesta pel·lícula, com deien al principi de l'entrevista, me pareix que la vaig fer ahir. No tenc una distància. Ara m'hi trobaré aviat, m'hi trobaré dimarts, en com han vellit, perquè molta gent, o alguna de la gent que m'ha dit que vendria, la gent que va venir s'estrena. Amb la qual, pues, i de fet, perdó, crec que hi ha un que m'ha dit, jo l'he vist una vegada en el cine, la tornaré a veure una segona vegada en el cine 20 anys després. Llavors, aquests potser seran els que millor mos contestaran a la pregunta. Faria coses diferents? Bueno, a veure, una cosa que sí de dir, jo la pel·lícula la vaig fer no pel públic de l'any que la vaig fer. Vaig pensar en jo mateix, havent vist totes les pel·lícules que havia vist, i en jo mateix en 30 anys per veure-la. Es ve que no vaig pensar en el gran públic mai. No era una pel·lícula comercial, no volia ser això. I va funcionar amb aquest nicho de públic del festival i de més. No sé, jo crec que aquesta gent seguirà sentint la pel·lícula com si l'haguessin fet avui. Menys per les parts tècniques, perquè en Àlex està molt més jove que el que el coneixem, per altres temes com aquest. I ja per últim, faria coses diferents? Segur. Segur que sí. L'economia dicta l'estil i les circumstàncies també, tu te trobes en coses diferents cada vegada. Jo si la fes ara la faria diferent perquè no me quedaria altra. Ara, no hi ha res de lo que vaig fer que m'ho condemni o m'ho critiqui. Crec que vaig fer el que vaig poder i crec que m'ha sortit com tenia que sortir i va anar molt bé.
8: Tant és així que fins i tot a Cannes vareu rebre el premi a la revelació d'aquest festival que... Sempre Cannes ha estat Cannes, però sí. Ara més que mai és com el glamour,
11: La veritat és que el que ens ha passat amb aquests anys és que nosaltres ens hem apropat a Cannes. Cannes sempre ha tingut un glamour espectacular i, de fet, el glamour tal com l'entenc jo, inclús més abans, perquè avui en dia saben tant de les estrelles que ja no hi ha aquella tridimensionalitat, aquella bidimensionalitat de veure-la d'en fora i no sobre com és. Era inclús més glamourós abans. A veure, van tenir molta sort. La crítica internacional se va enamorar de la pel·lícula, ens van donar aquest premi que venia a dir que era, segons la crítica internacional, la millor òpera prima que havíem vist en l'any, que és molt dir això.
8: Wow.
11: Bueno, ja ho relativitzava ja en el moment. Me van dir, què opines de que sigui la millor pel·lícula per la crítica? Jo vaig dir, no crec que sigui, que ningú de la crítica digués això mai. Però es ve que van tenir la sort de que molts crítics la van apoyar i ens van donar aquest premi i va ser una meravella perquè vam anar a Cannes sense els nervis de guanyar o perdre. Ja sabien que ens donaven el premi. La qual vam anar a disfrutar i això és una cosa que no repetiré fàcilment mai.
8: Clar. Com dèiem, és una pel·lícula que ara podrem tornar a veure. Se titula Jo, d'en Rafa Cortés, amb qui avui parlam. S'ha remasteritzat i parla d'això també d'una persona que s'intenta adaptar a l'entorn. Dèiem que, òbviament, és una pel·lícula local perquè està centrada en una Mallorca, com deia en Rafa, com més a l'ombra, però d'un tema universal, que és adaptar-se a un lloc que tu t'hi has hagut de trobar un parell de vegades a la teva vida.
11: I saps que m'hi trobaré, segurament. Jo crec que... Jo parlo d'una cosa molt senzilla i que crec que qualsevol persona pot entendre, que és que en el moment en què tu te trobes com un peix fora de l'aigua, entrant a una comunitat, ja sigui perquè comences una feina, ja sigui perquè te'n vas a un sopar que no coneixes a ningú, un canvi de vida, de petit canviaven de quinto A a quinto B, no sé, o sexto B, però ho feien d'any en bany. La vida està plena de moments en els que ens trobam una mica perduts, una mica en la necessitat d'agradar, o de, per lo menos d'integrar-nos, de trobar-nos de dins la casella indicada d'aquest lloc nou on estem. I crec que jo explica això, la voluntat de formar part d'una comunitat, de formar part, en aquest cas, de la societat d'un poble, de ser acceptat per aquest protagonista que interpreta en Àlex.
8: Clar, ara la indústria amb aquest any sí que ha canviat, amb aquests 20 anys.
11: Molt.
8: Això sí que ho has notat.
11: Sí, home, clar. Sí. A veure, jo som un director molt poc prolífic. He fet ara mateix dues pel·lícules. De fet, crec que de dins els paràmetres del Ministeri de Cultura, que són paràmetres que hem de manejar sovint, jo segueix que sento un director novel. perquè si no has fet més de dues, de dos llargmetratges, que jo ara faré el tercer si tot va bé aviat, pues ets un director novel. Però, tot i així, te puc dir, en la distància en què he rodat les meves dues primeres pel·lícules, que mos trobam un puesto, no te diria oposat, però sí, molt diferent. Molt diferent. Les coses crec que han millorat moltíssim. El cine ja no se veu com un tema purament cultural, que és una cosa que és important. El cine ha passat a ser indústria, ha passat a ser un motor econòmic, ha passat a ser un vehicle de coneixement, un vehicle d'exposició cultural, quasi també de promoció d'elements. I això s'ha entès. Ho ha entès molta gent. Ho ha entès les marques, ho han entès els governs, ho han entès les pròpies multinacionals. I això... que té una part que podria ser no tan bona, perquè a lo millor llima certes llibertats, en definitiva sí, ha convertit la indústria en una indústria. Antes no ho era tant. Ja ens trobàvem amb una maquinària molt, molt, molt forta, amb molts d'interessos posats, i per sort també amb una repercussió d'aquests interessos, amb molta més producció. Raro és la persona que fa feina en cine des d'un punt de vista tècnic que no tingui feina. És un gran moment. No s'apareix en res.
8: I aquesta cosa de que és indústria també se transforma en bones pel·lícules, hi ha bons cineastes, se conten bones històries.
11: Crec que no ho afavoreix sempre. Crec que lo normal inclús és que no ho afavoreixi tant. Però sí que és vera que l'accés d'oportunitats afavoreix que hi hagin oportunitats que no hi haurien. I sí crec que si bé els directors ara tenen tendència a rodar més, també els agrada més disfrutar d'aquesta potent indústria, potser podrien rodar una pel·lícula cada 3 anys, en roden una cada any, perquè ja els hi va bé. Potser això també força treballar amb menys reflexió i de vegades amb menys profunditat. Però no sempre és així. Moltes vegades coses fetes ràpides, fresques, són molt més potents. És difícil, eh? És un debat interessant.
8: És complicat, sí. Però tu vas al cine, tu mires molt de cine,
11: sí,
8: com a espectador.
11: Sí.
8: Moltíssim.
11: No sé si moltíssim, però
8: em vaig. Mires.
11: Sí. Sí, m'agrada molt. Jo tinc molta sort. Som un tio que m'agrada el cine i que m'agrada fer cine. I fer cine i rodar, he fet molta publicitat, a mi m'agrada rodar, m'agrada treballar amb gent, m'agrada aconseguir que els actors facin coses que me serveixin per muntatge, jugar amb ells. I clar, doncs sí, veig molt de cine, perquè segueix que aprenent, perquè moltes vegades revisi coses que m'agraden, que he vist, me'n dono compte que veure-les per segona vegada és molt interessant, perquè jo no som el mateix. És una mica el que ens passarà dimarts. Sí, que tu no ets el mateix quan veus la pel·lícula.
8: Totalment.
11: Llavors veus altres coses. I te toquen fibres diferents i tal. M'agrada molt, tinc molta sort jo. Potser si fos arquitecte miraria edificis. També estaria bé, m'agrada l'arquitectura.
8: Abans de passar al paral·lòmetre, que Anna Maria t'ha preparat unes preguntes, Rafa, te volíem demanar si mos pots explicar qualque cosa d'aquest nou projecte, perquè ja sabem que aquestes coses s'han d'explicar en el seu moment i...
11: Bueno, a veure, tinc un projecte que és un pepino nuclear.
8: La veritat és que és
11: Sí, no, estic molt content, perquè és un projecte que tot el que he anat avançant amb ell està sent molt, molt gratificant. Els actors que estic parlant, que me permetreu per prudència que me'n guardi encara, estan reaccionant meravellosament bé. Tot el que és indústria, les plataformes, tal, està anant molt bé. Tinc un problema, és que vull rodar a Mallorca. I això, hasta aquí puedo leer, no sé com dir, no és fàcil.
8: En Sivan, supòs.
11: En Sivan, sí, sí, jo no vull molestar ningú, alerta. Al contrari, jo venc aquí a ajudar. Jo venc aquí, que, com deia abans, la meva pel·lícula costarà, doncs no ho sé, ara posen per cas que costàs 3 milions, que és un és pressupost mig espanyol. Uh-huh. No sé si arribarem o si mos passarem. D'aquesta quantitat de dobbers, tu hi ha més de la meitat que poses allà on rodes. O sigui, jo venc aquí a repartir alegria en la pel·lícula. El que passa és que necessito trobar el meu foradet. En el sentit de que, és complicat. És complicat. A Mallorca costa tot molt més. En els mateixos mitjans rodes a moltes comunitats que estan lluitant com a bèsties per aconseguir els projectes, per les raons que dèiem, i aquí pues, encara no tenim aquesta inèrcia. Uh-huh. I, bueno, jo crec que la mereixem. La mereixem econòmicament, la mereixem per l'exposició positiva que mos dona, per ensenyar més cares, perquè el nin aquell, fill dels meus amics, no me demani si aquí viu gent tot l'any, perquè puguem estar orgullosos d'algo més que de lo guapos que som, perquè som molt guapos nosaltres. Uh-huh. Quan ets molt guapo, no necessites tenir estudis. El que passa és que després has d'anar a 4 o 5 sopars i en el cinquè, quan no tinguis alguna cosa més, ja te comencen a mirar raro. Pues, a Mallorca mos passa una mica això. Som molt guapos i ho hem aprofitat molt bé, però a lo millor tindríem que posar alguna cosa de més a sa pella.
8: No basta ser guapo.
11: No basta ser guapo. S'han de fer també pel·lícules.
8: Doncs a veure si poden donar la notícia aviat.
11: Perquè sí. Jo estic lluitant o mort i estic disposat a lo que sigui per rodar aquí. I si no rodaré una altra banda, perquè l'he de fer ja, però no s'estoy.
8: Molt bé. Bones notícies, Ida. Maria, li preparam el paraulòmetre
9: en
8: Rafa Cortes.
10: El paraulòmetre.
8: Oh, Ida, Maria, quan vulguis.
9: Te volien demanar, mem, com veus Mallorca després de 20 anys de jo, però més o manco mos has explicat. Per tant, te podria demanar, si vols, un racó.
11: De totes maneres, perdona, la veig molt bé, Mallorca. Eh? Hi ha coses que podríem millorar, però la veig molt bé, és meravellosa. Molt guapa, com deia antes.
9: I un raconet d'aquesta Mallorca, per aventura de coca rodatge, que diguessis aquest dia va passar això, aquest racó el vaig descobrir, per exemple, fent jo.
11: Mira, jo reivindic molt el poble d'Estellens, perquè és un poble en el que jo estiuejava de petit, que va provocar els fets que me van inspirar la pel·lícula i que me va acollir especialment bé per rodar-la. M'agrada molt, se cala d'Estellens especialment, però vaja, m'agrada tot. Estellens m'agrada inclús lo guapo.
9: Ja hi està molt i és meravellós. Petit, però meravellós. I què és el que més t'interessa d'aquesta edició de l'Atlàntida? Perquè hi ha tantes coses.
11: Mira, com a espectador faré curt, perquè hi ha massa coses per poder seguir-les una sola persona i t'obliga a triar. Hi ha diverses pel·lícules mallorquines que m'interessen. L'altre dia estava parlant amb el director de La Carn, que m'apareix que és una pel·lícula que... Vaja, tenc un interès molt gran en veure-la.
8: I aniràs dissabte, s'estrena?
11: Sí, estaré allà. I també té moltíssimes ganes de veure la pel·lícula d'una gent amiga, que són en Rodrigo Sorogoyen i en Victoria Luengo, que no vaig poder veure en el Festival de Cannes, perquè vaig tenir la desgràcia de que havia programat les dates antes de que poguessin... Bueno, vaja, té moltes ganes de veure El ser querido.
8: També. Doncs això, El ser querido i La Carn, segur.
11: Sí, però també té molt d'interès, perdó, en veure tot lo mallorquí. Perquè, sí, perquè és una oportunitat molt gran i el festival és meravellós, és un expositor meravellós que crec que dona gust que algo d'aquí se vegi amb un expositor així tan important perquè ho vegi la resta del món.
9: Rafa, la darrera pel·lícula que hagis vist i t'hagi encantat.
11: Uau, no, aquí
9: si mires tant de cinema...
11: Sí, però és que veig pel·lícules antigues i tal. M'agradaria fer-li favor a qualcú de qualque pel·lícula recent que he vist.
9: Mos pot dir una antiga, també, que t'hagi encantat.
11: Sunset Boulevard, antiga. Sí, no, no sé, mira, hi ha una pel·lícula que m'agrada molt, que és Estiu de 1993. Ah, sí. Crec que és una de les experiències més maques que he tingut a un cinema. Però ja fa temps d'aquesta. M'agradaria poder-te dir una altra, no ho sé. No estic inspirat.
8: Has vist l'Odissea, ja?
11: No, ara diré una cosa que a molta gent no li agrada. A mi Nolan no m'interessa gens.
9: No t'apreguis, hi ha molta gent que ho diu, no ets únic.
11: No m'interessa gens, tampoc m'ho he passat. M'interessa per la part tècnica, la té més gran que ningú. Hi ha moltíssimes coses que són molt potents d'en Nolan, però no m'agrada com escrius guions, de fet no m'agrada gens, i no m'agrada com tractes personatges. Crec que és una persona molt freda, com podia ser en Kubrick, però és que en Kubrick m'agradava més. No crec que entengui l'ànima de ser humà. Però qui són jo per opinar?
8: No, fantàstic.
9: Es dents, en Nolan, és així. I darrera pregunta, quin llibre llegeixes, si és que llegeixes? Qualque llibre ara mateix?
11: Sí, per qüestions de feina, estan muntant una fundació cultural des de la meva productora, des de Name Like This, i he tingut que fer diverses lectures darrerament. Una que m'ha agradat molt ha estat Los Nuevos Bartleby, que és una espècie de radiografia de tot, és assaig, tot el que està passant en el món, des de com venen els joves, de com aguantarem d'aquí uns anys els que siguen més grans, com, cap on està anant el món, amb estadístiques i amb una reflexió molt, molt interessant i molt fina, d'en Daniel Gascón, que vaig tenir la sort de poder convidar que nostre amb un grup d'amics i mos va poder contar moltes més coses, i la veritat era la conversa sobre el dia d'avui més apassionant que jo he tingut en els darrers anys.
9: Que interessant. Mm.
8: Doncs apuntada aquesta llibre, Los Nuevos Bartleby.
11: Sí, preferiria no fer-lo, deia en Bartleby del conte de Melville. Imagina't el que diu d'avui per vessar no, el que som amb aquest títol.
8: Fantàstic. Mos han fet una idea de tot plegat. Tenim nova pel·lícula de Rafa Cortés, tenim remasterització. Aquest dimarts encara queden algunes entrades per veure jo en pantalla grossa al cinema en el mar de l'Atlàntida, i ens esperen 10 dies de cinema per triar, per remenar i per veure allò que vulguem.
11: Serà una gran experiència. Tenim molta sort a Mallorca de tenir un festival, de tenir dos festivals, de fet, amb una exposició brutal, i ara anem a disfrutar d'aquest, que és una ocasió única i molt afortunada.
8: I tant que sí. Rafa Cortés, moltes gràcies.
11: Moltíssimes gràcies.
8: Ai,
11: bueno, i que vengui, jo no sé, encara queden entrades, per favor, que vengui qualcú que no se n'hagi enterat, que se n'estigui enterant
8: ara.
11: Clar
8: que sí, per favor.
11: No m'agradaria que després me peguen bronca de no me vas dir res. Això és molt mallorquí.
8: Rafa Cortés, Rivoli, dimarts 28 juliol, crec que és dia 28.
11: No, ho has fet bé,
9: Dimarts és dia 28.
11: Dimarts,
9: sí.
11: Dia 28.
9: A les 5, havien dit.
11: A les 7.
9: Miri, no s'hi va bé.
11: Si vagi a les 5, se vol arribar.
8: A les 7 arriba
9: de prèvia.
8: A més que és una sala fantàstica. Tu ja has estat en aquesta sala de Rivoli.
11: Sí, hi he estat
8: fantàstica.
11: Quan tenies les cadires més estretes i ara. Sí,
8: ara és una cosa que...
11: Sí. I s'ha de recordar que té l'aire condicionat molt ben graduat.
8: Exacte. Ni fred ni calor, que és allò. Però jo ja me n'he de una jiqueta quan vaig al cine.
11: Sempre millor una jiqueta que passar calor.
8: Sí. Això mateix, ben vist. Gràcies, Rafa Cortés.
9: Moltes gràcies.
8: Un plaer.
10: Lletres Ràdios, participació. Entra en l'òrbita més musical d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a Ivetres Ràdio.
0: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
12: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
0: Una mica més mala bava,
12: sí.
0: Podríem dir.
10: Font de misteris.
13: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
14: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
10: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Les cançons dels altres.

0: I doncs, Pablo Sierra, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, ara flotant d'alegria perquè entrar en un estudi climatitzat sí. per tenir una xerradeta, no sempre passa, perquè fan coses en exteriors que no es pot arreglar, però sua molt.
0: Però sí, ja ho sabem, ara, sí. Que cap de setmana que hi haurà festa arreu de Balears.
1: Sí, sí, a la nostra convidada d'avui no sé si se li haurà passat sa calorada, jo sí, però ahir a Samo Fest m'ho van passar molt bé, i m'ho vaig passar molt bé.
0: M'han dit que va ser un concertasso del Big Bang.
1: No, sí que havia, jo ho vaig veure des de dalt.
0: Què
1: dius? Ja comença a tenir una edat, sí, des de sa llotja.
0: Ara tot d'una presentar amb la nostra convidada, però avui les cançons dels altres sonaran quatre temes molt coneguts, Pablo, d'Antònia Font, quatre petites històries que més comprenen tota la trajectòria d'aquesta banda, tres dècades, però aquestes cançons no són un caprici d'en Pablo Sierra. No les has triades tu, qui els ha triat?
1: Les podria haver triat, en alguna hauríem coincidit. Insistiu, m'agrada molt que està sonant ara. També sonaran tres clàssics més durant aquesta estona de ràdio, Margalida. Però aquesta selecció mos l'ha fet la nostra entrevistada d'avui. Ja deien que teníem una convidada, la tenim aquí de vora naltros, a l'estudi, ha vengut des de Manacor. I si ahir vos vau deixar caure i ja vos hem donat una pista pel Mo Fest, potser sabreu que Naina Oliver Mestre és la creadora d'Orbita Col·lapse, un curtmetratge documental que es pregunta quin rol juga el turisme dins imaginari musical, filosòfic i visual, aquestes postals sonores que mos han deixat al llarg de 30 anys. Antònia Font.
2: Molt interessant, oh? Un documental a Pablo, Margalida, que ahir es va projectar el primer dels tres dies de la Moa Fest. I, Aina, bon dia, com
3: bon
2: estàs?
3: Bon dia, molt bé, molt contenta.
2: Ben, primera pregunta que tenim per tu. Com s'ha tocat analitzar la música d'Antònia Font des d'aquesta perspectiva i per què aquest documental era el teu treball de final de grau? És així, no?
3: Sí, sí, ha estat el meu treball. Mira, pues jo en el principi de tot tenia molt clar que volia fer un documental o un projecte centrat en Antònia Font, no? Per tota la importància que ha tingut aquí a les illes. I a partir d'aquí no sabia què és el que no s'havia explicat d'Antònia Font, no?
2: Clar, sí, clar. Se n'ha xerrat.
3: Sí, sí. I bueno, me'n vaig donar compte de que no podia xerrar d'Antònia Font sense xerrar de Mallorca, no? I sense xerrar de territori, perquè és un grup que està molt vinculat a la nostra terra. I vaig veure un article escrit per Martí Colom, que és també un dels que dona veu en aquest projecte, i explicava això, explicava com l'evolució de Mallorca i de les illes se veia reflectida en aquestes lletres d'Antònia Font, no? I vaig veure una bona oportunitat per, bueno, per fer, per una banda, un homenatge a Antònia Font, que ha estat el grup, bueno, per jo el grup de la banda sonora de la meva vida, no?
0: Però I, mira, altra... I ets jove, perdona, perquè sí, ara sí, pensava... Sí. Ai, no, poden dir quant d'any tens?
3: Sí, en tens 21.
0: 21 sí. Anys, ah, clar. Figura't. Imagina't, la banda sonora de la seva vida, però és que també ha estat de la meva, que jo som molt més gran que Naina, i també la de Maria, segurament.
2: Sí. Total, de moltes vides, realment.
1: Quin és el primer record que tens de sentir una cançó d'Antònia Font, Naina?
3: Jo me'n recordo estar en el cotxe amb mon pare, que és el primer fan d'Antònia Font, i escoltant l'estiu, estar... Sí, jo me'n recordo, un record que tinc, que és veure... Bueno, ja, en el... Quan va anunciar Antònia Font se separava, no? Me'n recordo, el primer record que tinc de veure mon pare plorar és el primer pic quan se va separar Antònia Font.
1: Que tu devies tenir-ne 7, 8, 9,
3: sí,
1: màxim.
3: Sí, sí, tenia 8 anys. Sí.
1: 8 anys.
3: I bé, clar, jo va dir, què passa ara, què passa? Sí, sí.
0: Va plorar i tot,
3: sí.
0: Fort.
3: Sí, sí, sí.
1: Doncs, si vols seguir en viatge, seguim sentint cançons, avançant discos d'Antònia Font, i ara crec que amb un nom més o menys, no sé si és la teva quinta, l'any que vas néixer. Anem a veure. You're

0: Ara, Orbi de Col·lapses, documental de Nein Oliver, mos du fins l'any 2004, que és quan apareix aquest Taxi, un disc que tu creus que és molt important, o que el teu documental explica que és molt important a la trajectòria d'Antònia Font, perquè què representen els extraterrestres que estan per totes bandes en aquest àlbum?
1: Sí, jo crec que Taxi és el punt d'inflexió, no?, dins tota aquesta banda sonora d'Antònia Font, on ja en Joan Miquel Oliver ja introdueix el símbol que és el turista, no?, però sempre utilitzant aquest surrealisme que té Antònia Font, no?, sempre des d'aquesta perspectiva i d'aquest imaginari que té Antònia Font, sempre, ja és el disc que on ja s'introdueix el turisme i ja hi ha cançons, no?, clar, els extraterrestres dins Antònia Font, jo crec que també feien un paral·lelisme amb els turistes, no?, aquesta gent que comprava souvenirs d'art africà o que anava amb motos d'aigua, que explica Antònia Font, jo crec que era ja... No ho feia des d'una crítica, jo crec que ho retratava, la realitat que vivíem els mallorquins en aquell moment, o la relació que teníem amb els turistes, però sí, jo crec que aquest disc ja va dedicat totalment al turisme.
0: Encara són vistos un poquet de forma naïf. No sé si els videoclips també, que eren boníssims, ajudaven molt, perquè Taxi és pràcticament un curtmetratge també, si enllaçessin tots els videoclips. I contrasta això un poc, Aina, amb una cosa que se sent explicar en Pau de Bon, que és un altre dels entrevistats d'Òrbita Col·lapse, sobre els estius de la seva joventut, que coincideixen un poc també amb els inicis del grup, aquesta Mallorca idíl·lica que queda molt ben reflectida a la lletra i en el bon rotllo que té una cançó com Ens estiu. Contrasta un poc el que ja s'explica Taxi amb allò altre.
1: Sí, totalment. O sigui, Antònia Font va començar xerrant, dient estic de puta mare, no em sap que ens estiu, que en tant això. Després ja en el 2004 va treure Taxi, on, bueno, retratava un poc el que vivíem els mallorquins, no? I jo crec que se nota molt el canvi. Ja se veu, no?, clarament, després, amb el disc que ha vengut després de Cultura Silenci, on hi ha, bueno, sí, o sigui, en aquesta Cultura Silenci, on ja fa una crítica, no?, d'aquest model turístic i sabeu tota aquesta evolució. I jo crec que és molt interessant, no?
2: És a dir, repassar la història a través de les cançons.
0: Totalment, sí. Hi ha uns grafismes molt guapos també que van saltant de cançó en cançó, de disc en disc. Passau també per Batiscafo, que és el disc on jo vaig descobrir Antònia Font, sí. I segurament molts i Vicenç també de la meva quinta, perquè van venir a un festival que es va organitzar la plataforma Antiutopista. Era una època molt calenta, amb molt de moviment social també a Eivissa, i justament acabaven de treure aquell disc, però és que uns anys després va arribar el que per jo és el meu disc preferit,
2: el
0: meu disc més estimat d'Antònia Font, que és aquest Lamparetes.

0: les Balears.
1: Crec que és el preferit de molta gent, l'Emperatès, eh?
2: També te passa, Maria?
1: Jo diria que sí. Me sap com a greu triar, no? Perquè sí, tots tenen una cosa especial i hi ha tantes cançons bones, però l'Emperatès m'agrada molt. Seta disc d'Antònia Font ens fa anar fins a la primavera de 2011, quan es va publicar, i aquí, Aina, ja veiem que les metàfores i les imatges turístiques que hi apareixen ja s'han tornat molt més complexes. Tu, que ets del 2004, com us deies, que tens 21 anys, imagina que aquest àlbum, el vostre és aquí, l'últim que treuen abans de la llarga pausa que es pren el grup, els hauries sentit molta infància, no? Que també mos ho comentaves. Com ha estat això d'analitzar-los d'adulta i tractant de destriar la crítica que s'amaga a les lletres d'en Joan Miquel Oliver?
3: Sí, jo crec que tots has dit Antònia Font, llevat que és el darrer, que és el Minet Estocrobasco, que ja és més present. Tots aquests dits, jo crec que els he entès ja una vegada ja publicats, no? Temps després. Perquè jo crec que quan som petits escoltam les cançons i molt les aprenem, però no analitzam ni... I sobretot aquest surrealisme d'Antònia Font tampoc l'entenem. Però jo crec que ha estat durant tot aquest procés que, bueno, que he analitzat les cançons, els entres d'una altra forma, no? I he vist com tot aquest retrat que fa Antònia Font, tot el que a les seves cançons retraten la realitat que vivim en mallorquins, la quotidianitat que vivíem, i és fort veure com, no, com després, sí, per exemple, en els darrers dies ja hi ha una crítica, no? Veure tota aquesta evolució fa pensar, no? Fa pensar de la vida que teníem, que podíem viure, que veien normal, i ara ja no és així. Jo crec que has dit Antònia Font, la recordam en nostàlgia, en certa forma, no? Mm-hmm.
2: Tot això també es va entrellaçant amb els projectes en solitari d'en Joan Miquel Oliver. Hi ha un article molt bo de Sara Balears, crec que va sortir en abril, que ho firmava na Cati Mullà, que fa un poc una repassada o mos munta la llista de reproducció de totes aquestes cançons o discos que estan parlant de la massificació turística, i deia que un punt molt important és la cançó Posidònia, que crec que és del 2017, de Joan Miquel Oliver, que és just enmig d'aquesta pausa d'Antònia Font, on aquí ja va un poc el moll de l'os. Allò ja és la teva adolescència, Aina. És una cosa que s'està parlant molt i que nosaltres potser veiem d'una forma un poc més, no sé si com una novetat, però per tu parlar d'aquest tema, i ho xerràvem a la conversa aquesta que vam tenir a Samoa Fest, és una cosa que us ha acompanyat a la vostra generació. O sigui, és un tema que no podíeu evitar.
3: Clar, jo crec que ja a dia d'avui, tenint un mínim sentit crític, te preocupes, no?, pel futur de Mallorca i pel turisme. Jo crec que en el moment que Antònia Font va tornar, no?, quan Antònia Font torna, aquests anys que ha estat aturat han estat anys de molt de canvi. Quan tornen, Mallorca ja no és la mateixa, no? I jo crec que ells s'han vist empesos amb aquesta cançó de Cultura i Ciència, se van veure empesos a fer aquesta cançó de denúncia explícita, no?, contra el turisme, perquè és que no pot ser d'una altra manera. I jo crec que una de les principals conseqüències que du tot aquest turisme també és la pèrdua d'identitat, no? Mm-hmm. I jo crec que en moments així és molt important que artistes com Antònia Font o com Júlia Colom, Maria Jaume, etc., xerrin explícitament d'aquest problema, perquè jo crec que és realment quan m'adonaran compte que... Sí, quan hi ha aquests referents, no?, a nivell cultural, és quan es resident on donant compte del problema i que hem de fer qualsevol cosa per canviar. No?
2: Uh-huh. La sentim una miqueta, Cultura Silenci?

0: Doncs avui analitzam les cançons d'Antònia Font de tots aquests anys de trajectòria. Ho feim amb Naina perquè Naina ha estat una de les persones que ha fet aquest treball de final de màster i és aquesta peça audiovisual que hi va, ho podeu veure, no és vera, Pablo?
1: Ahir es va projectar a Sant Mou Fest i crec que tenia una projecció a Manacor, a un lloc molt especial.
2: Sí. Dia 21 i dimarts a Can Lliro.
1: A Can Lliro.
3: Uau, sí, molt bon lloc.
2: Sí. Tothom que vol venir està convidat.
0: Dimarts, qui ve?
2: Dimarts qui ve, dia 28.
3: A quina hora?
2: A les 8.
3: D'acord.
0: Molt bé. Doncs ja per anar acabant, no sé si Pablo li volies demanar alguna cosa més a Naina.
1: Ja li vaig demanar ahir, però clar, no ho van sentir els oients de Dèntol. Te vaig demanar, Aina, si tenies pensat o t'agradaria o és una il·lusió fer més documentals o seguir rascant d'alguna manera en tot el rerefons que té sa música que s'està fent a Balears. I volia preguntar-te també si trobes que Antònia Font, que és un disc que han sentit moltíssim alguns d'aquests artistes, d'aquestes artistes que acabes de mencionar, na Jura Colom, na Maria Hein, na Maria Jaume, trobes que també les ha influït per fer els àlbums que estan fent amb aquesta perspectiva?
2: No ho sé, jo crec que... sí, és que no te sabria dir, però crec que... Que estiguin influïts o no, és molt important que seguessin així, que seguessin fent cançons crítiques, però bueno, no sé si amb aquest sentit o amb un altre, però crec que sí, que en certa manera han estat influenciats per Antònia Font, perquè és un grup que ens ha afectat a tots, no? En el nostre dia a dia,
0: sí.
2: Vulguem o no.
0: Ell mateix ho reconeixen, molts artistes de Balears reconeixen l'influència, òbviament, d'Antònia Font, per tot allò que va suposar també per dur el pop, la música pop...
1: A un altre nivell.
0: A un altre nivell, feta des d'aquí, i amb tot l'amor que els tenim, i que també és una cosa de més globalitzada que aquest efecte que parlàvem ara, no només passa a Mallorca, que només passa a Menorca, no només passa a Eivissa a Formentera, sinó que és un efecte global i que també els artistes de qualque manera estan intentant explicar el que passa a partir de l'art, que d'una manera òbviament de traslladar-ho i de

0: És part de joc, per dir-ho d'alguna manera, i és el que farà Polit, aquest homenatge que li faran.
1: Sí, tot i
0: el gran baixista, Antonia Fo.
1: El molt recent, i suposo que cosa senzilla, petita, perquè encara doncs, tot plegat és molt recent i tot ha estat molt inesperat. Que anem a estar parlant aquesta setmana d'en Joan Roca, que a més de destacar musicalment, també era un gran paisatgista, era un gran biòleg i era una persona d'aquestes que ara en diríem altes capacitats,
0: sí,
1: per tota la capacitat
0: home del Renaixement
1: que tenia de tot allò que feia, ho executava d'una manera fantàstica.
0: Hi ha una petita dedicatòria en els crèdits d'Orbita Culassa,
2: sí,
0: no?
2: Sí, és el que volia dir, que ja ho he dit, però que aquest documental també va dedicat a ell, no? Bueno, i tot el grup Antonia Font en general, però a ell concretament.
1: Molt bé, Aina, moltes gràcies per haver vengut. Aina Oliver ha fet aquesta petita peça documental, Òrbita Col·lapse, dedicada als Antonia Font, aquest grup que ella amb 21 anys l'ha marcat i també a moltes generacions i moltes persones que encara ara mos marca la seva música, la seva essència i la seva manera de fer música. Pablo, gràcies.
0: No, a valtros. Fins el proper divendres.
1: Sí, tornaràs?
0: Sí, tornaré.
1: Bé, si voleu quedar, posem un poc més de música. O voleu d'anar?
0: Jo pressa no entenc.
1: No, i d'anar. Quedau en altres.
0: Vinga.
1: Gràcies. I doncs, sí, banda que partiu cap a Samobo, avui qui vos fa ganes veure?
0: El petit de Caleril no l'he vist mai en directe i ha de ser guai. Sí, ja. El mata un policia motoritzat de Maria Jaume... La Maria Jaume unes quantes vegades, a Sergentins també, però el petit de Caleril crec que paga la pena passar una miqueta de calor.
2: Jo aniré a veure a Maria Jaume.
1: Tu a Maria Jaume, forever.
3: Ell ho té clar.
1: Molt bé. Mariana, què dedicam a aquesta píndola avui?
3: I doncs la píndola musical d'avui va dedicada a Cine a Toc Honor.

Aquest diumenge farà ja 3 anys que ens va deixar aquesta icònica cantant i compositora irlandesa. Va ser el 26 de juliol del 2023 al seu domicili de Londres que O'Connor va morir als 56 anys a causa d'una malaltia pulmonar i asma bronquial. També hem de recordar que lluitava amb trastorns mentals.

0: Vos agrada Sinéad O'Connor?
1: Sí, sí.
0: Me fa gràcia perquè hi ha una cantant i una violinista i una música mallorquina fantàstica que nom Sinéad, també.
1: Sinéad Cormican, sí, sí.
0: La Cormican, sí, sí. I que sempre m'ho diu, el meu nom és que és molt mal de pronunciar, sempre t'hem de demanar disculpes.
2: Una pitjorina.
0: Sí,
1: una pitjorina, sí, sí, sí, sí.
0: Ara ja no ho és, però ho ha estat durant molt
1: de
0: temps.
1: Ho ha estat, sí.
0: I és una música fantàstica i sí, també és irlandesa.
1: És mig gaditana, mig mallorquina.
0: Bé, una mallorquina del tot.
1: Sí, sí, sí.
0: Exacte. I me fa gràcia perquè diu, jo donc allà mateix que en Sinéad O'Connor, però...
1: Sí, sí, sí.
0: No sé molt bé quan se pronuncia, és mal de fer, en irlandès. Però bé, continuem amb aquesta música, Maria.
2: Sí, aquesta cantant irlandesa, com dèiem, que va ser elogiada en els seus inicis per la seva veu única i per l'originalitat de les seves cançons. També va destacar pel look amb el cap rapat, no sé si la visualitzau, però sempre va dur aquest cabells. I a més, durant tota la seva carrera musical ha estat oberta i sincera sobre el seu viatge espiritual, sobre l'activisme i les seves lluites per la salut mental, ja que va sofrir abusos familiars durant la infància que varen marcar tots els problemes després emocionals d'adulta.

L'èxit més gran de la seva carrera com a cantant va ser el senzill Nothing Compares to You, aquesta que escoltàvem al principi, una cançó escrita per Prince, i en total la irlandesa ha publicat 10 àlbums d'estudi i el seu treball també inclou cançons per pel·lícules, col·laboracions amb molts altres artistes i aparicions en concerts de recaptació de fons benèfics. Val a dir també que les seves memòries, escrites l'any 2021, titulades Rememberings, varen ser tot un best-seller.

0: Idò, amb aquesta veu fantàstica, Senet O'Connor, acabam aquest programa. Moltíssimes gràcies, Aina, per haver vingut.
1: A vosaltres per convidar-me, estic molt contenta.
0: I nosaltres també. I que puguis ser el primer de molts, el primer curtmetratge, el primer...
1: Ojalà que sí, sí.
0: El primer passa audiovisual de moltes. Pablo, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: La setmana que ve encara seràs per aquí.
2: Sí. Donarem serveis la propera setmana.
0: Clar que sí, gràcies. Maria, moltes gràcies per tot bon cap de setmana.
3: Igualment, molt bon dilluns.
0: Gràcies. També Miguel Saler, que ha estat en altres del control tècnic. Tornem dilluns, una ferrada.

0: IB3 Ràdio és formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? El centenari d'un artista polifacètic i la música en directe de cada divendres avui a l'Aviador. Benvinguts a la cultura d'IB3.

0: Aprofundim avui en la figura del pintor Carlo Andrés, del qual s'ha commemorat recentment el seu centenari. De fet, va néixer a València i el 1958 es va establir a Eivissa, on va desenvolupar gran part de la seva obra, que de fet també es pot visitar a la fundació que du el seu nom i que trobareu al carrer de Formentera, d'Eivissa. Després, la cantautora Laura Campello ens presentarà tocant i cantant en directe els nous temes del disc que ha publicat fa només unes setmanes. I per acabar la nostra agenda, vos proposarem les activitats més destacades i també divertides pel cap de setmana amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Joan Jiménez al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio.
1: Ja ho dèiem, al sumari avui a l'Aviador s'afegim a la celebració del centenari del naixement de l'artista Carlo Andrés.

0: Multidisciplinar reconegut, premiat trencador i vicent d'adopció, Carles Andrés faria enguany 100 anys. Avui celebrem la seva figura, ens acostant també a tot allò que va ser la seva trajectòria a través d'Andreu Carles, que és el president de la Fundació Carles Andrés i també fill de l'artista. Com estàs, Andreu?
1: Beníssim, gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a tu per estar aquí. Com se celebra un centenari d'un artista, però que també és el teu pare?
1: Bé, bàsicament el centenari el celebram. Hem començat fent una sortida de xarxes, que vàrem fer el dia 11 de juliol, perquè era justament el dia que coincidia que es complia totalment el centenari, i se varen fer una sèrie de sortides a xarxes institucionals del Consell d'Eivissa i de l'Ajuntament d'Eivissa i, evidentment, de la pròpia Fundació. I com es celebra? Pues amb molta alegria i amb moltes ganes, com sempre, de mostrar l'obra i de parlar d'un artista que va tenir un significat important.
0: Com definiries en quatre frases a Carles Andrés, perquè és vera que ho hem dit, multidisciplinar, polifacet, i després repassarem un poquet les disciplines que va transitar i tot allò que va suposar. No? Sé que és difícil descriure tota una trajectòria, una vida, en dos minuts, però...
1: És molt difícil perquè, a més, és un pintor que va pintar durant més de 70 anys. Això, o sigui, ell va començar les primeres obres que tenim conegudes, de caire infantil, evidentment, són de 1936, imagina't, a València. I les darreres són del principis d'aquest segle. O sigui, llavors són més de 70 anys de carrera. I és una persona que va recórrer quasi tot Espanya i part de l'estranger pintant. Vull dir que és una mica ampli i és difícil, però el que fem, el que se fa sempre, no? Que és intentar fer una sèrie d'exposicions, actes i publicacions que abastin amb lo possible les diferents vessants de l'artista.
0: Tenia o va tenir en la seva trajectòria etapes molt marcades o se pot definir com una evolució del seu estil, de les seves tècniques?
1: Jo penso que va tenir etapes molt marcades, sí. Té una primera etapa que abastaria fins a l'any, fins al final de la seva estada a Galícia, que va ser l'any 57-58, que és una etapa on ell comença a introduir-se molt en el paisatge, perquè era una persona que havia treballat molt la figura i havia treballat molt el retrat. I a Galícia jo crec que és on se comença a mullar més amb el tema del paisatge, però encara no li ha impactat aquesta llum que l'impacta quan arriba a Eivissa. No? Clar, això li suposa un canvi molt important, aquesta llum, aquest esclat de colors, això el fa canviar i el fa derivar una segona etapa, que diria jo que és una etapa lluminosa, que és una etapa colorida. Ell pinta una Eivissa que té molts de colors. Na Yolanda Bonet va publicar un article molt bon en aquest sentit en el diari d'Eivissa, parlant que Carles Andrés era el que pintava la Eivissa de colors.
0: En contraposició, segurament, en aquesta Eivissa blanca, no?, que tenim a
1: l'imaginari col·lectiu. A la Eivissa blanca que tenim a l'imaginari col·lectiu des de Rossinyol, no?
0: També per les cases.
1: De l'Illa Blanca i tal, sí. No? En Carles Andrés pinta aquestes cases, també. És una persona que, a més, la seva obra té un gran valor documental, perquè, a més del valor purament estètic, que és el valor artístic, que és el valor important, no ens hem d'oblidar, però també té un valor documental molt important, perquè ell va pintar totes les antigues cases que rodejaven el Pla de Vila, que ja no existeixen.
0: Que ja no existeixen.
1: I les vistes de com era el Pla de Vila, diguem, vistes de caire aèreo, per dir-ho d'aquesta manera, no? I tot això té un valor documental molt important, però són cases que no existeixen i que inclús les fotografies que es conserven en blanc i negre són fotografies no massa...
0: Sí, borroses, sí. No massa definides.
1: I en canvi, els quadres d'en Carles Andrés són una definició perfecta.
0: No? Gairebé un cronista.
1: Sí, ell va ser un cronista. Vull dir, jo sempre he dit que Se podria fer, que, i no dic que alguna vegada no arribem a fer a la Fundació, però la Fundació és que tenim moltes coses per fer i ja ens agradaria poder fer-ne més de les que fem, no? Però, bueno, però és bo tenir projectes, no?, en cartera i anar traient coses. Però es podria fer una descripció d'Eivissa carrer per carrer, casa per casa, sense cap problema, només en paisatges en Carlo Andrés.
0: Com arriba a Eivissa, Andreu? Recorda'm.
1: Com arriba a Eivissa?
0: I per què es queda?
1: Pues és molt curiós. Bueno, ella arriba a Eivissa primer perquè ella ha sentit parlar. Vull dir, ella ha llegit articles a revistes d'art i tal, que se parlen d'aquesta colònia d'arts, d'artistes que s'està creant a Eivissa, que hi ha un ambient artístic, hi ha molts pintors, tal. Això, evidentment, t'atreu, perquè tu te vols trobant en un ambient favorable, en un ambient d'iguals, en un ambient de contemporanis. I ell pensa amb tota la raó, a més, que Eivissa és un lloc emergent en l'art. En aquell moment és un punt molt important dins el món de l'art a Espanya i fora d'Espanya. Llavors, això l'atreu molt. I el segon que li atreu també és que té la possibilitat d'anar a Eivissa. Ella ha guanyat una càtedra de dibuix artístic a l'Escola d'Arts i Oficis, i a més aquesta Escola d'Arts i Oficis d'Eivissa és una escola que està molt bé, és una escola molt nova, i que només té classes tard de nit, amb la qual cosa té tot el dia per pintar.
0: Clar.
1: I això diu, oh, això és fantàstic, no? Perquè em podré dedicar tot el dia a pintar. I només a tarda nit hauré d'anar a fer les classes de dibuix artístic, que a més a ell li agrada molt, també. Ell és un gran dibuixant, és la seva especialitat. I viure a Eivissa, doncs, anar dins aquest ambient artístic i conèixer altres artistes, tenir altres experiències. I això és el que li atreu d'anar a Eivissa.
0: Estem entendent Andreu Carles, que és el president de la Fundació Carlo Andrés, repassant aquesta figura que va recalar, com estem comentant, a Eivissa, amb una trajectòria molt ampla i que, a més, deixa una vastíssima obra i com dèiem, Andreu, també molt, molt variada, escultura, dibuix, gravat, aquarel·la, oli sobre llenç, i parlant de materials, gúbies, argila, torcos, pinzells, és a dir, que va, no sé si experimentar la paraula, però era inquiet en aquest sentit.
1: Sí, sí, ell tocava tots els instruments. És un gran gravador, és una persona que li agradava molt el gravat, va fer gravat amb fusta, gravat amb linoli, gravat amb placa de metacrilat, inclús ja al final va treballar també el metacrilat com un component més. Va pintar en càustica, va pintar oli, va pintar sanguina, va pintar, vamos, totes les tècniques que puguis imaginar, anomenar, ell les va experimentar. Ell era un gran experimentador, perquè a més ell era una persona que era una esponja, era molt absorbent. Ell li encantava l'art. No l'art de determinada tendència, sinó tot l'art en general. I tenia una relació absolutament excel·lent tant amb els pintors figuratius com amb els abstractes d'Eivissa i compartia amb ells moltes coses. De fet, per exemple, el Marquès de Lozoya, una de les crítiques més espectaculars que li han fet mai en Carlo Andrés, parlava de que, malgrat que ell era un realista figuratiu, depèn de com li vulguis dir, que ell trobava que a les qualitats de, per exemple, la roba, de, per exemple, les cares, de, per exemple, les parets, que aquestes qualitats eren plenament abstractes. Per què? No era per casualitat. Era perquè ell, quan veia una obra abstracta, veia una qualitat, veia una manera d'emprar la matèria, de plasmar l'oli, d'utilitzar el color, ell ho traslladava a la seva obra i experimentava amb allò. Llavors, jo sempre he dit que Carlo Andrés és un pont entre el realisme i la figuració i l'abstracció, perquè dins les seves obres purament realistes hi trobes aspectes abstractes per tot. I, clar, conjuminar el millor del realisme i la figuració amb el millor de l'abstracció, del tractament de les matèries, per exemple, jo crec que és el valor real que té l'obra de Carlo Andrés.
0: Acabes de citar una crítica. Trobes que va ser prou reconegut en vida?
1: Sí, sí, sí. Ell,
0: va, és ell, multipremiat.
1: Sí, bueno, ell té algunes crítiques al llarg de la seva vida que són absolutament excepcionals. Per exemple, quan ell arriba aquí a Eivissa, és un dels pintors que exposa més sovint a Palma. Mm. Ell pren aquesta referència i ve a Palma amb una freqüència al principi quasi anual o bianual i rep unes crítiques d'en Gafim, d'en Mascaró Passarius, de tots aquells crítics d'aquella època que
0: sí,
1: podem tenir l'opinió.
0: Els crítics.
1: Els crítics, que eren els Gafim crítics, exacte.
0: I Mascaró
1: en Bausà, sí. Tota aquesta gent, que clar, eren els crítics que hi havia, doncs, unes crítiques absolutament espectaculars, boníssimes. Mm-hmm. Vull dir que tenia un reconeixement...
0: I molt formada i molt culta.
1: Sí,
0: també.
1: tenia un reconeixement important, també, ja he anomenat abans les crítiques del Marquès de Lozoya, té unes crítiques magnífiques de la seva exposició a Madrid d'en José Hierro.
0: Sí, he llegit també
1: en José Hierro
0: cap a la seva,
1: sí, sí, sí, parla d'ell també amb una estima i amb una admiració tal. I després, per exemple, dels seus amics de l'altre vessant, que és la poesia, que són en Francisco Brines i en Ricardo de Farges, que diuen coses meravelloses d'ell. Llavors, sí, jo crec que sí, i crec que sí que va ser una persona molt reconeguda fins als anys, fins a la seva vellesa. Uh-huh. Clar, després ell sofreix un procés que també es percep a la seva obra, que és un procés de tancar-se a l'estudi. Perquè Eivissa ja no és Eivissa.
0: Clar.
1: I ell és un pintor que es caracteritza per algunes altres coses, com és pintar au plein air, a l'aire lliure. És un pintor que és incapaç de pintar d'una fotografia. Vull dir, ell té que veure la llum,
0: directa,
1: té que tenir la llum incidint sobre la persona o sobre la cosa o sobre la casa o sobre el bastiment, sobre l'animal. O sigui, ell necessita percebre...
0: Un lligam impressionista, en aquest cas.
1: Sí, sí, sí, necessita veure aquesta llum i el color i les ombres que produeix. No? I llavors, hi arriba un moment que Eivissa això ja és impossible, no es pot pintar en el carrer.
0: No.
1: O sigui, és una cosa que ja es perd. Ell té la sort que a partir de l'any 74, o sigui, no massa pronta per la seva vida, se treu el carnet de conduir i comença a poder anar a pintar pel camp d'Eivissa, lluny de la ciutat, cosa que no havia fet mai, perquè, clar, ell pintava...
0: No necessitava, tampoc.
1: No, però és que, a més, ell pintava caminant. Era ell caminava carregat amb tots els seus impediments, se n'anava quilòmetres i quilòmetres amb el llenç i tots els esquelètrics de pintor per pintar. Vull dir que ell ho feia així, caminant. Era un gran caminador i un gran cercador, buscador de temes. Vull dir, ell és una persona que té un... És un... inaugura moltíssims temes que després s'aniran repetint. És un descobridor de temes d'Eivissa. Per exemple, jo crec que és el primer que pinta Dalvila des de darrere, que no havia pintat ningú, tothom ho pintava de davant. I ell que té aquella impressió que li ha pegat Dalvila en el suís quan l'ha vist des del vaixell, quan arriba des de València, va des de la mà, i veu aquella mole de pedra, pedra sobre pedra. És una cosa impressionant, no? I ell és del primer que pinta, Dalvila des de darrere, i després Dalvila des de dalt, cap a baix. No de baix cap a dalt, que és el més, diguem, que
0: sí,
1: està
0: que
1: més...
0: aquesta imatge que tu deies abans, no?
1: Que és el que està més acostumats, no?
0: La part de baix.
1: Llavors, pues, bé, és que crec que m'he anat una mica per un...
0: No, estem repassant la trajectòria i me serveixen molt les fites que estàs comentant. Quins van ser els seus mestres, els seus referents?
1: Bé, ell comença la seva formació a Madrid. Perquè, malgrat que està visquent a València, Son pare és militar republicà i quan acaba la guerra el 39, que coincideix justament en quan ella ha acabat Arts i Oficis a València i se n'ha d'anar a fer Belles Arts, a son pare l'expedienten i el lleven de mig, clar, que era sense feina i tal, i el treuen de València. Llavors, ell no pot quedar-se a València a estudiar, que és el seu lloc, i troba l'oportunitat de, amb una família de sa mare, anar-se'n a Madrid i estudiar a Madrid. Llavors, ell se forma al principi a Madrid fins que pot aconseguir tornar a València, que això no serà fins que son pare ja li llevin l'expedient disciplinari que li havien fet i son pare ja se'l retiri, se jubili a València i ja pugui tornar a València. I comença a Madrid i la seva escola és el Museu del Prado. O sigui, nosaltres hem trobat els registres de visita i els registres i les autoritzacions de pintar i copiar el Prado, i ell se unfla d'anar al Prado a copiar quadres i copiar quadres i copiar quadres. I això és la seva formació clàssica. A part d'això, tots els seus professors, Genaro La Huerta, tots aquests pintors que en aquell moment eren professors de Belles Arts, tant a València com a, com a Madrid.
0: Deixebles també, en Carlo Andrés?
1: Sí, bueno, clar, per suposat. Sí, més deixebles dels que sabem o es confessen. O sigui, jo sé, perquè ho sé, que a Eivissa no hi ha ningú directament així, sense anestèsia, ningú. O sigui, que s'hagi dedicat a la pintura, a l'art, al dibuix, a l'arquitectura, a la delineació, a qualsevol cosa d'aquestes que no hagi passat per les mans de Carlo Andrés a Arts i Oficis o en l'escola de seminari o l'escola de les monges de la Consolació. Ha passat tothom. De fet, la primera feina que té ell, abans de donar la primera classe, quan arriba a Eivissa, el primer que fa és donar-li classes a en Vicent Calvet per ajudar-lo en els estudis de Belles Arts a València. O sigui, ja de sortida ja comença així.
0: Andreu Carles, ho hem d'anar deixant. Com t'agradaria que recordassin a Carlo Andrés, al marge de tot això que estic comentant?
1: Jo crec que, i amb això també agafaré una referència del Marquès de Lozoya i de José Hierro, ell és un pintor honest amb si mateix. Honest amb si mateix, no es deixa dur mai per les modes ni per el que els altres diguin o pensin, sinó que és una persona totalment honesta en si mateix i que busca la perfecció sabent que la perfecció no és d'aquest món.
0: Andreu Carles, president de la Fundació Carlo Andrés, moltíssimes gràcies per repassar la seva figura l'any que s'ho passaria el centenari del seu naixement. Moltes gràcies.
1: A tu, a vosaltres.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
3: Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
5: si a tu te dic mare,
6: si a tu te dic pinta,
7: mur, portada,
8: si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Que gran! Quina veu i quina guitarra tenim avui a l'estudi, Mònica.
1: Sí, la presentes tu? Vinga. Sí, tenim la sort avui que ha vengut i acabem d'escoltar el tema que dona nom al disc que fa només unes setmanes ha publicat na Laura Campello, la nostra convidada. El disc se diu Mapa i té una història llarga però molt guapa que na Laura mos explicarà ara tot d'una. Benvinguda, Laura.
2: Moltes gràcies. Com estàs?
0: Ens agraden les històries llargues. O sigui que...
2: Sí? Perfecte.
1: Clar, és que és un disc que s'ha acabat a Red Carpet, en aquest estudi de Lloret, però que va començar abans que existís l'estudi amb en Pedro Rosa, amb un dels socis, qui s'encarrega de tota la part musical, de l'estudi de gravació tan impressionant que tenen allà, sí. Amb qui ja havies començat a gravar abans. Conta-mos un poc la història, Laura, que és molt emotiva.
2: Sí, pues jo comencé a gravar amb Pedro en abril de 2022, en el seu estudi i un mes després jo me quedé embarassada, no de Pedro. I clar, pues faig la gravació del disc al mateix temps que estic gestant a la meva filla i clar, pues teníem un temps de 9 mesos aproximat per acabar el disc i vàrem acabar tota la part acústica, totes les percussions, guitarres, veus i col·laboracions, però no vam acabar la part electrònica que té el disc, no ens va donar temps a fer-la. Ja va néixer la meva filla i bueno, pues no vaig haver d'aturar amb la gravació. I vaig anar continuant a poc fent la part electrònica amb un artista multidisciplinar que es diu Pablo Sacristán. I ja quan aconseguís tenir un poc més de temps, que la meva filla és un poc més, pues, ja compleix un any i pico, pues, varen retomar la gravació del disc i Pedro ja estava a l'estudi de Red Carpet. I aleshores jo ahir a aquest estudi tinc la sort de fer la mescla del disc i bueno, va ser un regal també poder acabar el disc en un estudi com el de Red Carpet.
1: És el primer disc que fas, Laura?
2: No, realment seria el tercer. Bueno, vaig fer un EP fa molt d'anys, el 2010, però bueno, és el primer bebé disc que tinc i el conte també. Després vaig fer un altre que sí que vaig publicar i en format físic i format digital, està en plataformes, i este seria el tercer àlbum d'estudi.
1: Idò, el nom que li has posat al disc, Mapa, il·lustra un poc tot el que hi trobam a dins, que són influències molt variades de diferents cultures, i entenc també que a la gravació ha participat molta de gent, o al manco vos han vist amb unes actuacions, tocant, cantant, fent bambaletes, amb molta energia i amb molta passió, no? És aquest mapa de músiques del món, un poc.
2: Sí, la veritat que sí. Mapa és el nom del single, però per mi també és un poc un recorregut a fer, no? Perquè cada cançó és un poc diferent i te porta a llocs diferents, no? I a banda el que dius, no? També bueno, ha participat molta gent en el disc, que, bueno, està José Llorach a la percussió. En un dels temes està també Pablo Acevedo, que és un productor mexicà increïble amb el que vaig tenir la gran sort de treballar. Està Pablo Sacristán a la part electrònica i després n'hi ha col·laboracions també molt especials de la Mar Grimalt, que és bueno, una artista molt amiga meva, increïble. L'Aleix Tobias també a la percussió d'un tema, que és el mag de la percussió. I és també un somni per mi que hi siga part del disc. I bueno, pues sí, tot això és Mapa, no? Pues el recorregut per aquestes diferents cançons que te porten a imaginaris diferents, amb sonoritats diferents també.
1: Que bé, Laura. I la presentació del disc la teníeu prevista, però la vareu haver d'ajornar fins al setembre, no? Que serà
2: exacte.
1: Aquesta gran data important en la qual supos que hi participaran també els músics o alguns dels que han gravat amb tu.
2: Sí, sí, sí, els que han gravat amb mi. Bueno, el José Llorach, la percussió, vindrà amb mi i a la part electrònica estarà Diego Iribe, que és un músic també increïble que viu aquí a la illa i estarà pues, amb tota la part electrònica i guitarra elèctrica, ell és guitarrista, i després pues, tindrem col·laboracions especials que sempre, bueno, són un regal.
1: Amb on fareu la presentació? Ja se poden comprar entrades o al Manco
2: Crec
1: reservar?
2: Crec que encara no estan disponibles, però a partir de final d'agost jo crec que ja podrem... bueno, ja estaran disponibles per a la venda. I serà el Teatre de Santa Maria. Un teatre que n'hi ha allà a Santa Maria i és el 26 de setembre, crec que serà sobre les 8... Però, bueno, ja donarem més informacions també per Instagram.
0: Però ja tens tot tancat, qui participarà i si tens qualque col·laboració especial.
2: Bueno, tinc col·laboració especial amb amics de Ato Gató, que jo formava part d'aquesta banda. He format part d'aquesta banda, que és una banda de percussió i veus, que porta uns anys desenvolupant-se aquí en la illa. I ells col·laboraran, bueno, i després, bueno, Namar, depèn de la seva agenda, perquè,
1: sí.
2: Per exemple, anava a col·laborar en aquest que varen cancel·lar, però ara no sé si estarà disponible, ojalà que sí, i bueno, segur que alguna altra sorpresa també caurà.
1: Segurament sí. Laura, tu ets d'Elx,
2: sí.
1: Però fa temps que ja vius a Mallorca, que te va dur a venir?
2: Pues un poc la... A partir de la pandèmia, jo vivia a Madrid i, clar, com que la pandèmia es va aturar tot, pues, amb el que era la meva parella en aquest moment, que també es dedicava a l'art, varen dir... Bueno, ell me va convencer per venir aquí perquè ell havia estat vivint aquí uns anys. I jo la veritat és que cada vegada que venia a la illa m'enamorava. I sí, va ser un poc... cercar un lloc més amable, més tranquil per viure.
1: I el vas
2: trobar de la voràgine de Madrid. Sí, ara mateix estic a Sant Joan.
1: Sant Joanera.
2: Ja.
1: Que bo. Idò, en aquest disc que se pot trobar a les plataformes, fareu també el format físic? Vos quedau així, esperau, veurem amb la resposta.
2: Clar, aquest segurament no farem format físic perquè, bueno... Varen decidir també com fer la inversió en plataformes digitals per a que arribés a, bueno, a tot el món que siga possible, no? I sí, vaig decidir no invertir en fer format físic aquesta vegada, encara que m'hagués agradat perquè sóc una nostàlgica de
0: del vinil.
2: Sí, del vinil o de lo tàctil, de lo material. Per mi també és algo molt simbòlic, no? D'acabar un disc, tenir un objecte, no? Simbòlic de que es pugui tocar. Aleshores, sí, jo estic en dol encara amb això, però bueno, ha sigut aquesta la decisió i per al proper disc sí que treurem vinil i format físic amb Red Carpet.
1: Que és molt exportable, és a dir, que també, no sé, a la península, a molt de llocs, tal vegada a la comunitat valenciana podries tenir més contactes, o a Madrid, no? Estàs estudiant això també, de fer aquesta gran sortida a la península?
2: Sí, sí que estem mirant-lo, bueno, des del febrer que estic dintre del sello de Red Carpet i justament amb ells estem mirant de... Bueno, d'obrir-lo més enllà de Mallorca, tot i que començarem per aquí. I sí que pensem que té aquesta possibilitat, perquè... bueno.
1: És que té molt de potencial, no?
2: Sí, pensem que sí que pot anar bé per allà.
1: Clar, en Sanina tal vegada no el vol d'organitzar, aquests cap de setmanes molt llargs de bolos...
2: Però ja és més gran, o sigui que ja...
1: I aniries tota sola, Laura? Tens els dos formats, no? D'anar tu tota sola i llavors tenir un poc de suport en sa banda. O, clar, en tota sa part electrònica, tu tota sola en directe a la Molles, també?
2: Clar, no, jo estic a la guitarra i la veu i clar, no dono per a més, ja prou. I no, m'agradaria anar amb tota la banda, perquè per poder presentar el disc tal i com és, no? Tot i que encara en els directes sempre succeeixen coses, no? I és també molt únic. Però sí m'agradaria poder anar amb tota la banda.
1: I la teva banda et serà el disc o tindràs clar?
2: Ara mateix és en José Llorats a la percussió i el Diego Iribe a la part electrònica i guitarres
1: Ah, és un format molt bo de, d'exportar.
2: Anem a trio, sí, sí.
1: Superbé, no?
2: La veritat que jo crec que sí.
1: I els contactes que, és a dir, començaràs a moure o com se fa realment? O és a través de Red Carpet, qui s'encarregarà de...
2: Aquí fem equip. Amb Red Carpet, que ells tenen un equip que es dedica pues, a cadascuna de les funcions, no?, dintre de la indústria, i ells m'estan ajudant molt a poder obrir contactes, no?
1: Molt bé, i dona'm escoltar com sona el disc, a part del directe que ens fa avui Laura Campello.

0: Buscando és el tema que sentim, el trobau en el disc de Laura Campello, se diu Mapa, el trobau a les plataformes, i hem de dir que, bé, les lletres, és una música molt bona d'escoltar, però és vera que les lletres parlen de coses una mica més enllà, no? De les típiques històries d'amor o el que solen ocupar principalment el tema de les cançons. Què vols dir amb aquesta Buscando? Què cerques?
1: Bueno, Buscando precisament, bueno, és un dels singles que vaig llançar i és un, bueno, hem fet ara també un videoclip que estem a punt de treure. I aquesta cançó en particular és, bueno, la més deep, profunda, sí. I dark, oscureta, perquè, bueno, parla de violències viscudes en la infància i també com, o sigui, jo vaig trobar la necessitat de atravessar aquestes vivències d'alguna manera i poder també connectar amb la força i amb la resiliència i amb tot el que sí que també ha hagut, no? Tot l'amor que he tingut al voltant, no sempre, no? I sí, una manera de poder atravessar totes aquestes coses que patim, no?
0: Compartir-ho ajuda, supòs, no? O expressar-ho... T'ha costat parlar de...
1: Bueno, la veritat és que esta cançó va sortir com... la vas vomitar i va sortir sola i al principi me donava com... tremolava al cantar-la. Però després, com que... Sí, ja... com que la vaig integrar...
2: Ha estat una mena de catarsi, no? També?
1: Sí, sí, sí. I que també pense que la violència ens atravessa com a societat, no és algo que m'haja passat a mi a soles, no? I que també està bé parlar d'ella, no? Que igual que a mi m'ha ajudat, potser a altra persona li ajude també escoltar que algú ha viscut algo similar, o després cada persona li lleva la música té això, no? Que té tu te porta al teu a les teves vivències també, o te connecta amb vivències pròpies, tot i que no siguin iguals, no?
2: Molt bé, Laura, recordem la data de setembre, la qual tenim allà una cita important.
1: 26 de setembre, al Teatre de Santa Maria, a les 8, i sí, jo crec que al final de l'agost ja, o principi de setembre, ja podem comprar les entrades i donar més detalls a, bueno, Instagram o a totes les xarxes.
2: I acabaríem amb un segon tema, que vull que volem que el presentis tu mateixa.
1: Pues mira, vaig a fer un tema que vaig escriure just abans de venir-me aquí a viure a Mallorca, amb tota la incertidumbre de començar de zero una altra vegada, perquè he viscut a molts llocs, he viscut a França i a Espanya, bueno, a la península, a diferents ciutats, i sí, va ser una manera també d'acompanyar-me en este canvi, amb la música, que sempre és la meva companya. En este moment d'incertidumbre i també d'il·lusió per veure què ve, no? En este nou lloc.
2: Molt bé. I es titula, dius?
1: Es diu A una isla.
2: A una isla.
0: Molt bé, Laura, moltes gràcies. Enhorabona per aquesta música tan guapa que has publicat i que nosaltres seguirem escoltant a les plataformes. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
2: Vinga, l'escoltam.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un facto.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
11: I ja estan preparats els tres. Gavi Rodas, com estàs? Aquí als Estudis Centrals de Mallorca.
12: Muy bien, muy bien.
11: Anna Gornés, des de Menorca. Anna, com estàs?
13: Què tal?
11: Molt bé. I David Ventura i Vicent Formentera, com sempre, una cama a cada illa. Com estàs, David?
14: Idò, acalorat, acalorat.
11: Vinga, va, que vols que... Què voleu que faci a les illes? Que nevi el mes de juliol o què?
14: Va, ara no em diguis aquesta cosa de cunyat, que l'estiu sempre ha fet calor, eh? Vull dir.
11: No, però cada any escolta les mateixes frases. També és de cunyat repetir cada any la calor que fa al mes de juliol. T'ho dic ara. Vinga, començam amb tu, David, ja que hi ets.
14: Molt bé, i aquest cap de setmana està marcat per les festes de Sant Jaume de Formentera, que és una de les cites de l'estiu a les Pitiuses. Avui divendres, primera nit de concerts amb el mític grup Seguridad Social, que segurament canta el Chiquilla i aquestes coses, i aquests grans èxits, i també l'acompanyant el cantant de reggae General Levy. Serà a partir de les 10:30 a la plaça de Sant Francesc. I dissabte, al mateix lloc i a la mateixa hora, tocaran el grup de reggaeton en català Detallets i el duet L'Arannà. Rematarà la nit el DJ Senyor Cardona. Dissabte també tenim un parell de cites musicals. A l'una del migdia, el Black Pepper Organ Trio, el grup de rock liderat per l'argentí José Rulo, torna a les Pitiuses, i en aquest cas a l'escenari de Can Jordi Blues Station. I el mateix dissabte, però a l'escenari de Caló de Soli, actua la jove banda de rock Linaje, que està liderada per Aaron Romero, que és el fill del cantant de Marea. No, no sé si seria... En Aaron Romero seria un cas de Nepo Baby en el món del rock. I acabam amb una recomanació, que és l'exposició dedicada al pintor i fotògraf eivissenc José Manuel Chico Prats, amb motiu dels 20 anys de la seva mort. Trobem un recull de la seva feina, tant pintòrica com fotogràfica, a la sala d'Espolvorí, a Dalvila.
11: Molt bé, vinga, un poquet de tiets. Tu què dius, tiets o talles? Hi ha gent que diu talles, Gavi, què és?
12: Jo soy más de tiets, por lo de los abuelos catalanes.
11: Jo pensava que era tiets. No, ja...
14: Però jo no he dit talles, però no. Potser estic equivocat, perquè no em feu cas.
11: Què? Ah, val. Tu dius tiets.
14: Jo he dit talles, però potser estic equivocat.
11: Anna, tu que ets més de la generació de la banda en concret, què dius, talles o tiets?
13: Ja he dit tiets, però per un tema de que duques català, és extrem. Sí.
11: M'escolta una mica de tiets.

0: Menorca, què tenim aquest dia, Anna?
1: Mira, tenim una de les excentricitats de Pedra Viva, que enguany només fa quatre propostes, però ben arriscades, i una d'elles és aquest divendres i dissabte, són dos dies seguits, es diu Aquasonic, és una proposta d'una companyia de Dinamarca, i us heu d'imaginar una orquestra que toca dins cubicles d'aigua, és a dir, és una orquestra submergida.
0: Meravellós.
1: És una cosa que realment valdrà molt la pena de veure, i a més es fa en el mirador de Cala Morell, just davant la mà, així que l'escenari també immillorable. Canvi radicalment, me'n vaig a Jasba l'endemà, que en Carmona ja veig que farà ruta de Balears, i és molt estimat en el Jasba, i cada any ve a pinxar, i és aquest dissabte. I després ja amb vistes a cara la setmana que ve, dia 29, Pablo actua en el claustre, també és un dels concerts més destacats d'estiu, en el claustre. I tenim teatre, perquè el teatre sembla que no, però en estiu també n'hi ha.
0: També
1: no
0: ha.
1: Tots són concerts.
0: Hi hauria d'haver-ne més, jo no sé per què aturam tant.
1: N'hi hauria d'haver més, ja, sí. Ja segur que jo sóc molt teatrera, i aquesta peça és Feriantes de Patio Teatro, és una gent que fa teatre d'objectes i són una meravella. Han vingut moltes vegades en el Teatre Esborn i segueixen repetint perquè agrada molt. I tenim Ana Maria del Mar Bonet, que actua en el Teatre de Principal de Mo, serà dijous, i també dijous a Lítica, Rancapino Chico, es fi de llegendari Rancapino, una de les grans figures d'escante flamenc. Això serà dijous a Lítica, les pedreres més precioses de Menorca.
0: I del món.
1: I del món, segurament, jo segurament.
0: També. Home, no les he recorregut totes, però és molt difícil superar Lítica.
1: Sí, sí, estic convençuda.
0: Alguna cosa més? Què tries de tot això, el teatre?
1: Un poc de tot, Lítica, s'hi ha d'anar, Ana Maria del Mar Bonet, jo us confés, ara aquí, i que quedi entre nosaltres, que sóc un poc fan.
0: Ah, sí? No passa res, pensava que anaves a dir el contrari.
1: No,
0: la confessió disruptiva que ha estat el contrari, segurament.
1: No és el que s'esperaria de jo, però això mateix. És un guilty pleasure, Ana Maria del Mar Bonet.
0: Ah, sí? Gavi Rodas, tu, Maril, has caigut, Anna?
1: No, Ana Maria del Mar Bonet m'ha posat nerviosa.
0: ¿Es fan de María Alma Bonet, Gaby Rodas?
2: Soy fan sobre todo de los músicos que ha conseguido en los últimos años, ¿no? Que se ha armado una banda muy mallorquina, como ahora vive aquí. Y bueno, Gori Matas, por ejemplo, el último fichaje, me apasiona, el pianista. Y el maestro del laúd, que siempre le lanzamos piropos ya... ¿Tugores? ¿Qué digo, Tugores? Espera, ya lo diré, Toni Pastor.
0: Toni Pastor, sí senyor. Gavi, a part d'Ana Maria Alma Bonet, que toca a Menorca, no a Mallorca, què hi ha?
2: Pues la noticia más importante es el arranque del Festival Atlántida, del que habéis hablado estos días atrás, con su director, que lo tuvisteis en su momento. Y bueno, empieza hoy viernes, se extenderá hasta la semana que viene, hasta el domingo, con la gala de clausura, donde este año los protagonistas van a ser la mallorquina Victoria Luengo, el actorazo Javier Bardem, el director Sorogoyen, con esa película que se llama El ser querido y que todo el mundo está deseoso de ver, ¿no? Al margen de la Atlántida, tenemos la despedida de un festival muy de autor, muy mallorquín también, que es el MovoFest.
0: El Movo, sí señor, lo añoraremos.
2: Sí, se despide tras 10 años, aunque nunca se sabe si volverá. Lo digo porque como cabezas de cartel tienen a un grupo que viene y va, que es Antonia Font, que estará este sábado con las entradas agotadas. Quizás sea una de las últimas veces que les veremos, aunque ellos han dicho que todavía se lo están pensando.
0: Sí, seguramente no será la de Herrera.
2: No, yo creo que no. Y aparte también de Antonia Font en este MovoFest, pues hoy viernes está... Él mató a un policía motorizado, que es un grupo argentino que lo apisona todo.
0: Sí, señor. Muy el bon, petit señor, de...
2: ¿Sí? Sí. Yo nunca les he visto y mira, si tengo ocasión me acercaré. A partir de las 19 horas, el Petit de Caleril, también otro grupo...
0: Sí.
2: Primera espada de este festival. Y al margen del MovoFest y de la Atlántida... Seguimos con los conciertos en el recinto del Mallorca Live. Iván Ferreiro.
0: Grande. Que
2: todos...
0: també l'han tingut aquesta setmana.
2: Ah, mira. Iván Ferreiro, muy amigo de los Sexy Sadie.
0: ¿Sí?
2: Sí. Tenía mucha amistad con varios de ellos. Lo sé, que les estuvieron teloneando en alguna ocasión. Sé que han compartido escenario. Y bueno, los Hombres G también en Son Fusteret, este sábado.
0: Continúa. No, es que grande. Anna, t'agraden els Hombres G? Després de Maria Alma Bonet, jo què sé.
3: Si és que, si és que, si és que...

0: Francisco.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
2: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
11: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
12: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
13: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
14: Entra i surt del ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
15: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
14: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
13: Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.

0: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
3: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Duals a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls.

sempre que surt a caminar, s'aferren als arbres. Tanca els ulls i respira profund. Ells la volen ajudar. Li diuen, quins camins pot agafar? Tot passa molt ràpid, en qüestió de mil·làsimes de segon. Obre els ulls, s'aixeca i segueix caminant. Ara ho veu clar.

dins o el camí que farem junts. Vull somiar com si fos un nen petit, vull donar-te la flor que tinc.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Josep, com
2: Hola.
1: Estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé jo.
3: Sí, psicològic.
2: Quan hi ha vacances?
1: Quan hi ha vacances?
2: Nosaltres?
1: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu?
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. Informatiu migdia, avui a les 2:30.

senyor, com cridava, es de sol aguantava per sort. Si es pogués posar al meu lloc,

J'ai trouvé horrible.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
8: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

tot el cos. Et sents a casa, sents repòs i et deixes portar per l'aire. Una abraçada de mare et queda sempre en el record i és el teu més gran tresor quan et sents desemparada. Una abraçada te la pot fer qualsevol, però no amb aquell consol.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
5: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale, play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Dual de les 9.
6: No hi noturam, hi noturam.
7: Aquí,
3: la gran vida, el teu magazín de cap de setmana. Per saber què ha passat durant la jornada. I escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Quan els integrants d'un equip de rem funcionen plegats en ritme i harmonia, la barca avança més aviat, fins i tot contra vent i onades. La unió de les persones és avui més que mai un instrument per assolir una fita i encara que per a molts la mobilització de la gent per a un bé comú sigui una fantasia, el que mata és la desídia, la manca d'objectius, de desitjos i de somnis, en general, el manfotisme.

0: I com que aquest és un programa de paraules i de paraules polisèmiques, jugam un poquet també en les paraules, com per exemple en Rem, que és aquest grup que canta, Rem o Raïm, que seria el fruit de la vinya, o un Rem, que és això de remar que dèiem en començar, Rem, Rem, instrument, fantasia, mata. Aquestes són les paraules que avui posam damunt la taula de la conversa amb en Xavier Pascuet. Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Molt bé. Per cert, quedeu-vos amb aquesta veu, que ja sé que el coneixeu, però només queden dos capítols de la radionovel·la, eh? Dos capítols.
1: Quins nervis.
0: Ai, Ramon Vilaseca, Ramon Vilaseca. Miquel Àngel Palleres, com estàs? Benvingut a casa teva.
2: Gràcies, aquí a remar, avui.
0: Molt bé, a remar tots. Gràcies per remar en aquest programa. Jorge Serrano, benvingut, com estàs?
3: Molt bé, gràcies per convidar-me.
0: Preparar per la conversa?
3: Sempre.
0: Idò, això és una conversa, eh? Així que vosaltres mireu-vos en els ulls, a la cara, que sou molt guapos tots i estàvem d'estiu i feis encara més bona cara, però sí que feim una primera ronda. A veure, aquesta vos la complic. Rem, començaré per Miquel Àngel, va. Rem, rem, rem de grup. A veure, digues.
2: Bueno, és que, com bé saps tu, em costa molt distingir una cosa de l'altra. I sempre ho digues al revés. Dic rem quan he de dir rem i he de dir, quan he de dir una altra cosa, doncs no me surt. I mai ho distingues. Per tant, potser vaig de vermada i tall un bocí de rem o de rem i no ho distingues. Però bueno, escolta, hi ha coses pitjors a la vida.
0: Val, i si te dic rem de remar, que te venes cap primer de tot?
2: Bueno, pues sa feinada que remar. Pensant una mica en el tema de sa feina, que un espera lo de remar i espera que s'equip en so que fa feina, pues remi amb ell, i que és l'única manera que jo entenc de que les coses tirin cap endavant. No?
0: I si te dic rem...
2: Pot tornar estona de paraula en Jorge, per exemple.
0: Ho fas
2: a posta.
0: No, Jorge Serrano, rem.
3: Rem, es que ha parlat aquesta cançó i me'n vaig en els 16 o 17 anys on totes les emocions són, no? Són màximes, sí. I les amistats, els primers amors...
0: Que penses que són per sempre,
3: pues aquesta cançó l'ha acompanyat, no? I bé, jo vaig estudiar psicologia i me ve de sobte se fa ser rem, que crec que també la cançó hi fa referència d'això, de ser somni, no? De ser som profunda, mm-hmm. on hi ha els somnis.
0: Sí, on hi ha els somnis. Veus que meravelloses són les paraules? Xavi Pascuet.
2: Veus com havia de xerrar en Jorge i no sé.
0: No, tu també has xerrat bé. Xavi Pascuet, rem, rem, que tu vulguis.
4: Jo, per mi... No hi ha discussió amb el raïm. Raïm és raïm. No. I amb això ja no, aquí ja no entro. Sí que estic d'acord amb la d'en Jorge, amb la fase rem, i aquesta obsessió, a mi em passa, jo dormo amb el rellotge posat, m'inquieta no saber quin nivell de son he tingut, no? I, ostres, vivim en aquest món així hipermonitoritzat, no? I no sé, i genera una miqueta d'ansietat i de tecnoestrès i d'aquestes coses que, bueno. I després rem amb una cosa que no hem tocat i que és la imatge del Mundial 2026. Los noruegos, ro, ro, que és rema, rema, rema, ro, ro, ro, i per mi és el gran triomf d'aquest Mundial, a més de la victòria de la selecció espanyola, és la l'eclosió noruega, aquest orgull per remar, per la tradició, per la cosa, i tots asseguts fent ro, ro, ro.
0: Ah, jo és que això m'ho vaig perdre, és a dir, se seien en el camp i remaven plegats.
4: I tots, i el públic, i posen els tambors, bum, bum, bum, bum, i tots cridant ro, ro, que és rema, sí, rema, veus? Rema, ro, ro, ro, mm. I per mi ha estat... La gran, una de les grans imatges del Mundial, que ens ha deixat moltes.
2: Això va inventar un mestre d'escola, per cert. S'ha escrit aquest rorro, van entrevistar algun que s'havia inventat, què podem fer per això, el que ara contava.
4: Fantàstic.
2: I s'ho va inventar un mestre d'escola.
3: Com els homenatges en els vikings, no?
0: Sí. Uh-huh. I té molt de sentit en el que dèiem de remar plegats, no? El que deies, Miquel Àngel, jo crec que tots també podeu aportar en això, a la feina d'equip.
2: Sí, perquè jo de noruec no estic massa aporat. Difícilment el castellà i el català, i el resto ja se me fa difícil, i el noruec ja ni te cuento.
3: Sí que és vera que personalment, per la meva feina, que acompany grups d'empreses i d'organitzacions, això de remar plegats, bàsicament és un encàrrec que te fan, no? Escolta, volem tenir direcció, volem que tothom estigui còmode, que remi en el seu ritme, i això és feina de moltes consultors i consultores i facilitadores, que és un neguit que tenen moltes empreses, no? Tractar que les persones estiguin alineades i que avancin juntes.
2: I no només és remar, sinó que és remar en sincronia i en força. Perquè ara imagineu una piraigua de 10 persones i cadascú rema en una direcció diferent, amb una potència diferent, però no arribaran. La piraigua se voltarà cap a una banda o cap a una altra, o aniran cap enrere en lloc de cap endavant. No se tracta només de remar per remar, sinó de fer-ho amb la mateixa direcció, la mateixa línia, la mateixa força.
3: De fet, hi ha un clip molt xulo, que igual l'heu vist, que és una trainera on una lota se li cau el rem. A rem
2: veus?
3: I ella continua fent el gest, no?, que fan totes les companyes sense rem. I com a dir, mira, amb el que tinc, juntes, no? I és molt guapo, veure com continua sense poder ajudar, però fent, no?, tot el moviment d'avançar.
4: Jo me'n recordo que hi havia un anunci, ara en plan viejuno, d'en Carl Lewis, era un anunci de Pirelli. I sortia en Carl Lewis amb uns tacons. I deia que la potència sin control no sirve de nada, no? I és una miqueta això, no? És si no tenim un objectiu, si no tenim una sincronia, si no tenim una cadència, si no tenim un treball d'equip, pues puedes tener toda la potencia que quieras, que això no anem bon. No?
2: Amics, no sé si millennials, generació Z i tal, Carl Lewis era l'Usain Bolt de fa 30 anys, ¿vale? Que ho sapigueu.
0: Sí, perquè si no diran, este senyor con tacones, ¿quién era?
2: Sí, era veure un
3: hijo
2: de 1,90 m amb un escamote, bueno, recordo el món en aquell moment, un senyor supergros i tal, amb un tacons d'aguja, d'aquests superalts, i un anunci de Pirelli, no? Potència sin control, és a dir, per molta potència que puguis tenir, si això no avança, se adequada, si no va amb la sabata que ha d'anar, pues, probablement no arribis massa enfora. No?
3: Heu vist traineres d'aquestes? És una passada, és el que deia Miquel Àngel, no? Que és col·lectiu, vull dir, la velocitat que van i la constància de la velocitat és acabant i la direcció afinadíssima, no? És com el col·lectiu remant junts, com aconsegueix una velocitat, una constància, una inèrcia, que és espectacular, no? Molt més que és individualitat, no? Això m'emociona molt.
2: I a Balears tenim campió olímpic per un parell de vegades precisament d'això de remar, no? Marcus Cooper. I vol dir que això és una disciplina que potser en els Balears, en els mallorquins i menorquins i tal, se mos dona més bé que els altres, no ho sé, potser saben remar.
3: També se me ve la imatge de la màquina de rem, del gimnàs, que és terrible. Jo, quan no puc, no té rems, o sigui que...
0: No, té una corda que has d'estirar.
3: Ho duia perquè me volia compartir com un record romàntic de rem que contrasta amb aquesta imatge de la màquina infernal de rem, bueno, que molt tenia tirada, però de gimnàs, que és un record que tenc del meu predí, que me duia, tenia un botet, perquè de res, minúscula, i ell me duia, jo d'infant, i sortia de rem, i anàvem a pescar junts, i ell remava uns rems de fusta pesadíssims, que ja no se veuen, i aquesta, no, es contrasta amb aquesta pausa, aquesta calma, anàvem a pescar, anàvem remant, ell, s'esforça el fer ell, no sé, m'ha pres una imatge com a molt guapa que crec que se perd, no? Perquè al final ara tots són motors i són automatismes i no hi ha pressa en anar a remar.
4: Bueno, i és un reflex de la societat, no? Al final, aquest ritme, aquesta hiperproductivitat, aquesta... bueno, és quan el viatge ja no és el camí, sinó és la destinació. Dius, hòstia, tio. Ens estem perdent
3: i ara només mos queda el retiro en les barquetes, aquesta imatge idílica de rem, no? que s'hauria de recuperar.
0: No sé si heu escoltat el programa de dilluns, però ara m'entrevistant en Juan Antonio Olivieri, Oli, que és esportista, que és aventurer, que és explorador, que ha pujat l'Everest, entre altres moltes coses, el desaparegut tot el que l'ha fet, i que fa un anyet o dos va tenir un atac de cor, s'ha recuperat i ha dit, i d'hora què faig? I de mirar de manera remant des de Mallorca fins a Barbados, que vos pareix.
3: Uau!
0: Amb la idea de també conscienciar de l'estat de la mà, del medi ambient, d'aquest ritme, d'aquesta saturació, d'això que ara m'has fet recordar. Clar, jo li demanava per la motivació real de per què aquell atac de cor te du a fer aquesta, entre cometes, bogeria. Madi, bé, mi...
2: Entre cometes.
0: Bé, clar, depèn a qui li demanis. I Madi, després d'intentar donar una resposta, diu, millor m'ho demanes quan torni. I dic, bé, doncs aquí molt veurem quan tornis, no? Tot ho demanaré després d'aquests 4 mesos, que també és una demostració que l'important no és arribar, sinó és el camí i la preparació, no?
2: Ara pensava en una altra cosa, si després d'un atac de coma, un infart, un ha de fer 4 mesos de remar en vida atlàntic. Supos que tot són maneres d'entendre la vida i d'afrontar-la, no? Jo probablement no seria capaç... Segur que no som capaç, no, de fer això, però inclús després de superar un cop de salut important. No? Així que tot el mèrit i tot el recolzament en aquest home, però és vera que seran 4 mesos molt durs per ell i també per la seva família, supos, perquè no és fàcil estar... O sigui, enmig de l'Atlàntic no és allò d'ara faré una cridada, tinc cobertura. Vull dir, això és molt, molt, molt complicat per allà enmig, no?
3: Això te fa pensar, no? Que no hi ha... Per moltes persones no hi ha res més fort que tenir un propòsit, no? Que tenir una voluntat, que dius, ostres, pues, el que faci falta per arribar allà, no? O sigui, remant, i espero que torni d'una altra manera, perquè s'ha de tornar remant també.
2: Jo te quantes seran 8 mesos, no?
3: Doble rècord, no?
0: Esperem que sí. I bueno, hem anat a remar, encara que en Xavier Pascuet ha dit això, és raïm, de rem o de raïm, no n'heu xerrat molt.
2: Perquè el mos bevem una vegada està fermentat.
0: Va.
2: Bueno, i aquí a més a Balears, que tenim fa no tant d'anys teníem molt poquetes bodegues i fa relativament poc temps que això s'ha disparat i en tenim més de 100 i pico, no? I això vol dir que la cultura de rem, de raïm i de fer-lo evolucionar, pues, ha calat una mica més fondo en aquesta societat. Així que supos que algo deu passar també, no sé si com deia en Xavi això és un reflexe d'algo, pues no ho sé.
4: I una certa preocupació també per, jo crec que ho comentaven ahir o abans d'ahir, per la situació climàtica i què passarà amb les collites, no? Que surten les collites, o sigui, hi ha menys aigua, hi ha aquests comportaments climàtics més, aquests episodis més extrems. Ostres, acabarem tenint, no sé, les collites de raïm a Suècia? O què ens passarà, no?
3: A Suècia faran un Rioja fantàstic.
4: Ah, comença a ser normal...
2: Denominació d'origen Estocolmo.
4: Que juliol i agost no sigui graciós venir a Mallorca i no sigui... No? I això ens afecta a nosaltres, afectarà el negoci, però afecta a collites tan evidents i la taronja comencen a parlar de que, ojo, a veure, i se'ns posa la fruita per un preu que no és
0: normal. Sí, sí. Sí, de fet, xerràvem amb un enòleg i mos parlava de la disminució any rere any, com va baixant, respecte a l'any anterior. O sigui, els 2 darrers anys ha baixat molt, encara que la qualitat és bona, la collita és bona, però la quantitat va disminuint. I de voler que canviem de paraula?
3: Bueno, abans de canviar, ja em serveix un exercici molt divertit, relacionat amb rem, que és que estic fent una formació i m'han demanat que durant diversos mesos que me'n recordi de somnis.
0: Va.
3: I no contaré cap, però sí que vols, Jans, qui m'ho pugui estar escoltant, que és divertit, perquè hi ha somnis absurds que quan m'aixec el que faig és contar-ho a la meva parella tot d'una i així després...
0: Les apuntes, però, després?
3: No les apunt, però... Però és que mos pixam de riure de somnis absurds que tens, que si no els recordassis no... I crec que és un exercici... Després no fan res amb allò.
0: Però t'anava a dir què implica explicar-ho i recordar-ho.
3: Ells, bueno, com fan els psicòlegs, no? Que tothom se pregunta, bueno, i per tu això que vols?
0: Ja, rotllo psicoanalista, no?
3: Que ha volgut dir que jo ara mateix en el somni me trobo a Andorra i estic allà en aquella vall pensant en dins el somni. Igual no era tan bona idea venir aquí, no? Això és com Inca, però en muntanyes. Això és el somni.
4: Jo vaig tenir un somni aquesta setmana horrible i espero que... I la meva dona em va dir, no me l'expliquis, li anava explicant, però va ser una nit espantosa en la que no vaig dormir en el somni res ni mica i sortia en Ayuso. I espero que no es compleixi perquè no sigui que el psicòleg no me digui res perquè jo no vull tenir res a veure però i la meva dona em va dir no m'ho expliquis que no t'oblidaràs i jo li anava explicant perquè dic mira lo que he sufrido.
0: Ai senyor, somnis que bons que són, que divertit és recordar-ho i segurament és que expliquen moltes coses de nosaltres, Jorge, moltes coses
3: de nostres ombres.
4: No. I li deia Isa.
0: I de tu ara deixeu, ara posaré música i tu te vas pensant, Xavier Pascuet.

0: Mezquida, que estes són ses mans, sa música és el piano de Marco Mezquida, músic menorquí que toca de meravella aquest instrument, instrument, sa paraula que vos posa ara damunt sa taula, a veure, Miquel Àngel.
1: Deixant obviedats tipus Nacho Vidal, en el meu cas, l'instrument sempre ha estat la guitarra clàssica, espanyola. L'he tocada des de que era petit i tot i que els darrers anys practic molt menys per falta de temps i de més sempre ha estat el meu instrument preferit i és que sempre puc dur a qualsevol banda i sempre pues, alegra una mica esdeveniments socials. No?
0: Molt bé, tu te n'has anat a l'instrument musical com Marco Mezquida. Xavi Pascuet?
2: Jo, com que no toco cap instrument, i a mi em genera un respecte brutal la gent que fa coses, que dibuixen i que sí. Canten i que aquestes coses, jo amb instrument em quedo amb la instrumentalitat, no? I en el que deia en Jorge, el propòsit. No? I al final enllacem el rem amb l'instrument per anar cap a un lloc i l'instrument és el que ens durà, no? Quin és el medi amb el que aconseguirem aquest propòsit, no? I per mi el propòsit és alfa i omega en quasi tot, és perquè fem les coses, és perquè ens aixequem cada dia, és perquè construïm el que construïm i destruïm el que destruïm i protegim el que protegim. I res, jo crec que la instrumentalitat no és trivial en les nostres vides. Uh-huh. I jo em quedo amb això.
3: Jo d'això també vols de xerrar, com és molt interessant això que ha dit Xavi, però me'n vaig, el que m'arriba, jo també toco instrument, el meu és la percussió, estic una batucada i me passa el contrari, que nosaltres a la batucada, com que som un combo enorme, no mos poden anar tots sols a cap lloc a amenitzar, perquè és horrible, és un mal de cap tremendo, però junts, és una força d'estambors, ara mateix són més de 60 persones, una força molt terrenal, no? La vibració d'estambors és espectacular i m'hi ve això, m'hi ve 60 instruments junts aconseguint una cosa molt especial.
0: Que bo. I d'instrument és la paraula, no sé si voleu desenvolupar alguna d'aquestes virtuts de l'instrument.
1: Però jo, virtut en el meu cas tocar la guitarra, poco, també he de dir. Segurament en Jorge en so seu instrument ho farà molt millor que jo en so meu. Però ara pensava, per canviar d'excepció també una mica, pensant en la tecnologia, no? Els instruments, pensava en navegació, ara que hem xerrat de Somo que remava, clar, per arribar de Mallorca a Barbados necessitaran determinats instruments. Antigament aquests instruments eren molt més manuals, més analògics, no? Un sextant, un instrument d'aquest tipus, mirant les estrelles i on se podria ubicar, i avui en dia tenim GPS, donem un botonet i veiem una pantalla a rumbo que fa un vaixell, aquesta tecnologia mos ajuda. Però jo em recordo quan vaig fer l'examen de patró de llat, encara mos feien fer navegacions en so plano i en so mapes, i compàs, i regla, i traçar rumbo, i derives, i tota aquesta història, no? que és necessari, però és veritat que avui en dia la tecnologia amb un botonet té solucionada. No? I això me genera una altra qüestió, una altra pregunta. Ens hem de refiar de la tecnologia, sempre? O sempre hem de refiar d'aquestes altres coses analògiques, diguem, he de saber calcular el rumbo per anar de Mallorca a Eivissa, per si m'espanya el GPS? Un podria dir, pues, a priori, sí, però quantes vegades se te va romper el GPS en la travessia? Pues,
2: sí, però més val que sàpigues també fer els càlculs, perquè jo faig submarinisme i si el rellotge se'n va, s'acaba la bateria o passa alguna cosa, has de saber si t'has d'aturar o no t'has d'aturar, perquè si no te vas a la càmera hiperbàrica. En funció de, o sigui, has de tenir el mariot en la cabeza i has de saber fer els càlculs i aquestes coses. I el tema de la tecnologia i l'instrument avui en dia és pràcticament Starlink. Ja en Elon Musk ens ha fotut ja tota la resta i ja ho tenim tot. Jo, el nostre fill gran, en Carlos, està navegant i està a un iot i ara està creuant l'estret de Bering i farà el Pol Nord i donarà tota la volta pel Pol Nord fins a Groenlàndia, si no es troba pel camí en Donald Trump amb les seves obsessions, i arribarà fins a Nova York. I nosaltres el seguim amb el Garmin, ens ha compartit l'enllaç del Garmin, i sabem, ara està a un dia de creuar l'estret de Bering. Però també és xulo això, o sigui aquest poder, si podem... Clar, que el seguim amb això i el seguim les històries d'Instagram que posa i amb trucadeta de tant en tant. Però bueno, que els instruments han canviat, però segueixen sent part. Hi ha d'una retransmissió en temps real de la nostra vida, que és una altra cosa, però bueno, també ens permet gaudir del moment.
1: Jo en la bicicleta, jo també faig bicicleta, duc un ciclocomputador, pues un Garmin, un aparell petit, de tamany d'un telèfon una mica més petit, que poses damunt la bicicleta i te marca tot el que te pot marcar, rumbo, velocitat, potència, etc. Però jo el que faig és, com que vas damunt la bicicleta i vas tot sol i tienes un par d'hores por delante, el servei no, és a dir, no el tenc damunt un columpio dando vueltas com una vaca. I, no, el tenc intenta activar-lo, però no el vull activar en temes de feina o en temes que te donin estrès, sinó en coses més tranquil·les. No? I un dels exercicis que faig és fes càlculs mentals de a esta velocitat, a este ritmo, a esta freqüència de pedaleo i tal, quan arribaré a un determinat puesto. No?
0: I... Que cadascú pensa el que vol.
1: Claro, claro. Ja. I sí, sí, perquè si he de pensar, tinc que pagar les nòmines, si he de fer no sé què... Pues,
3: I si arribes 2 minuts antes, te quedes a la porta de consell i dius en 3...
1: No tanto, però he llegado antes o he tardado más i bueno, i pues, vaig fent aquests càlculs mentals.
3: Vas treballant, si estàs
1: instrument. Vas rodant amb una bicicleta per una carretera de Mallorca, vull dir, no, suposadament no me perdré pas camí. Però aquests exercicis me fan no necessàriament dependre tant de la màquina, no? Sinó de bueno, pues de mis propis càlculs.
2: I no us passa darrerament que com que hi ha els ciclistes que fan servir un instrument que és Google Maps i vas per una carretera que no hi ha ningú i de cop veus groc endavant i dius retenció, i no és retenció, són 7 ciclistes que van a poc i com està contaminant, no contaminant, sinó que és un input que ells posen que van amb un cotxe i van de punt A a punt B,
3: interferint
2: i vas per la carretera tot tranquil i dius, hòstia, hi ha una retenció, i no és una retenció, ja saps que d'aquí 3 minuts trobaràs 7 ciclistes, i està passant, i no només passa aquí, l'altre dia ho comentava amb una gent de Barcelona, ells ha passat el mateix.
3: Jo, això que dèieu, i Miquel Àngel crec que ha duit una qüestió superpoderosa, perquè jo me conecta molt des que tenim infants petits, la dependència de l'instrument, no? I de la dependència de l'IA, la tecnologia que passarà amb els infants. És una conversa que tinc amb els meus fills, que són petits. Si vosaltres creixeu un món on les respostes ja venen donades i el mapa te diu on has d'anar, i vull dir, com desenvoluparàs les habilitats que necessites per... No per entendre el que està passant, no? I és un debat, no? No tenc cap resposta, perquè al final quantes vegades has fet una divisió a mà darrerament.
1: No? Jo no tinc la resposta, però sí que crec, més bastant, que el que farem serà desenvolupar altres habilitats. Crec que una tendència natural del ser humà és sempre donar una passa endavant i sempre anar millorant. Si tenim unes eines, uns instruments que ens faciliten una determinada feina ara, aquesta facilitat no ens ha de poltronar, sinó que ens ha de fer, a lo millor això ho tenim resolt, anem al següent pas. Si tenim resolt, entre cometes, el rumbo que segueix el barco, a lo millor me puc centrar en altres coses, com fer-ho més aviat, o fer, no sé, no se m'ho corra res que no, però desenvolupar altres habilitats perquè aquestes les tenim resoltes amb ús d'un instrument.
3: Que potser seran habilitats més artístiques o més creatives o més filosòfiques, perquè la part tècnica estarà molt resolta. No? Mm-hmm. No sé, això és apassionant i crec que el món de l'educació té un repte ara de filtrar això, no?
0: Sí, perquè tot és nou, no sabem, no tenim el feedback per saber què passarà. Vos he d'anar més temps? Digues.
3: No, que quan deieu instrument, jo vos demano, m'imagino que ningú ha estat una sala d'operacions, però sempre tinc la curiositat per saber, realment diuen, bisturi, escalpelo, algú ho ha vist, això?
1: Bueno, jo te diré...
3: M'encantaria ser...
1: Tinc una resposta, i sí, utilitzen instrumentos, i ho dic perquè...
3: No, però se'ls demanen així, casa, sudor.
1: Bueno, a tant no arribava.
3: Ah, vale.
1: Però...
2: Succion.
3: Però no, ja m'he millorat que no t'aparaven amb les mames desnudes.
1: No? De fet, una vegada que fa molt d'anys que vam fer una petita operació, varen dir, en lloc dels instruments, varen dir escoberts. Teniu escoberts a dins de taula preparats? I jo m'he quedat... Sí.
2: Es deia Aníbal?
1: Espero el que operen donde toquen. Sí. Allò que dius, esta és la pierna buena.
3: El resident tu, que és molt i és xerrac.
2: A veure, Aníbal, déjalo.
0: Bueno, dejemos los instrumentos en paz.
2: Doctor Lecter.
0: Mínima pausa i tornem.
4: IB3 Ràdios. Música.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
6: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
7: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
8: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
6: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
9: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
6: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IV3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ja tornem a ser aquí amb la nostra conversa polisèmica i els nostres conversadors polisèmics, que no conservadors, no?, que vàrem dir la setmana passada, Miquel Àngel.
1: Sin conversantes artificiales.
0: Aquí tot és molt natural, la conversa és molt natural. Xavier Pasqua, com estàs?
2: Superbé.
0: Miquel Àngel Palleres, com va?
1: Fantàstic.
0: Jorge Serrano, com estàs?
3: De fantasia.
0: Te trobes còmode?
3: Molt còmode.
0: Que bé, home, si ja me dius de fantasia, comença tu, si te dic fantasia, que te venes cap.
3: Mira, si me dius fantasia, me venes cap. Aquesta setmana, els meus fills, avorrits, i de repente veure una caça de paqueteria, i després d'haver estat emprenyant 10 minuts, què faig, m'avorres, què tal, convertir-la en una màquina de teletransportació.
0: És una fantasia.
3: És una fantasia.
0: Sí.
3: Ah, i després la màquina de transportació estarà allà tot l'estiu. Claro.
0: I ha funcionat?
3: Jo m'he teletransportat quan jo tenia 7 anys.
0: Miquel Àngel, fantasia.
1: Ara no sé què de dir. Jo me venia cinema, en general, no? Cinema de fantasia, ciència-ficció, aquest tipus de cinema. No tantes de Disney i la pel·li fantasia de Disney, que també, sinó aquesta habilitat que tenim els seres humans de crear determinats ambients fantàstics, de projectar com creiem que pot ser el futur. Pensar en Star Trek i veure, pues, efectivament, màquines de teletransportació, però de veres, no? Suposadament de veres a la pel·lícula, si no està fet amb un cartró, sinó que per ahí que hi ha una certa component científica darrere de teletransportació a les pel·lícules de Star Trek, per exemple. No? I com la capacitat de fer aquesta invenció, no?, de pensar una mica en el futur, en aquesta fantasia, hi ha coses que s'acaben convertint en realitat, no? Perquè t'aporta, jo ho hem dit en el principi, te poses a pastanar, que és destí allà on volem estar i te fa fer el camí, no? I hem de pensar una miqueta en aquest futur i ens hem de posar, hem de remar per arribar en aquell punt final, no? I crec que les pel·lis de fantasia ens ajuden molt a entendre aquests processos.
0: Xavi?
4: Jo em quedo amb la fantasia com a motor vital, una de les coses que ens fa tirar endavant, i aquesta capacitat d'innovació, i jo crec que no l'hem de perdre, el que deia en Jorge, no hem de perdre aquesta fantasia, és el més terrible que ens pot passar. I després em quedo amb la fantasia com a actitud. També tenim aquí una estimada Ariadna Salvador, que quan li dius i li comentes alguna cosa sempre diu fantasia, no? I la fantasia com a actitud, o sigui, això és fantàstic.
1: Ara farem un spoiler, però estem en Ariadna creant un llibre que se dirà Fantasia, en les seves receptes de postres i d'aquesta creativitat desbordada que té ella, per qui no la conegui, és una cuinera repostera, bàsicament, de postres, que fa unes coses visualment espectaculars, i és veritat que tu deies, sempre diu fantasia, quan tot li pareix fantasia, però li pareix espectacular tot, i és una persona superpositiva, que això és el que volia complementar el que tu estaves dient. La fantasia no sol ser negativa, no sol pensar que algo és fantàstic per algo, pensant en aquesta projecció, que sigui dolent, sinó tot el contrari. És fantasia, però és molt positiu. Per tant, efectivament, com en Xavi deia, no lo perdamos.
4: Que no deixem que el pessimisme ens dugui, no? I què tal estàs? Bé, estic molt bé. I això forma part també d'aquesta autoconvicció. El dia comença millor, si tu creus que comença millor.
3: M'aduís coses superinteressants, perquè pens que darrere, per exemple, aquestes pel·lis de fantasia, de ciència-ficció, m'hi havien que hi ha adults, guionistes probablement, recuperant des de l'adultesa pues, aquesta capacitat d'imaginar per què no hi podríem fer això, no? I d'aquestes grans pel·lis de Pixar que són fabuloses, però que hi ha adults que han fet això una professió, no? Nosaltres hem fet un projecte relacionat amb els patis, seré molt breu. És un fòrum on parlem del pati de l'escola, com a espai físic i com a espai de joc. I una de les conclusions que duen els mestres, molt preocupant després de tres fòrums, és que els nins i les nines cada vegada juguen menys. Ostres, tu! Si els jocs, la fantasia, inventar-te un món, no m'ho vull imaginar quantes coses s'activen en el cervell quan estàs fantasejant, no? Quan, que això ho necessites d'adult, no? per viure, sí, però no tenir una rutina monotemàtica cada dia.
4: I que t'has de quedar molt tranquil quan tens un fill que se'n va a Plutonio, no? que se'n va en aquest món de fantasia que dius, i on ets ara, no? I vinculat també a la tecnologia, als instruments i a l'avorrir-nos. Jo sempre li dic a la meva filla petita, i diu, i què faig? Avorreix-te i ja veuràs tu. I ella fa coses fantàstiques. I jo crec que és, aquesta capacitat d'avorrir-nos és el moment on actives coses, on es connecten moltes coses i on et preguntes el i si, no? Perquè el món el canvia la gent que diu, bueno, i si tal, no? I comences pum, pum, pum, pum, pum, i partida guanyada.
3: Bueno, animo a tothom a jugar. Jo, que me dedico un poc a jugar també amb els grups que company, tinc com a molt de bagatge de jocs i amb el meu fill és a l'hora de sopar, després, quan acaba el sopar, intentant fer qualque joc. Així, vinga, jugant-me, posar cara de... I posant cara d'una tassa, un croissant, un... I, claro, es disfruten, no? Sí que hi ha una pel·li, perquè Miquel Àngel xerrava de cine també, que és Història Interminable, no? És una pel·li alemana, d'un llibre de Michael Ende, que és Món és món de la fantasia. Ostres, sí. I si heu recuperat aquest clip, no sé si heu vist aquesta pel·lícula,
0: sí,
3: la seva sona.
0: Sí, i han llegit el llegit, llibre.
1: Sobretot el llibre, sí.
3: El llibre que és brutal, que jo crec que molts l'han llegit de
0: Ramon Lai,
3: no?
0: Sí.
3: Hi ha aquella escena, bueno, hi ha dues molt fortes, no? Fortíssimes, quan se mor el cavall, en Artax, i després hi ha una escena amb el llop. Ostres, tenen missatges hiperadults, no? Que quan l'has vist o l'has llegit de petit, no? Que és com abandonar-se, el cavall no se mor perquè tingui cap accident, sinó perquè s'abandona, i el llop llança un missatge que... Bueno, és que no tenen esperances, que no tenen fantasies, que no tenen imaginació, són molt fàcils de manipular.
2: Gran misteri encerraven aquellos pantanos. El que se adentraba en ellos corría el riesgo de que una profunda tristeza se apoderase de él. Y si esto ocurría, se hundía poco a poco en las aguas cenagosas.
5: Te estás portando muy bien, Arta.
1: El missatge que deies que és espectacular, tant el llibre com la pel·li, no, jo particularment no m'ho va agradar tant. De fet, la pel·li és la meitat del llibre, no? És la primera meitat del llibre. Però en el llibre i la pel·lícula, el que no és fantasia és la nada.
3: La nada.
1: És la nada. I això és el missatge, en realitat, no? És a dir, aquello que no esté dentro de este mundo no existe. I no és que sea el vacío, porque el vacío es algo. No es que sea algo negro, porque entonces es algo, no, es la nada, no? I el missatge és molt fort. I en el final necessiten una persona de fora, un nina de fora, que siguis capaç de donar-li un nom a la princesa de fantasia, perquè només necessitem per regenerar la fantasia, només necessitem que tingui un nou nom, no? I això és de què va tota la pel·lícula i tota la travessia que fan a Trello i tal. És algo que jo vaig entusiasmar quan vaig llegir el llibre per primera vegada i penso que hauríem de fer un remake de la pel·lícula ben feta.
3: I la banda sonora, que és, bueno, que és inoblidable.
0: Sí, de l'imatge.

Per baixar barrera mos la va demanant a Lucía Barbiero aquest dijous, precisament fent menció en el Regne de Fantasia d'aquesta pel·lícula. I de, jo ara poso una cançó per introduir-se darrere de paraula que es mata i que fa referència a un home realment fantasiós i que és un referent universal.

0: Ramon Llull, Les barbes de Llull, que és un treball de nou romancer, preciós, per cert, amb col·laboracions com Sant Antoni Gomila. Bé, després vos diré per què he triat aquesta cançó, però a veure, Xavi Pasquet, si te dic mata, que te venes cap.
1: Mira, que l'home, el ser humà, és l'únic que mata per matar. I tan vigent com és ara, no? I a Gaza, el que està passant a Iran, el que està, i aquesta normalització a Ucraïna, i aquesta normalització de que la gent mati altres, que els marits matin a les seves dones, que matem la natura. Hem normalitzat el acabar amb les coses d'una manera que jo no puc processar. I s'ha ficat dintre de l'agenda i, bueno, pues han muerto tantos, morts en carretera, o celebrando la victoria d'Espanya i moria un niño. Hòstia, moria un niño, tio, no? Uh-huh. O sigui, i mata, i la gent que mata, mata, no. I la reflexió, per qui mataríem, no? És el que deien, diu, jo per mi hijo mato, no? Bueno, són aquestes coses molt, molt primàries, no? Molt, molt, molt de dins nostre.
0: Jorge Mata.
2: Sí, evidentment també em ve aquesta excepció tan terrible, no? Després, no, igual per la meva professió, aquesta frase de Nietzsche, no? Que el que no et mata et fa més fort, no? I
1: no era engorda, lo que no mata engorda.
2: Aquesta és una altra que molt mos passa, però sí, el que no mata engreixa i el que no mata fa més fort com un... Bueno, el que a mi des d'aprenentatge a vegades és difícil, no? En podem parlar, no sé si he vist el documental d'en Nadal, d'en Rafa Nadal, que a vegades fa falta sacrifici per aprendre, no? Diu en Rafa Goberna, que el coneixeu molt bé, que el miedo indica el camino.
0: Miquel Àngel Mata.
3: Serà de la planta, suposo, no? I que és tan nostra i que tant perfuma i que tant, jo crec que fa els nostres estius, se mata la relació amb l'estiu, no sé, no me demanis per què, perquè supos que viu tot l'any, però jo veig mata a l'estiu. I que tot i no ser una planta especialment espectacular, guapa o grossa o tal, està ficada dins el nostre ADN local, no? I ara pensava que crec que són la gent d'Estel de Llevant que fa hidrolat de mata, no? que la posa com una espècie de procés, com si fos una destil·lació, i li treu un oli essencial i fa uns potets d'hidrolat de mata, que és un perfum i que serveix per fer inclús per cocteleria, el pots fer en combinacions de còctels. Bueno, és una planta que li donem un cert ús. No?
1: Uh-huh. I la mata no mata els sentits, la mata que es converteix en un ingredient, no? I
3: uh-huh. Està. Sí, sí, sí.
2: I la mata, que el meu germà viu a Àfrica, viu una zona de safari, és curiós perquè les mates, no? El bush, les mates, allà s'amaguen els animals, no? Se protegeixen, no? I és com un refugi de... Un refugi de la vida pels que, no? Pels carnívors que maten, no? Pels depredadors que maten, no? Les mates és com el lloc on trobes la vida i la mort, no?
0: Totalment. Aquest refugi també vos anima a escoltar el programa de dijous sobre mata, que mos varen contar molt sobre aquesta planta en aquest cas. De fet, mos deien que aquestes mates on els animals s'amaguen, aquí se solen referir a elles com a mata mosquera, perquè hi ha els animals, hi ha les ovelles, per exemple, les vaques, però també mosques i un poquet de merda i un poquet de menjar i tal, no? Però és aquest refugi que deia en Jorge i aquest oli essencial que se li pot extraure també. I jo feia el joc en la mata escrita d'en Ramon Llull, no? Aquesta llegenda que deien que Ramon Llull, quan va anar a Randa, que de fet també s'explica que una possessió que se diu la mata bé o la mata escrita era de la seva família, va trobar aquella mata amb aquelles fulles que pareixien escrites amb una llengua àrab o no sabien molt bé què, no? Que després nosaltres hem xerrat amb un metge especialista en plantes medicinals i en realitat era com una espècie d'efecte de la clorofila, però, clar, s'imaginació, parlant de fantasia, no? S'imaginació, la creativitat, la necessitat de que tot tingui una explicació, no? Ens va quedar aquesta mata escrita d'aquest personatge universal que jo crec que ara de grans hem de tornar a rellegir, perquè això t'ho explicaven a l'escola i tu deies, vaja, rotllo aquest senyor de sa barba. Però, clar,
3: bueno, una mata de pèl, no?
0: D'una bona mata de pèl, sí.
2: Hi ha un futbolista ara de la selecció que crec que fa homenatge, no? De la mata de pèl.
0: Exacte.
3: Cucú. Hi havia un futbolista de la selecció que era mata,
0: sí,
3: no?
0: Sí. Però ara tenim... porro, no? Com és?
3: Tenim un porro i un ratlla, sí, sí, a la selecció ara mateix.
0: Tenim un poquet de tot. Sí. Algun terraplenista també, però bé, això ja està.
1: Con una mata de pelo.
0: Exacte. Tots tenen un bon pel.
3: Tiene que haber de todo.
0: Idò, escolteu, gràcies a tots tres, que és un plaer i un repte, jo sé, per vosaltres, posar aquí quatre paraules damunt la taula i ser capaços de conversar d'aquesta manera. Jorge Serrano, mil gràcies.
2: Vosaltres.
0: Miquel Àngel Palleres, gràcies.
3: Fins un altre.
0: Xavier Pasquet, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, és un luxe passar el vespre.
0: I ara, el capítol D7, això vol dir que només en quedaran dos.
3: Fantàstic, quedarà un, o sigui, és d'avui i un altre.
0: I és de la setmana que ve, sí, sí, sí. I d'entre avui i demà, la radionovel·la La xarxa de vidre.
1: Ens veiem ara mateix.
4: IB3 Ràdio és servei públic. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
7: Tèntol!
6: Tèntol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
9: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
10: Capítol de 7. El tret.

0: El feix de llum del far tallava l'aigua cada 10 segons, il·luminant les armes sota el diluvi. En Sebastià Font, amb la mirada fixa d'un fanàtic, no desviava la seva pistola del pit d'en Llop. El mercenari mantenia el canó de la seva arma clavat al cap de l'aristòcrata. A la nostra esquena, en Martell ens encanyonava en Ramon i a mi. La situació i un aire carregat d'electricitat estàtica ens feia erissar la pell. Érem a la vora de l'abisme i la partida ja no admetia cap més treva.
1: Torna'm l'esfera, Llop. Et jur per la meva sang que d'aquí no sortiràs viu.
2: És un lloc fantàstic per morir, Font! Però tu primer!

0: Tot va succeir en una fracció de segon i a la vegada. Un esclat de violència que va quedar completament eclipsat pel tro de la tempesta i els trets de les pistoles. Vaig veure en Ramon llançar-se amb tota la inèrcia del seu cos contra en Martell. El van vestir amb una violència cega, colpejant-lo directament contra el mur de formigó de la base del far. Vaig sentir el gemec d'en Martell en caure d'esquena, totalment inconscient o potser mort. La seva pistola va lliscar pel ciment banyat. Dues descàrregues de foc i tot seguit el renou sord i feixuc de dos cossos colpejant amb força contra el terra de la plataforma. Però en aquell moment vaig experimentar una visió de túnel que em va aïllar completament del meu voltant. No vaig mirar qui havia disparat. No vaig mirar qui havia caigut en la penombra. Ni vaig comprovar si eren vius o morts. Els meus ulls es varen fixar exclusivament en la bossa de cuir que havia quedat abandonada. Em vaig llençar a terra. Vaig estirar els braços cap a la motxilla, en un esforç desesperat, i vaig aconseguir agafar-la i protegir l'esfera de Ptolomeu contra el meu pit.
1: Ja la tens. Aixeca't, Núria. Cap a la furgoneta, de pressa. No miris enrere.

hi va haver temps per a més paraules. Només importava sortir d'allà. Fugir del perímetre del far avançant per a la carretera fosca. Fugir de la tempesta. En Ramon i jo respiràvem amb dificultat, com si l'aire s'hagués tornat espès. Teníem el cor a punt d'esclatar-nos dins del pit de pura tensió. Però hi havia una cosa certa. L'esfera de Ptolomeu estava segura, protegida entre els meus braços, freda com el gel. Quan deixàrem enrere el darrer senyal de zona restringida de l'exèrcit, la tempesta va afluixar. La pluja semblava més calmada, com si el pitjor de la nit hagués quedat enrere, sobre les pedres sagnants de Calafiguera.

0: Per què ens aturem, Ramon? Hi ha hagut un tiroteig al far, hi ha coses en terra, i en Martell es despertarà d'un moment a l'altre. Hem d'avisar les autoritats per protegir el recinte abans que sigui massa tard.
1: Això seria l'acte més estúpid que podríem fer ara, Núria. Si cridem l'U2 a la Guàrdia Civil, ens atendran. Dos ciutadans normals i corrents amb una furgoneta robada que pertany a una organització criminal amb una relíquia de valor incalculable i fugint d'una escena criminal amb trets i cadàvers dins d'una instal·lació de l'exèrcit.
0: Som les víctimes d'un segrest, Ramon. Podem explicar com un font ens va tancar el soterrani?
1: Em sap greu, però la maquinària de l'Estat no funciona així, Núria. Davant d'una intrusió a una zona de seguretat militar, amb morts per mig, s'activen els protocols de seguretat nacional. Ens tancaran en un calabós incomunicats abans que puguem pronunciar el nom de l'arxiduc. Passaran setmanes de burocràcia i interrogatoris abans que cap jutge es cregui la nostra història. Mentrestant, la cova quedarà totalment desprotegida.
0: Llavors, què proposes? Deixar que el patrimoni quedi vulnerable davall el far? No puc permetre això. El llegat del meu padrí està compromès. S'ha d'assegurar la zona.
1: Se m'acut una manera. Més neta. Més eficient. Posarem la maquinària de l'Estat en marxa sense posar-nos a nosaltres sota el focus de la policia. Farem servir la meva antiga xarxa de ciberintel·ligència.

0: Línia segura, identificació d'accés.
1: Operador Vilaseca, codi d'autorització Delta 90. Sol·licito enllaç operatiu immediat. Tinc un codi vermell d'intervenció estatal.
0: Identitat confirmada. Vilaseca, transmeti el codi vermell.
1: Prenguin nota. Es requereix mobilització immediata de la unitat central operativa de patrimoni i tancament del perímetre de la torre del Far de Calafiguera, a Calvià, a Mallorca. S'ha produït un altercat amb armes de foc, implicant mercenaris del mercat negre d'art.
0: Entesos, motiu de la incursió dels mercenaris a la zona militar?
1: Descobriment i expoli d'un jaciment de categoria 0. Davall els fonaments del Far, a través d'un passadís militar secret que connecta amb l'exterior, hi ha una cambra de l'any 1914. Conté una col·lecció de vidre antic de valor incalculable per l'estat.

0: Havien passat 3 hores des de la nit de terror a Calafiguera. La tempesta finalment havia amainat, deixant pas a una matinada grisa i tranquil·la sobre els carrerons de Palma. Estàvem esgotats, buits per dins, però sans i estalvis, amagats en una habitació de fortuna que en Ramon havia pagat en efectiu. El seu pis secret ja no era una opció des que en Llop havia rebentat la porta fa dies i havíem de mantenir-nos completament fora del radar. L'esfera de Ptolomeu reposava al centre de la taula de fusta, reflectint la feble llum de la bombeta. Però l'adrenalina de la fugida havia deixat pas a un silenci feixuc, el silenci dels morts.
1: Veu un glob de cafè, Núria. Et vindrà bé per treure't el fred del cos.
0: Encara no me puc creure, Ramon. Un Sebastià, mort d'aquell penya-segat sota l'aiguat. L'home de lletres, l'erudit que ens parlava de l'arxiduc amb tanta passió a la seva biblioteca, abatut pels seus propis sicaris. Com va poder canviar tant? Tenia la convicció malaltissa que la seva ment el feia superior i que el tresor li pertanyia en exclusiva. I ha mort per això.
1: L'arrogància el va destruir, Núria. Va dissenyar una taranyina perfecta per utilitzar-nos, però va oblidar que els monstres que va contractar no en tenien d'art, només de diners. Quan Llop va ensumar el valor real de les peces, en Sebastià Font va passar de ser el client a ser un estorb. Al final va pagar el preu de la seva pròpia supèrbia.
0: Ah, almenys s'ha acabat. El trencaclosques de la xarxa de vidre està resolt, Ramon. Tenim l'esfera de Ptolomeu i l'arxiu de la llum rebrà la protecció de l'estat. El llegat de l'arxiduc i la memòria del padrí Ptolomeu estan completament fora de perill.
1: Sí, el misteri està tancat. Hem fet el que havíem de fer. La cova està segellada i els espoliadors ja no són una amenaça. Hem guanyat, Núria.
0: Ho hem aconseguit junts, Vilaseca. Un analista paranoic i una periodista tossuda.
1: El millor equip de les illes. Però ara mateix necessitem tancar els ulls. Descansa, Núria. Demà sortirà el sol. Comprarem els diaris i veurem com es desperta Mallorca després de la tempesta. Llavors parlarem de nosaltres i del futur. Amb calma.
0: Demà, d'acord.
2: Acabeu d'escoltar Entre avui i demà a la xarxa de vidre, una ficció sonora original de Diacordé Agency per a IB3 Ràdio. El secret de l'arxiduc descansa finalment sota la custòdia de la llei i la tempesta sembla haver purgat els deutes de l'avarícia. Na Núria Sastre i en Ramon Vilaseca han trobat un refugi segur on hauran de decidir sobre el seu futur. Sembla el final perfecte d'un viatge de 800 anys, però realment s'ha apagat del tot l'espurna de la discòrdia. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines, interpreta Sebastià Font, en Toni Pons, és en Llop, i en Toni Camps, en Martell.

0: chips, chips. Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: Se'n parla al carrer, al Parlament i també han estat els temes protagonistes de la conversa de les autoritats de les Illes amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina durant la primera de les cites importants a la seva visita de l'estiu. El model turístic, la sensació de massificació, la falta d'habitatge, la sobrepoblació i la preocupació per l'arribada constant de migrants a les costes de l'arxipèlag han estat els temes tractats en aquestes trobades. La presidenta del govern, Marga Proens, ha demanat al monarca atenció pública i política per afrontar tots aquests reptes que marquen el dia a dia dels ciutadans de les Illes. Temes recurrents que no per això deixen de ser notícia, tot el contrari. La preocupació va en augment i així ho demostra l'actualitat que vos contam cada dia. Tot d'una repassam aquesta i altres notícies, abans però titulars. Unanimitat a l'Ajuntament de Santa Maria per donar suport a les dues activistes detingudes per vandalitzar diverses immobiliàries en el marc de les protestes pel model turístic actual. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Tots els grups polítics de Santa Maria del Camí han aprovat una moció que reclama proporcionalitat a les investigacions policials.
0: Una nova campanya publicitària d'una plataforma animalista del Regne Unit torna a utilitzar un estereotip que perjudica la imatge de les Illes, en aquest cas d'Eivissa.
2: El Consell Insular ha reclamat que retiri el missatge que diu textualment els pollastres industrials tenen més droga que un comiat de fadrina a Eivissa.
0: L'Ajuntament de Mó no descarta limitar el consum d'aigua particulars per l'escassetat d'aquest recurs.
2: L'aquífer de Mitjorn, que està a Mó, està només al 23%, xifra que preocupa el consistori.
0: I en clau estatal, preocupació pels grans incendis de la Serra Oest de Madrid i d'Àvila.
2: El foc està fora de control i 60.000 persones continuen confinades o evacuades. L'executiu central té el control de les actuacions després que hagi declarat l'emergència internacional en aquestes zones.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El Real Mallorca ja és des d'ahir a Marbella per fer l'estat de pretemporada amb 25 jugadors convocats. Avui jugaran a la xarxa de l'hora baixa el primer partit amistós de preparació davant l'Alfaderi, que serà oferit en directe per IB3 Televisió.
0: Avui els cels estaran tapats i les temperatures baixaran previsiblement una mica. Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, comencem una jornada que ens vendrà marcada per la calitja i els núvols. Tendrem un cel carregat, continua la pols en suspensió, que sumada als núvols que tindrem sobretot durant la primera meitat del dia, ens deixaran de nou un cel tèrbol. Això sí, a darreres hores tant els núvols com la pols es començaran a retirar i ens deixaran un cel més net. Quant a la temperatura, notarem una certa disminució al nord de Mallorca, a la resta del territori pocs canvis. La màxima girarà entre els 33 i els 37 graus aproximadament, un valor lleugerament inferior al nord de Mallorca. I tot això acompanyat per vent que bufarà de fluja moderat i tindrà la mà més alterada a la costa sud de les Illes i també a l'oest de les Pitiuses. I hem de destacar també la possibilitat de rissaga en el cas de Menorca al llarg de la jornada.
0: Gràcies, Pedro. Són les 8 i 3 minuts. Luis Menéndez, el control tècnic. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: El problema de l'habitatge, la sobrepoblació, el model turístic i la immigració han estat els principals temes de conversa de les autoritats de les Illes amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina en la primera cita institucional del monarca. La presidenta del govern, Marga Proens, ha traslladat al rei la necessitat de fer front a l'Espanya que s'omple i al malestar social creixent per aquesta saturació. Marta Puyalto.
1: Un malestar social que està convocat a manifestar-se aquest diumenge, però ens ha demanat al rei atenció política al creixement demogràfic i que no només es tingui en compte l'Espanya que es buida. Un creixement amb múltiples derivades, com la turística, la saturació dels serveis públics i la manca d'habitatge. En aquest sentit, però ens ha dit que entén el malestar que provoca aquesta massificació, però ha defensat que des del primer dia ha fet feina per posar-hi límits i ha posat, com a exemple, la prohibició de nous pisos turístics com a mesura de contenció.
2: Escuchando mucho este descontento y este malestar que, insisto, que iba avalado por unos números totalmente inasumibles. Por eso, lo resumo, ¿no? Pero por eso tenemos una política de contención.
1: Proens, però, culpa als governs d'esquerra anteriors d'aquesta situació que, diu, van provocar un creixement desbocat i que el PSOE continua fomentant ahora a través de la gestión de los aeropuertos.
2: Que alguien intente hacer ver que esto ha empezado ahora, me parece que es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos, especialmente si viene por parte del Partido Socialista.
1: El rei es reunirà dimecres que ve amb Pedro Sánchez, també a l'Almudaina, però abans el president del govern espanyol ho farà amb Proens. Com a prèvia d'aquesta trobada, la presidenta ha acusat Sánchez de castigar els ciutadans de les Illes. Diu que no atén a cap de les demandes del seu govern, com la del conveni ferroviari o el de carreteres, i ha parlat també d'imposicions com la de la condonació del deute.
2: ¿Qué hemos hecho los ciudadanos de Baleares para que a los de Cataluña se les condone más de 2.000 euros y aquí 1.400? ¿Pero qué hemos hecho? ¿Qué le hemos hecho a Sánchez? Que deje de castigar-nos.
1: Proens també ha traslladat al rei la preocupació per l'arribada de pasteres i també han parlat de la gestió que s'està fent del dispositiu de seguretat de l'eclipsi del 12 d'agost.
0: El rei també s'ha reunit amb el president del Parlament, el batle de Palma, i el president del Consell de Mallorca.
1: El president Lecena ha explicat que amb el rei han parlat d'habitatge i també de migració i en aquest sentit el president del Parlament ha dit que li ha manifestat al rei la seva preocupació per la llei de nets que prepara el govern espanyol.
3: Una preocupació recurrente nuestra y hemos hablado del tema, especialmente de la ley de nietos y de, bueno, nuestra preocupación porque todo se haga de una manera legal y razonable, ¿no?
1: El batle de Palma, Jaime Martínez, ha convidat Felip VI a les celebracions del 800 aniversari de l'arribada del rei Jaume I, que ja es preparen pel 2029. Martínez també ha abordat les principals problemàtiques que pateix Palma.
4: Lògicament és un dels temes que han xerrat, és a dir, el repte de compatibilitzar habitatge amb el model demogràfic que també existeix, i amb aquesta globalització del turisme.
1: Finalment, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha garantit al rei que l'estiu que ve estarà regulada l'entrada de vehicles de l'illa.
5: La primera notícia que li ha donat al rei és que a partir de l'estiu de l'any que ve aquesta mesura de l'aprovació de la llei de regulació d'entrada de vehicles a l'illa serà efectiva.
1: El rei Felip va arribar aquest dijous a mar i vent. Dimecres que ve es reunirà amb Pedro Sánchez també al Palau de l'Almudaina, però abans està previst que viatgi al Perú a la presa de possessió de Keiko Fujimori.
6: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Radio.
0: Totes les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de Santa Maria han aprovat dues mocions per calmar els ànims i que el seny sigui la senyera del poble després de la detenció de les dues activistes antimassificació i les agressions LGTBI-fòbiques.
7: La idea va partir de la batllia, però el text aprovat per unanimitat es va consensuar entre tots, esquerres i dretes. Es fa una crida a la calma perquè pel principal edil del municipi, Colau Conyella, Santa Maria és un exemple a seguir.
8: Des de Fies Fonvaldo he de reconèixer que en els grups polítics sempre hi ha hagut un consens, sempre hem arribat a acords per bé del poble. sempre. Que hi ha hagut sempre un talent de cordialitat i de positivitat. Sempre hem arribat a acords i és veritat que cadascú té el seu matís i cadascú defensa les seves postures polítiques totalment legítimes. Però quan hi ha punts que són conflictius, punts que són favorables o punts que són beneficiosos per al poble, sempre hem anat junts, sempre.
7: El portaveu popular, Andreu Jaume, confirma que l'esperit de les mocions és el de donar exemple de convivència en respecte.
9: És una passa important, almenys el manco que dins l'Ajuntament se vegi això, que els partits ens posen d'acord i volen fer feina perquè hi hagi un bon ambient o una bona situació dins el poble. Cadascú es pesarà. Hi ha coses que ens agraden més, que ens agraden menys, però hem estat capaços d'arribar tots uns acords per defensar la bona convivència dins el poble.
7: De fet, a la moció de les dues activistes es demana proporcionalitat a les actuacions policials. Explica el PP que no es tracta de criticar els fets de les forces de seguretat, sinó que es parla de com s'ha de fer en un futur. El Batlle, de més, també detalla que la moció s'especifica que no s'han de fer pintades a façanes privades.
0: I el jutge ha enviat a presó 5 dels 15 integrants d'una organització criminal que es dedicava a robar habitatges de la part forana. La investigació els atribueix 18 sostraccions amb força i mobles de Pina, Algaida, Santa Eugènia, Sencelles, Consell i Campos.
7: Els integrants de la banda vigilaven les cases i els horaris dels habitants per poder-hi entrar a robar quan quedaven buits. El punt de reunió era un habitatge de Sant Gotleu, interceptat per la Guàrdia Civil. Els acusats se'ls atribueixen els delictes de robatori amb força, pertinença a banda criminal, atemptant contra els seients de seguretat i conducció temerària i sense carnet.
0: Encara en clau de successos, tres persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat, a causa d'un accident de trànsit a la carretera de Puigpunyent. Segons informa el 061, dos cotxes varen col·lisionar ahir vespre, passades les 11, deixant una dona de 21 anys amb diversos traumatismes de gravetat. Una vegada estabilitzada, va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
7: Una dona de 65 anys i un home de 60 també varen resultar ferits, tot i que amb pronòstic menys greu. En aquest cas, varen ser traslladats a la Clínica Rotura.
0: A Eivissa ha conclòs sense incidents el desallotjament de l'hotel inacabat a Punta Chinchó, al municipi de Sant Josep de Sa Talaia. Una vintena d'agents de la Guàrdia Civil han completat l'actuació quan ja només hi quedaven 4 persones. Feia més de 10 anys que estava ocupat i havien arribat a viure a prop de 200 persones.
7: Havia de ser un hotel de 4 estrelles i s'acaba convertit en un símbol de la crisi social d'habitatge que pateix a Eivissa. La Guàrdia Civil, amb el suport de la policia local, han desallotjat la runa de Punta Chinchó. Només hi quedaven 4 persones que ara cercaran un altre lloc on refugiar-se. És Albert Colomer, portaveu dels veïns afectats.
10: Aquest estiu ja començava a fer por. O sigui, ja l'any passat vam tenir problemes diversos veïns per robos d'aigua i de coses, i aquest any més que res era la inseguretat i sobretot la mala olor, perquè ja ho heu vist tots, vull dir una cosa, però és que els veïns que viuen justament davant de l'estructura aquesta, la situació era inaguantable.
7: Les obres de l'hotel es van aturar l'any 2009. L'Ajuntament de Sant Josep assegura que la llicència ha caducat i que ara és el moment d'esbocar aquesta estructura. Escoltant Vicent Roig, Batlle de Sant Josep.
11: I que nosaltres tenim molt clar que avui per avui aquesta estructura no té cabuda dins de el projecte urbanístic i de situació que té el municipi per la zona de Cala de Bou, i que aquesta estructura el que té que fer és desaparèixer.
7: No obstant això, la propietat manté la voluntat de finalitzar l'obra i fer-hi un hotel de luxe, segons s'ha explicat a IB3. Ara, el tema està en els jutjats.

0: 8 i 13 minuts, només la patronal Valeval es posa del costat de la Comissió Nacional dels Mercats en l'intent que els tribunals rebutgin la limitació de cotxes a Eivissa perquè restringeix l'entrada de més empreses de lloguer. El sector local i el govern es posen de part del Consell, que avisa que una suspensió cautelar greugeria la situació de l'illa.
1: El recurs de la Comissió Nacional dels Mercats davant del contenciós argumenta que els requisits per repartir la quota de 15.000 cotxes de lloguer afavoreix les empreses locals, que compliquen l'entrada de més operadors i limitant les alternatives per als usuaris. La patronal Valeval coincideix en tots aquests arguments i afegeixen que si a les Pitiguses s'apliquen criteris ambientals, els cotxes de lloguer són dels més nous i menys contaminants.
0: Les empreses d'Eivissa que es creuen que és al contrari, que disposar d'oficines i personal, com es demana, evita especuladors i dona seguretat al sector. Valentín Romero és el president de l'Associació d'Empreses de Lloguer de Cotxes d'Eivissa.
2: Eivissa és una illa, és un puesto limitat i hi caben els que hi caben. Si ja hi ha una infraestructura aquí muntada, per què han de venir altres? Això de venir un tio a demanar un cupo de 400 cotxes des d'un despatx de València per llavors superrentar-ho, la llei està evitant aquest tipus d'especulació.
1: El govern també es posa al costat del Consell en la defensa d'una norma que estan segurs que no trava l'entrada de ningú. Escoltam el vicepresident Antoni Costa.
3: Si té un ampli consens en el Parlament de les Illes Balears i, en conseqüència, sincerament, esperat. Esperat en aquest sentit, i això sí, el que també esperam és que no arribarà a bon port.
1: La institució eivissenca ja ha presentat escrit al jutjat on avisa que la suspensió cautelar de la norma, mentre resol el fons del cas, agreujaria la saturació de l'illa.
0: Per part seva, el PSOE, el Consell d'Eivissa, acusa el vicepresident, Mariano Joan, de manipular la informació sobre el recurs de la competència.
1: Asseguren que el recurs no qüestiona la limitació de vehicles a l'illa, sinó únicament el sistema de distribució dels permisos aprovat pel mateix Consell. Vicent Torres és conseller del grup socialista.
4: Demanam al senyor Mariano Joan que deixi de buscar excuses ni de fabricar un suposat conflicte amb el govern d'Espanya i que, si creu que tot el que s'ha fet està bé, vagi a defensar-ho en els tribunals, però deixi de buscar excuses i conflictes que no existeixen.
0: D'altra banda, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència autoritza que Avoris compri a Trapalo. L'organisme regulador dona permís a la firma del Grup Barceló en primera fase i sense compromisos per controlar el 100% del capital social de Trapalo.
1: La comissió aprova la compra d'Avoris perquè considera que no és susceptible de crear obstacles a la competència. Amb aquesta operació, Avoris i el Grup Barceló reforcen la seva posició. La distribució turística digital, on ja opera a través de marques com Mucho Viaje i Tu Billete .com. La integració amb Metrapolo permetrà generar unions a les tasques de distribució, comercialització digital, gestió d'inventari i desenvolupament tecnològic, a més d'ampliar l'oferta disponible per als clients de les dues companyies.
0: Ho hem destacat en titulars, campanya polèmica al Regne Unit, que diu que els pollastres que et menges duen més drogues que un comiat de fadrina a Eivissa. La campanya vol denunciar l'ús d'antibiòtics en les aus. El Consell de l'Illa, però, ja ha demanat a l'empresa que la retiri. Bon Aranyó.
5: Una plataforma animalista del Regne Unit, el projecte Slingshot, ha omplit de cartells publicitaris al metro de Londres per recomanar als seus habitants que no comprin pollastres criats per la gran indústria alimentària que, segons denuncien, estan plens d'antibiòtics. Un dels lemes que presenta la campanya, que va arrencar fa un mes, és «Els pollastres que menges duen més drogues que un comiat de soltera a Eivissa», una nova campanya que relaciona el consum d'estupefaents amb l'illa Pitiusa. El conseller eivissenc ja hi ha reaccionat i ho ha fet amb una dura carta dirigida a la plataforma animalista. Considera inacceptable que s'utilitzin estereotips per denigrar un territori i assegura que campanyes publicitàries d'aquest tipus perpetuen tòpics injustos i nocius.
6: Informatiu matí.
0: En clau laboral, el sindicat Comissions Obreres denuncia les temperatures extremes que, assegura, pateixen els treballadors dels serveis de terra. Comissions, a més, critica que AENA no fa res per prevenir els cops de calor. Carme Moreno.
7: La responsable de comissions a l'empresa de Hallin Swissport, a Son Sant Joan, Carmen Gamboa, assegura que cada dia es produeixen cops de calor entre els treballadors que fan feina a l'aeroport de Palma. Gambo lamenta que els empleats no poden descansar entre voleibol i tampoc no hi ha espai d'ombra ni abeuradors per refrescar-se.
8: Lo que pasa es que las empresas son muy opacas. De repente les dices, oye, ha pasado algo hoy y no te enteras por la empresa. Están intentando tapar porque además esto tiene un protocolo. Tú tienes que enviar al trabajador a la mutua y normalmente evitan que la mutua les dé de baja por el tema del calor. Les hacen una serie de, pues eso, de ayuda para que se recuperen y luego les dicen, bueno, si quieres la baja, vete a tu médico de cabecera.
7: El responsable de seguretat privada del sindicat USO, Miguel Sanyudó, diu que arran de la denúncia feta pel sindicat aquesta setmana, AENA ha arreglat els aparells d'aire condicionat a la zona de filtres. Tot i això, afirma que la temperatura és encara elevada i reclama a la inspecció de treball que hi actuï.
9: Llevamos 5 años, yo creo que sí que ya tendrían que haber sancionado, pero no han sancionado. Ahora mismo unos 28 grados, puede haber, 27, 28... En momento de máxima afluencia de pasajeros, 27, 28 grados, con una humedad del 60%, nada, trabajar en esas condiciones es duro.
7: La directora de l'IBASAL, l'Institut Balear de Salut i Seguretat Laboral, Coloma Capó, diu que la setmana que ve el seu departament comprovarà la temperatura a diverses zones de l'aeròdrom.
10: Arran de la denúncia presentada per USO, ens van explicar que els treballadors que representen fan feina amb altes temperatures. El que faran els nostres tècnics és comprovar les condicions tèrmiques a les zones afectades. Volem actuar amb dades objectives.
7: AENA respon a aquestes queixes i diu que són les subcontractes les responsables d'aplicar mesures preventives entre els seus treballadors. Tot i això, l'ENS aeroportuari assegura que manté una coordinació amb les empreses per facilitar la correcta implantació de les mesures. A més, AENA apunta que fa campanyes de sensibilització per protegir els empleats de la calor, especialment entre aquells que treballen a l'exterior.
0: Gràcies, Carme. I també l'aeroport de Palma continua ben viu el conflicte laboral entre els treballadors dels serveis de terra Swissport contra l'empresa. De moment, no hi ha acord per desconvocar les 4 jornades de vaga parcials previstes a partir de dimarts que ve. En cas de no haver-hi entesa, el sindicat Comissions Obreres no descarta una aturada indefinida.
1: Swissport té una plantilla d'uns 600 treballadors a Sant Joan i dona assistència a terra a aerolínies com Condor, Air Canada o TUI. El responsable de Comissions Obreres a l'empresa, Carmen Gamboa, reclama l'aplicació de les taules salarials del conveni col·lectiu. Els salaris baixos, diu Gamboa, suposa que els treballadors percebin entre 500 i 600 euros mensuals manco que en altres empreses del sector.
8: Hay una merma económica muy grande y con una carga de trabajo exponencial. Necesitamos una estabilidad en el empleo, con unos pluses acorde con el trabajo que se hace y mejores condiciones de trabajo. Hay compañeros realizando turnos de hasta 9 horas seguidas.
1: Les jornades de vaga previstes són per als dies 28 de juliol, el 1 d'agost, el 4 d'agost i el divendres, dia 8 d'agost. L'horari de les aturades és de les 7 del matí a les 12 del migdia i de les 7 del capvespre fins a les 10 del vespre.
0: I aquesta setmana coneixíem que els treballadors del Servei de Neteja de Sant Antoni han convocat una vaga indefinida a partir del 10 d'agost, a la qual ara s'ha adherit Formentera. UGT ha convocat una vaga al Servei de Recollida de Residus, Neteja Viària i Jardineria de l'illa després que l'empresa Presero hagi plantejat congelar els salaris fins al 2030.
1: La plantilla va aprovar per unanimitat d'iniciar les mobilitzacions en rebutjar una proposta que preveu un increment salarial del 0% entre 2026 i 2030. UGT considera inacceptable aquesta oferta en l'actual context d'inflació i de crisi de l'habitatge i acusa Presero de bloquejar la negociació i traslladar la responsabilitat al Consell de Formentera. El sindicat assegura que manté la voluntat de negociar, però adverteix que no acceptarà un conveni amb els salaris congelats durant 4 anys. Diuen que aquesta convocatòria de vaga es formalitzarà en les pròximes hores.
0: El Consell de Formentera ha expressat la seva preocupació per aquest anunci de vaga.
1: Tot i considerar que es tracta d'un conflicte laboral entre l'empresa i la plantilla, assegura que farà el seguiment necessari per garantir la prestació del servei i defensar l'interès general.
0: Més en clau laboral, es posa en marxa una campanya urgent als ajuntaments de les Balears per desbloquejar les jubilacions parcials a partir dels 62 anys. L'ha impulsada Comissions Obreres, que assegura que hi ha desenes de treballadors que tenen la petició paralitzada fa més d'un any.
1: Davant d'aquest escenari, el coordinador de l'administració local, Andreu Fernández, assegura que exigirà que de manera immediata es compleixi la normativa estatal que dona llum verda a la contractació de personal substitut al sector públic. Segons el sindicat, l'actual situació és insostenible i injusta.
11: Ens passa les administracions no estan fent res, tot és un tràmit burocràtic que l'allarguen i no es posen a mans a l'assumpte, no? De dir, vaig a fer això perquè la gent laboral que té els drets es pugui jubilar.
0: I el sindicat AMPE ha convocat 3 concentracions simultànies dimarts que ve per reclamar que els docents de Mallorca percebin el complement de difícil cobertura amb l'objectiu de compensar l'elevat cost de la vida. AMPE vol que aquesta mesura s'inclogui dins el futur acord de millores per als docents.
1: El president del sindicat AMPE, Víctor Villatoro, explica que també reclamaran la recuperació íntegra de les pagues extraordinàries per a tots els docents de l'escola pública.
12: Des del sindicat exigim en el nou acord autonòmic que s'inclogui aquesta recuperació de les pagues extres completes per tot el professorat, ja que des de l'any 2010 tenim una retallada estatal, d'una banda, i, per altra banda, a nivell autonòmic, hi ha el complement autonòmic que arriba fins a 600 euros a cada paga que no se té en compte en el càlcul de la extra.
0: Són les 8 i 24 minuts. Fem una petita pausa i anem a la informació estatal.
6: Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 99 céntimos kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 9,50 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el hojaldre de manzana a 2,50 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
13: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: Els serveis d'emergència han treballat tot el vespre contra rellotge per intentar guanyar avantatge sobre l'avanç de les flames als grans incendis d'Àvila i la Serra Oest de Madrid, mentre el comportament de l'incendi resultava manco extrem. Tot i així, l'incendi segueix fora de control i 60.000 persones continuen confinades o evacuades. El president espanyol, Pedro Sánchez, visitarà avui matí les zones afectades de Madrid, així com el centre de comandament avançat de Cenicientos.
1: Tot i el temor inicial que els focs de les dues comunitats es poguessin unir, el govern estatal explica que l'incendi de Castella i Lleó no ha entrat a la comunitat madrilenya i avança ara en direcció nord. L'executiu va declarar ahir l'emergència d'interès nacional en aquestes zones. És la primera vegada que s'activa per incendis i la segona des de l'apagada generalitzada. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix en la necessitat d'obeir les ordres de les forces de seguretat.
14: Digo esto porque es muy importante saber que estos son normas de obligado cumplimiento, no son recomendaciones, son instrucciones de obligado cumplimiento que salvan vidas.
0: S'ha activat, per tant, la situació operativa 3. És el nivell més alt de resposta davant d'emergències. Des del govern espanyol diuen que la situació és complicada i que cal extremar precaucions. En aquest sentit, tot i que el foc es troba encara en fora, ahir vespre es va procedir a desallotjar el càmping de l'Escorial amb 5.000 persones.
1: Precisament, el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, remarcava la necessitat d'evitar que el foc vagi en aquesta direcció i demana prudència a la ciutadania.
15: Pido a la ciudadanía responsabilidad y que no se acerquen al fuego. Que si pueden evitar acercarse a las zonas más peligrosas, por favor, extremen la precaución. Es una petición que realizamos desde todos los servicios que estamos trabajando en este incendio.
1: La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, parla del pitjor incendi de la història de la comunitat i diu que ara mateix està fora de capacitat d'extinció.
16: En estos momentos estamos fuera de la capacidad de extinción del fuego en algunos frentes, así que sí que vamos a pedir que en las próximas horas todo el mundo pues siga en sus puestos como lo está haciendo la mayoría.
1: El govern estatal ha desplegat gairebé 2.000 efectius, 285 mitjans terrestres i 16 aeris per combatre aquest foc i el d'Àvila. El govern espanyol també ha activat el mecanisme europeu de protecció civil i s'espera que avui arribi ajuda aèria d'Itàlia i Grècia.
0: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra per l'incendi forestal de Burgondo a Ávila, el foc, que ja ha cremat més de 9.000 hectàrees, s'hauria originat per una imprudència greu per ús de maquinària pesant en una zona on estava prohibit utilitzar-ne.
1: Se'ls acusa d'un delicte d'incendi forestal i un altre contra els recursos naturals i el medi ambient. També tenen agreujants per afectar nuclis habitats propers i per haver perjudicat l'equilibri dels sistemes naturals. Tot això, quan a banda dels focs a la comunitat de Madrid i Ávila, també hi ha incendis. Se sent control a Guadalajara, Toledo i Lleó.
0: Els incendis forestals afecten també França. En aquest país hi ha una trentena de focs actius que han obligat a desallotjar 140.000 persones, la majoria als departaments de Gironda i Landes. La superfície cremada arriba ja a les 50.000 hectàrees, gairebé el triple que durant el mateix període de 2025.
1: L'incendi més important és el que afecta la localitat turística d'Arcachon, on 44.000 persones han estat evacuades i on el foc ha arrasat 19.000 hectàrees. Més de 1.000 bombers fan feina a la zona per apagar les flames, però les previsions de vent de fins a 80 km per hora compliquen les tasques d'extinció. Un total de 42 bombers han resultat ferits mentre intentaven sufocar les flames, 9 dels quals han hagut de ser evacuats a centres sanitaris.
0: Situació també complicada a la zona de les Landes, on 31.000 persones han estat desallotjades. El vent també complica les tasques d'extinció d'un foc que ha causat danys a més de 100 habitatges i edificis. I a la zona de Bar també hi fan feina 1.000 bombers per intentar sufocar les flames.
1: Aquest divendres, el primer ministre francès, Sébastien Lecornu, va anunciar el desplegament de més militars per ajudar a sufocar aquestes flames. Més de 1.000 en total. També han enviat 1,5 milions de mascaretes per protegir els equips d'emergència i la població exposada al fum. L'objectiu, ara mateix, diu, és protegir vides.
0: I un darrer punt en clau internacional, un mes després dels dos terratrèmols que varen sacsejar a Veneçuela, la xifra de víctimes mortals arriba a les 5.500. Diverses plataformes ciutadanes xifren la quantitat de desapareguts en més de 40.000. Les autoritats encara cerquen desapareguts davall els enderrocs. Mentrestant, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, ha anunciat un pla mestre per la reconstrucció integral de Veneçuela.

0: Són les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. El model turístic, la sensació de massificació, la falta d'habitatge, la sobrepoblació i la preocupació per l'arribada constant de migrants a les costes de l'arxipèlag han estat els temes centrals de les autoritats de les illes en la primera trobada de l'estiu amb el rei Felip VI.
1: La presidenta Marca Provença ha demanat al monarca atenció pública i política pel creixement demogràfic que experimenten les Balears.
0: Unanimitat a l'Ajuntament de Santa Maria per donar suport a les dues activistes detingudes per vandalitzar diverses immobiliàries en el marc de les protestes pel model turístic actual.
1: Tots els grups polítics de Santa Maria del Camí han aprovat una moció que reclama proporcionalitat en les investigacions policials.
0: Una nova campanya publicitària d'una plataforma animalista del Regne Unit torna a utilitzar un estereotip que perjudica l'imatge de les illes, en aquest cas d'Eivissa.
1: El Consell Insular ha reclamat que retiri el missatge que diu textualment els pollastres industrials tenen més droga que un comiat de fadrina a Eivissa.
0: L'Ajuntament de Mahó no descarta limitar el consum d'aigua particulars per l'escassetat d'aquest recurs.
1: L'aqüífer de Mitjorn, que abasteix a Mahó, només està al 23%, xifra que preocupa el consistori.
0: I en clau estatal, preocupació pels grans incendis de la Serra Oest de Madrid i d'Àvila.
1: El foc està fora de control i 60.000 persones continuen confinades o evacuades. L'executiu central té el control de les actuacions després que hagi declarat l'emergència d'interès nacional en aquestes zones.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Moment ara també per fer un cop d'ull a les principals portades de la premsa escrita. Començam amb Mallorca, on el protagonisme és per l'audiència reial d'ahir al Palau de l'Almudaina. Tant Diari de Mallorca com L'Última Hora duen imatges molt semblants. La presidenta del govern, Marga Proens, posant amb un somriure de vora el monarca, Felip VI.
1: La saturació a l'audiència reial, titula Diari de Mallorca, mentre que L'Última Hora afirma que Proens assumeix el malestar, però culpa el PSIP de la saturació.
0: També està present en ambdós diaris la prèvia a la manifestació contra la massificació turística de demà i, en concret, la moció aprovada ahir per unanimitat al Pla de Santa Maria per donar suport a les activistes detingudes per les pintades immobiliàries.
1: Fins i tot coincideixen els dos diaris amb una entrevista a en Iago Negruela, candidat del PSIP a l'Ajuntament de Palma. Remarquen el mateix, la necessitat que Negruela veu d'expulsar Airbnb de la ciutat revocant les llicències de lloguer turístic.
0: Menorca Diario, per part seva, d'un portada dels canvis normatius del sector nàutic, el seu principal titular és el següent: vaixells més potents es podran llogar només en 4 hores de pràctiques. És a dir, amb el conegut com a titulín, que s'obté només un dia i que també passarà a ser indispensable per llogar qualsevol embarcació.
1: La principal imatge de la seva portada és per als jaleos del castell. Segons relaten, les ganes de festa s'imposen al poble. Diuen literalment, es castell s'encén.
0: A les Pitiuses, Diario d'Ibiza mostra en la seva primera plana el desallotjament de l'esquelet de l'edifici de Punta Chinchó. A la imatge es pot veure una sèrie d'operaris retirant una tanca mentre un agent de seguretat els mira. Els 4 residents que hi quedaven no varen oposar resistència.
1: També destaca la Diada de Sant Jaume i l'entrega de premis honorífics que el Consell de Formentera ha donat a diferents ciutadans de l'illa. Així mateix, destaca el conflicte laboral que podria provocar una vaga en la recollida de defensa. L'apitiu s'ha manat durant l'agost.
0: El periòdico d'Ibiza Formentera inclou aquest darrer tema, però opta per donar el protagonisme a la polèmica generada per una campanya britànica, us ho hem explicat a l'informatiu, que vincula Eivissa amb el consum de drogues. El Consell exigeix la seva retirada immediata.
1: A la imatge de portada podem veure un camió en grua que descarrega un generador al carrer Ramon Muntaner de Vila, titulant així: crisi en el subministre de llum d'Eivissa. Veïnats i comerciants instal·len generadors. Tot com a resposta als continus talls d'aquest estiu.
0: En la premsa d'àmbit nacional, el protagonisme absolut és pels grans incendis que està afectant Àvila i la Comunitat de Madrid. Més de 60.000 afectats pel foc voraç, titula El País, amb l'imatge d'una dona gran desplaçada dormint a un poliesportiu a la localitat de Cebreros.
1: La Vanguardia aposta per fer èmfasi en la declaració de l'emergència nacional per un incendi imparable a Madrid. En la imatge dels veïnats de la mencionada localitat de Cebreros, treballant conjuntament amb els serveis d'emergència per aturar el foc.
0: És exactament la mateixa imatge que utilitza l'ABC en el seu cas, destacant que el foc no dona treva ni a la muntanya, ni als veïnats, ni als polítics.
1: També ha volgut destacar en gran l'ABC la preocupació de l'OTAN, perquè militars europeus es fuguen a la Xina per entrenar els seus pilots. El manco, 2 d'ells serien espanyols.
0: Són les 8:35 minuts, això és el que diuen les portades dels diaris d'àmbit estatal, també de l'àmbit autonòmic, donant pas ara a Toni Tenerife en tota l'autoritat esportiva.
2: Escoltau l'informatiu matí. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva i Ivetar Ràdio. El Real Mallorca ja és des d'ahir a Marbella per fer l'estatge de pretemporada i ho fa amb 25 jugadors desplaçats. Entre ells 6 són del filial, la resta del primer equip. Només falta Justin Calumba, lesionat. Antonio Roca s'ha dit per l'Espanyol, també hi és a terres andaluses. Ara, el nom que es mou per la planta noble vermella és el del porter Arnau Tenas. Sembla imminent la seva presència a la concentració mallorquinista. Ara falta tancar l'acord amb Villarreal, propietari dels drets esportius d'un porter amb el que Íñigo Pérez Nou, entrenador del conjunt groguet, no compta. I avui, a partir de la seva hora baixa, els de Luis García jugaran el primer test de pretemporada, anem a dir que seriós. Recordin que anteriorment es va jugar 1, 7 dies abans davant el filial mallorquinista. Ara ja ve un rival que no és el filial, és el conjunt del Al-Fateh de l'Aràbia Saudita. Serà el Marbella Sports Center on es jugarà en un partit que serà oferit en directe per aquesta casa, IBTES Televisió. Raúl Llona, tècnic de l'UD, va completar ahir el cinquè entrenament encara, això sí, amb molt de fitxatges pendents. Dels que queden de la passada temporada, ell va parlar per IBTES Ràdio al central Manu Pedreño, més conegut com a Manu Pedre. Així valora la pretemporada que estan fent.
4: Todo bien, es verdad que faltan bastantes compañeros y tal, están ayudando chicos del filial, pero bueno, un míster que quiere hacer un vestuario unido, que quiere estar encima de nosotros, quiere que entre nosotros nos apoyemos, bueno, hagamos un poco una especie de grupo para que eso luego se refleje en el campo, que eso pienso yo que es bastante importante, lo que forma en el vestuario y luego lo refleja en el campo.
3: Después de una temporada marcada por la decepción, ahora toca mirar cap a dalt, Manu Pedre.
4: Al final, Ibiza siempre es un club que va a estar peleando por la zona alta y vaya, así nos lo ha trasladado a la propiedad, que es normal que tengamos esa, entre comillas, presión de estar arriba, porque creo que el club está haciendo un esfuerzo bastante grande en hacer una plantilla pues acorde a lo que nos están pidiendo.
3: El que fa la segona federació, el Poblense, que ja suma 11 altes i 8 renovacions, va arrencar la pretemporada el passat dilluns amb Julián Robles com a nou tècnic. L'ex del Mallorca B treballa amb moltes ganes en un projecte il·lusionant per al mallorquí. Un projecte on també hi serà Francesc Fullana. Als seus 36 anys, sap que bona part de l'èxit d'aquesta temporada ve lligat amb la tasca que pugui fer el nou entrenador.
5: Ve d'un club com a Mallorca, molt professional, i bé, ja des del primer dia ho vol transmitir aquí, que és important donar aquesta passa com a club i en tots els sentits, i bé, contents de que hagi decidit venir aquí. El que vam fer l'any passat era molt difícil, però bé, amb humilitat seguir fent feina i veurem fins on arribem.
3: I és que l'objectiu és només un i, a més, prioritari. Julián Robles.
6: Nosotros vamos a trabajar lo primero para salvar categoría, para competir cada partido al máximo y a partir de ahí, una vez que salimos la categoría, a intentar hacerlo lo mejor posible.
3: I una curiositat, Dani Nieto, que el passat curs va jugar al Poblense, torna a Sòria, però no per jugar al Numanci, com ja va fer del 2016 al 2019 amb Jaó Barrasate a la banqueta, sinó al Calasanz, nou vingut a la tercera federació del grup castellà. Nieto, amb 35 anys, espera sumar el projecte de Fran Valero. És Dani Nieto.
7: Valoraron muy bien pues, mi presencia, ¿no? O sea, que formara parte del proyecto, tanto en lo deportivo como jugador y pues pudiendo pues ayudar también, como ha dicho, pues en la parcela técnica. Y nada, la verdad es que lo vi muy bien, con muy buenos ojos y muy feliz y muy contento de estar de nuevo vinculado a Soria y de pertenecer a este club, que está haciendo las cosas muy bien.
3: El que fa la penya esportiva Sant Eulali ja suma una nova incorporació des d'ahir. Es tracta del porter Dani Ortí, de 9 anys, que ha jugat a la penya esportiva Sant Jordi, l'UD Eivissa i la Societat Esportiva Portmany. Ara l'equip de Ramiro González ja compta amb 6 cares noves, més les renovacions de 9 futbolistes del passat curs. Balears tornarà a tenir 2 equips a divisió de novè, parlant de rugbi, el Toro i el Palma Unión. Malgrat el descens esportiu del Palma, la renúncia a l'hospitalet de la categoria per motius econòmics posa en safata als mallorquins l'opció de tenir una segona oportunitat a la categoria. Chico Solivelles és el president del Ponent.
8: Guany seguim jugant a divisió de nou, en les circumstàncies l'hospitalet m'ho ha decidit la seva plaça i jugarem i mirarem de mantenir les coses que van fer bé i les que no van fer bé i millorar-les.
3: I d'això ho afrontaran en solitari, mantenint la marca Palma Rubio Unión, però sense la col·laboració del Shanrock. Els tricolors renuncien a continuar amb el Ponent i només sortiran a categoria autonòmica. Solivelles.
8: El Sant Roc va decidir no seguir el projecte del Palma i nosaltres, quan no m'ho queda d'altre, ho hem d'acceptar la seva decisió. Seguirem 100% Ponent. El que és nom oficial, comercial, més ben dit, serà Palma Rubinyó per diversos temes. El projecte 100% Ponent.
3: Queda molta feina per fer i és que per la pròxima temporada hi haurà una reestructuració important de la categoria. De fet, es passarà de 3 grups de 32 equips a només 2 de 10 per espai de 2 temporades. I ara, parlant en plana poliesportiva, per exemple, del futbol sala, el Illes Balears Palma Futsal, que ja coneix el seu rival a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. L'equip d'Antonio Vadillo s'enfrontarà al Pozo Múrcia en el torneig que es disputarà el dia 5 i 6 de setembre al Palau Blaugrana de Barcelona. Per altra banda, en bàsquet, Alba Torres, als seus 36 anys, torna a l'òrbita de la selecció. L'actual seleccionador Miguel Méndez l'ha convocada juntament amb la també mallorquina Elena Puello i la menorquina Aina Ayuso a una llista on després ha de sortir la plantilla, el roster definitiu que jugarà al Mundial d'Alemanya del 4 al 13 de setembre. Més bàsquet, Alex Blanco s'incorpora al Palmer. Ho farà en qualitat de cedit provinent del València. Estem parlant d'un base nascut fa de 9 anys a Menorca, que fa 1,90 d'alçada i és internacional en categories inferiors per Espanya. Va ser tercer a l'Europeu Sub-20 amb el combinat estatal, on va tenir molta participació. En quant al món del ciclisme, Tadej Pogačar va aconseguir ahir la seva cinquena victòria d'etapa al Tour 2026, batent el rècord de l'italià Marco Pantani a l'Alpe d'Huez en 1 minut i 15 segons. La d'ahir va ser una increïble exhibició, una més del ciclista eslové a l'Alpe d'Huez. A la general comanda amb autoritat Pogačar. Remco Evenepoel, el segon, a 7 minuts i 11 segons. Eissat del Toro, tercer, a 9,42. Joan Ayuso, el setè, i és el primer espanyol al general, però va perdre ahir 6 minuts i 26 segons. Ara és a 15 minuts i 58 segons d'un Pogačar que té a tocar el cinquè triomf absolut a la Ronda Gala. Amb aquest punt de ciclisme, el deixem. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
9: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
10: El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
11: Podem gravar, idò.
12: Dale play.
11: Raül Valls, com estàs?
12: Molt bé, Joan Mimàs.
11: Aquí fent un programa...
12: La gran vida.
11: Passen tantes coses.
12: Cada dissabte i cada diumenge.
11: A partir de les 9.
12: Tu vals a les 9.
11: No, i no t'obram.
12: Aquí, a IB3 Ràdio.
13: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
12: Saps què t'ho vull dir?
11: Sí.
13: En Joan Mimàs i Raül Valls.
0: Vuit i 46 minuts, seguim en l'informatiu matí amb més notícies com aquesta. La manca d'aigua posa Maó en alerta màxima. Alguns veïns han patit talls de subministrament perquè al dipòsit de Malbuja no hi havia aigua. L'Ajuntament adverteix que si no se'n redueix el consum, es veurà obligat a programar talls de subministrament els pròxims dies. En Ramiro López.
14: Durant el vespre de dimecres, els nivells d'aigua del dipòsit de Malbuja eren tan baixos que la bomba de subministrament no va trobar aigua per enviar la xarxa. Això va provocar un tall d'abastiment que va durar 3 hores i que va afectar alguns domicilis de la meitat del municipi. L'aqüífer de mitjorn que abasteix a Maó està al 23%. Les pluges de l'hivern han estat nombroses però concentrades en poc temps i no han permès que l'aigua s'emmagatzemi. La situació és tan preocupant que l'Ajuntament adverteix que si aquesta no millora es veuran obligats a fer talls parcials del subministrament. Helena Costa és la primera tinent de Batla.
15: En els pitjors dels casos, clar, s'hauria de restringir ja l'ús per el consum d'aigua per ús domèstic, esperant no tenir que arribar a això.
14: El consistori ha publicat un ban demanant implicació ciutadana. Fins ara vigilaven els consums setmanalment. Ara ho fan cada dia per detectar-ne d'excessius i reduir el cabal dels infractors. Els ciutadans asseguren que són conscients.
16: Aquí l'aigua, se cuidaven les cisternes, se replegava l'aigua, hi havia una cultura de l'aigua i l'han perduda i l'haurien de tornar a agafar. És un bé comú, és per tots, pobres i rics, i tothom té que tenir dret a l'aigua.
17: No ens haurien d'imposar cap restricció, ens haurien de posar nosaltres mateixos, no? Perquè està fatal l'assumpte de l'aigua, no n'hi ha.
4: Aquí, especialment en Babuja, pues, jo crec que hi ha un consum bastant alt, perquè tot tenen piscines o per altres barris que també hi tenim per aquí, jo crec que l'aigua s'està usant demasiado.
14: Cada any Maó també rep una aportació voluntària de l'aqüífer de Sant Isidre d'ús militar, però hi ha preocupació al municipi perquè aquesta font també s'està esgotant.
0: Gràcies, Ramiro. Greenpeace adverteix que a finals de segle molts nuclis costaners de les Balears poden quedar inundats i la superfície d'arena a les platges reduïda a la meitat. L'organització ho explica a l'informe Destrucció a tota costa, en què analitza els impactes de canvi climàtic i l'acció humana al litoral.
1: Una quarantena de nuclis residencials estarien en risc per inundacions a conseqüència de la pujada del nivell de la mar, segons indica l'estudi. L'àrea més crítica és Cala Millor, a Mallorca. Els ecologistes insisteixen en que calen mesures d'adaptació per minimitzar la petjada humana. És Elvira Jiménez, responsable de costes de Greenpeace.
18: Les autoritats i les administracions siguen mirant més al corto plazo y prefieran seguir manteniendo terrazas y chiringuitos en zonas de riesgo. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.
1: Segons l'organització, el 27% de Costa Balear ja està urbanitzada i a Menorca les places hoteleres en sol rústic s'han quadruplicat la darrera dècada. En el conjunt de l'Estat, quantifica els danys en uns 250 milions d'euros.
0: I les barques tradicionals tornaran aquest cap de setmana al port de Senija, a la zona del Cap de Cavalleria de Menorca. Després de 24 anys de conflicte amb costes, els amarristes han aconseguit una autorització per poder emprar-ne els pantalans sense por a una sanció.
1: Es tracta d'un permís per als pròxims 3 anys que els dona la tranquil·litat mentre se'n continua tramitant una concessió definitiva. Tant l'Associació d'Usuaris com Ports de les Illes Balears han intentat en diverses ocasions aconseguir la concessió del port i regularitzar-ne l'activitat, però el Ministeri demana moltes garanties mediambientals. Bep Riudavets és president de l'Associació d'Usuaris de Senija.
19: Aquesta vegada tornaran amb un títol que els habilita per durant mínim 3 anys. Hi ha unes condicions mediambientals i estètiques importants, però amb les quals nosaltres hi estem totalment d'acord. Nosaltres no volíem un port esportiu, nosaltres volíem i tenim un port per embarcacions tradicionals.
1: A principi d'any van retirar-ne les barques per recomanació legal. El Ministeri els havia sancionat.
0: Quatre de cada 10 residents balears es gasten producte local entre el 25 i el 50% de la cistella de la compra.
20: Si puc, tri producte local, si n'hi ha. A prop de casa ens queda una tenda petiteta, que hi anem ocasionalment, de tant en quant hi anem.
21: En el mercat ja troquen el millor de tot. Ho tenen tot molt fresc i ja que vens per comprar camp, per comprar peix, per comprar fruita, verdura, tot.
22: Hi ha alguna fruteria per a comprar coses puntuals? Pues a lo mejor 300, 400 euros, sí. 400 más bien, porque nosotros somos 5.
0: És una de les dades de l'enquesta del govern sobre hàbits de consum de la ciutadania. La Direcció General d'Economia ho valora de manera positiva perquè creu que suposa un aval a la producció de quilòmetre zero.
1: L'enquesta reflecteix que el 41% de la població destina entre 200 i 400 euros mensuals a

valorat l'ús dels bons comercials que ha arribat a una gran part de la població. Vuit i 52 minuts, dedicam aquests darrers minuts de l'informatiu a la cultura.

0: Avui a Sant Jaume i els cossiers del Gaida faran el ball de l'oferta a l'església i després ballaran a la plaça del Temple. A nit feren el tradicional recorregut pels carrers del poble i, com tota revetlla de Sant Jaume, fan el tradicional quadrat.
1: Pels algaidins, els cossiers són sagrats i, segons ells, com Alexandre Rafael i Joan Sales, és tot un honor.
2: Bé, però no ho diu, és tot. Representar les festes, el poble i seguir la tradició.
3: Des de petit he estat ballant els cossiers, ballant amb el meu tio i dient ostres, vull ser cossier i ho he aconseguit, estic aquí.
1: És la segona vegada que dansen enguany després de fer-ho per les festes d'hivern de Sant Honorat, però no sempre són els mateixos. Fills contents i mares orgulloses.
4: Ai, el meu papa i el meu predi jove ballen de cossiers. I un balla per Sant Jaume i un balla per aquest dia.
5: Bueno, me sento especialment contenta perquè la dama és la meva filla. I a més tenc un fill que ha de ballar.
1: Moments especials que els algaidins no es volen perdre.
0: També és Castell celebra aquests dies les festes de Sant Jaume. Aquest divendres cap vespre s'ha fet el primer jaleo d'enguany amb la calor i la humitat com a protagonistes, una situació meteorològica ben diferent, val a dir, a la de l'any passat en què la pluja va obligar a acabar abans d'hora.
1: Amb un poc de retard van arribar a la plaça de l'Ajuntament els cavalls, els cavallers i els caixers. Alguns enguany s'han estrenat en el càrrec i són especialment joves, com el caixer capellà, Miquel Àngel Riera, i la caixera batllesa, Paula Carbonero. Avui hi ha el segon a les 12 del migdia.
6: Complir els 10 anys de caixera com a batllessa, per jo és tot un honor, un privilegi, estic molt contenta.
7: Sí, primer any, primer de tot, però molt content i molt feliç, la veritat. Esperem que el bon Jesús mos ajudi, però crec que ho salvarem i anirà bé.

0: Sant Jaume també és el patró de Formentera i, com és tradició, a nit entregaren els premis al Jardí de les Eres. És a la vegada l'acte de la Diada amb el discurs institucional del president del Consell, Òscar Portes.
1: La màxima autoritat de l'illa ha destacat la tasca altruista de les persones guardonades que han fet Gran Formentera amb la seva dedicació diària.
2: Aquesta gent que ho fa de cor, que no busca res a canvi i que ha entregat part de la seva vida en benefici del poble de Formentera i que són tot un exemple per a les noves generacions, per a la gent jove.
1: La medalla d'or d'enguany ha estat per a la colla de Vall, els Pastorells, que el 2026 celebra el 50 aniversari. El seu president, Pepe Escandell, està orgullós de rebre aquest guardó pel paper de la colla en la cultura i les tradicions.
3: I realment aquests 50 anys de feina, aquests 50 anys d'haver estat mantenint el nostre folclore, la nostra música, la nostra vestimenta.
1: Formentera també ha declarat fill adoptiu a títol pòstum al periodista Guillermo Romaní, un referent en el món de la comunicació a l'illa. La seva dona, Marta Uriarte, explicava a Ivetres com li hagués agradat aquesta distinció.
4: Para él sería súper importante porque es el sitio donde más le gustaba del mundo, así que le reconozcan su trayectoria, sobre todo profesional, para nosotros es súper importante.
0: També hi ha una distinció a títol pòstum per a Joan Robert Masdeu Mallans per la seva trajectòria dedicada al món de l'educació i a la Ferreria Ferreret, un negoci amb 130 anys de vida i que preserva un dels oficis tradicionals.
1: La Pitiusa també té una nova filla predileta, Maria Costa, Ana Maria de Can Celestino, per una vida dedicada a la solidaritat, al voluntariat i a l'ajuda de les persones més vulnerables.
0: Per cert, durant el seu Parlament, Òscar Portes també ha fet una crida a la cooperació institucional de les diferents administracions per afrontar els reptes de Formentera en qüestions com l'habitatge, la mobilitat, el manteniment dels serveis públics, la protecció de l'entorn, la sostenibilitat i la pressió migratòria.
5: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu.

0: I l'Ajuntament d'Eivissa ha presentat el programa de les festes de la Terra d'enguany. El dia gros serà el 5 d'agost amb l'entrega de la medalla d'or de la ciutat i amb el concert al passatge de Vara de Rei del grup eivissenc Estàtues de Sal.
1: El programa inclou una festa de música urbana el 8 d'agost organitzada pel raper Mucho Muchacho, una festa flower, un homenatge als 8 veïnats centenaris del municipi i l'actuació d'artistes del Royal Ballet de Londres el dia 1 d'agost. Rafael Triguero ha salvat la d'Eivissa.
2: Però també jo crec que una qüestió a destacar aquest any, i com us explicava, que és un programa de festa que el que pretén és posar en valor les nostres tradicions, patrimoni, cultura, però també les músiques, d'esport i altres activitats.

0: Bon dia. Repassem els principals títols quan han tocat les 9 del matí. L'audiència d'aquest estiu entre el rei Felip VI i les principals autoritats balears està marcada pels principals reptes que afronta l'arxipèlag. Durant la trobada s'han abordat qüestions com la pressió turística, la dificultat per accedir a un habitatge, l'augment de la població resident i l'increment de l'arribada de migrants per via marítima.
1: En aquest context, la presidenta del govern, Marga Provenç, ha aprofitat l'audiència amb el monarca per reclamar que el creixement demogràfic de les illes ocupi un lloc prioritari en l'agenda política i institucional i ha defensat les mesures del seu executiu.
2: Escuchando mucho este descontento y este malestar que, insisto, que iba avalado por unos números totalmente inasumibles. Pero por eso tenemos una política de contención.
0: L'Ajuntament de Santa Maria del Camí ha expressat el seu suport a les dues activistes investigades per les accions vandàliques contra diverses immobiliàries durant les protestes pel model turístic.
1: El ple municipal ha aprovat per unanimitat una moció que tots els grups polítics en què es reclama que les investigacions policials es duguin a terme en criteris de proporcionalitat. Colau Canyelles, batlle de Santa Maria, ha defensat que el seu municipi és un exemple a seguir.
3: Des de que jo som batlle, he de reconèixer que en els grups polítics sempre hi ha hagut un consens, sempre hem arribat a acords per bé del poble, sempre. Que hi ha hagut sempre un talent de cordialitat i de positivitat. Sempre hem arribat a acords i és veritat que cadascú té el seu matí i cadascú defensa les seves postures polítiques totalment legítimes. Però quan hi ha punts que són conflictius, punts que són favorables o punts que són beneficiosos per al poble, sempre hem anat junts, sempre.
0: El Consell d'Eivissa ha demanat la retirada d'una campanya publicitària d'una plataforma animalista del Regne Unit per considerar que perjudica la imatge de l'illa.
1: L'anunci recorre un estereotip vinculat al turisme de festa i inclou el següent missatge. Els pollastres industrials tenen més droga que un comiat de fadrina a Eivissa. La institució insular considera que aquest eslògan ofereix una imatge estigmatitzadora de l'illa i n'ha reclamat la retirada.
0: Més coses en clau de successos. Tres persones han resultat ferides en un accident de trànsit a la carretera de Puigpunyent. El sinistre es va produir ahir, poc després de les 11 del vespre, quan dos vehicles varen col·lidir, segons ha informat el 061. La persona que va patir les ferides més greus és una dona de 21 anys que presentava diversos traumatismes i després de ser estabilitzada va ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
1: En l'accident també varen resultar ferits una dona de 65 anys i un home de 60. Tots dos presentaven lesions de menor consideració i varen ser evacuats a la Clínica Roger.
0: Continua la preocupació pels grans incendis que afecten la Serra Oest de Madrid i la província d'Àvila. Les flames continuen fora de control i unes 60.000 persones segueixen confinades o han hagut de ser evacuades a causa de l'avanç del foc.
1: Davant la gravetat de la situació, el govern central ha assumit la direcció de l'operatiu després de declarar l'emergència d'interès nacional en les zones afectades. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix en la necessitat d'obeir les ordres de les forces de seguretat.
4: Digo esto porque es muy importante saber que estos son normas de obligado cumplimiento, no son recomendaciones, son instrucciones de obligado cumplimiento que salvan vidas.
1: També preocupa la situació dels incendis a França, que han cremat més de 50.000 hectàrees i que també han obligat a evacuar 140.000 persones.
0: Així arribarem a les 9:04. Comença ara la sintonia d'Iveta Ràdio, La Gran Vida.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.
1: Molt bon dia, benvingudes, benvinguts un dissabte més a La Gran Vida, ja ho sabeu, aquí a IB3 en ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un dissabte més vos acompanyarem fins a les 11 per contar-vos tot allò que passa a les nostres illes. També totes aquelles activitats i tot aquell entreteniment que teniu per gaudir durant el cap de setmana. I, com no, també xerrarem d'actualitat. I avui començarem xerrant de joves que s'ho estan passant d'allò més bé durant aquest estiu i no ho fan aquí, no, se n'han anat concretament fins a Santander, tota aquella zona del nord d'Espanya, no sé jo si estaran amb menys calor que nosaltres, però la qüestió és que s'ho passen molt bé. També estarem a diferents punts de les nostres illes on estan celebrant les seves festes patronals i, a més, també anirem fins a l'Orgull Conser. A més, també anirem fins a les nostres illes d'Eivissa, Formentera i a Menorca per contar-vos tot allò que passa allà. Res, dues hores d'entreteniment d'actualitat que comencen ara mateix. Bueno, idò, això vos deia que començam el nostre programa d'avui contant-vos que els joves de Mallorca són pel món, zones que crec, o esper, que estiguin més fresquets que aquí, per gaudir de les multiaventures jove. Un cicle d'activitats en diferents tons, quatre tons, que se fan des d'aquest mes de juliol, que de fet tornen avui aquest primer torn. Després n'hi ha un altre al mes d'agost i també fins al mes de setembre. On van? Idò, mira, els inclou allotjament, transport, activitats, bueno, un pot de tot. Per xerrar d'aquest tema i de què són aquestes multiaventures joves, volem parlar-vos ara o contactar amb el Toni Fuster, que és bueno, membre del Consell de Mallorca, conseller executiu de presidència, i bueno, ell sap un bocat d'això, crec que aquesta vegada no hi ha pogut anar, però allà hi ha la directora insular de joventut. Bon dia, Toni, com anam?
2: Molt bon dia, Raül, com estàs?
1: Bueno, nosaltres no sé si tan bé com aquests joves, eh?
2: Jo estic segur que no, perquè estan molt bé, ells. I, a més, un poc més fresquets.
1: Més fresquets. Conta-nos, com és aquesta iniciativa que heu posat en marxa, les multiaventures joves, amb quatre tons i molts de joves de la illa de Mallorca, en aquest cas, que poden viatjar fins a Santander per viure, jo que sé, tot tipus d'activitats d'aventura.
2: Pues mira, aquesta iniciativa s'emmarca dins el que és la política que varen dissenyar a principi de legislatura en quant a un punt important de joventut, que són els campaments. Ho dic perquè fins l'any 2023 s'oferien aproximadament unes 500 places de campament durant tot l'any i, per exemple, enguany, en aquest any 2026, hem oferit més de 1.500 places entre el que és Joves a la Serra, entre el que és la Victòria i ara també amb el Multiaventura. El que volem, evidentment, és que els nostres joves tinguin l'oportunitat de fer pues, tota una sèrie d'activitats a Mallorca, que és on està esgruixat de les activitats, però també fora, i per això enguany hem triat Cantàbria. Concretament estan a Torre la Vega, són 5 dies i 4 nits, on els nostres joves pues, poden practicar diferents activitats que són més complicades de fer aquí a Silla de Mallorca, simplement per una qüestió lògica.
1: Clar, és a dir, fan, per exemple, rafting, no?, pels rius de per allà i se tiren en les barques, no?, coses que aquí, no, evidentment, no podem fer, no?
2: Exactament. També tirolines, via ferrata, que és una modalitat que ja pues, està molt assabentada. Per tant, és un poc també el que volíem, no? I sí que vull destacar una cosa, que aquests viatges també s'emmarquen dins tota una sèrie de valors que per nosaltres són importants, perquè nosaltres quan tenim el contracte també hi ha monitors que acompanyen, i no me'n refereix que monitors de silenci, sinó monitors que el que fan és, de temps lliure, com se diu, a lliure, que el que fan és fomentar el companyerisme, la feina amb equips, els valors de la convivència. I jo, per exemple, la setmana passada, bueno, aquesta setmana, sí, pràcticament era, vaig estar reunit a tots els grups que conformaran tots aquests viatges,
1: sí,
2: i veus que hi ha diferents persones de diferents indrets de Mallorca, de Palma, de Manacor, de pobles de la part forana, de Marratxí, de Llucmajor, i bueno, també és una forma molt guapa, no? De fer companyerisme. Ho dic perquè tenim històric, perquè m'entengui, del viatge Joves a la Neu, que varen començar l'any 2024,
1: sí,
2: i s'han fet molt de grups d'amics, i per nosaltres també és una iniciativa que trobem que és important.
1: Sí, a més, parlant d'aquests joves, que varen anar Joves a la Neu, bueno, que han fet un grup, no?, que ha estat un poc com a més enllà de lo que és el viatge Joves de tota Mallorca, que han fet un grup d'amics nou, i que ara, bueno, estan habituats. De fet, a un d'aquest grup d'amics hi ha joves d'aquí, diferents pobles, que se reuneixen, se veuen i que duen ja no només neu, sinó també aquí a Mallorca ja s'han fet com una bona pandilla, que deim, no?
2: Exactament.
1: Bueno, hem de dir que aquestes activitats, per la gent que ens està escoltant, ara ja no s'hi poden apuntar, ja va acabar el plaç, però se n'han fet moltes i ara en aquest cas estan, com dèiem, a Cantàbria, en aquesta multiaventura. Hi ha diferents torns, del 2 en el 6 d'agost, del 30 d'agost en el 3 de setembre i del 5 en el 9 de setembre. Jo vos deia abans que hi havia l'allotjament, el transport, les activitats, la pensió completa. Això és com la gent gran, no?, que tenen aquests viatges de l'Incenso, però en aquest cas en sóc joves. 194 euros. Això està baratíssim.
2: Bueno, és un poc l'aposta del Consell. Pensa que també no només va destinat als joves, que per supost va destinat als joves, també va destinat a les famílies.
1: Clar.
2: Perquè els seus fills puguin tenir pues, una sortida en els mesos d'estiu. Ara han començat els tons que vostè deia majors d'edat, però també a final d'agost sortiran els que són menors d'edat, que és un programa multiaventura que nosaltres li dèiem júnior, que és exactament el mateix, simplement amb menors d'edat. I, evidentment, el preu és un preu que nosaltres financiem amb un 70%. Per tant, és un preu molt assumible, perquè també hem de pensar que els joves d'avui en dia, pues, quan ets jove no tens la capacitat econòmica que pots tenir quan tens, a lo millor, pues, una certa edat.
1: I
2: està molt complet, és pensió completa, activitat, assegurances... Això és un tema que m'agradaria també destacar, no el tema concretament de les assegurances, però és que en aquest grup de persones, de 55 joves que van cada torn, sempre hi ha un representant de l'agència, un representant de l'empresa de monitors, però també un representant del Consell per acompanyar-los i per si hi ha qualque dubte, qualque problema, pot sempre tenir una resposta ràpida. El Consell de Mallorca no només els envia, sinó que els acompanya i se cuida d'ells.
1: Perfecte. Idò, ja ho sabeu, a tots els qui ens esteu escoltant, que tingueu menors d'edat, en breu sortirà aquesta nova promoció, en aquest cas el Multiaventura Júnior, per anar-se'n també en aquests viatges d'aventura per preus molt reduïts i, com bé deia el conseller, al final no només és una activitat i una opció d'oci i entreteniment o de fer pinya entre joves de la silla, sinó també per les famílies, no?, per donar aquesta oportunitat de donar-los aquestes aventures, mai més ben dit, en els seus joves. Moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
2: Pues, Raül, moltíssimes gràcies a vosaltres i moltíssimes gràcies també en el teu programa La Gran Vida, que ara mateix són el que estan fent els nostres joves, que ja passant-lo bé.
1: Exacte, gaudint la gran vida.
2: Exacte.
1: Moltes gràcies, que vagi
2: moltes
1: bé.
2: Moltes gràcies.
1: Bon adéu.

0: Vinga, doncs continuem aquí a La Gran Vida i xerrant d'aventures. Ara xerràvem de joves que són a Cantàbria i ara vos xerrarem d'una altra aventura, però en aquest cas una aventura musical, una aventura que titulada Núvols, que du al capdavant en Biel Perelló. Ara el coneixerem en aquesta entrevista que li preparam avui per conèixer qui són Núvols, què fan, on els trobarem i quin és aquest nou grup musical de les nostres illes. Així que, si vos pareix, anem a presentar-vos el nostre convidat. Ell és en Biel Perelló. I si una cosa tens, Biel, és que et de Can Picafort. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, de la capital d'Europa.
0: Ah, capital d'Europa, per favor. Per favor, Can Picafort, capital d'Europa. Però no estem tots sols, amb què has vengut?
1: Hombre, he vengut amb la meva mare del grup, que és la jefa, comanda.
0: Ah, és la que comanda?
1: És la que comanda.
0: Qui és?
1: Na Neus.
0: Hola, hola, Neus. Com és això, Neus? Ets a que comandes?
2: Això pareix.
0: Home, que te deixen comandar, no?
2: Això diuen.
0: És a dir, te passen el marron, xerrant clar.
2: Bàsicament.
0: Molt bé, perfecte. Ja mos queda clar la història. Anem a escoltar, si vos pareix, unes primeres notes d'una d'aquestes cançons i de vegades mos comentes. Ah!

0: Que bufé si m'agrades. Compta-mos, perquè Núvols, Biel, tu que has dit de Can Picafort, capital d'Europa, com neix aquesta idea? Per què Núvols?
1: Jo crec que raó d'entre tu i jo ja no em porta anar molt de cuentos. Núvols era un nom que en tenien 5 coses damunt la taula, no? I era l'únic que no estava registrat.
0: Ah, és a dir, està bé això. Està bé.
1: Que em feia que m'agradaven, no? I, Núvols,
0: i justament pues, estaven registrats?
1: Sí. Inclús n'hi havia un, que era Elefant, que ja, bueno, havia tingut rodació en el grup català Elefantes, en Casa Russa, com havia fet de productors en el segon disc, i resulta que Elefant és un grup d'Estats Units, però que caben un milió de discos i tal, i dic, conya, justament.
0: Justament, està registrat. Sí. Bé, però Núvols no.
1: Núvols no.
0: Ara ja sí.
1: Bueno, sí.
0: Estam en ello, diguéssim.
1: Sí, es diu Bopi, una cosa d'aquestes, i crec que per febrer varen presentar els papers i encara esperant.
0: Això, que... na Neus, no?
1: No, això encara...
0: Encara te va tocar tu.
1: Sí, sí, encara va tocar jo. Sí.
2: Encara no mos coneixíem.
0: Encara no. Estàvem escoltant aquesta cançó, que la podem deixar de fons, aquesta d'aquí, que... Conta-mos, de què parla, de què xerra, m'agrades? Qui és que t'agrada?
1: Tu.
0: Bé, jo...
1: Tu, sí.
0: Ara has quedat beníssim.
1: No, i de menjar l'hora de vora m'hora.
0: Però de bon de vora, de bon de vora.
1: No, de bon de vora. Bueno, són... En el final hem adaptat les cançons per la vida quotidiana que mos poden passar a tots i cada un, no? O sigui, m'agrades, és una manera de poder dir qualcú que... I clar, cada consoneta sempre va per qualcú, no? I... té qualque significadet que entre ell i jo saben que és seva, no? Però, clar, quan ho han tret a la llum, van haver de canviar un poquet la dinàmica de les lletres per fer-ho pues, comercial per tothom i que
0: arribi, no? Rebut, que tothom s'hi pugui sentir identificat, podríem dir. Jo te deia, Núvols, de bon surts, ja m'ho has dit, bueno, és que mos quedava, però per què decideixes, després d'uns anys, tornar en el món de la música? I en aquest cas, no en l'instrument que habitual te podíem veure damunt d'un escenari, per si en que no ho sàpiga, ell en la trompeta fa virgueries, però, si no, amb un altre instrument, se vol cantar. Això ja és una passa important.
1: Sí. Bueno, tot bé, del naixement del segon nin, no?, d'en Marc, que quan va néixer, pues, em vaig posar malaltet, bastant, sí, a punt de no tornar, no? I a partir d'aquí vaig pensar, bueno, han ressuscitat i tenen dos nins, no? I començarem amb Marc i així, per lo menos, ara que ja no hi ha discos, ni cassets, ni... Bueno, vinils, ara se tornen a posar...
0: Ah, se tornen a posar de moda els vinils, eh?
1: Dic, clar, com que se puja la nova aquesta, dic, si qualque dia me torna a passar res, dic, pues pitgirin un botonet i me podien escoltar com fos, no?
0: I tu vas fer com un poc un seguro de vida, no? En pla, bé, el manco que sàpiguen qui et son pare per si me pega aquest mal, no?
1: Sí, menys són petitets i tal vegada... Bé, si me volen escoltar, però jo crec que m'estimen i m'ho van escoltar qualque dia, saps? O sigui, no.
0: Bé, ara, ets el lot de ben nins, una monada, llavors quan siguin joves els hi farà vergonya que son pare canti, això segur.
1: Me'n fasta jo.
0: Perquè això segur, saps? Tots els pares els hi passa això, no? Que els fills diuen, ai, papa, quines coses, tal. Però després estaran orgullosos, segur. Tu deies, Marc, ara mos contaràs història, però si t'apareix anem a escoltar aquesta...

0: És tu, Marc, el meu reflex. En Marc és el teu fill petit, no?
1: Sí, el menut.
0: El menut. Clar, ja no xerram de tocar un instrument, posar-te a cantar, que no ho havies fet, sinó escriure cançons.
1: Sí, bueno, sortir de la zona de confort sempre està bé, no? I al final pues, va ser una teràpia preciosa, tornant als inicis de la música, perquè, si no vaig malament, crec que des de 2014 no havia tornat a bufar, no? I clar, és una responsabilitat molt heavy, o sigui, passes d'estar a segona fila, que tampoc no ho pot fer molt malament, perquè si no te treuen de fora, no?
0: Evident.
1: Però clar, passar davant és un repte heavy. Uh-huh. O sigui, ja, imagina't, tu també crec que te pots sentir identificat.
0: No, el meu repte seria passar darrere.
1: Exacte.
0: Tocar la trompeta seria tot un repte.
1: Doncs pues, me poden canviar els papers ara
0: no,
1: ja.
0: No, deixa-ho fer.
1: Estava molt més còmode darrere.
0: Jo estic molt bé aquí on estic, deixa't anar, que jo els instruments, vaig anar un dia sol fet i vaig dir no tornaré. Ma mare va dir, però no t'ho volies apuntar? I dic, ja, però jo vull tocar l'instrument. I m'ha dit, ja, però primer no has d'aprendre. No, jo ja vull tenir l'instrument. Res.
1: Tu és la gran vida.
0: Sí, jo la gran vida i deixa't anar. I es toca. que per cert, avui a les 8, recordeu, a les 8 en directe, quasi.
1: I el meu fill gran és un superfan.
0: Ah, molt bé, a més si feim toca kits. Bueno, la qüestió, que estàvem escoltant Marc i jo te deia, no només has passat davant a cantar, sinó que també t'has posat a escriure, a compondre aquestes cançons. Qui t'ajuda? Qui està darrere aquest projecte de Núvols?
1: Hombre, en el final som l'equip de tota la vida, no? En els que tenim més confiança, en els germans Tejedor, en Carlos i en Damià, que són els fromans de...
0: Dos lloritans, que d'on està de festa, que d'on aviat són les festes de Lloret, m'apareix.
1: Com ho saps?
0: Perquè jo sempre som pels dos. Jo tenc FOMO, ho sabeu? Tenc FOMO. Saps què és FOMO? Por de no anar... És una enfermedad nova, moderna. Por de no ser per tot.
1: Que puc fer si m'agrades.
0: Exacte. Cosa així. Bé, d'això, que amb els germans lloritans... són els que estan darrere aquest projecte, no?
1: Tot l'equip, o sigui, la Neus és el manager, després també hi ha l'empresa de comunicació i màrqueting, Boom Creatius. Després, bueno, tots vosaltres que també moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'aquesta promoció tan meravellosa i poder donar pas a que falta fa la cultura, no? I a partir d'aquí tenim els millors músics que hem pogut trobar, que hagin volgut arribar a casa tocant en jo cantant, no?
0: Tu cantant. Bueno, ara xerrarem amb na Neus, perquè, clar, na Neus la tenim aquí fent fotos, vídeos, mos contava un poquet, i ara tu deies, na Neus és sa manager, no? Que queda de bé, això.
1: Ets la que comanda.
0: Ets la que comanda. Però com jo li deia en el principi, això de manager sona molt bé, però en realitat és una feinada i un show darrere un altre. És a dir, molta feina darrere. Tu, quan te va arribar aquest projecte, què vas pensar? Vaig dir, ai, Déu meu, no sé jo si això mos hi posarem o serà un repte per aconseguir.
2: Tot un repte. A més, de primeres vaig pensar, uf, jo no sé si estic preparada. Però en Biel va confiar en jo i en el final vaig dir, vinga, per què no?
0: Molt bé.
1: No, i també quan li van dir que ja no tenien fills, que ja no eren tan rockeros i tal, que estàvem molt més controlats.
0: Estava més tranquil, la cosa,
1: no? Més tranquil·la, sí. No era com fa 20 anys, no?
0: Molt bé.
1: Crec que l'he acabat de convèncer.
0: Bueno, si vos pareix, ara escoltarem una cançó que se diu, a part d'una cançó que se diu La meva estrella, perquè després en Biel mos conti la història que hi ha darrere aquesta cançó de Núvols, La meva estrella.

0: Bueno, la meva estrella, conta-mos perquè aquí darrere hi ha una història, no? De on surt aquesta cançó i on podia arribar aquesta cançó?
1: Bueno, aquesta cançó tenia com les grans promeses, no? Tenia un recorregut meravellós, però normalment aquests recorreguts, 99%, queden...
0: Pes camí.
1: Bueno, no ha quedat en el camí, ha quedat en el disc.
0: Però nosaltres l'escoltam, està en el disc, i escolta, la podem... Per cert, tot això, vos poden escoltar, en aquest cas a Núvols, ho podeu escoltar a Spotify, a totes les plataformes, no?
1: Per tot, i és molt gratuït, bé. Per tothom, i, bueno, ja estem preparant el segon disc per treure-ho... Crec que el trobarem, ho puc dir ja, no?
0: Poden dir Neus?
2: Vinga, vale.
0: Vinga.
2: Sí. Amb exclusiva.
0: Que m'agrada això. Vinga, una exclusiva. Vinga.
1: Dia 31, que faig l'aniversari de gener, no? I dia 31 de les campanades.
0: Ah, molt bé.
1: El disco...
0: Molt bé. Dia 31 de desembre...
1: El segon disc.
0: El segon disc...
1: En menor d'un any.
0: De Núvols. Bé. Això és anar a escanada.
1: És que no estic còmode a un altre puesto. M'he tornat a retrobar... el que realment vaig estudiar, sé fer, i en el final m'he donat compte que som feliços a l'estudi, no puc aturar de fer feina amb ells, de composar, d'estar amb aquests musicarros, de disfrutar.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vull dir, antes era tot més divertit, però d'una altra manera. Ja m'ho fan com una feina.
0: Bueno, mos hem quedat amb això, amb la meva estrella. Neus, mos pots contar què hi havia darrere aquesta meva estrella?
2: Bueno, és una anècdota.
0: Sí, és una anècdota, m'agrada, vinga.
1: Una hipòtesi.
2: Vale.
1: Per si un cas...
2: Vol contar-la tu, Ido.
1: No.
2: Sí, venga. Dali.
1: No, clar, ni de broma, no.
0: Vinga, no, me fi merda de Neus. Sí, vinga, sí. Neus.
2: Bueno, realment, mos varen oferir una proposta molt interessant.
0: Sí.
2: Perquè com ve la cançó, parlo d'una estrella.
0: La meva estrella, val. D'una marca, no?
2: D'una marca, no sé si vos sona estrella.
0: Val. És a dir, podria ser la cançó d'estiu d'una marca que tots coneixem, que fa un anunci cada estiu, i normalment relacionat aquí en el Mediterrani, no?
2: Exacte, i l'estil de música li encaixava superbé.
1: I també que hagués estat un èpic, un músic en català.
0: Que també estaria bé, escolta.
1: Ja que estem en el Mediterrani, no?
0: Ja, exacte. Seria molt bé. Bueno, jo me'n recordo una de les més conegudes d'aquesta campanya, d'aquesta empresa, és aquella que es va fer tan coneguda en anglès, gravada a Formentera, que en el final, en realitat, es va fer més famosa a Menorca perquè la gent, per Sant Joan, la tocaven, i de fet encara la segueixen tocant per tot Sant Joan i tothom vota allà en el pla de...
1: I cada verbena que vas, no? La gent, no?
0: A què?
1: A cada verbena que vas...
0: Exacte, cada rebel·la no falla.
2: A quedar com un himne.
0: A quedar com un himne, sincerament, eh? Però estaria bé. Escolta, per què cantar i cantar en la teva llengua?
1: El tema és que estic còmode, no? El que ara, per exemple, en el segon disc, si ja, ara hi ha fallos que veiem, és que està com un... El primer dit d'un grup sempre és que s'aprova també com anirà el segon, no? I, bueno, el tema lingüístic, hi ha un parell de cançons que ho faig en celes, altres en cese, hi haurà també una correlació... Les cançons ja sabem de cap on hem de tirar totes per tenir una dinàmica de disc així com toca, perquè no dic que siguin xerà, que són les millors cançons del món, hombre, però vull dir, no...
0: És un treball a poc a poc i tira, no?
1: Exacte, i més, vàrem estar tan de temps com 7 o 8 mesos.
0: 7 o 8 mesos per treure... Ara quantes cançons teniu tretes ja en el mercat?
1: Ara en tenim 8 i per agost, crec, o quan aneu a dir, trobarem una sorpresa.
0: Per agost.
1: Tenim un convidat super especial, que és en Miguel Lamas, el millor bateria d'Espanya. I encara estem esperant a veure si poden tancar un cantant que tinguis collons de portar el meu nivell, no?
0: Molt bé. Idò, bé, abans d'acomiadar-vos, dir-vos que això que podeu escoltar Núvols, no només aquí a IB3 Ràdio, que l'estem posant, sinó també a través de les plataformes. Però, compte-m'ho, no sé si Biel o Neus, que és això de la gira cero.
2: Bueno, pues aquest estiu hem preparat una gira, que és una gira molt especial d'assajos, assajos en el carrer.
0: Ah, molt bé.
2: El que volem dur és tota la gent que ens pugui conèixer un poc millor i en el final a diferents pobles i mercats de Mallorca anirem fent aquests espectacles i són sorpresa.
0: És a dir, no està anunciat com a tal, sinó que tu vas per allà, pum, i te trobes un assaig de núvols.
2: Exacte, però a través de les redes socials, per Instagram, anirem donant pistes del següent poble on anirem.
0: Ah, molt bé. És a dir, primer de tots, clar, no podi... si és capital d'Europa, havies de fer-ho campi, que fort.
1: Per favor.
0: Clar, home, això si, no pot
1: si
0: fallar.
1: No, home, si no, no em deixen entrar per la rotonda, vull dir, no, no.
0: Molt bé, molt bé. Bé, d'aquí no res, una d'anar en espatos, o no?
1: Bueno.
0: Ja hi som, com aquell qui diu.
1: Quan els mollin vius hi tornaré, sí.
0: No, no, això no hi tornaràs, no hi tornaràs, això ja, bueno. Està, això ja fa molt d'any. Ja ho veurem, no? Ja. Sorpreses. Ai, per favor, quin diràs. Bé, no vull saber res jo d'aquest tema. La qüestió... No,
1: i d'hora de canvi que fort, sí que
0: ja, no, ja,
1: i volen patos.
0: Ja m'ho imagino, sí, sí, ja m'ho imagino. Sí. Bueno, per favor, polèmiques a part, de patos i no patos a canvi que fort, el primer cont d'aquesta giracera va ser canvi que fort, i per saber on serà el segon, hem d'estar atents a, bon, a la xarxa social de núvols.
2: Exacte, ens podeu seguir per Instagram i aquí anirem mollant pistes d'on serà el següent concert.
0: Molt bé, perfecte, aquest segon concert.
2: Assaig.
0: Concert, assaig. Assaig-concert, bueno, que és un assaig en format concert.
1: I ens els mateixos músics que aniran en directe, tenim el mateix Baldine, el mateix Rider.
0: Molt bé.
1: Deixar-ho per a tots, o sigui...
0: Una monada, d'això.
1: Per sentir-nos còmodes, no?
0: I de res, ja ho sabeu, podeu escoltar aquesta nova formació musical de les nostres illes, Núvols, a través de les xarxes socials o les plataformes. Nosaltres aquí, a IB3 Ràdio, ens comprometem a donar-vos suport, clar que sí. I res, si vos parem, ens acomiadem de vosaltres escoltant Canvi de Segle.
1: Oh? Moltíssimes gràcies, Raül.
0: Gràcies, Biel, gràcies, Neus.
2: Gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu.

0: IB3 Ràdio és participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Teràpia de parella. Un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
1: Idò, sí, ara és moment, ja sabeu que cada dissabte faim teràpia de parella, a modo grupal, en tots els oients de La Gran Vida, d'IB3 Ràdio, i avui la Teresa mos contarà un poquet més com ho hem de fer, com us pot ajudar. O no, o al contrari. La calor en les parelles, perquè això pot dur un problema. Bon dia, Teresa, com anam?
2: Què tal? Muy buenos días.
1: Man, conta-mos, de què xerran concretament?
2: Bueno, pues vamos a hablar eso de cómo nos afecta el calor en las parejas, ¿no?
1: ¿Positivo o negativo?
2: Bueno, vamos a sacarle provecho. A mí me gusta siempre ver el lado positivo. Siempre positiva, nunca negativa.
1: Ay, que m'agradava, en Bengal. Siempre positiva, nunca negativa. És a dir, com poden treure profit? Que és que aquí nosaltres ara estem beníssim dins d'aquesta peixera d'Ivetres, en s'aire i tot això, una monada. Però surts de fora i te pega fatal. Però clar, en l'estiu fa això, molta calor, perquè és l'època, i jo crec que el primer que penses és mal humor. Però ara potser no va per aquí la cosa, contamos.
2: Pues mira, por ahí va, ¿no? Cuando llegan estos días tan calurosos y tan pesados, que parece que todo cuesta un poco más, la verdad que dormimos peor, estamos más cansados, ¿no? Y cuesta, hasta nuestra forma de hablar nos cambia.
1: Exacto.
2: ¿Quién no ha dicho alguna vez de ahora no me hables, que no puedo con el calor?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. La manca d'aigua posa Maó en alerta màxima. Durant el vespre de dimecres, els nivells d'aigua del dipòsit de Malbuja eren tan baixos que la bomba de subministrament no va trobar aigua per enviar a la xarxa. Això va provocar un tall d'abastiment que va durar 3 hores i que va afectar alguns domicilis de la meitat del municipi. L'aqüífer de Mitjón, que abasteix Maó, està al 23%. Les pluges de l'hivern han estat nombroses, però concentrades en poc temps i no han permès que l'aigua s'emmagatzemi. La situació és tan preocupant que l'Ajuntament adverteix que si aquesta no millora es veuran obligats a fer talls parcials del subministrament. Helena Costa és la primera tinent de Batla.
2: En els pitjors dels casos, clar, s'hauria de restringir ja s'ús per el consum d'aigua per ús domèstic, esperant no tenir que arribar a això.
1: La manca d'aigua és precisament un dels motius que impulsen la manifestació de demà contra la saturació turística, que ha estat marcada els darrers dies per la detenció per part de la Guàrdia Civil de dues activistes per presumptament haver dut a terme les accions vandàliques contra diverses immobiliàries a Santa Maria del Camí. L'Ajuntament ha volgut expressar el seu suport a les dues detingudes i per això el ple municipal ha aprovat per unanimitat una moció de tots els grups polítics en què es reclama que les investigacions policials es duguin a terme en criteris de proporcionalitat. Colau Canyelles és el batle de Santa Maria.
3: Des que ja som batle, he de reconèixer que en els grups polítics sempre hi ha hagut un consens, sempre hem arribat a acords per bé del poble, sempre. Que hi ha hagut sempre un talent de cordialitat i de positivitat. Sempre hem arribat a acords i a veure que cadascú té el seu matís i cadascú defensa les seves postures polítiques totalment legítimes. Però quan hi ha punts que són conflictius, punts que són favorables o punts que són beneficiosos per al poble, sempre hem anat junts, sempre.
1: Més temes. La policia local de Palma paralitza unes obres il·legals per obrir camins al poblat de Son Banya i intervé una retroexcavadora. L'operari de la màquina tenia 3 ordres judicials de cerca i va ser denunciat per disciplina urbanística. Aquests treballs de moviments de terres s'estaven fent en un solar, propietat de l'Ibavi. L'actuació s'emmarca en l'ordre de servei de control i vigilància contínua per a la prevenció de construccions no autoritzades en aquest assentament. I continua la preocupació pels grans incendis que afecten la Serra Oest de Madrid i la província d'Àvila. Afortunadament, el foc ha avançat poc i ha davallat molt d'intensitat durant el vespre, segons ha informat aquest matí la delegació del govern de Madrid, gràcies en gran part a un canvi de les condicions meteorològiques. Tot i així, la previsió per aquest dissabte es preveu complexa per l'increment de la intensitat del vent al llarg del matí. Recordar que 60.000 persones de 13 localitats diferents segueixen confinades o han hagut de ser evacuades. Davant la gravetat de la situació i sabent que estem en cap de setmana, el delegat del govern, Francisco Martín, ha demanat prudència a la població de Madrid per tal que no s'apropin a les zones recreatives properes als incendis.
4: Pido a la ciudadanía responsabilidad y que no se acerquen al fuego. Que si pueden evitar acercarse a las zonas más peligrosas, por favor, extremen la precaución. Es una petición que realizamos desde todos los servicios que estamos trabajando en este incendio.
1: I una darrera informació, en clau de servei, destacar que a Menorca està activada l'alerta taronja de l'AEMET per rissagues, que gairebé podrien arribar al metre i mig. També està activada l'alerta groga de l'AEMET per altes temperatures al Pla i llevant de Mallorca i a les Pitiguses. Amb els termòmetres podrien arribar als 36 graus. Amb això posam el punt i final de l'actualitat informativa que tornarà al butlletí horari de les 11. Tornen ara els nostres companys de la Gran Vida.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: La gran vida amb Raül Valls.
1: Idò, són les 10 i 5 d'aquesta dissabte i, com vos dèiem en el principi del programa, avui volíem fer una visita en el meu poble. He aprofitat, avui que som tots sols, dic ara, avui m'ho anirem en el meu poble perquè celebra l'Orgull Conseller. Sí, una festa que en parlarem, xerrarem de tot allò que hi haurà avui cap vespre, però en aquesta hora hi haurà moltes més coses. Ja sabeu que aquí xerram un poquet de tot en tot allò que passa arreu de les illes. Així que, si vos pareix, començam i mon anam a l'Orgull Conseller.
2: La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño.
1: Idò, així és, aquest cap de setmana Consell torna a omplir-se de color, respecte, diversitat i orgull amb la quarta edició de l'Orgull Conseller. Enguany, a més, viurem el bateig del primer caparrot drac de les Illes Balears, que es convertirà en la imatge oficial de l'Orgull Conseller i sortirà cada any durant aquesta celebració. Per xerrar de tot això, ens acompanya a través del telèfon la balesa de Consell, Sonia Daude. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Raül, com va?
1: Molt bé, i aquí en els estudis ens acompanya en Pau Villalonga, que és membre d'aquesta organització de l'Orgull Conseller. Conseller també, com estàs, Pau?
4: Hola, bon dia, molt bé.
1: Bueno, tots dos, ara ja ho deia, avui Consell s'omple de color, diversitat i una quarta edició de l'Orgull Conseller. Això, Pau, suposo jo que és important, no?, per un poble com Consell.
4: Nosaltres ens fa estar molt orgullosos. Fa 4 anys no ens haguéssim imaginat mai arribar aquí. Tot va començar entre broma i broma en la Sònia i va dir, no hauríem de fer alguna cosa? I van dir, sí, vinga. I per l'any següent ja m'ho hi van posar i veure el que hem aconseguit i veure la plaça sempre tan plena de totes les edats, vull dir que això per nosaltres és el més important, ens fa estar molt orgullosos del poble que tenim.
1: Escolta, Sònia, ara ho deia en Pau, per, entre broma i broma, en el final, quarta edició, per un poble petit, com Consell, amb poc més de 4.000 habitants, 4 anys de festa i cada any un poc més i més grossa. Com va sorgir aquesta iniciativa?
3: Bueno, com ha dit en Pau, va sorgir un poc d'aquella manera, no? I bueno, d'any enrere any pues, va avançant. Cada any participa més gent, tant del poble com de fora. Bueno, i això ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió, és veure que anàvem ampliant programació, no? Perquè hi ha activitats per a tots els públics i bueno, això fa que cada edició sigui encara més especial. No? Lo important, jo crec, és que cada vegada més persones sentin la festa de l'orgull com a seva. No?
1: Bueno, és que és una festa de l'orgull, però també és una reivindicació, no, Pau? Conta-mos.
4: Exacte. Al final, per nosaltres, l'orgull de Consell va molt més enllà de fer una festa, és una reivindicació, com tu vedes. Per nosaltres, l'orgull de Consell és una festa per donar suport a la gent queer de Mallorca, del poble, sobretot, que al final som ciutadans com qualsevol altre, i tenir aquest suport per part de l'Ajuntament i de veure tota l'altra gent del poble que també és allà, pues, ens fa estar molt orgullosos. I per nosaltres, sobretot, volem que sigui una festa local, que intenti promoure la cultura local, el talent queer local, que també és molt important, per això ens agrada sempre dur artistes de Mallorca o de Balears.
1: Bueno, una aposta per aquesta reivindicació que, bueno, com a balesa també heu de tenir un poc en compte tothom, no? Perquè ningú s'enfadi, perquè tothom pugui participar i perquè hi hagi un poc per tots els gustos. Com és això? També hi ha activitats infantils, hi ha cinema familiar, no només, com deia en Pau, és una festa, no? Sinó que hi ha tota una programació d'actes.
3: No, clar, a veure, la nostra idea des d'un principi va ser que aquesta festa, que és una festa però és reivindicació, no? Sigui per a tothom. Al final volíem que totes les edats de la gent del poble poguessin gaudir, no? I venir a reivindicar. És també un tema de sensibilització, no? I per això tenim, pues, bueno, des d'activitats infantils i familiars per als més petitons, tenim després tot moltes associacions involucrades, tenim bé, la rifa, el show de les drags, que, bueno, que és un èxit cada any, i, bueno, i terminam amb la música, que bueno, podries dir que és per als més joves, però bueno, no, aquí s'anima tothom. És per tothom, o sigui que sí, la idea era, sobretot, que la festa de l'orgull fos per tothom, saps?
1: Clar, i bueno, jo ara ho deia un poc de tot, però també Consell s'ha convertit en un referent no només d'aquesta reivindicació d'aquesta festa, sinó en molt d'actes culturals, d'activitats, de festes de trull, sempre sí. Hi ha alguna cosa a fer. Què suposa per un poble com Consell es tenir una festa com l'Orgull Consell, que va passar aquesta quarta edició i que ja ve molta gent d'altres pobles a gaudir-la i que inclús s'han animat també a que en el seu poble ho facin després d'haver vist-se de Consell,
3: clar.
1: No?
3: A veure, per nosaltres se viu amb molta satisfacció, no? I de part de l'Ajuntament també hi ha molta responsabilitat. Ens agrada, no?, que Consell sigui conegut pel seu compromís amb la igualtat, no? Però, clar, també això obliga, no?, a continuar fent feina, a donar passes cap endavant, no?, i no a conformar-nos i a seguir endavant. Això és tenir com un compromís, no?, un compromís ferm de continuïtat i de donar suport.
1: Que bé. I, Pau, això que suposa per el comerç del poble, per la gent del poble, perquè enguany heu fet un vídeo que s'està fent viral per les xarxes, en les madones, com és això? Les madones de l'entrada, de l'extra ràdio.
4: De l'enxanxe.
1: De l'enxanxe.
4: Sí, sí.
1: Qui són les madones de l'enxanxe?
4: Pues, les madones de l'enxanxe són un grup de dones que estan assegudes a l'entrada del poble i vigilen allà tothom que entra i surt.
1: Dones la benvinguda, no?
4: Exacte. I cada any, des de l'any passat, que estem fent més promoció a nivell digital, i vam intentar pues, canviar un poc. L'any passat va participar molta gent queer del poble i enguany m'han dit, anem a provar amb els comerços, les associacions i gent del poble que vulgui participar, que no tingui que veure lo millor amb la comunitat LGTBIQ+, però que sempre siguin a la festa. I això va ser un poc. Vam començar a demanar i va haver gent que mos va dir que sí i ja vam començar a seleccionar. Molta gent mos va dir que sí i no l'hem pogut ficar perquè al final és un vídeo curt.
1: Clar.
4: Però sí, i aquestes dones van ser les primeres, les van anar a gravar el primer dia, li va sortir tot directe i així està que s'està fent viral.
1: Bueno, s'estan fent famoses, eh? Aquestes dones que prenen la fresca cada dia a l'entrada del poble. I ara, Valesa, clar, jo volia dir... com és això? Si hi ha un caparrot i és el primer caparrot drac de les Illes Balears i resulta que serà a Consell, no?
3: Sí, a Consell, exacte. Ah, bueno, nosaltres fa ja l'any passat ja li varen donar una volta. Volien crear una cosa única, no? Que identificàs el nostre orgull, no? I que alhora també estigués lligada a la nostra cultura popular. Al final, els caparrots també formen part de les nostres festes, bueno, i ens va semblar molt bona idea, no?, donar-li com una mirada actual, no?, inclusiva.
1: Que bé.
3: I, bueno, consideram, sí, consideram que, bueno, que és una icona, no?, que pot ser un símbol molt idoni, no?, per la festa, per la reivindicació, no?, i que millor que un caparrot, que al final també és tradició, és poble, no?, i a la vegada, pues, bueno, d'aquesta manera també és modernitat.
1: Clar que sí. Idò, ara escoltau una cançó, després acabarem de xerrar d'aquesta primer caparrot drac de les Illes Balears.

0: Bueno, idò, escoltàvem Pau, el tesorito de la isla. Sí. Que, escolta, el tindrà amb aquesta actuació avui vespre, no? Aquest dissabte a les... a partir de les...
1: Començam a les 8 i ell crec que actua damunt
2: les... A les 10 i mitja.
1: 10 i mitja.
0: A les 10 i mitja. Sí. Molt bé, molt bé.
1: Gràcies, Tònia.
0: Idò... Bé, aquí sabeu que esteu coordinats, eh? Sí, això sí. Va bé,
2: totalment,
0: va bé.
2: Totalment,
0: totalment. Està tot preparat, tot es Paula implicat. Això hem de recordar que és avui, durant tot el cap vespre. La gent, a quina hora pot començar a venir ja a Consell a gaudir i destruir?
1: A les 6 i mitja comença el taller infantil i es compta contes, i a partir d'aquí, després, a les 8, ja es passa carrers de carrosses i comparses, i després ja començar amb 8 i mitja amb el manifest que fa una persona del poble, com cada any. I després hi ha la nominació de quinto i quinta major, perquè participen cada any, i ja començam amb els shows drags i la rifa que hi ha, i ja després al final
0: DJs, música i trull, no? I, com dèiem, el bateig d'aquest caparrot drac de les Illes Balears, que serà el primer, esperem que no siguis darrer, però que la gent té moltes ganes de descobrir-ho, no? Perquè encara no l'han vist al complet, podríem dir.
1: No. A nosaltres ens fa molta il·lusió tenir aquesta icona de la festa, i al final també el poble decidirà quin serà el seu nom, que això és un poc la gràcia també de fer participar a tot aquest poble de Consell, i tenim moltes ganes de mostrar-lo ja.
0: Bueno, Sònia, aquest caparrot, si no vaig malament, és un caparrot que ja hi havia en el poble, que no s'utilitzava, sí, que estava allà arraconat, no? I que un artista de caparrots de sa poble li ha tornat a donar vida, no?
1: Exacte.
2: Sí, podríem dir que aquest caparrot estava a l'armari.
0: Ah, mira, bona.
2: Estava dins l'armari i ara, a Consell, pues sortirà. I sí, cert, està a poble, és n'Andreu Company, que s'ha encarregat de donar-li una imatge totalment, bueno, moderna, diferent i recuperada. I després n'Esther Ferragut, que és una veïnada d'aquí de Consell, ha fet sa vestimenta.
0: Ah, o sigui que quedarà tot en mans locals, artistes i producte quilòmetre zero. Molt
2: totalment.
0: Bé, idò, tothom avui cap vespre a Consell, però no sé què pensarà el tesorito de la isla, primer caparrot drac de les Illes Balears a Consell. Què trobes?
3: Oh, aquesta sorpresa jo no la sabia.
0: per això te telefonam. Què trobes?
3: Mira, encara me fa més il·lusió venir a Consell. Si ja em feia moltes ganes, encara més.
0: Escolta, ja t'has fet fan de les Madones de la Xanxe? Els has vist?
3: Fan total.
0: Fan total.
3: O sigui, he dit que han passat xarxes, que tot el poble s'ha volcat amb aquest orgull, i això encara fa més il·lusió venir.
0: Molt bé. Idò, ja ho tens tot preparat. Avui què faràs? De DJ? Faràs un show? Cantaràs tu?
3: Bé, jo només diré que posaré música per cantar, per ballar, temes coneguts. A lo millor qualque sorpresa, però la meva intenció és fer que siguin super bé.
0: Uep, se vol les ha dit. Oh! M'encriurà. Bueno, la qüestió és que vos ho passarem molt bé avui cap vespre, avui vespre a Consell, amb aquest Orgull Conseller, quarta edició. Res, tesorito, gràcies, te veurem avui vespre. I bueno, se vol les, i en Pau, que teniu un bordeix, que teniu molta feina avui,
1: Sí, encara en queda un poc.
2: Sí, encara estem ahí. I preparant,
0: ultimant
2: coses. Sí, sí.
0: Idò, si voleu viure l'Orgull Conseller, avui cada vespre vos hi esperen. Gràcies a tots.
2: Gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: Adéu.

0: IB3 Ràdio és humor.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio és legendari.
10: És un facto.
11: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
12: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
13: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
14: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
15: Vinga, doncs, moment de xerrada, etcètera, de cinema, i cada setmana ja sabeu que ens acompanyen en Mateu, en Sergio, per contar-nos alguna curiositat, algun tema en concret del món del cinema, i avui, bon dia, Sergio, bon dia, Mateu, com
16: bon
15: esteu?
16: Bon dia, què tal,
17: bon dia, com va?
15: Conta-mos, de què xerrarem avui?
16: Avui, aprofitam, ja fa unes setmanes que vàrem fer aquella secció de Pixar, no sé si te'n recordaràs,
15: sí.
16: I aquest any, justament, 2026, coincideix una data important en pel·lícules de Pixar, que és que fa 20 anys que se va estrenar la primera pel·lícula de Cars.
15: 20 anys ja?
16: 20 anys, 2006.
15: Mare meva!
16: Sí, sí, sí, sí.
15: Companyeros, que passa de viat, o no sé, no sé què és que passa. 20 anys, m'apareixen molts.
16: És que són molts anys. De fet, pensar que jo, però jo, Cars és una de les nostres pel·lícules de s'infància. O sigui, teníem 6 anys en aquell moment, clar. I han passat 20 anys, ha passat ja tota mitja vida.
15: Clar. Jo tenia, vaig tenir car en
16: l'any que va sortir Cars.
15: Vaig tenir car l'any que va sortir el cotxe. Està molt bé. De fet, me vaig aprovar just, mira qui m'ho anava a dir, vaig aprovar just aquí de vora.
16: Sí?
15: Sí, sí, sí, sí. Vam acabar l'examen aquí.
16: No, jo la meva segona, el meu segon examen el vaig començar aquí i no el vaig aprovar. No.
15: Ah.
16: Malament, malament.
15: Bueno, idò, fa 20 anys d'aquesta pel·lícula de Cars, sí. I és una pel·lícula especial, com tu dius, i que també no la millor a nivell de Toy Story, però sí que ja va ser també com una revolució, no?
16: De fet, va tenir aquest problema en el seu moment, que és que no va tenir per crítica una acollida, diguéssim, tan gran com les anteriors pel·lícules de Pixar, no? Toy Story, Los Increíbles, o sigui, venien de fer pel·lícules que havien canviat diguéssim,
17: el paradigma de l'animació, clar.
16: Efectivament, la percepció del públic, tothom sabia el que era ja el model Pixar, i estava molt associat a ell, però la crítica no va veure aquesta pel·lícula amb molt bons ulls.
17: És el que deia Mateu, no? En el final veníem de directament Los Increíbles, just abans era Buscando a Nemo, Monstruos S.A., és a dir, veníem de moltes pel·lícules que no només, evidentment, eren obres mestres, sinó que gaudien d'aquest èxit de públic i de crítica, també. Sempre anava de sa mà com eren rebudes, i en aquest cas sí que se va veure com una pel·lícula més infantil, probablement sí. que no tenia aquesta essència que dèiem, Mateu, de Pixar, d'una pel·lícula que és per nins però també per adults.
16: Exacte.
17: Que té més d'una lectura, i lo que li passa a moltíssimes pel·lícules, ara, com deia, no, estem de celebració, compleix el 20 aniversari, de fet, en un període de mesos, a l'octubre, tenim, se restrena en sales, en el cinema.
15: Quantes en du? De...
16: Tres, hi ha hagut tres pel·lícules, però també hi ha hagut molt
17: de... Que fa 10 anys, per cert, de la tercera, perquè és 2016.
16: També, exacte, és a dir que... i també hi ha molt de curts, o sigui, si gent se fica a Disney Plus i vol disfrutar de les tres pel·lícules i de no sé quant de curts...
17: Sí, de Mate, i de fet, spin-offs que no són de Pixar, però se va fer Aviones, també,
16: sí,
17: a salir d'aquest univers, no?, de que els vehicles tenen vida
15: Xerren,
17: pròpia.
15: No?
16: Exacte.
17: Sí, totalment. I com dèiem, aquesta pel·lícula, que no va ser rebuda de la mateixa manera, sí que va ser un èxit, com dèiem, pels nins, perquè també era la pel·lícula probablement més enfocada directament en el merchandising. Era molt fàcil vendre juguetes de Mate, de Rayo McQueen, i que, com quasi totes les pel·lícules, quan van complint anys, permeten que la generació que va créixer amb elles i va veure algo més especial la reivindiqui. I ara mateix sí que és una pel·lícula que creiem, no?
16: De culte.
17: De culte, molt reivindicable, i que les noves generacions sí que l'han posada més en el seu lloc, com probablement no va ser tant en el moment de s'estrena.
16: Efectivament.
15: Clar, és a dir, ara quan passem aquest estiu, que molt morint de calor, podrem anar, que també és bona època per anar al cine, ara m'acaba de venir a cap,
16: sí.
15: Perquè com que allà hi ha l'aire, que per a Noruega,
16: sí.
15: El bon moment per anar a veure pel·lícules, i tot això que t'estuvies de corrent de casa teva. No? I a més veus una pel·lícula. La qüestió, que a partir d'octubre hi haurà una, és a dir, serà Cars 4?
17: No, que restrenen la primera
15: per
16: el 20 aniversari, efectivament.
17: Sí.
16: I també hem d'entendre que aquesta pel·lícula era més infantil, però també seguia la fórmula Pixar. Mm-hmm. Aquesta fórmula que dèiem, no?, de tenir lectures que van més enllà de l'infància, que un adult pot entendre i pot reflexionar. I per jo, i per el que crec que és tan especial també per jo, la lectura moral que hi ha darrere Cars és de les millors que hi ha a Pixar, que parla precisament sobre la identitat, sobre la pèrdua de pertenença i sobre la pèrdua d'un lloc icònic. A damunt ho combina tot això amb moments que jo l'altre dia, quan havia de treure fragments de la pel·lícula, tornava a veure aquests fragments i m'emocionava de dir, és com si estigués veient una carrera de Fórmula 1. És com, o sigui, té moments molt èpics.
17: És que té aquest potencial, no? Han xerrat moltes vegades de cinema d'esports, no? En general, com a gènere, i després altres subgèneres de dins. Probablement dins la història del cinema hi ha un subgènere d'esports que és imbatible i que serà així per sempre, que és el cinema de boxa. Directament no se poden fer pel·lícules d'esports millors que les pel·lis de boxa, però després n'hi ha esports que agraeixen més o no agraeixen res a ser representats a una pel·lícula. Per exemple, el futbol no té bona representació a la pel·lícula.
15: Jo se m'acut, així d'esport, se m'acut la boxa, el futbol americà,
16: Té algunes pel·lícules.
17: Un domingo cualquiera, no?
15: Sí, n'hi ha moltes, no? Que són protagonistes del futbol americà. I un altre esport, no me ve cap en escap així de pel·lícules que
16: bàsquet
15: diguis...
16: Bàsquet en tenc un parell, Coach Carter...
15: Bàsquet també, Space Jam... Sí, aquella pel·lícula que se va fer tan famosa, que no me ve...
17: Moltíssimes, He Got Game...
15: No, que era el jugador de bàsquet amb animació...
16: Space Jam
17: amb Michael Jordan.
15: Michael Jordan,
17: que fa un parell d'anys se va fer la de LeBron James, no?
16: Exacte, se va fer la segona part, que no va ser tan bona.
15: En realitat, si mos fixam, són esports bastant habituals a Amèrica.
16: Sí, totalment.
17: Fa un parell d'anys Luca Guadagnino va fer Challengers, no?
16: Sí,
17: rivales
16: de
17: tennis, que no hi ha moltes pel·lícules de tennis tampoc.
15: Rafa, però... venga, apunta, ara que està jubilat.
16: A veure si toca.
17: Però sí que hi ha un esport que és molt agraït, que és motor. És a dir, totes les pel·lícules automobilístiques tenen la capacitat, com deia Mateu, que per això hi anava ja, de la representació d'una carrera a la gran pantalla, no? Amb el so, amb la imatge, pot ser molt potent. Si
15: pot ser que Europa aporta més les pel·lícules romàntiques i Amèrica aporta més les pel·lícules d'acció i esport?
17: És que l'esport té aquesta...
15: No, perquè Europa sempre té aquest punt de nostàlgia, d'història,
16: sí, sí.
15: d'amor, de paradís, a lo millor, també, més tenen, ciutats ells
17: tenen
15: romàntiques.
17: El somni americano i aquesta imatge de Underdog, de sempre una història de superació, la narrativa, i totes les pel·lis d'esport són perfectes per això, no? Aquestes narratives que creen ells d'una persona, en aquest cas un esportista, del que sigui, que en principi no ha de ser qui guanyi i qui serà qui tinguis aquesta història de redenció i de que va guanyant.
16: I precisament en aquesta pel·lícula trobam moments d'una èpica, sobretot cap en el final de la pel·lícula, increïbles. I si voleu, escoltam un d'aquests fragments i veiem aquesta èpica.
5: Doc, he pinchado, he pinchado.
10: ¿Puedes llegar a boxes?
5: Sí, sí, creo que sí.
10: Bandera amarilla, entra. Y chico, ahora no te agobies.
18: Hay que sacarle a la pista deprisa o nos descontarán una vuelta y nunca ganará.
10: Guido, tu turno.
19: Salerito, vas a limpiarle el cristal.
5: ¡Increíble!
20: La parada más rápida que he visto nunca.
18: Pero tiene que salir a pista delante del coche bandera.
20: Va a estar muy justo.
15: Bueno, és que, clar, l'escoltam i te surt aquella ria, no? Com si poguéssim estar veient, però...
16: Aquesta capacitat icònica, no? Clar. No s'han quedat amb aquesta escena, no s'han quedat amb aquestes imatges.
15: Vosaltres que en sabeu, quin punt és o quina importància té, en aquest cas, la traducció, no? I la interpretació d'aquests personatges, en aquest cas en castellà, no? Però, no ho sé, aquestes traduccions... Com deu ser la versió original? Vosaltres que potser l'heu vist o la sabeu?
17: És que anava a dir un detall que hauran sentit i que hauran reconegut molts, sabeu de Lobato, Antonio Lobato, com un dels comentaristes i el narrador de
16: les carreres,
17: de les carreres directament. Clar. També sona, tant a la primera com a la segona, Fernando Alonso, que té un paper, i a la tercera crec que també. És a dir, aquest homenatge que se fa també de dins de la pròpia pel·lícula, per exemple, bé, en Luigi està obsessionat amb Ferrari, i al final Schumacher apareix a la seva tenda. És a dir,
16: i un dels dobladors, l'original més important, que era en Hudson Hornet, aquesta figura que s'havia estrellat i ja no era una figura de l'automobilisme, és en Paul Newman. Que en Paul Newman moriria, de fet, i a la tercera se li faria un homenatge.
17: Un imitador.
16: Exacte, un imitador, com si ja hagués mort també. Diguéssim que en les veus, sempre, en aquest tipus de pel·lícules, sempre han tingut gran importància. I a damunt, la pel·lícula ja no només són moments èpics, sinó que són moments que xerren de lo que dèiem, d'aquesta moraleja, no? Aquesta lectura moral que hi ha darrere.

0: Bueno, és que clar, tu escoltes això i t'apareix, no sé...
1: No apareix una pel·lícula de cotxos que xerren, no?
0: No una pel·lícula de cotxos, d'animació i molt manco pensada també pel públic infantil.
1: Efectivament.
0: Si no, no sé, les senyores poden pensar que l'Iglesia de darrere,
1: però,
0: per exemple.
1: És que no vos sentiu un poc identificat, no? Aquesta ciutat, Palma, que hace tiempo atrás, hace no mucho tiempo atrás.
0: Se podia aparcar.
1: Exacte, se podia aparcar, se podia
2: que
1: anar...
2: Que pels cotxos és molt important. Exacte. Cars té una trama de sobreaparcaments importantíssima.
0: Ah, podríem fer un Cars...
1: A Palma, no?
0: Cars, Mallorca Edition. És a dir, perquè n'hi ha de cotxos, criatures, poden fer 7 o 8 pel·lícules.
1: Efectivament, efectivament.
0: Amb tant de cotxos.
2: Però sí que té aquesta lectura que diu el Mateu, no?
0: I el cotxe de... Una pregunta. El cotxe de lloguer series dolent de la pel·lícula?
1: Sí, seria, efectivament.
0: M'aparia.
2: Sí, hi ha tota una trama d'identificar les matrícules.
0: Les ferretines, no? Si és de lloguer o no.
1: Exacte.
0: Vos estic donant una feinada de fer
1: pel·lícules. De fer guions, eh?
0: De fer guions i pel·lícules, jo no sé. Només necessitem dos bes, perquè la mente la tenim.
1: Sí.
0: Bé, escoltàvem aquesta cançó de tu ciutat i deieu això, que se compliran en guany, se compleixen aquests 20 anys de Cars, 10 anys de Cars 2?
2: 3.
0: De Cars 3.
2: De la darrera, sí.
0: Clar, és a dir, fa 10 anys que no...
2: Han fet res més.
0: I ara, en els 20, tampoc en fan una nova, sinó que recuperen la primera.
1: Sí, perquè la tercera ja era un poc més retiro d'en Rayo McQueen. Si volguessin fer Cars 4, ja no seria en Rayo McQueen com a protagonista. Ja no va ser la tercera, realment. O sigui, ho era, però no ho era. Va passar el testigo, no?
2: Era un bon final per la saga, digués.
1: Sí, va ser un bon final.
0: És a dir, creus que ja és mort, ja no haurà més...
1: Bueno, és negoci, així que potser Pixar el review, però no sabem si...
2: Però no està malament deixar morir les sagues, tampoc.
1: Sí, exacte, estaria bé.
2: Han de saber dir fins
0: i tot. Ho dic perquè potser ara, en el món cotxe elèctric, no ho sé, Cars futur, no?
1: A la tercera ja hi havia un poc d'això, un poc de futurisme, dels cotxes que eren diferents, noves mecàniques i tal. O sigui que... A sabre, no? Ho veurem, que ens depara. I ja, si voleu escoltar, l'últim fragment és literalment el final de la pel·lícula, que ja és èpica, duita a un altre nivell, l'identitat duita a un altre nivell, i junta aquesta moralitat, diguéssim, amb aquesta èpica, i se combina tot amb un final espectacular.
0: Vinga, mam.
3: ¿Pero qué haces, chico?
4: El rey va a acabar su última carrera.
3: Acabas de tirar la copa pistón. ¿Lo sabías?
4: Un viejo gruñón que conocí me dijo una cosa.
5: No es más que una copa vacía.
6: Darrell, ¿remolcarle en la última vuelta es legal?
7: Hombre, no le está remolcando. Le está dando un empujoncito. ¿Qué pasa aquí?
8: Ese sí que és un campió.
0: Bueno, clar, és que de per si, i abans ho dèiem, el tema del doblatge, és que és entretingut, no?, escoltar-los i li donen aquesta vida com si fossin realment persones, no?
1: Sí.
0: Els afegim com a cotxos.
2: Clar, és que qui només ho estigui sentint i no hi havia la pel·li,
0: clar,
2: hem de dir nosaltres que són cotxos, que no, que clar, no és ningú conduint, és que són els cotxos.
0: Pareixen personatges com a persones, però en realitat són cotxos que xerren entre si i és molt divertit. Bé, idò, res, animar la gent de qui no hagi vist Cars, no?, que ho profiti.
1: Sí.
0: I vosaltres anireu a veure, supos que aquesta...
1: Sí,
0: no, recuperació de 20 anys després.
1: S'ha d'anar al cine a veure-la, igual que quan van tenir 6 anys i la van anar a veure.
0: I creus que una cosa que canvi o no? Simplement la reposaran?
1: No, reposaran, no crec que fain. A lo millor qualque escena així, però no. Jo crec que
0: mira que si mos anuncien Cars,
1: Cars 4, 4
0: en el final de la pel·lícula.
2: Tornarà en Avengers Doomsday.
0: Bueno, idò, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
1: A tu, com sempre.
0: I res, això, ja me n'anam, que vagi bé.

Bueno, i escoltant aquesta música de Cars, nosaltres mos acomiadam. Ja sabeu que tornarem la setmana que ve, com sempre aquí a La Gran Vida. Ara vos deixam amb informatius. Que vagi bé.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Suport unànime de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí a les dues activistes investigades per les accions contra diverses immobiliàries durant protestes pel model turístic. El ple ha aprovat una moció amb el vot favorable de tots els grups municipals en què es reclama que les investigacions policials es facin amb proporcionalitat. El batlle de Santa Maria, Colau Canyelles, defensa que el municipi és un referent en aquest sentit.
2: Tots hi vam estar d'acord, que això és molt guapo, que tots estiguessin d'acord en front d'aquests detalls i aquest malestar, que no hi havia diferències polítiques. Bé, tots hi vam estar d'acord. I això jo ho vaig dir públicament, i ho torno a dir aquí, ja que va donar l'oportunitat d'agrair a aquest grup polític que amb aquestes coses no hem de fer política, amb aquestes coses anar tot plegats, perquè hem de tenir una societat plural, que és el que tenim, i per tant tot tenim el nostre espai per poder viure.
1: Més temes, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha autoritzat la compra de Trapalo per part d'Avoris, la divisió turística del Grup Barceló. L'operació ha rebut el vistiplau en primera fase i sense condicions, de manera que Avoris podrà adquirir el 100% del capital de la plataforma de reserves. Competència considera que aquesta adquisició no genera problemes per al mercat i amb l'operació Avoris reforça la seva presència en la distribució turística digital, on ja es presenten marques com Mucho Viaje i Tubillete.com. La integració també permetrà unificar processos de comercialització, gestió d'inventari i desenvolupament tecnològic, a més d'ampliar l'oferta de serveis per als clients de les dues companyies. I Greenpeace adverteix que a finals de segle molts nuclis costaners de les Balears poden quedar inundats i la superfície d'arena a les platges reduïda a la meitat. L'organització ho explica a l'informe Destrucció a tota costa, en què analitza els impactes del canvi climàtic i l'acció humana sobre el litoral. Una quarantena de nuclis residencials estarien en risc, sent l'àrea més crítica Cala Millor, a Mallorca. Els ecologistes insisteixen en que calen mesures d'adaptació per minimitzar la petjada humana. És Elvira Jiménez, responsable de costes de Greenpeace.
3: Las autoridades y las administraciones sigan mirando más al corto plazo y prefieran seguir manteniendo terrazas y chiringuitos en zonas de riesgo. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.
1: En successos, la policia local de Palma paralitza unes obres il·legals per obrir camins al poblat de Son Banya i intervé una retroexcavadora. L'operari de la màquina tenia tres ordres judicials de cerca i va ser denunciat per disciplina urbanística. Aquests treballs de moviments de terres s'estaven fent en un solar propietat de l'IBAVI i l'actuació s'emmarca en l'ordre de servei de control i vigilància contínua per a la prevenció de construccions no autoritzades en aquests assentaments. A Menorca, l'espectacle més singular del festival Pedra Viva arriba aquest cap de setmana a Ciutadella. Aquasonic, una experiència musical en què cinc músics actuen completament submergits dins tancs d'aigua. Utilitzen tècniques de veu específiques, instruments adaptats i micròfons submarins pensats per enregistrar els cants de les balenes. Aquasonic és una experiència musical subaquàtica que arriba des de Dinamarca i que farà a Ciutadella l'única actuació prevista a Espanya. Joan Taltavui és el director artístic de Pedra Viva.
4: Havia de ser un puesto amb sense llum, amb tranquil·litat, perquè és un espectacle molt poètic, molt delicat, i bueno, vam pensar que aquest espai, amb el diàleg, amb la mà espectacular que tenim darrere i ells que fan feina amb saigo, era un puesto idíl·lic.
1: En clau de servei, recordar que Menorca segueix activada l'alerta taronja de l'AEMET per rissagues i també el Pla i Llevant de Mallorca i a les Pitiüses l'alerta groga per altes temperatures. Això és tot. La toleta informativa tornarà a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per infants, joves i famílies d'IV3 Ràdio. Avui celebram el nostre especial estiu! Què voleu saber tot el que hem preparat?
1: Sí!
0: Idò, avui, com sempre, serem amb vosaltres dues hores, però canviarem un poquet el format. Començarem en l'hora dedicada a les nins i nines.
1: Ué!
0: I avui tindrem una entrevista molt especial, encara no vos direm en qui. També estrenarem, atenció, les nostres primeres mini-olimpíades d'estiu. Què tal, participareu bé, Rubén?
2: Sí, segur que sí.
0: Segur que sí, molt bé, molt bé. Però abans de començar, escoltarem, com sempre, les nostres propostes per gaudir en família aquests pròxims dies. Vinga, prepareu tots llapis i paper perquè començam. I la primera proposta és gaudir de lectures a l'estiu, escoltant les recomanacions de na Cati Baoba.
3: Hola, amics de No Venim amb Manual. Pensant que podem recomanar per llegir aquest mes d'agost, hi ha un fet que passarà el proper 12 d'agost. Així que per explicar aquest fet, al més petits, recomanem un conte, el meu primer Eclipsi, de l'editorial Cort. I per nins i nines més grandets, i per convertir-se en un expert en aquest tema, trobam El gran llibre de l'Eclipsi, d'editorial Montena. A més, durant el que queda d'estiu, podem aprofitar per repassar conceptes i reforçar l'aprenentatge amb els quaderns de vacances. En tenim un bon grapat, però el millor és apropar-se a la llibreria i poder triar el llibre que ens faci moltes ganes. Pensam que no hi ha cap nin o nina al que no li agradi llegir, simplement és que no ha trobat el llibre adequat. Una abraçada forta i molt bon estiu!
0: Gràcies, Cati. I a més d'aprendre sobre eclipsis, aquest estiu també podreu saber més sobre estels i rondalles. Ens ho conta en Pep Marcús, del Club Newton.
4: El proper dissabte 8 d'agost hi ha una xerrada en el Centre Cultural Can Dulce de Solla a les 8 del vespre. A la qual en aquesta xerrada sabrem que són el carretó de set frares, sabrem que és el gra d'ordi o el llit de la Verge Santa, noms de constel·lacions i estels que s'adonen a Mallorca fa 150 anys, però que pràcticament ja s'han perdut. I farem un repàs dels noms que teníem un temps a la nostra terra, així com les referències de l'astronomia que trobàvem dins les rondalles mallorquines. Tot això, dia 8 a les 8, en el Centre Cultural Can Dulce de Solla.
0: I d'astronomia passam a cuina estiuenca ens ajuda de la nostra bloguera de cuina, Maria Ramos.
5: Hola a tots. Avui, per l'especial d'estiu, vos duc recetes senzilles per fer gelats en família. N'hi ha moltes opcions. Allò una de les que més m'agrada són els gelats de plàtan amb xocolata i anous. Però també es podeu fer de iogurt, de fruits vermells o de maduixa. També els són molt refrescants els de cindri. Si voleu ser un poquet originals, es podeu fer fins i tot de farrufet. També podeu fer galletes en forma de gelat. No refresquen tant, però no se desfan. Ja ho sabeu, a cuinar i a disfrutar de l'estiu.
0: Gràcies, Maria. Trobareu les seves receptes a mamala3.com i acabam amb l'agenda de plans gràcies als nostres petits reporters.
6: Hola, som n'Amanda.
7: I jo, en Rubén.
6: I per ser especial d'estiu, vos proposam consultar un parell de pàgines. Apunteu!
7: Jo vos propos cercar informació a internet dels espais joves del vostre municipi. Hi ha moltes activitats a partir dels 12 anys.
6: I de joves anem a cercar activitats de biblioteques. Per exemple, si cercau a biblioteques de Calvià, veureu que faran tallers d'eclipsis, històries d'eclipsis, contacontes i un taller de projecció solar.
1: Bon estiu!
8: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. s'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: Després d'escoltar totes aquestes propostes, ara sí, començam el nostre especial d'estiu en la nostra entrevista. I si hi ha algú que sap com fer una bona festa, són els nostres convidats d'avui. Han posat música a centenars de festes i celebracions i formen part d'un grup, d'un dels grups infantils més coneguts i estimats de les nostres illes. Les seves cançons han acompanyat la infància de diverses generacions de nins i nines i també de molts pares i mares. A més, estan vivint un any molt especial perquè han començat la gira en què després de gairebé 50 anys s'acomiadaran dels escenaris. Segur que tots qui ens escoltau ja sabeu de qui parlam. Avui ens acompanyen Francesc Aguiló i Gabriel Gamundí de Cucorba. Bon dia!
9: Bon dia!
0: Com
9: bon
0: estàu?
10: Dia. Molt bé.
9: Beníssim, beníssim.
0: Un aplaudiment per ells.
10: Gràcies.
0: Hem de dir que també volem enviar una salutació a una Gemma Palà, que avui no ens ha pogut acompanyar.
9: Sí, una pena.
0: Però a vegades venir com a representants, eh? Molt bé, idò, aquests nins i nines han preparat moltes preguntes perquè volen saber més de Cucorba. Mm-hmm. Estau preparats per aquesta entrevista?
9: Estan preparats.
10: Ho intentem. Estem un poc assustats, eh?
0: No, són bons al·lots. Que sou bons al·lots?
11: Sí!
0: Sempre, hòstones.
12: No, no.
11: Sí, són bons.
0: Bé, idò, anem a començar amb la primera pregunta que la farà na Isabela, mem.
13: Començam amb una pregunta que ens agrada fer a tots els convidats. Com éreu de petits?
0: Home, com éreu?
10: Ai. Era, no sé, jo, per exemple, clar, xerraré per jo, perquè cada un és diferent, no?, quan som petits. Jo era un nen que solia, m'agradava jugar tot sol, amb amics molt pròxims, no era molt dels grans grups, no? I bé, era un nen bastant... Crec que un poc va joca perquè era bon al·lot, me podien fer...
9: Se m'hagi
10: escurat, una cosa així, no? I bé, me definiria una mica així de petit. No?
0: Molt bé, i en Francesc?
9: En el meu cas era un al·lot molt, molt tímid, exageradament tímid, molt bon al·lot, també.
0: Caram.
9: Ja m'agradava llegir, des de molt petitó sempre tenia el tebeo plantat enmig de les cames, i al contrari que en Biel, a mi sí que m'agradava jugar en grup. Jo tinc molt mal record de les meves experiències escolars, però tinc un record extraordinari de jocs del carrer i de jocs amb els companys. M'agradava molt jugar, i encara ara.
0: Molt bé. I doncs tenim més preguntes un poc sobre aquest tema. Mem, n'Andrea vos farà la pregunta. Mem, Andrea.
14: A què vos agradava jugar i qui... Quina música vos agradava escoltar?
0: Molt bé, Andrea.
10: Sí.
0: A què jugàveu?
10: A mi m'agradava molt jugar en capses, construint cabanyes... També a casa nostra tenia l'avantatge que el meu pare tenia un estanc i drogueria, i clar, hi havia molts objectes que un moment determinat, quan no hi havia clients, això aprofitava per fer-me uns jocs, i m'imaginava allà castells, i m'imaginava cabanyes, i era molt imaginatiu, tot sol no havia de mestir ningú per jugar. I quant a les músiques, nosaltres ja tenim una certa edat, i en aquella edat s'usava molt, bé, hi havia dues coses, s'usava molt la cançó d'estiu, i cantàvem a Rayo de Sol i Melody Hopper, a vosaltres no vos sonaran gens, però nosaltres,
0: ara
10: els papats sí que ja vos sonaran, i era aquella època que sonaven i era quan m'agradava cantar. La veritat és que el meu pare no posava en la ràdio, però no eren... La meva germana, que era més grandeta, que tenia quatre anys més que jo...
0: Anava a Guateques.
10: Sí, no, li agradava molt, no, li agradava molt en Joan Manuel Serrat. I aquí sí que me vaig aficionar i me va agradar també. Eren dues coses molt diferents, per lo que he dit. Una és el d'estiu i l'altra en Serrat. Sí.
0: I amem en Francesc jocs i música.
9: Els jocs, a mi el joc que m'agradava més eren els jocs comunitaris a l'esquerrer. Jugar a rà, jugar a qualsevol joc amb mocadoret, eren jocs col·lectius que hi havia, ara és impensable, però en aquell moment hi havia una gran quantitat de nens. Mos aplegaven 30, 40 lots.
0: Uau.
9: Anem a la plaça o voltant de l'església i jugàvem a tot, des de Boldúf, el que sigui. I a mi m'agradava molt aquests jocs. En quant a la música, jo, perdona, de nin-nin no escoltava, no tenia música, per descomptar que no escoltava música infantil, no existia.
0: Clar.
9: Però els meus records, els primers records lligats a la música estan relacionats amb la ràdio. A que nostra tenien una ràdio i jo el que feia era seure'm davant i en la rodeta anava cercant emissores allà on posàssim música. I escoltava tot el que sonava, d'una banda a l'altra, cercant música, fins que a l'hora baixa entraven les ràdios que venien del Marroc o del nord d'Àfrica que feien aquesta música seva. I feien interferències i ja era impossible escoltar les ràdios d'aquí. I de llavors a odi totes les seves músiques perquè me recorden
0: que ja no podíeu escoltar
9: que m'atiaven la diversió.
0: Vinga, Zoe, te toca a tu. Quina pregunta fas, Mem?
14: Quan éreu petits, què volíeu ser de grans?
0: Bé, ha de ser el primer sí que vos va agradar, Mem,
10: sí,
0: que era.
10: A veure, jo sempre m'agradava molt desfressar-me. Una cosa, per tant, jo ja tenia un pot de vena de lo que hem estat, no? Del món del teatre i de l'animació. La veritat és que quan era nit no tenia una idea molt concreta de dir vull ser un metge, vull ser advocat, vull ser mestre, no.
9: Futbolista,
10: no. No, era molt xerat jo en el futbol, no. Jo, no, ningú me triava, me triaven els darrers. Allà quan triàvem per jugar a futbol era els darrers. Però sí que m'agradava disfressar-me i record nosaltres... A la nostra època, els carnavals, quasi no, així com ara els coneixeu, no existien. Nosaltres sortíem a fer fresses. Anàvem per les cases i deien, voleu fresses? I mos anàvem disfressats de qualsevol manera. I llavors mos deixaven entrar a les cases i mos donaven un dolç o mos donaven una galleta. I també m'agradava molt disfressar-me i me record que me varen regalar una maleta de màgia. Devia tenir 7, 8 anys. I record que en l'estiu, amb aquella maleta ja, convidava tots els amics veïnats i li feia ja màgia, molt mal fet, evidentment, però que ja m'agradava tot aquest
0: món. El món de l'espectacle,
10: no? Que aquí hi va haver un poquet de vena de tot això.
0: I en Francesc, què volia ser?
9: Jo no volia ser res.
0: Jugar, en el carrer.
9: Jo volia jugar, però no record haver volgut ser una cosa concreta fins que vaig fer 14 anys. Als 14 anys me varen regalar, als primers de la classe me van regalar un val per anar a la fira del llibre a triar el llibre que volguéssim. I era Inca. Jo hi vaig anar i vaig triar un llibre d'en Becker, que eren els seus relats i els seus poemes. I quan vaig llegir aquell llibre, va ser la primera vegada que vaig voler ser una cosa. Vaig dir, jo seré poeta.
0: Uau. Més preguntetes. Estem aquí coneixent moltes coses, eh?
12: Sí, impressionant. Però aquesta segur que l'han fet moltíssimes vegades. Però nosaltres també tenim curiositat. Com se vos va ocórrer crear el grup de Cucorba i posar-li aquest nom?
0: Això segur que vos ho han demanat
9: primera
0: moltes
9: part,
0: vegades.
9: Tu,
0: vinga, en dues parts.
10: La primera part, com se mos va ocórrer
9: crear Cucorba.
10: Va ser un poc espontani tot això, perquè nosaltres érem amics, havíem fet teatre per adults, un parell d'obres de ja per gent major. El teatre infantil no, pràcticament no existia, havíem dit molt poc. I en Francesc va ser el que va dur la idea de muntar una rondalla, era el nostre poble, i a partir d'aquí varen fer una obra en Joanet Desfobial, i en Xesc ho va fer tot el text, redactar tota la redacció, i a partir d'aquí ho varen fer dues vegades en el nostre poble, de Muro, llavors, no sabem com, ens van cridar per anar a una escola a Sarracó, Llavors més em van deixar que la trava, llavors van començar a barriar, no me'n van donar compte i van dir, no, m'haurem de posar un nom, en aquell moment encara el nom no... I era l'estiu següent d'això que havia passat, i va haver dos noms que molt van agradar. I un era Cucorba, i varen fer una votació, i va guanyar Cucorba.
9: Sí. I va guanyar Cucorba, varen triar Cucorba perquè era una secció local, de Muro. Està recollit així el diccionari del Cover Moll, i etimològicament és una aglutinació de Cuca Orba, Cuca Cega, i era el nom que donaven a Muro al joc de la gallina cega. Quan jugàvem a la gallina cega, a Muro jugaven a Cucorba.
0: Caram.
9: I perquè mos va agradar aquest nom, perquè era el nom d'un joc infantil, perquè recuperàvem una paraula en desús i, per tant, simbolitzava una mica la nostra intenció de recuperar la cultura popular i de contribuir a la normalització lingüística, i, a més, perquè era una paraula del nostre poble i una paraula que difícilment se mos confondria amb una altra cosa. I, efectivament, si ara el senyor Moll fos viu, hauria de recollir una segona secció de la paraula
0: de Cucorba en el diccionari.
9: Perquè Cucorba són nosaltres i res més.
0: Molt bé. Vinga, Rubén, que te toca a tu, va.
7: Quan començàveu a fer espectacles, vos posàveu molt nerviosos o teníeu qualque mania abans de sortir a l'escenari? No. I ara, després de tants d'anys...
0: Teníeu alguna mania?
9: No, jo no tenia cap mania, ni entenc ara, i tampoc me poc nerviós.
10: No, cap. Jo crec que ningú del grup, van començar en el teatre, era de les primeres obres de teatre, i ningú, tots eren molt espontanis, eren molt, molt sense cap problema ni cap prejudici per actuar i pujar
0: damunt
10: un escenari. I no, vos
0: van llançar i ja.
9: Mor van enllançar. Sí. Nosaltres sempre hem passat gust, sí. I quan sortim per gaudir...
10: Els nervis venen ara, per exemple, quan estem davant vosaltres. Aquí sí que mos posem un poc nerviosos, perquè...
0: S'estan portant molt bé. Vinga, Marina Mem, què li demanaràs tu?
15: Moltes de les vostres cançons les escriviu vosaltres, però també hi ha moviments i coreografies. Com ho feis? Qui pensa cada cosa? És difícil crear una cançó perquè els nens la puguin cantar i ballar?
0: De la lletra ja sabem que s'ho deu ocupar en Francesc.
9: Sí.
0: Però qui s'ocupa de les coreografies, amem?
9: És una tasca conjunta.
10: Sí.
9: Hem de distingir dos tipus de cançons quan feim un disc, quan feim les noves creacions. Les que estan destinades a ser cantades, moltes per anar només al disc i prou, que sabem que no les farem mai en directe, però llavors la part més important són cançons o danses que van descriure la lletra. El primer que pensam és l'estructura. Com ballaran els nens? Volen fer una dansa que sigui rotllo, que aquí s'aturin, que en aquest moment que s'aturin facin això, facin l'altre. I quan tenim l'estructura de la dansa o de la cançó ben definida, és llavors quan escrivim la lletra. Escrivim la lletra i, finalment, la música. La música és lo darrere de tot. I era la música, li deia, mira, aquí s'ha d'aturar la música, s'ha de ralentitzar, aquí s'ha d'accelerar, ha de ser de rotllo, ha de ser de tren, però tota la planificació se fa prèviament.
10: Volia comentar que abans de crear cançons i danses, varen començar i varen fer moltes, ja que varen recuperar danses populars.
0: Clar, tradicionals.
10: Que ja tenien unes estructures que funcionaven i que anaven molt bé, i les varen, en certa manera, mos varen agafar mos i allà. I normalment, això que ha dit en Xot, nosaltres tenim quatre maneres fàcils de fer danses, que és fent parelles, ballant de dos en dos, fent tirangues, ballant en tiranga, fent rotllos petits o fent rotllos grossos. Aquests quatre sistemes
0: són els bàsics,
10: pràcticament no fallen. I llavors les lletres, que el senyor Francesc, aquí de vora, és el gran creador que les escriu, les lletres m'ho ajuden molt, perquè si hi ha d'haver un... La lletra diu que criden, nosaltres aquí hem de ficar un crit, i si fa un badall, hem de ficar un badall. Per tant, tota aquesta manera de fer-les, i al final passa una cosa. A vegades no funcionen totes, però van danses, que tenim una dels capells, que varen fer capells de diari, ho varen intentar i no ha acabat de funcionar. Però bé, si vols afegir res, no.
0: A mem, na Júlia, crec que també té una pregunta, oh, mem.
15: Quasi 50 anys donen per fer moltíssimes cançons. Sabeu quantes n'heu fet en tots aquests anys?
0: A mem, una xifra, perquè un dia la Mercè estava emocionada demanant xifres a cantants de quantes discs i cançons. Quantes cançons heu fet, a mem?
9: Mira, han de distingir dues coses. Les cançons que han creat de creació pròpia i les cançons populars en conjunt, sense les contades, passen les 200 cançons que hem arribat a cantar. De creació pròpia, n'hi ha, perquè les he contades abans de venir per curiositat, perquè no ho havia mirat mai, n'hi ha 73. O sigui, hi ha 73 cançons de Cucorba que estan enregistrades en els diferents dits que hem fet. Si afegim les cançons que formaven part dels espectacles teatrals i que no han passat a les dits per una raó o per l'altra, mos tiraríem un centenar de cançons pròpies i després un centenar llarg de cançons populars.
0: O sigui, unes 200 en total, aproximadament.
9: Sí, passa les 200.
0: A veure, Lucía.
16: Vos agraden totes les vostres cançons per igual o en teniu alguna que sigui la vostra preferida?
0: Quina és la que més vos agrada?
10: Ui, és difícil.
0: N'heu de triar una només,
10: només
0: eh?
10: Només n'heu de triar
0: només una.
9: Ai,
10: jo me quedo amb una que normalment no cantam.
0: A veure, quina és?
10: Que és cançó de braç per una princesa africana, no sé si tinc aquest títol. Una princesa negra africana.
0: Idò, ho apuntam, aquesta
10: m'agrada molt,
0: primera.
10: Però no és una cançó molt dolça que
9: d'Antoni Rodríguez.
10: Antoni Rodríguez, un dels músics que va fer feina en altres, i que m'encanta, una cançó que canta moltes corals, la canten en aquesta cançó. Jo amb aquest,
9: en el meu cas, en La mestra em fa quedar.
0: Molt
9: bé. Amb aquest, en La mestra em fa quedar, perquè jo, que normalment només faig lletres que no són música ni res de això, d'aquesta vaig fer la música. I és una cançó que s'ha popularitzat, que ha passat a ser de la gent i que no té autor.
0: Vinga, Núria.
12: En els directes passen moltes coses. Aquí, a No venim amb manual, també ens ha passat de tot. Quina és la cosa més curiosa, més divertida que vos ha passat damunt un escenari?
0: Aquí, ja així, breument.
10: Sí, una breument. Fèiem una obra de teatre que se deia Les aventures d'en Pere Pistoles. Pere Pistoles era jo, i duia moltes pistoles. Era un bajoca que se pensava que ho arreglaria el món amb totes les pistoles, i tots els altres personatges li anaven en contra. I pujaven nins a damunt l'escenari. Fèiem una escena a on havien pujat 4 o 5 nins que anaven de gallines i tal. I vaig sortir, les deixaré més plomat que un cul de lloca, talla, pam, pam, pam. I què va passar? Que no m'havia donat compte i a mi m'havien pres totes les pistoles. Vaig quedar allà al mig, que no sabia què havia de fer. Varen venir a improvisar i varen riure molt llavors de l'anècdota aquesta. Va ser molt graciós.
0: Varen ser perillosos. Vinga, Fèlix, què demanes tu? Va.
17: I quan acaba un concert, qui penseu que acaba més cansat? Vosaltres o els nins?
0: A mem, que deies, els nins o altres?
9: Clarament, clarament nosaltres. Ara, el manco. Sí.
0: Vinga, Amanda.
18: Si ara mateix un nin, una nina o un adolescent volgués dedicar-se a la música quan sigui gran, quin consell li donaríeu?
9: Imagina que te refereixes a la música infantil. Bé, jo sempre els dic, molt de nens, de vegades fent broma, els dic, penseu que si vos heu de fer pallassos, hi ha tres coses que no podeu fer mai. Una, el gret a vos, l'altra, et sona a vos, i la tercera, torca a vos és bo, mentre actual. Però bé, l'únic consell que els hi donaria és que el que facin els hi ha d'agradar molt, els ha d'apassionar, perquè si no els hi agrada molt i no els hi surt de l'ànima, que no ho facin. I després han de tenir qualitats, evidentment, no tothom pot fer el que vol.
0: És un consell que val una mica per tot, eh? Vinga, sí. I acabam amb la darrera pregunta que la farà en Joel.
19: Avui en dia, moltes vegades, estan més acostumats a mirar una pantalla que cantar, ballar o jugar junts. Vosaltres, que heu vist passar tantes generacions de nins i nines i tants de públics diferents, quin consell ens donaríeu per gaudir al màxim d'un concert?
0: Com ha de ser el públic per gaudir?
10: Ui, jo trec que... Lleva't-se la vergonya, el primer de tot. Lleva't-se totalment la vergonya i participar. Participar i aquí és quan evidentment, si no es vols concert, no. Però si t'agrada, lleva't aquesta vergonya, participa, canta, balla, disfruta.
9: Sí, pensa que la pantalla és una cosa individual, tancada, i que rarament en nina porta res. En canvi, ballar en una dansa és una tasca, és un divertiment col·lectiu d'interacció amb altres companys, de passar-s'ho bé, més participatiu i més gratificant.
0: I doncs ha encantat l'entrevista. Anem a fer un aplaudiment, va.
9: Gràcies.
0: El que passa que, com avui estem d'especial estiu, crec que tenim per aquí una altra darrera pregunta, no?
20: Sí,
0: quina?
20: Sí, ja com per acabar... Com
0: que la Margarita, que es fan des de petita, ja sí, és una jove del programa.
20: M'ha encantat aquesta entrevista. Com us agradaria molt que mos féssiu una petita discoteca d'estiu amb les vostres cançons, però també amb les vostres coreografies.
0: Què vos pareix si muntem una petita discoteca ara, posam les cançons i vosaltres mos indicau com...
9: Fantàstic.
0: Us sembla bé?
9: Sí.
0: Anem posant cançonetes. Estau tots preparats per ballar?
21: Sí!
0: Haureu de ballar asseguts, no? Podreu ballar asseguts. La Margarita a dreta. I els pares? Els pares se podrien aixecar, no? Vinga, tots els pares.
21: Sí!
0: Vinga. I jo crec que tots els nens podeu sortir a ballar, també. Vinga, tothom a ballar. Va.

0: Molt bé, fort aplaudiment. Com us heu passat bé?
1: Sí!
0: Com esteu, Francesc?
2: Cansats.
0: Gabriel. Moltes gràcies per aquesta entrevista. I jo vos faig una proposta que crec que estaria molt bé que ens poguessin tornar a veure una altra vegada enguany per compartir una estona plegats i perquè també participin els nins que ja s'han fet grans, o sigui, els pares i les mares. Què vos sembla? Tornareu?
3: Sí, perquè
4: l'any que ve no tornen ja. Ja vàrem dir que...
0: Idò, guany, guany, sí. Idò, un fort aplaudiment per ells. Nosaltres fem ara una petita pausa i seguim amb el nostre especial estiu.
5: IB3 Ràdio és història.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són... molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
7: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: Després d'aquesta entrevista que ens ha fet tanta il·lusió, continuem amb el nostre programa especial d'estiu. I ara arriba un altre dels moments que teníem moltes ganes de viure, perquè avui, atenció, celebrem les primeres mini-olimpíades d'estiu de Nova Anima Manual. Però us he de dir una cosa, aquesta idea no està meva. Fa uns dies, dos personatges que tots coneixeu molt bé me varen venir a veure i me varen dir: Regina, deixa'ns organitzar unes olimpíades d'estiu. Jo no estava massa convençuda, però al final jo crec que ens arriscarem. Trobau, ens arriscam.
1: Sí!
0: A menys que passa. I de vinga, anem a rebre amb un fort aplaudiment en els impulsors d'aquestes mini-olimpíades d'estiu, que són, atenció, el doctor Firulais i el doctor Malsofrit. Ué!
8: Bones, bones!
9: Això és un dia.
0: Molt bé. Tranquils, tranquils. Aneu passant. Molt bé, molt bé. Que seguin. Anem a fer silenci perquè venen dos científics. Amem, seguin. Doctor Firulais, com està?
8: Molt bé, la veritat.
0: Molt bé. Ah, la mira, i el doctor Malsofrit se ve amb un còctel i tot, que està prenent aquí, en sa camia hawaiana. Com està, doctor Malsofrit?
8: No gaire bé, no m'agrada aquesta calor que fa aquí de dins.
0: Ja, sí, aquí som un quants i sempre fa una mica de calor. Mem, aquí tenim moltes preguntes. Primer de tot, com és que vos heu animat a fer una proposta junts? Això és una cosa grossa, que ha estat?
8: Doncs a veure, perquè nosaltres sempre intentem compartir els nostres descobriments científics amb tothom.
10: Sí, i ell també comparteix explosions.
8: Però això ja està controlat.
10: Això mateix vas dir la darrera vegada.
0: Bé, esperem que avui no exploti res, no convé. Doctor Firulais, no explotarà res avui.
8: No, avui no. Avui hem vengut perquè han fet un descobriment espectacular. Que serà la bomba, però no perquè exploti.
0: Ah, bé.
8: Hem inventat la millor manera perquè aquest estiu no passeu tanta calor.
0: Oh, que trobau.
11: Perfecte.
0: I ho compartireu entre nosaltres, idò, en això.
8: Clar que sí.
0: Sí.
10: Compartir no. Això s'ha de guanyar.
0: Ah, ja sabia jo que no era tan fàcil. I què hem de fer?
8: Bé, és que el doctor Malsofrit diu que abans us ho heu de guanyar una mica.
10: Exacte. Primer haureu de superar totes les proves de les nostres mini-olimpiades d'estiu.
0: Ui, ja, no, Núria, això són bruta, no ho trobes?
11: Sí.
0: Sí, té un punt de doctor malvat, en doctor Malsofrit.
11: Sí.
0: Bé,
8: Però no patiu, perquè seran molt divertides.
0: Però d'on ha vengut aquesta idea de fer mini-olimpíades? No ho sé, de on ve això ara?
10: Bé, és que jo sempre m'han agradat molt les olimpíades. Encara me'n recordo de Barcelona, de 92.
0: S'està emocionant el doctor mal sofrit.
10: Jo? No, ets a calor. Però ja veureu, si primer us vau una mica, després encara valorareu més el nostre invent.
0: Molt bé. Idò, si s'ha de suar, per on començam?
8: Idò, mira, per qualsevol esportista, el primer és fer un bon escalfament.
0: Molt bé, tenim a més pares en el públic. Pares, fareu un bon escalfament també, vosaltres. Tothom s'animarà.
1: Sí.
0: Sí. Sí. Sí. Sí. Tu també, Margarita.
2: Sí, i tant.
8: Doncs, venga, per fer aquest escalfament, us he duit el meu darrer invent. Uns daus científics d'escalfament olímpic.
10: Figurais, això són dos daus.
8: No, són dos daus científicament calibrats. Un decidirà quant de temps heu d'entrenar i l'altre quin exercici toca.
0: O sigui, funcionen.
10: Aquesta és precisament la pregunta que em preocupa.
0: Bé, vinga, doncs, anem a fer algun nin que ho tiri. Vinga, mem. Algú del públic, un nin que s'aixequi. Vinga, per exemple, no, Roser, tira aquest dau, vinga. Vinga, va, tira, venga, només l'has de tirar. Vinga. Tira el dau. Surt. A men qui surt, vinga.
3: El dau dels temps.
0: En terra, sí, sí.
3: Molt bé.
0: A men, que ha sortit, ho agafam. A men, Joel, sortit. Passa molt. Ha sortit 40 segons, per exemple.
8: D'acord.
0: I ara, amem, Joel, tira tu aquest dau altre, aquí, aquí damunt la taula. Ja està, ha sortit això.
8: D'acord.
0: Què hem de fer?
8: Doncs, si surt el moviment dels abdominals...
0: Sí. Anem a posar música primer, així d'entrenament, va. Vinga, ja es podem entrenar. Què hem de fer?
8: Doncs, clarament, aquesta imatge... És un pare prenent el sol, que cada 10 segons aixeca el cap per veure què fan els nens.
0: Està bé. Vinga, donem a fer tot aquest moviment, va. Vinga.
2: Ui.
0: Però un pot d'energia.
2: Vinga, mem. Ui, alerta la pilota.
0: Vinga, anem a tirar-ne un altre, mem. I ara què hem de fer, mem? Vinga.
8: Doncs ara ha sortit el moviment de recolzar-se amb una mà. Aquest és el surf invisible.
10: Quin surf, ni surf. Això és una... Això és quan la paradina s'està posant crema solar i te diu, no te moguis.
0: Vinga, i què hem de fer? Com se fa aquest moviment?
8: No, heu d'aixecar la mà.
0: Sí.
8: I heu de començar a fer equilibris.
0: Vinga.
2: Oi.
0: Molt bé, vinga, tiram un altre.
8: Sí, ara... Et surf de tet, saps?
0: I ara què fem?
8: Doncs ara ha sortit els braços amunt. Agafau un coco, vinga, que cau. Agafau el coco. Ai.
10: No, pim, no, és per demanar un gelat de tres bolles. Tots ben fort. Aquí, aquí, aquí.
0: Vinga, aquí.
2: Aquí, aquí, jo. De xocolata.
0: Vinga, un altre.
8: Doncs ara ha sortit el moviment d'aixecar el genoll.
0: Sí.
8: Doncs aquest és el ball oficial per espantar mosquits. Heu d'aixecar el genoll com si estiguéssiu esquivant els mosquits.
10: Quins mosquits? Ai. Això és perquè t'ha entrat arena dins el banyador.
0: Bé. Bé, molt bé, molt bé.
2: Alerta el mosquit Mariano.
0: Jo crec que ja està, no? Ja m'ha escalfat un pont, no? O voleu escalfar més?
12: No.
0: Ja està bé, no?
12: Sí.
0: Ja m'ha escalfat bastant, doctor Firulais.
8: Bueno.
0: O podem seguir una mica tot? Tenim alguna coseta més?
8: Jo diria que no tan aviat.
0: No, per què?
8: Vos pensau que ja havíeu vist tot el que podia fer aquest dau?
0: Sí.
8: I de no. El que heu vist fins ara és la versió fàcil. Perquè aquest dau té 157 exercicis diferents.
0: Vaja, wow. 157.
10: 157 i bon els abous, perquè jo aquí només en veig 6. Eh?
8: Per què no dus les meves ulleres científiques?
10: Sí. Deixa't estar de les teves ulleres científiques. A veure, men, si ara també ens explotaràs dau.
8: Que no, mirau, li donam dos copets, pa, i ara sí que està activat. Ha. Ui!
0: I què hem de fer?
8: He tirat el dau i ha sortit una de les proves més difícils. La prova de coordinació gelaterra.
0: I això què és?
8: Doncs és molt senzill. Començam amb una bolla de gelat. I anem afegint més, fent malabars.
0: Ben, vinga, sí. Joel i Margarita. Vinga. Vos tocarà a vosaltres, aixeca't, Joel. Fareu la prova de coordinació gelatera. Vinga, mem, vols aguantar amb el micro?
3: Aquests gelats són de taronja,
0: exacte,
3: de menta...
0: Vinga, Margarita, comença amb taronja i menta. Vinga, mem. Molt bé.
3: Ole, ole, ole.
0: Vinga, mem. Ui.
3: Alerta que no s'afongui.
0: Joel, vinga, te toca taronja, menta i fresa, per exemple.
13: Con el calor que hace se deshace.
0: Amem, molt bé, molt bé.
3: Ole, ole, ole, ole.
0: Anem a afegir llimona, vinga.
10: Increïble. Això és inaudit.
0: Molt bé.
3: Mai Margarita, això és inevitable, fa tanta calor.
8: Mai podria fer una màquina tan perfecta.
0: Amem, aquesta prova de coordinació ja la té. Ui!
3: Molt bé!
0: Vamos,
3: la número
0: uno. Molt bé, ho han fet molt bé tots dos. Algú més ho vol provar de fer?
2: No! Sí, tothom.
3: No, que acaba la cabeça.
0: Un altre dia, vinga. Molt bé, bé. Hem entrenat molt. Quina és la següent prova, doctor Firulais, amem?
8: Doncs ara toca entrenar una altra cosa molt important. Els sentits. Per això he preparat el meu laboratori sensorial. És molt senzill.
3: No explotarà, no?
8: No, carrec.
10: Doncs, no te'n fiix.
8: El participant durà un antifaz. Li posarem un animalet entre les mans i només tocant-lo haurà d'endevinar quin és. Si li costa, li podrem donar alguna pista. Però, alerta, perquè la prova no acaba aquí. Quan l'hagi endevinat, haurà de fer el so de l'animal.
3: I aquest animal es viu?
0: No, ara comprovarem, anem. Anem pel públic, per allà, per exemple, Fèlix. Anem a tapar-li els ulls. I els altres no digueu res, perquè vosaltres veureu.
3: Alerta que mossega.
8: M'agrada aquesta aventura.
0: No digueu res, Amem, ell amb el tacte haurà d'endevinar l'animal. No és fàcil,
10: por,
0: Quina por. Amem, Fèlix. Què creus que pot ser aquest animal? És un animal que té un coll llarg.
14: Una serp.
3: Té un color peculiar.
0: Sí, roseta. Amem, que se posa amb una pota.
14: Una...
0: I comença per F.
14: Flamenc.
0: Correcte!
3: Sí. Era difícil.
0: I què fan els flamencs? Què fan?
8: Quin renou fan, Fèlix?
0: Amem, imagina't-el.
8: Exacte!
0: Molt bé,
8: flamenc australià.
0: Amem, Amanda, vinga. Tapam els ulls a Amanda i no digueu res. Aquest és difícil,
3: Més que
2: s'ha.
0: Aquest és molt difícil.
3: Fixa't en el que té damunt tes cap.
0: Exacte, bona pista.
8: Aquest animal serà fantàstic, ja borreu.
0: Amem. Amanda, què notes? Què creus que pot ser aquest animal? Amem. Què t'apareix que és?
2: Sí, li està tocant su banyo.
0: Ah, ja han donat una pista.
3: La pista s'ha quedat d'or.
0: Sí. Amem.
14: Ai, no sé.
0: Comença per U. Per un...
14: Unicornio?
0: Sí!
8: Molt bé.
0: I com sonen els unicorns? Com sonen?
14: Sí.
3: Glitter.
0: Sí.
3: Porporina.
0: Molt bé, vinga. I ara li anem a tapar els ulls a la Lucía. Vinga. Ai. Que li tocarà? No és gent fàcil, Lucía. Te l'ho hem posat difícil.
3: És més difícil de tots, aquest.
0: Amem.
2: Que t'he de donar una pista o no?
0: Te donen pista o no?
3: Dorm bastant.
0: Sí, no donen més pistes, amem. Amem si ella ja pot...
3: Cangrejo?
0: Dorm bastant, és una bona pista. No li agrada fer massa coses.
2: I no
0: com un adolescent així els de matins.
3: No sé qui.
10: Crec que xerra de tu, Firulais.
8: Vaja.
0: Un pere...
2: Un peix.
8: Un pere.
0: No, un peix no.
8: Un pere. M'heu veïnat, és Paula.
0: Quan tu tens... Quan no te fa ganes fer una cosa, tens pere...
3: Ah, un perezoso.
0: Correcte!
10: Sí. Oh, molt bé!
0: Molt bé, ja hem fet pistes, hem entrenat el cos, la coordinació, els sentits... Doctor, mal sofrit. Quina és la següent prova, va?
10: Sí, tot això està molt bé, però jo vos demano una cosa. Vos heu pensat de veres que amb això ja esteu preparats per passar l'estiu?
2: Sí.
10: Jo no. Si fos per mi, passaria tot l'estiu tancat dins el meu laboratori, ben fresquet, i ben enfora de les explosions d'enfirolais, que ja fa bastanta calor.
8: Sempre rap.
10: Però el problema de l'estiu no és només la calor, el problema és tot el que passa. Serena que crema, els mosquits que no te deixen tranquil, picant i tot això, i aquell que s'espolsa de doyola i tota la serena acaba damunt tu.
0: Això és un drama.
10: Això sí que són proves de supervivència.
0: Sí, però també té coses bones, l'estiu.
10: Sí, sí, alguna cosa, però val més anar preparats. Per això vos he preparat el semàfor de la resiliència d'estiu.
0: Que voleu fer un semàfor de la resiliència de l'estiu.
10: Jo vos diré una situació típica de l'estiu.
0: Sí, mos dirà una situació...
10: Vosaltres vos haureu de ficar dins la pell d'aquell personatge i contar-nos què sentiu, què penseu i què vos passa en aquell moment. Però no només viure una versió... Jo vos tiraré tres bolles, una darrere l'altra, i cada vegada haureu de viure una situació pitjor i més dramàtica. Per exemple, imagineu que som a la platja, i de cop surt volant la meva sombrilla. Regina, tiri'm la verda.
0: Penc. Què diria ara? Com seria la interpretació?
10: Ui. No ha anat gaire enfora. Dos passets, ja la tinc. Au, va, no t'amoguis més.
0: Vinga, una altra.
10: Ara se blava, Regina.
0: Ja està, ja l'he tirat, vinga.
10: Espera, no te'n vagis. Ja vinc.
0: Està enfadat, més enfadat.
10: Aquesta m'ha fet córrer un bon tros.
0: I ara molt enfadat, vinga.
10: I ara se vermella, Regina. Ai, se me'n va. Ja se me'n va la sombrilla. Socors, que qualcú l'agafi. Ja és un altre punt de la platja. Ja ho sabia jo. Això me passa per fer casa en un firulais. Que me va recomanar aquesta sombrilla.
8: Però jo només li vaig dir que hi havia descompte.
0: Vinga, anem a fer una cosa. Anem a provar-ho. Estau preparats?
12: Sí.
0: Per fer les tres bolles? Sí. I de vinga, com serem amb en Rubén? Vinga, va, Rubén. Què li passa? La situació quina és?
10: La situació és que t'has llevat les xancles, has deixat la tovallola ben enfora de l'aigua i ara has d'arribar fins a la mà. Però resulta que serena crema molt més que de lo que t'esperaves.
0: Ale, bolla verda.
15: Ah, com m'estic cremant! Bueno, què li faim? Anaré corrents-os.
0: Bolla blava.
15: Ah, estic un pocot enfadat. Serena crema.
0: Bolla vermella.
15: Uah! No sé per què! Serena crema! Kamehameha!
0: Molt bé. Anem a la situació 2. Per exemple...
10: Just quan estàs a punt d'entrar dins aigua, un adolescent se tira de bomba ben de vora teu i te deixa ben esquitxat.
0: Vinga, Mercè.
3: Mare meva, ja torna aquesta una altra vegada. Mira que li he avisat de vegades, eh? Jolín, esquitxar aquí de vora, és que de veres, mira que té una bona platja i s'ha de posar aquí de vora, que ha d'arribar a la perruqueria. Però com pot ser? Ves-te'n ja d'aquí, per favor, que t'he dit...
0: Quanta interpretació, molt bé, molt bé. Vinga, seguim un altre, per exemple, Isabela, vinga.
10: Molt bé, una altra situació que he pensat.
0: Amen.
10: Després de fer una cua ben llarga, per fi tens el teu gelat. Però se fon més aviat que allò que te pots menjar.
0: Vinga, primer estàs un poquet enfadada, només.
15: Ui, ui, se me posa per totes les mans. Bueno, és igual.
0: Blava. Semàfor.
15: Ai, ai, ai, se me posa per totes les mans. Quin drama, se m'està posant per la cara. Ai, ai, ai, ai.
0: Vermell.
15: Ah, estic superenfadada. Se m'està posant per els peus perquè se m'està degotant. Ah, està per tota la meva mà.
0: Bé.
15: I el xocolata i m'està menjant la camiseta. Ah,
0: molt bé, molt
15: mai
0: bé,
15: vendré aquesta gelateria mai més.
0: Ui, ui, ui. Vinga, i la darrera situació.
10: Això no s'acaba mai amb aquesta...
0: I la darrera situació, va.
10: Estàs ben tranquil damunt la tovallola i el descostat decideix que és un bon moment per espolsar la seva geofàgia en això. I, esclar, el vent bufa just de cap a tu.
0: Vinga, Joel.
16: Verda.
0: T'han tirat un pot d'arena.
16: Mare de Déu, quin nin més pesat. Vine, vine. Cafetera! Ves-te'n a emprenyar una altra.
0: Ui, ja començant malament, eh?
10: Començant fort. Arribaran fora.
0: Vinga, se blava.
16: Toixerrut! Tanta pantalla t'ha tornat curt. Ves-te'n.
0: I ja se vermella, què faràs? Serà presincatx.
16: Rebotó el món sereno! Ves-te'n a fer titox a una altra banda i si vols un bocata d'arena te'l menges tu.
0: Molt bé a tots, un aplaudiment. Ai, bé, vinga, i ara sí que arriba una autèntica prova olímpica, no, Firulais?
8: Ara sí, perquè toca una cursa de relleus. Però jo no podia dir dur un testimoni qualsevol. Per això he inventat el gelato testimoni 3000.
10: Jo només hi veig dos gelats de plàstic.
8: Perquè encara són prototips. El model definitiu serà un gelat de barres. Cada estiu passa el mateix. Te compres un gelat, te trobes un amic, comences a xerrar i quan te'l vols menjar ja se te fos. Per això he inventat el gelato testimoni 3000. Un gelat que no se fon mentre se'l vagis compartint.
10: Ah, sigui que la solució és compartir gelat en mitja platja. Quina il·lusió.
8: Exacte. Cada un llepa una miqueta, el passa, un altre una miqueta, i així sempre es manté fred. Bé, aquests encara són prototips, però no se poden menjar, però el model definitiu sí que es podrà.
10: Si és que ja ho sabia jo, mai no m'he de refiar dels invents d'en Firulais.
0: Amem, i com funciona exactament? Què han de fer? Tenim els gelatos aquí ja, que els han donat, i com va això?
8: I cada vegada que el tanqueu, haureu de dir una paraula de la categoria que jo vos digui i passar-lo immediatament.
0: Molt bé, molt bé. Li han donat una nassó, eh? Heu de dir una paraula com si fos una carrera de relleus. Començarem per la taula i després pel públic. Quina serà la primera categoria? Sabors de gelats, per exemple.
8: Vinga, em pareix bé.
0: Vinga, idò, començam. Música de sabors de gelats. Un sabor de gelat.
17: Fresa.
0: Passam.
17: Chocolate.
0: Vinga, seguim.
17: Vainilla.
0: Tornem cap allà, tornem cap allà. Una altra vegada. Vinga, llimon.
17: Chocolate blanco.
0: Vinga.
17: Pistacho.
0: Vinga, seguim pel públic.

0: pues públic.
1: Se lo ha comido el perro.
0: Vinga, i la darrera categoria?
2: Superpoders per sobreviure a l'estiu.
0: Superpoders, vinga, per allà.
3: Superpoder de congelar.
0: Què més, què més?
4: Tenien enfilolai.
5: Aire condicionat.
0: Molt bé.
6: Que tu cuerpo esté hecho del repelente antimosquitos.
0: Molt bé, molt bé. I vinga, i acabam.
7: Tot lo dia.
0: Molt bé, en sons de l'estiu. Vinga, tots heu d'anar fent sons de l'estiu. Vinga, ràpidament, per aquí, com sona l'estiu? Vinga, les ones.
8: Ai, ai, ai, quina calor, quina calor.
9: Vendo coco, vendo sandia, vendo
0: plàtano.
10: Ai, sona una cosa. Ai,
0: quina bonita. Molt bé, fort aplaudiment. Molt bé, anem ja a la darrera prova. Atenció, quina és la darrera prova?
2: Ara arriba una autèntica prova olímpica, el salt olímpic de granotes. Aquí no basta tenir reflexos ni coordinació. Aquí el que compta és la punteria. Cada concursant haurà de fer botar les granotes intentant encertar-les dins el pot.
0: Molt bé.
2: I ja sabeu que a mi m'agrada posar les proves ben difícils, perquè si una prova és fàcil, quin mèrit té superar-la?
0: I de jo propos que aquesta prova la facin vostres dos.
2: Ai!
0: El doctor Firulais.
2: Justament és més difícil. Sí. No podia estar callat.
0: Però entre tots hem d'anar retransmetent com va això. Eh? Començaràs tu, Núria, i seguirem per aquí. Eh? Com serà aquesta competició del doctor Firulais i el doctor Malsofrit? Ala, aquí teniu les granotes. I posant música de competició i anant contant què passa. Vinga, Núria, comença, explicant, què passa?
11: Ho intenten, però no els estarà molt bé.
0: Amem, no, no, no.
11: Anima, ahir estan fent trampes.
2: Anima un poc, Núria.
0: Vinga, Rubén.
12: Vale, ara mateix està l'Eduard, falla.
0: Estan fent trampes.
2: Sí, què passa?
12: Amb el sofrí, fa trampes. Targeta
2: sí, fa trampes.
13: Surt la granota taronja, no hi entra. I en Firulais fa trampes i les fica totes.
12: Vinga, Firulais, que tu puedes.
2: Vamos, Firulais.
14: Dale, Firulais.
13: Queden dues granotes fora. Queden dues granotes fora. En queda una.
12: Àrbitro!
13: I...
0: Fort aplaudiment, molt bé. Amem, la pregunta és... Qui ha guanyat?
13: En Firulais.
4: Ha picat una, ha picat una.
13: En Malsofrit fa moltes trampes.
0: En Malsofrit ha fet moltes trampes, eh?
2: I què? I què?
4: Pobre.
12: Malsofrit, vermella.
0: Jo crec que han fet unes super mini olimpiades d'estiu, perquè han fet de tot, i jo crec que molt mereixen saber si inventes l'estiu d'en Firulais, sí o no?
15: Sí! Sí!
0: Firulais, quines, atenció, s'invent de l'estiu, després de tant d'anys d'investigació...
2: I tot, ha arribat el gran moment. Després de molts anys d'investigació, com has dit, he descobert que per passar un estiu perfecte, només no fa falta invents complicats. Només fan falta tres coses. Primer, un pamper. Després, un llançador d'aigua. Viu, viu. I finalment, un globus d'aigua.
0: Què trobau?
12: És un interessant.
4: Gran invent.
0: Sí.
4: Adorable.
2: Bé. La diversió està científicament assegurada. Idò, per una vegada li donaré la raó, però no tornaré amb això. No sé si és un gran invent, però sí que potser una idea. És
0: una combinació interessant. Molt bé, fort aplaudiment. I jo crec que hem d'acabar amb una cerimònia de cloenda. Teniu algun invent?
2: Doncs sí. He construït un ukelele fet amb una síndria, com podeu veure.
0: Molt bé, idò, podeu cantar vostès ja per acabar.
2: Ai!
0: Vinga, que cantin la cançó de l'estiu, vinga.
2: Una síndria.
0: Sí, vinga. Anem a llevar música que soni.
2: Regalem-la tot.
0: Ale, a cantar. La cançó de les Olimpiades, Firulais, va.
2: Les Olimpiades m'agraden molt. Són la bomba, com els meus experiments.
16: Quin oi de ukelele.
0: Anem, que canti un poc amb Malsofrit.
2: A veure... Ell va ser cantant dels Beatles, no ho sabíeu?
16: Sí, però no m'haurem deixat actuar.
0: Vinga, mem. Canti.
3: Quin ritme.
16: No em sé cantar.
2: Ande, ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que la noche buena.
15: Ande, ande, ande, la Mari Morena.
2: Ande, ande, ande, que la noche buena.
0: Molt bé, gran cançó per unes Olimpíades d'estiu. Molt bé, molt bé.
16: Aquesta síndria és fastigosa, s'aferra tot.
2: Ai, no m'hi te queixes.
0: Que ho heu passat bé.
15: Sí!

Jo crec que podrem escoltar després més cançons a la secció especial de cançons de l'estiu i continguts estiuents amb pares, mares i adolescents, però nosaltres ja ens anem ara a provar si inventen els nostres doctors i donem pas als companys d'informatius. Tornem en uns minuts. Fins ara!

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest matí des del centre de comandament avançat de Cenicientos, a Madrid. Dos dones dirigeixen les operacions d'extinció dels incendis a la Serra Oest de Madrid i Àvila. Sánchez ha destacat que la prioritat ara mateix és salvar vides i aprofitar la baixada de temperatures, tot i que preocupa el vent i les possibles tempestes seques que es puguin produir per mort del foc. També ha valorat positivament la col·laboració entre administracions per donar resposta al foc y ha demanat que esto es consolidi en un futuro.
2: Creo que es muy importante que todas las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia y que las instituciones públicas, como he pedido ya en reiteradas ocasiones desde el año pasado, hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque, por desgracia, la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos cada vez son más intensos, cada vez son más graves, cada vez tienen mayor incidencia en nuestra biodiversidad y en el día a día de muchísimos ciudadanos.
1: En el que d'un any han cremat a tot l'estat 130.000 hectàrees. Són 30.000 més que la mitjana dels darrers 10 anys, quan tan sols estem al juliol. Sánchez també ha volgut recomanar a la ciutadania que només s'informi a través dels mitjans de comunicació contrastats i fonts públiques, per tal d'evitar la desinformació. Més temes. Operació coordinada contra l'explotació laboral a un restaurant de Sant Llorenç d'Escardassà, a Mallorca. Hi han participat tant la Policia Nacional com la Inspecció de Treball, de Salut i d'Habitatge arran d'una investigació de la policia local del municipi. Presumptament, dels 15 treballadors del restaurant de Sant Llorenç, 3 no tenien documentació i, per tant, no podien treballar legalment, i els 12 restants estaven contractats a mitja jornada quan feien torns de 13 hores, els 7 dies de la setmana. A més, alguns d'ells vivien en habitacions dins el restaurant que no complien les condicions mínimes d'habitabilitat. A més d'altres infraccions administratives, els inspectors de salut han clausurat l'establiment pel gran nombre de deficiències que presentava en quant a mesures de refrigeració, manipulació i cuinat dels aliments. L'empresa té 10 dies per resoldre les deficiències si pretén reobrir el públic. I Greenpeace adverteix que a finals de segle molts nuclis costaners de les Balears poden quedar inundats i la superfície d'arena a les platges reduïda a la meitat. L'organització explica l'informe d'extracció a tota costa en què analitza els impactes del canvi climàtic i l'acció humana al litoral. Una quarantena de nuclis residencials estarien en risc en l'àrea més crítica, Cala Millor, a Mallorca. Els ecologistes insisteixen en que calen mesures d'adaptació per minimitzar la petjada humana, i això ho explica la responsable de costes de Greenpeace, Elvira Jiménez.
3: Las autoridades y las administraciones sigan mirando más al corto plazo y prefieran seguir manteniendo terrazas y chiringuitos en zonas de riesgo, eso es pan para hoy y hambre para mañana.
1: I el govern invertirà 230.000 euros per modernitzar la depuradora de Mancor de la Vall. Les obres, que està previst que s'iniciïn després de l'estiu, permetran renovar diversos elements clau de la instal·lació amb l'objectiu de millorar-ne el funcionament i garantir un servei adaptat a les necessitats del municipi. La principal actuació serà la construcció d'un nou decantador per millorar el procés de depuració de les aigües residuals. I per últim, en clau de servei, recordar que a Menorca està activada l'alerta taronja de l'AEMET per rissagues, que gairebé podrien arribar al metre i mig. També està activada l'alerta groga per altes temperatures, al Pla i Llevant de Mallorca i a les Pitiguixes. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a la una. Ara tornem al relleu als nostres companys de No Venim a Manual.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: després de la festa en Cucorba i les mini-olimpíades de l'estiu amb els més petits, ara seguim amb el nostre especial estiu per pares, mares i adolescents. Ué! Que voleu sobretot el que vos hem preparat en aquesta segona hora de programa?
1: Sí!
0: Idò, començarem amb una tertúlia entre pares i adolescents per descobrir quines són les claus de l'èxit de la convivència a l'estiu. Després tindrem la nostra versió radiofònica d'un concurs de categories. Avui estem a serà l'estiu i tindrem pares versus joves.
2: Però de bon rotllo, eh?
0: De bon rotllo. I acabarem, com no podia ser d'una altra manera, amb el nostre rànquing de cançons de l'estiu. Esteu preparats?
1: Sí. Sí!
0: Molt bé. Però abans de començar, escoltarem, com sempre, unes propostes per gaudir en família aquests dies. Les apuntareu?
1: Sí.
0: Vinga, molt bé. Idò, començam. La primera proposta per aquesta segona hora de l'especial estiu ens la fa arribar na Núria Prunés, experta en jocs.
3: Aquest estiu, els jocs de taula també surten de vacances. Qui ha dit que els jocs de taula són només per l'hivern? A l'estiu també hi tenen molt a dir. Hi ha versions resistents a l'aigua, com Uno o H2O, o com Double Impermeable, o Jungle Speed Beach, perfectes per dur a la piscina, a la platja o de càmping. I recordes aquells estius de quan érem petits, quan després de dinar, mentre els grans feien la becadeta, nosaltres compartíem una partida amb els predins? Aquells moments encara avui ens fan somriure. El joc de taula són el millor remei per a les hores de més calor. Ens ajuden a desconnectar de les pantalles, a riure, a conversar i sobretot a compartir temps amb família. Aquest estiu omple la maneta de banyadors i també d'algun joc de taula. Aquestes són les recomanacions de l'Ila i els Comptes. Bon estiu i bones partides.
0: Gràcies, Núria. Ja ho sabeu, a jugar en família i a fer manualitats. Perquè na Doris, la nostra experta en manualitats, ens n'ha preparat unes quantes.
4: Hola! Avui vos duc algunes idees de manualitats perquè els nins i nines s'ho passin pipa i al mateix temps se puguin refrescar. Una de les més senzilletes que tothom han fet qualque vegada són els ventalls de cartolina. Què vos sembla? Les podeu decorar com vulguin i en acabar ja se poden ventar. També podeu preparar un mural d'aigua, amb pinzells, esponges i un poal amb aigua. Els infants poden pintar a terra o a una paret exterior, mentre se mantenen fresquets. Una altra proposta és decorar botelles amb esprai d'aigua. Els nens les poden personalitzar amb adhesius o dibuixos i després les omplir d'aigua perquè es puguin refrescar mentre juguin. I un tip és posar fulles de mentol o herba sana i la sensació de frescor és molt més gran. I si voleu una activitat diferent, heu de provar amb una excavació dins gel. Això és genial. Congeleu petites juguetes dins un recipient amb aigua i després les hauran d'alliberar. Segur que els encantarà. I per acabar, vos propos unes bombolles de sabó gegants. Amb dos pals i una corda podeu fabricar un aro ben gran per fer les bombolles. Després només heu de preparar la mescla de sabó, ficar-hi l'aro i pum, la màgia. Bombolles ben grans. Segur que serà tot un èxit. Espero que vos agradin aquestes manualitats i que les gaudiu molt. Bon estiu!
0: Gràcies, Dori. Són manualitats ben fresquetes. I acabem aquest bloc d'iniciatives amb un reportatge per conèixer més una activitat esportiva molt adient a l'estiu, que és la vela. Aquest reportatge l'ha fet na Isabela, la nostra corresponsal de Nova York, avui des de la colònia de Sant Pere.
5: Hola, amigues i amics. Del programa No Venim en Manual, avui vos xerra na Isabela Mangual des de la colònia de Sant Pere. Avui hem vingut fins al Club Nàutic de la colònia de Sant Pere per descobrir el món de la vela. Aquí, els nins i nines aprenen a navegar amb el vent i les ones a bord dels seus vaixells. Sabíeu que n'hi ha de diferents tipus? Avui parlarem de l'Optimist, el clàssic per començar, i el Zest, un vaixell més ràpid i més emocionat. Anem a fer unes preguntes als monitors i participants en aquesta activitat de la mà. Parlarem amb en Miquel, l'encarregat de la vela, el Club Nàutic, i na Maria i na Mar, dues participants.
6: Hola, Miquel. Quines són les normes de seguretat que han de saber els nins abans de navegar?
1: Hola, Isabela. I de les primeres normes de seguretat abans de navegar són escoltar i creure el que diu el monitor, anar sempre tots junts i posar-se el xalec o salvavides quan anem a navegar. Una vegada damunt l'embarcació, els explicam que és molt important d'últim o recte i no fer moviments innecessaris i bruscos. I sobretot no posar-se drets per evitar cops de la botavara.
5: Com s'ensenyen els nins a aprendre d'interpretar el vent i saber cap on hem d'anar?
1: Però jo m'agrada que els nins intentin esbrinar d'on bufa el vent intentant sentir la brisa a la cara. Però també els explicam que poden utilitzar la vela com a bandera. Perquè si la vela està mullada o l'embarcació està amb la proa cap al vent, la vela és com una bandera i ens diu d'on ve el vent i cap a on va. I això ens serveix també per explicar que una embarcació de vela no pot navegar directament cap al vent perquè la vela farà de bandera i, per tant, no podrà aprofitar el vent.
5: Hola, Maria. Has hagut mai de fer una volcada i com se sent fer-la?
6: Idò, se sent molt divertit perquè és una experiència molt xula, ja que tu sents com si tu volques quan no estàs preparat, doncs no t'ho passes bé, però si volques quan t'estàs preparat, t'ho passes molt bé i és molt divertit.
5: Hola, Mar. Què és el que més t'agrada de navegar amb un optimist?
7: Hola, Isabela. El que més m'agrada de navegar amb un optimist és sentir el vent i les ones. I a més m'agrada molt volcar perquè és molt divertit.
5: Te'n recordes del teu primer dia de quan vares navegar? Com te vares sentir? Vares tenir por o vares estar contenta?
7: Sí que me'n record. Jo acabava de fer 5 anys, quan vaig navegar per primera vegada. El primer dia tenia un poc de por, però llavors me va agradar molt navegar en gamba.
5: I bé, vos deixo perquè amb aquesta calor està millor dins l'aigua. Adeu!
0: Moltes gràcies pel reportatge, Isabela.

0: I ara que ja hem escoltat totes aquestes recomanacions, arriba el moment de cercar ses claus de l'èxit de la convivència estiuenca entre pares i adolescents. I voleu saber com ho farem?
1: I tant.
2: Sí. Sí.
0: Clar.
2: Sí.
0: I del primer farem un poquet de treball de camp amb pares i mares que tenim aquí i adolescents amb un test de l'estiu. El test de l'estiu és qui és més? No? És molt fàcil. Ja vos plantejaré una situació i haureu de dir jo o ell o ella o ells, no? Perquè pensant en els vostres pares, no? Els que teniu aquí en els pares davant, directament els podeu assenyalar, i els que no els teniu davant, podeu pensar en ells i assenyalar cap a dalt. I a l'inversa també, els que no heu duit els fills avui, idò, penseu en els vostres fills. I veurem qui se sent més identificat amb aquestes preguntes del test. A veure si tots viviu el mateix estiu o resulta que no és tot com ens ho pensàvem. Esteu preparats pel test?
3: Sí. Sí. Sí, sí.
0: Vinga, música de test. Vinga, qui se'n va a dormir més tard?
4: Ella.
1: Ella.
4: Ella.
0: Ella. Heu de contestar tots al mateix temps. Ah. Pares, qui se'n va a dormir més tard?
4: Ella.
2: Ella.
0: Nins, qui se'n va a dormir més tard?
5: Jo. Jo.
0: Qui se desperta de més bon humor? Pares.
4: Jo.
2: Ell.
6: Ella.
5: Jo.
0: A mi, pares, nins?
4: Jo.
6: Jo.
5: Ell.
0: Molt bé,
5: jo.
0: No? Mira, farem una cosa. Els pares heu de dir jo o ells i vosaltres jo o ells, perquè si no, tu o ell farem tots els pronoms personals i acabarem liats. Vinga, sempre pares i després els lots. Qui tarda més en aixecar-se?
1: Ella.
5: Ells.
0: Ui. Ells. A mi, nins?
5: Jo.
6: Ells.
5: Ells.
0: Ui, aquí. Qui passa més estona, primer, pares? Qui passa més estona amb el mòbil?
2: Ells.
0: El lots?
5: Ells.
0: Ou. Oh.
1: Igual, les dos.
0: Qui obri més vegades la gelera sense saber ben bé que hi cerca, pares?
2: Ells.
4: Ells.
1: Sí.
0: El lots?
6: Jo. No.
0: Ells. Ells. Aquí veig que hi ha poca autocrítica, eh? Qui proposa més plans d'estiu, pares?
1: Jo.
2: Ells.
0: Només ne Vicky.
1: Només ne Vicky.
0: Anem per aquí.
5: Ells.
6: Jo.
4: Jo.
1: Jo. Jo.
0: Qui tarda més en dutxar-se, pares, després de la platja?
4: Jo.
2: Ells.
5: Ells.
4: Jo, jo.
0: Amem.
4: Jo.
6: Jo.
4: Ells.
5: Jo.
0: Ah, tarda, però no havies dit jo.
6: No, perquè m'he equivocat, perquè he contestat quan... Ay, me siento madre.
0: Amem, vinga, pares. Qui s'escaqueja millor d'espolsar les tabeoles i d'estendre-les?
4: Ells.
5: Ells.
0: Alots?
5: Jo.
6: Jo.
5: Jo.
0: Qui diu més vegades, pares, ja vaig...
4: Ells.
0: Alots?
1: Ells.
5: Jo.
0: Qui s'acaba de darrer gelat i no avisa, pares?
2: Ells.
1: No passa.
7: El meu germà.
5: Jo avís, jo avís.
0: Qui diu més vegades, ai, quina calor?
4: Jo.
1: Jo.
2: Jo.
7: Todos.
0: És que no s'aguanta tot. Qui fa més fotos durant les vacances, pares?
4: Ella, perquè se lo digo jo.
2: Ells.
5: Ells.
6: Jo.
4: Ells.
0: Tothom, vinga. Qui tarda més a sortir de casa quan tothom ja espera?
4: Jo.
2: Ells.
5: Ells.
4: Ells.
6: Jo.
0: Però tots ho feis tot fatal.
1: Sí, no estan d'acord, eh?
0: Qui tarda més a sortir de casa quan... Ah, no, aquesta ja l'he dita. Qui és més optimista calculant els temps que tardarà?
1: Ella.
4: Jo.
7: Nosotros.
5: Ells.
7: Nosotros.
0: Amem. Qui diu més vegades, ho duis tot?
4: Jo.
7: Sí.
1: Som pare.
4: Ei,
0: jo. Això sí,
1: no? Som pare, jo no.
0: I qui demana més vegades, on són, on és la meva xiqueta? On és la meva...
4: Ells.
0: Ells. Ells. De sol?
1: Ells. Som pare.
5: Jo.
0: Bé, veiem que no acabeu de veure l'estiu de la mateixa manera, eh? No. Hem de fer realment, urgentment, la nostra, diríem, tertúlia sobre com aconseguir que situacions clàssiques de l'estiu funcionin. Jo vos diré clàssics de la convivència estiuenca, situacions que, o si no vos han passat, vos passaran, i vosaltres heu de dir... Quina és la clau per superar aquest moment amb el millor ambient possible? No val atacar, eh?
2: Vale.
0: Hem de proposar coses constructives. Esteu preparats?
4: Sí.
0: Vinga, poseu-vos en situació. Són les dues del migdia, el pare o sa mare arriba de fer feina, l'adolescent s'acaba d'aixecar i demana què ha per berenar. Quina és la clau perquè ningú comenci el dia de mal humor? Què faríeu en aquest moment, pares?
4: Vam-nos al bar.
0: Ah, directament. Sí. Anem a berenar a dinar junts, eh?
1: Sí.
0: Alguna
1: sí.
0: Idea?
6: Vols meu, mama.
5: Tu.
0: Alguna idea?
7: Aprendre a cuinar.
0: Aprendre a cuinar. Bé, què més?
3: No respondre.
0: No respondre.
3: Fer gestos, no? Enviar-lo cap a la cuina i ja.
0: Ja està. Om, no? Om. Vinga, un altre. Els pares diuen, deixes mòbil una estona mentre ell contesta en un WhatsApp. Com ho fem aquí perquè no acaben tots mirant una pantalla aquest estiu? Vinga, ràpidament, això ha de ser ràpid. Què fem?
8: Dia sin mòbil.
0: Com és això, mem?
8: Perquè sempre tots decimos, no, tu más, tu más.
0: Però... Un dia sense mòbil.
8: Sí, i qui, i qui no, pues s'encarga de poner lavavajillas 3 dies.
0: Tu más.
4: Jo juego a això.
1: Vinga, apuntamos.
0: Sí. Ja l'has donat idees a favor dels pares, eh?
9: Queda apuntat.
0: Vinga, un altre. Queden 10 minuts per acabar una partida online quan se sent des de la cuina. A dinar, ara mateix. Quina és la millor manera de resoldre aquest moment?
10: Ara vaig.
0: Ara vaig. I no vas.
1: Ah. I no ve.
0: Bé, si és una fórmula que funciona, per què canviar-la?
1: Sí. No,
11: la resta comença a dinar i...
1: Sí, això, fred.
9: Ja dinarà. Ja
1: fred.
7: 5 minuts.
0: Molt bé.
3: Avisar abans.
8: Empatia, coses de més jugadores.
3: D'aquí 20 minuts hauràs d'anar a dinar.
0: Bé,
1: això és molt prest. 20 minuts, ja no se'n recorda.
5: Sí. I 2 minuts no són 2 minuts.
0: No. Els pares tenen queixes, eh? Perquè estic notant aquí, eh? Després de dinar, vinga, tothom desapareix en qüestions de segons per descansar, però els plats, curiosament, no desapareixen, queden damunt sa taula. Com ho fem perquè això funcioni?
8: Por puntos.
4: No passa.
1: Por no passa. Sí, això no, passa. A casa meva no passa.
8: Quien, quien se lleva el plato, cada uno, y cuántos platos te llevas, tienes un cada punto. Bueno, pues, al final de la semana, quien no, pues se encarga de limpiar la casa él solo.
1: ¡Hala, hala!
9: ¡Hala!
4: ¡Es fuerte!
1: ¡Es fuerte! Sí, sí, la vajilla, sí, casa.
5: Però, Joel, estàs en el nostre equip, eh?
0: Sí. Ja l'han segrestat els pares, eh? Molt bé, molt bé. Vinga, una altra. La botella d'aigua freda, un dels grans misteris de l'estiu.
9: Ui.
0: Tothom cerca aigua freda, eh? Tothom vol aigua freda, però resulta que ningú la torna a omplir ni a posar dins la gelera. Com arreglem aquest drama?
1: Gels. Nosaltres tenim una frase, tenim una frase. Hay que rellenar la botella! I se grita en veu alta. Qualcú l'escoltarà. Bé, el veïnat d'esquart.
9: Si jo, directament, si treus una botella d'aigua fresca, fiquen una altra.
0: Heu d'estar sempre...
8: Botella pròpia.
9: Sí.
0: Ah, però entendre. Ah,
8: però és que la gent és molt envidiosa. Tu també tens la teva pròpia botella i dicen, ¿por qué tú tienes y yo no?
0: Bé, no ho sé. Clar, però totes les botelles han de ficar menjar, també. Sí. Hem de tenir... Sí. Jo crec que hi ha una bona idea. Podríem posar... Sabeu que a vegades les geleres fan com una alarma quan tens una estona a la porta oberta? Sí. I que soni des de que l'obris.
9: Sí.
0: I així sabreu si algú ha obert la porta de la gelera. Només heu d'estar sempre ben pendents.
3: Ai, n'hi ha un, jo en tinc un així, que és un policia. I el tenc a la porta i fa pip.
0: Ja, cada vegada. Eh? Ja li demanaré alguna margarita. Molt bé. Vinga, anem a un altre momentasso. Tornada de la platja. Els fills entren primer a la dutxa i quan hi entren els pares descobreixen que mitja platja també ha tornat a casa. Arena per totes bandes. Com afrontam aquest clàssic de l'estiu? Que fem...
3: Tornin corrents els de la platja, ja s'espolsaran pel camí.
0: Que poden fer alguna cosa més per punts.
5: Bé, que se mentalitzin que després de la seva dutxa hi haurà l'altra mitja platja. O sigui...
1: Manguera, manguera.
9: L'altra mitja és en el cotxe.
0: Sí, exacte.
5: Hi ha moltes mitges.
0: Una altra, vinga, tovalloles banyades fa 2 dies que viuen damunt una cadira. Ja formen part de la decoració i aromatització de la casa.
5: Pots fer kombucha amb els fongs que surten.
0: Vinga, què fem perquè acabin on toca aquestes tovalloles? Teniu alguna idea?
1: Posar-la damunt el llit des que ha emprat la tovallola.
0: Sí. Molt bé, perquè s'aromatitzi també, no?
9: Sí, però això té un risc, que després has de fer la tovallola
0: i el llit. Ah, clar, no ho havíem pensat. Vinga, Nils, no estàveu aportant res, eh?
6: És que aquí la que limpia soy yo. Què va dir?
1: Toma!
6: Perdona, però cobres.
1: Uau!
6: Ese és un trato que tinc jo con mi padre.
9: Los trapos sucios, cuidao,
0: pensau que eren claus per la convivència.
1: Que vienen, que vienen.
5: No em dic que fos convivència pacífica.
0: Deixeu tot això pels concurs, eh?
1: Vale, vale.
0: Vinga, ja s'està apuntant, Malena. Bé, després també hi ha aliments que desapareixen misteriosament a l'estiu, sobretot aquests que més agraden, no? Les síndries, els gelats, els refrescs... Ningú sap qui s'ha menjat el darrer, mai? Eh? Com evitar la guerra aquesta de la gelera? Qui s'ha menjat el darrer tal? Què feim?
1: Tenir 2 síndries, 2 calces de gelats...
0: S'acabaran igual,
1: eh? Sí. És pitido de la gelera...
0: Sí. Tornar, molt bé. Vinga, fotos de les vacances... Els pares volen immortalitzar tots els moments i els diuen així, vinga, una foto. Els fills també fan intents d'aconseguir la seva foto selfie o com sigui, on es menjar o el que sigui. com ho poden fer per no, per gaudir el moment sense no estar sempre fent fotos?
9: No fotos.
0: Però com?
4: El fan ells. Quan ells volen fer fotos, què fan?
1: Sí. Nosaltres tenim un tracte.
11: I després no es la passen, sí.
4: Sí, sí. I després no la passen.
0: Que només en faci fotos una. El manco així, la cosa se minimitza, no?
11: Les van a fer igual, doncs que l'hagan i no la passen.
5: Que hi hagi un moment per fer les fotos, que dèiem, ara, moment per fer fotos, com si estiguéssim fent una ruta turística.
0: I posam-me el temporitzador del mòbil.
5: I si mos passàvem, perdem punts.
0: Estan sortint aquí claus interessants. Vinga, havíeu quedat per sortir a les 10, posem. I a les 10 sempre hi ha algú cercant els carregadors, les claus, les ulleres de sol, les sabates... Hi ha alguna fórmula per sortir puntuals?
5: Impossible.
1: No.
9: Que no ho agafi.
0: No sortim directament. No.
1: Aquestes són jo, con lo qual m'esperen i punto.
0: No voleu queixar-vos alguna cosa en l'oge o per proposar? No diuen res perquè sí. No saben què dir, realment. Vinga. La darrera, les nits d'estiu. Els pares comencen a demanar a quina hora se tornarà a casa, els fills encara decideixen a quina hora sortiran. Quina és la clau perquè aquesta conversa acabi amb un acord?
7: Una pregunta.
0: Home, hem d'arribar a un acord, també, sí. Què podem fer?
6: Hacer caso a las niñas.
0: Ah, sempre tenen la raó.
1: Res.
9: Fer una mitjana.
0: Una mitjana.
1: Posar una hora en el juny i dir, durant tot l'estiu, aquesta és l'hora d'arribar.
0: Ah, posar ja des de sempre. Sí. És igual a quina hora
1: sí.
0: Comenci.
1: És
0: no
1: igual,
0: passa
1: més igual.
3: Les circumstàncies són variables.
0: A menys, què trobes la teva filla? Què trobes, Núria? Hem de posar una hora per sempre a la mateixa?
10: És que jo no soc massa ara mateix, així que...
0: Ah!
10: Com en té color.
1: Per això tenc tan fàcil.
0: Clar, tot ha funcionat. Vinga, i acabam amb una frase que se repeteix gairebé totes les famílies quan s'acaben les vacances, que és l'any que ve ens hem d'organitzar millor. Sí, no?
9: Sí.
0: Quina seria la vostra gran clau perquè l'estiu que ve la convivència millori? Ja mirant de cara l'any que ve.
8: Organitzar-te
0: junts.
8: Posam que volen cadascun i ja.
1: Sí, sí, el que jo he dit en el juny.
9: En el maig.
0: Organitzem en el maig. Primer de tot tenim antelació.
7: Organitzamos ahora.
0: Què més? Hem trobat també el tema de la gelera, de posar l'alarma. Les llistes de punts aquestes de rentavaixelles, on t'has a casa...
1: El turno de les fotos, important.
0: Ah, sí? I el temporitzador.
9: Sí.
0: Hem fet unes quantes coses, hem fet feina, no? Què trobau?
7: Sí.
0: Bé, jo crec que heu estat bastant constructius i que ara estàu preparats per combatre amb esportivitat el nostre concurs de l'estiu Pares versus Fills! Vinga, ara fem una pausa perquè aneu pensant el nom dels vostres equips. Fins ara!
9: Adéu!
12: TV3 Ràdio és entreteniment. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
13: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
14: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
13: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
12: Font de misteris.
15: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
16: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
12: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
0: Ara toca jugar. Com vos hem avançat, el nostre especial estiu no podia faltar una nova edició de la nostra versió radiofònica d'un joc de categories. Tindrem uns daus, tindrem preguntes i tindrem manualets. Això sí, hem de dir que les categories no seran les habituals, sinó que estaran basades en seccions de no venim en manual, però avui totes seran de continguts d'estiu. Estau preparats?
2: Sí!
0: Tindrem equip de pares i equip d'adolescents. En aquesta pausa, ja heu pensat el nom?
2: Sí.
0: Amem, els pares, quin serà el nom del vostre equip?
4: Els Vintage.
0: Els Vintage. Molt bé. I els Lots? Ui. I els Lots, quin serà?
7: Els Ja Vaig. Ja Vaig.
0: Els Ja Vaig. Estan complementaris, eh? Vintage, Ja Vaig. Si ho he de dir tot dos junts, me liaré, m'atrevaré una mica. Bé, com és la mecànica del joc? Perquè també ho sàpiguen els oients. Tirareu els daus, vos tocarà una categoria i haureu d'intentar encertar les preguntes o superar la prova per aconseguir el manualet corresponent. Atenció, que si no ho aconseguiu, hi haurà rebot i l'altre equip tindrà una oportunitat.
9: Oh!
0: Oh.
9: Ui!
0: Molt bé. Idò, Vintage, Ja Vaig. Preparats?
2: Sí!
17: Sí.
0: Vinga, tirau un dau cadascun i veurem qui comença. Txan-txan-txan!
2: Ui.
1: Toma, han guanyat!
0: Comença l'equip de joves! Vinga! I vos ha tocat, amem, amem! Secció retro!
1: Anda!
0: Atenció, que pares podreu fer robot, eh? Vinga, i de començarem amb un tortell d'estiu retro. Preparats?
2: Sí. Sí!
0: Comença per ser, aquesta paraula és en castellà, sabates de plàstic bastant incòmodes que tots els nins duien a la platja.
7: Xancles.
0: Cangrejera.
1: No.
0: Sí, correcte.
1: Muchacho, por favor.
0: Comença per F. La Margarita està un poc de ses grans. No sé jo si... un poc trampa. Vinga, comença per F. Gelats en forma de peu i de dit que triomfaven a l'estiu.
8: Frigopié i dedopié.
0: Frigopié i frigodedo.
8: Frigopié.
0: Dedopié no va existir. Vinga, comença per L. Nom d'animal que rebia sa ràdio que molts duien a sa platja a l'estiu.
1: Què?
0: Nom d'animal que rebia sa ràdio que molts duien a sa platja a l'estiu. Pare, rebot...
1: Loro!
0: Bon, n'han llevat unes pares, alerta. Pares, aguantau els punts.
1: No saben què és un loro.
0: No
1: mira quines cares.
0: És una ràdio que se diu
1: sí.
0: Així.
1: Sí, sí, sí.
0: El loro.
4: Antes no havia lo vuestro.
1: No, sí. No havia iPod ni coses d'aquelles. No.
0: Vinga, seguim. Comença per M. Gelat en forma de llapis típic dels 80 i els 90.
8: Frigolapi.
0: No, Frigo no. És una altra marca, justament. Comença per M. En Joel n'ha acertat una part de la paraula, però comença per M.
9: Sí.
1: Megalapi.
0: No, pares?
9: Micolapi.
0: Correcte!
1: Molt bé!
0: Ai, ai, ai, que ja en duen dos, els pares. Estau empatats, eh? Tot se decidirà a les pròximes. Comença per N, marca de les pilotes inflables de color blau que se llançaven des d'avionetes.
4: Ni idea.
17: Ni idea.
0: Ni idea, molt bé. Ho ha acceptat per aquí, na Margarita i na Eduard.
1: No, ho ha dit na Sara, ho ha dit na Sara.
0: Ah, molt bé, Sara.
6: Sí que me roben. Sí que me roben.
0: Comença per B baixa, són del teu equip, no passis pena. Sèrie on sortien bicicletes en Tita i en Piranya. Molt bé.
1: Vale.
0: Vinga. I sa darrera, també per B baixa, es quadern que tots tenien per fer feinetes a l'estiu.
6: Rubia.
0: No, comença per B baixa.
8: Van a...
0: Amén.
8: Estamos diciendo la palabra.
0: Els pares cantaran, a la de tres. Un, dos, tres.
2: Vacaciones Santillana.
1: Qué verano. Vacaciones Santillana.
7: Se han equivocado, ¿eh?
1: Yo creo que Pepetada por vacaciones.
0: No.
17: Rebote.
6: Vacaciones de verano.
0: Os he dit que igualment vos duis els punts vosaltres perquè aneu encertant més. Però molt bé, pares, també. Vinga, pares, tirem els dau. Vinga, tirau.
4: Tira.
0: Tira. Molt bé. Vos ha tocat cultura japonesa.
1: Oh,
8: hombre.
1: Quina sort.
0: Sí, guai.
9: Konnichiwa.
0: Això mateix. Sabeu que hi ha festivals que se celebren durant l'estiu a Japó, com està Nabata, vos sona, no?
8: Sí.
0: Sí, a Nabiki només.
8: A Nabiki li sona.
0: I doncs la vostra prova va sobre festivals japonesos.
9: Oh.
0: Preparats?
17: No. Bueno.
0: Vinga. Amem, pares, vos han tocat preguntes d'opcions, eh? Durant el festival de Tanabata, quina d'aquestes decoracions se penja del bambú i té un significat especial? Opció A, una cadena de paper que representa la connexió entre les persones. Opció B, una grulla, diríem en castellà, de paper que si vola tota sola fa que se compleixi el teu desig. Opció C, un peix globus de paper que s'infla amb els bons pensaments.
9: Jo diria que et sap bé, però...
8: La grulla, no? No, i de la cadena.
0: Correcte! Vinga, quin d'aquests festivals japonesos existeix de veritat? A, un festival on la gent balla sincronitzada amb paraigües decorats per tota la ciutat. B, un festival on la gent puja a la muntanya per cridar ben fort. O C, un festival on la gent imita crits d'animals davant d'un jurat.
4: El B.
1: Crits d'animals.
9: Jo crec que s'ha fet, sí.
0: Totes. No sé, està... Qui ha dit?
5: Robot.
4: Totes. Totes.
0: Però m'han de contestar els pares. Pares, en quina pregunta vos quedeu? En quina resposta vos
4: quedeu?
0: Correcte! Gràcies a en Gavi!
7: El rebote, d'on s'ha quedat?
0: Que encara no havien acabat de contestar.
8: Perquè no se la sabien.
0: Bé, però mira, gràcies, eh?
9: Sí.
0: Vinga, i la darrera. Qui guanya en el festival japonès Nakisumo? El primer nadó que se posa a ballar quan sona el tambor? El nadó que plora més fort mentre el sosté un lluitador de sumo? O el nadó que aconsegueix adormir-se malgrat els crits? A, B o C? Aquí ja aquí, no podem donar cap pista. Vinga.
8: D.
9: La B.
4: T.
0: Què deis?
8: T. La T. La
9: T.
0: No feis trampes, nins. Quina? A, B o C?
8: La C.
0: Resposta final?
9: Sí.
5: C.
0: No.
8: Oh, rebot, eh?
5: Oh, rebot.
0: Rebot?
4: La B.
7: La B.
0: Correcte.
9: Oh.
0: És que et plora més fort mentre el sosté un lluitador de sumo, però hem de dir que igualment han aconseguit dos i vosaltres un, per tant, bueno. Pum, pels pares.
5: Ole.
1: Ole.
0: Vinga, el lots, vos toca, daus. Vinga. Vos ha tocat arqueologia.
2: Oh. Oh.
0: Ja sabeu que totes estiuen, per tant, viatjarem per diferents platges del món i vosaltres haureu de dir si el que vos deim és vertader o fals. Esteu preparats?
2: Sí.
1: Sí.
0: Vinga. Amem, a Dinamarca cada estiu organitzen una competició de castells d'arena tan grossos que fan servir excavadores petites.
8: Verdader.
0: Sí. Verdader o fals?
8: Verdader.
0: Fals.
8: Fals. Fals. Ho ha dit David, ho ha dit abans.
0: No val.
6: Sí que val, sí que val.
8: Si no ho és verdader, i lo suyo, eh?
0: No, aquí no fa un rebot perquè si no és verdader és fals, eh? Vinga, n'heu fallat una. A Anglaterra hi ha una platja plena de pedres rodones que semblen ous de dinosauri.
8: Verdader.
0: Correcte. Molt bé. A Hawaii hi ha una platja on l'arena és de color verd.
7: Fals.
4: Fals.
8: No, espera, verdader.
4: Vinga, verdader.
7: Vinga, verdader.
0: Joel juga a estudiar les meves mirades. En què quedam, verdader o fals?
8: Verdader.
0: Correcte.
4: Yeah.
5: Ara l'arte se posa molt bé. És,
0: ve d'un mineral que se diu olivina. Vinga, una platja d'Itàlia, serena rosa, hi ha vigilants que controlen que ningú
7: Bertadé,
0: se n'endugui un grapat.
7: Bertadé.
0: Molt bé, has espiat ja arròs. Molt bé. Molt bé. O aquesta secció d'arqueologia, alguns hi éreu, eh? A Austràlia hi ha una platja on han posat zones de descans per cangurs.
8: Digues, verdader o fals? Dino.
0: Verdader o fals? Mm. Ara faré totalment... Verdader o fals?
7: Fals.
8: Fals.
0: Correcte! Fals. I a Puerto Rico hi ha una platja on l'aigua brilla de nit com si fos
7: sí,
0: màgia.
7: Verdader.
0: Molt bé, Mosquito Bay. Molt bé, en Gavi, que ha fet moltes seccions d'arqueologia. Molt bé. Vinga, pares, que vos toca voltes una altra vegada. Ala. Vos ha tocat cinema.
1: Oh, ai, que guapo.
0: Heu de fer un tortell de personatges de sèries i pel·lis d'estiu o relacionades amb la mà. Són un poc infantils, eh? Per no posar-ho tan fàcil.
4: Però no és l'època.
0: No.
9: No.
0: Alguna, pot ser.
9: Bueno.
0: Preparats?
9: Sí.
0: Vinga. Amem. Comença per L. Nin, que és un monstre marí i que se converteix en humà quan està a terra.
9: Lilo.
0: No.
8: Lilo i Stitch, no?
0: No, no, no, no digueu. No, no ho sabeu.
6: Rebote, rebote.
0: Rebot.
4: Luca.
9: Luca.
0: Sí? Oh. Us han llevat un punt. Alerta, pares. Amem, comença per M, viatja per la mà buscant el seu fill Nemo.
9: Marlin.
1: Marlin.
0: Molt bé. Esperau, nins, que encara deixeu-los respirar. Comença per S, extraterrestre que arriba un estiu a Hawaii i és amic de Nalilo.
1: Stitch.
0: Molt bé. Ara se que ve ara, no sé si l'encertareu, eh? Me sap greu dir-ho. Comença per T, cranc poc amigable de sa pel·li de Baiana. Això no sé si ho sap ningú. Mem, donaré una pista per donar-nos més oportunitats. Tots comença per ta. Tama.
1: Tamagotchi.
5: Tamagotchi.
0: No.
9: No.
0: A Baiana no surten no. Tamagotchis.
8: Talurio.
0: No, tamato.
8: Tamaton. Tamaton.
0: Però si no estàs tamatoni. Tamaton. És tamato, no s'endú aquest punt ningú d'aquesta part.
8: Oh,
0: però seguim, que encara en queda una part. Si l'encertar, vos duis el punt. Comença per B doble. Orca que és alliberada per un nin.
1: Willy.
0: Molt bé. Aplaudiment.
14: Yeah.
0: Molt bé.
5: No aplaudiu, equip, no aplaudiu.
0: Ai. Bé, ara ve una prova cooperativa. Sí, tirau un dau per grup, venga. Tirau un dau. Molt bé. Vos ha tocat la prova de locutors radiofònics.
17: No sé jo.
0: Heu de dir el més dignament que pugueu els noms un poc complexes de pobles costaners.
7: Wow.
0: Oh. Ho hauríeu de fer tot plegats, però com serà un poc complicat, vine aquí, Eduard, vine amb els micros sense fils, per favor, fes la volta.
5: Estic, estic en procés de fer
0: una
5: volta.
0: Anem a agafar una mare, una Vicky mateixa, i vinga, la Núria, que sigui mare fia. Vinga. Heu de dir-ho juntes. Penseu que... No, has de venir, Núria. Heu de dir-ho juntes en aquest nom. Penseu que l'heu de dir el millor possible perquè és una prova cooperativa. Vinga, això són és una zona de dunes costaneres d'Alaska. Vinga, juntes, a la de tres. Un, dos, tres.
18: Nunatlo gaga miut bingoi dunes.
0: Molt bé, molt bé. Fort aplaudiment per elles. Molt bé.
5: Ho han fet amb el dialecte i tot, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Vinga, Eduard.
5: Sí.
0: Amem. Vés-te'n amb en Pedro.
5: Vinga.
0: Vinga. Aquí tens el poble que és un poble costaner de Gales. Au.
9: Ui.
0: Aquí el tens, un poc llarg, eh?
9: Ostres.
0: Vinga, a la una. A les dues i a les tres.
19: Llamfer. Drop.
0: No sé, però ja dic com penetrats, eh? Molt bé, molt bé, molt bé.
5: És que he feia les vocals tancades o les obertes.
0: Vinga, i el tercer nivell, recta final. Mem, Salvador, vine cap aquí, faràs de pare d'en Joel, vinga. Mem, mem. És el més llarg, és el nom d'un turó, eh? A Nova Zelanda, aquí el teniu, eh? Mira, s'apareix el nom de Tamatoa. Vinga, a la de tres. Una, dues, tres.
20: Taumata, wakatan, hiahanka, goa, wa, mateu, turikupuka, kapiki, maunga, oro, nukupoka, iguenua, kitanata,
6: Uy, estaban diciendo el mismo.
0: No, y aquí no sé.
21: Creo que se ha saltado un renglón.
0: Sí, no sé, ha sonat una mica estrany, però bé, he posat efectes especials, no?
8: No, molt eres bé. Dialecte,
0: deia. Ah, és dialecte. Vinga, fort aplaudiment. Pares, lots, arribam a la darrera prova.
1: Buf.
0: No serà cooperativa.
1: No.
0: Tirau, a men que toca, vinga. Ha tocat una categoria de jocs. I quin joc passa en un marc estiuenc? I dos de Can Amunt versus Can Avall. I en què consisteix? En una batalla d'aigua. Però aquí no farem una batalla d'aigua, òbviament en uns estudis no. No se pot fer. Per tant, farem una batalla de rap.
5: Lo següent que pens quan no puc fer una batalla d'aigua.
9: Rap és un peix.
1: Evident.
0: Exacte.
9: Rap és un peix.
0: Molt bé. I doncs, vos enfrontareu en una batalla equip versus equip, posarem una musiqueta, el jurat, o sigui jo, tindré en compte l'agilitat verbal, el ritme, però també la motivació, eh? Molt important, perquè si ho fas malament però amb ganes, ho tindrem en compte positivament. Eh? Posarem una base musical i anau llançant-vos, perquè penseu que és una... no valen dir paraulotes, eh? Poden ser coses de pares i fills, poden ser coses d'estiu... Però no insultar, eh? D'acord, esteu preparats?
7: No, no. No.
0: Vinga, i d'on anem a posar una música de rap?
8: El turron, mola mogollón.
0: Vinga, seguim.
9: Posa aigua dins la gelera.
0: Que ja era hora.
6: Tu
8: quieres madrugar, yo quiero dormir. Esta batalla no me la vas a ganar a mí.
6: Toma.
0: Bomba. Vinga, seguim cap allà.
8: Si quieres dormir, haz algo en la casa, porque si no, te levanto de la cama.
0: Venga, venga, venga, joves, vamos.
6: Amenaza las justitas. Oh, yeah.
9: Yeah. Yeah.
0: Venga, venga, va, han de seguir. Venga, va, més.
1: Menos gritos, milagritos.
5: Anem a moure uns islotes. Estic a la platja i he duit moltes pilotes. Anem a jugar en la pilota blava.
0: A fer botes. Anem, a part de rimar, hi ha d'haver un poc de sentit, eh? Vinga, César, vinga, va.
17: En verano, refrescarte es en vano.
0: Oh, molt bé. Vinga, vinga, Gavi.
19: Gavi.
21: Treu-te les sabates i lloga millor una barca i deixa el mòbil dins una capsa.
8: Aura.
0: Molt bé.
5: Rima lliure. Iei, iei.
0: Molt bé, jo crec que ja basta. Molt bé.
19: És òbvio que n'ha ganat.
0: Qui trobes que t'ha guanyat? Aplausos
8: nosotros. Empatamos todos, aplausos.
0: Ah, mira, en Joel. Que, oh.
4: Qué bueno que eres, tú vas con nosotros, eh?
8: I va dir lo mismo.
0: A veure si anava a dir això. Heu empatat! Molt bé! Bé! I sabeu que heu guanyat?
19: Que?
0: Què diríeu, amem? Amem que ho encerta.
7: Un altre concurs.
0: No?
19: Un fort aplaudiment.
8: Això un bon berenar. Sí.
0: També hi ha berenar, però...
5: De rap
4: on un reel.
7: Fer un reel.
0: Cantar tots junts la cançó de l'estiu de No venim al manual. Que vos fa il·lusió.
19: Moltíssima.
0: I ara farem una petita pausa per estudiar la lletra i tornem, d'acord?
8: D'acord.
0: Molt bé.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: seguim a nova, anem en manual, tenim aquí a pares i fills, adolescents, heu estudiat ja la cançó de l'estiu?
1: Sí!
0: Us agrada?
2: Sí! Sí.
3: Que guapa!
0: La cantareu bé?
3: Sí!
4: Molt bé!
3: Clar que sí!
0: Vos ha donat en aquests minuts a mirar la lletra?
3: Totalment controlat!
0: Sí! Idò, vinga, què fem? Posam una musiqueta i ens arrencam a cantar la cançó de l'estiu?
3: Vinga!
0: Sí? Idò, vinga, començam!
5: Adolescents i pares, ens te vull cantar.
6: La Regina ens proposa un nou tema

0: Coro con japonès.
1: També fem cors de gospel.
2: I tenim xirigota.
3: Aquí tothom ha de voler cantar.
0: Així que aquest estiu
4: ha tocat interpretar
5: una bona cançó natal que us animi a cantar,
6: ajuntar amb les nostres veus
7: per animar-vos a gaudir
3: a tots els més grans i els més petits. Bon estiu esportiu, creatiu i ben festiu. Esportiu, creatiu i ben festiu.
8: Però ho fem molt bé,
1: Una molada, gràcies.
8: Com us heu sentit?
9: Molt bé.
1: Molt estiuencs.
8: Sí, t'ha agradat dir xirigota, César?
10: Sí, sí.
9: Jo no vull passar ràdio d'escotxo.
8: Sí, te la posaràs.
9: Sí, vale.
8: Ah? Molt bé, oi? I a més, això de karaoke és en japonès, tot ha rimat molt. Sí,
4: sí. La canció del verano.
8: Molt bé, oi? I jo crec que hem fet moltes coses. Hem fet tertúlia, hem fet concurs... Encantat. Jo crec que ja només ens falta... Què ens falta? Ballar, no?
9: Sí,
1: sí, sí, ballar, ballar.
8: Què trobeu, sí, ballant les cançons de l'estiu amb el rànquing de totes les èpoques de cançons de l'estiu?
3: Sí!
8: Vinga, vinga.

0: Molt bé, tothom s'ha posat drap per ballar, que estàu preparats?
1: Sí! Sí!
0: Perquè, bé, és clàssic dir qui estiuenc de no venir amb manual.
2: Hombre, hem de fer un estiu ballador.
0: Clar, hem de compartir una estona musical recordant algunes cançons de l'estiu. Així a casa també les ballaran, aquí podreu cantar, podreu ballar... Jo crec que ballareu més que cantareu, perquè cantar ja han cantat bastant avui, no? Sí o no? Molt bé. Idò, vinga, començarem amb una cançoneta que ja té uns anyets, que no sé si ho sabíeu, però tu, Vicky, sabies que el Baile de los Pajaritos va ser una cançó de l'estiu?
2: Sí, clar, que el record del Baile de los Pajaritos.
0: Se ballava a les discoteques,
2: se ballava a les discoteques, sí, sí, sí, sí.
0: Que ho sabíeu, això, Lots, que el Baile de los Pajaritos se ballava a les discoteques?
3: Sí.
0: Ja es diran que és el Baile de los Pajaritos.
3: En mi boda lo bailé.
0: Ah, mira tu, que bé. I de ben que tal el balles ara, uns anys després. Vinga, que soni el Baile de los Pajaritos.

0: Què tal? La coreografia, com vos ha anat?
1: Muy bien, muy bien.
0: Molt bé. Malén, has ballat igual que el dia de la teva boda?
2: Un poquet de quilos més, però sí, bé, guai.
0: T'ha agradat,
2: sí.
0: Vicky, què trobes? Tu que estàs en jo joc i observant.
3: Crec que ho han fet superbé.
0: Jo sí, que tenien sí, una bona sí, coreografia. Sí.
3: Bona coreografia, tots en conjunt. Ho han fet així com tocava, sí, sí, aprovats.
0: Clar, jo no sé si tindran tan bé la coreografia una altra cançó que la cançó de la lambada.
3: Aquesta més complicada.
0: Aquesta, que algú sap ballar lambada?
4: Amem? Sí, sí, sí.
0: En Salvador sap ballar lambada?
4: No, no, no, he ballat, però no ho sé.
0: Ah, però com se balla, amem? Dóna'ns unes passes molt, perquè la ballin des de casa.
4: Molt aferradat i...
0: Amem, però poseu-vos tots en parella, preparats, en Eduard, en bon Joel, mares i filles per aquí, na Núria Fuit, directament.
5: Directament.
0: Amem? Vinga, César i Pedro, per allà, Salvador, poseu-vos tots tres junts, eh? Vinga, encara no sona la música allà a ballar, però això pareix un tango. No sé si teniu molt clar. Salvador, els hauràs d'ensenyar. Explica un poquet abans que comenci a sonar, mem. Com se balla la lambada, mem?
4: Hay que en pareja, sí, bien juntitos, y lo que se hacían se entrelazaban las piernas y se bailaban una pierna sí, una pierna no.
0: Molt bé, millor que tu ho has explicat superbé.
4: I moviendo mucho la cadera.
3: Superbé, molt gràfic, eh?
0: Molt bé. Idò, vinga, no pegueu vots, que això ja és en bruta. Vinga, que soni la lambada.

0: Amem, riuen molt. Salvador, crec que no han acabat d'entendre molt bé ses passes, però han fet una espècie de salsa en el final.
1: Sí, sí.
0: Però bé, sí, seguirem progressant,
1: no? Ha estat bé, sí, sí.
0: Jo crec que de, potser ses de votar les saben més,
1: sí,
0: ses cançons de votar.
1: Sí, jo he de recordar també això.
0: Sí. Què tal, aquí no hi playa?
2: I a tope, a tope.
0: Idò, vinga.

0: Com esteu? Comenceu a estar cansats o no?
1: Sí.
2: Motivats, motivats.
0: Núria, tu has vingut a seure un poc amb nosaltres. Com ho veus? Què tal el ball?
3: Molt interessant.
0: Molt bé. Amem. I dos seguim amb sopa de caracol. Vinga, va.

0: Molt bé, molt bé. Com van aquest baix? Anem a fer una mica de repàs. Com estan anant? També en contau-nos.
1: Molt bé, molt bé. Molta de calor, eh?
0: Sí.
2: Prefiero no opinar.
3: Ah. Cansado, cansado.
0: Vinga. I què tal si posam el baile del goril·la? Un altre clàssic. Que vos agrada?
4: Sí.
0: Tu què trobes?
5: Sí, baile del goril·la és un clàssic del programa. Sí. L'hem de posar.
0: Que trobes, Núria, també interessant?
6: Sí.
0: També.

0: Vicky, vam fer de comentarista. Què trobes? Com ha anat aquest ball?
1: Jo trobo que cada ball el fan millor.
0: Que sí?
1: Cada ball el fan millor. Vull dir,
0: ara na Sara s'ha llançat.
1: Na Sara s'ha llançat d'una passada, ja veurem el següent, a veure com ho fan.
0: Jo crec que s'acabé els i quedarà a Serejé.
1: A Serejé. A Serejé té una coreografia fantàstica.
0: I una lletra impressionant.
1: I una lletra impressionant. L'heu de cantar, també.
0: Vinga, ui, ui, ui, ja fan balls. Vinga, a Serejé. Tira, va.

Molt bé, un aplaudiment. Ja anem arribant a la recta final. Sara, t'has marcat un supercòrio. Sí, t'has passat bé. A més, si t'agrada la que ve ara, vinga.

0: Molt bé, molt bé. Ja comença a suar tothom, eh?
1: Sí, estan cansats, estan cansats.
0: Que esteu cansats?
2: Bueno.
0: Que voleu una cançó més a darrere?
2: Sí!
0: Idò, acabarem amb el Waka Waka. What?

0: Molt bé. Què tal? Com ha estat, pare, la teva experiència?
1: Bé. Superguai.
0: César, compte, ens has ballat molt.
2: Contento.
0: Tu feia temps que no venies al programa, ja has vengut avui a fer especial estiu.
2: Hacía meses.
0: I què tal? Te'n vas content?
2: Mucho.
0: Salvador, estàs suant?
3: Sí.
0: T'ha agradat? Has ballat totes les coreografies?
3: Lo he intentado, por lo menos en todas.
0: Que ens havien dit que hi tenia habilitats de balleria? Avui ho hem comprovat, no?
3: Sí. Bueno, yo es que soy más ave nocturna para bailar.
0: Clar, en aquestes hores costa
3: sí,
0: una mica,
3: no? Hores...
0: Però bé, eh? Pedro, què tal?
4: M'he estudiat una sessió de gimnàs.
0: És que molt bé, molt bé. I a tu, Malen, també fer coreografies en la Sara,
1: eh? Sí, yo le he dado todo.
0: Perquè vosaltres dues volvereu molt, però després sempre estàu unides.
5: Sí, nos queremos mucho.
1: Es que nosotros nos queremos.
5: Sí. Hay un cariño. Sí. El roce, pues...
0: Clar, clar. Ella ens ha dit un dia que te vol posar un pis damunt de casa seva perquè no te'n vagis mai.
5: Ya, bueno, eso también es idea de mi padre. Yo ahí no voy a opinar.
0: Ja anirem veient, no?
5: Sí.
0: Vicky, com estàs? Tu no has ballat molt avui,
6: jo
0: però...
6: Jo avui no he ballat molt, però després t'he dit...
0: Però has fet de comentarista.
6: Jo he fet de comentarista, m'ha agradat molt fer de comentarista, crec que tornaré a fer de comentarista.
0: T'ha agradat el meu paper, no?
6: Sí, m'ha agradat, m'ha agradat.
0: Sí, sí, bé, jo m'he aixecat a fer vídeos i he ballat un poc, eh?
1: Sí.
0: Bueno. Amem, poquet.
5: Bueno.
0: Ja ballaré més, però he cantat, que ja està bé, he cantat molt avui. Eduard.
7: Estic exhaust.
0: Tu també ho has donat tot.
7: Ho han donat tot... han suat, han sí. Ballat, han rigut.
0: Sí, tu Joel, què tal?
8: Esto aquí es un paseo por el Prado.
0: Que, com?
9: Estoy acostumbrados todavía.
0: Estau acostumats ja, no?
8: Sí. Somos amigos para siempre.
9: Correcto.
0: Sí, molt bé. Núria, com estàs?
10: Bé.
0: Tu has ballat una estona també, que t'he vist, eh?
10: Bueno, un poc.
0: Molt bé. No, Núria s'ha animat un poc. Gavi, en Gavi ni seu perquè està tan suat.
11: Sí, jo no sé si s'ha dado más ahora o cuando venía de aquí.
0: No fas que res, no?
11: Sí.
0: Margarita, que vols dir alguna cosa per acabar el nostre especial estiu?
12: Clar que sí, que només hem encetat el començament de l'estiu, però moltes més festes junts.
0: Molt
12: clar
0: bé.
12: Que sí.
0: Avui ha estat un dia superintens, perquè recordeu com els petits han vengut cucorba.
12: Uh-huh. Sí, guapíssim.
0: La mini olimpiada de l'estiu.
9: Sí,
0: que vosaltres
9: un bon firulais.
0: Però amb bon firulais.
9: I amb mal sofrit.
0: I després hem acabat cantant, ballant. Molt bé, jo crec que podem dir un bon estiu tots junts, per acabar.
1: Vinga,
0: va, sí. Vinga, a la una, a les dues i a les tres. Bona!

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha confirmat a les seves xarxes socials que la Comissió Tècnica d'Experts ha decidit incloure el monòlit de Maó dins

0: el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica. L'objectiu, ha dit, és garantir que les generacions futures no heretin espais públics on vestigis com aquest exaltin tot el contrari al que som, diu, un poble democràtic. La creació d'aquest catàleg està contemplat en la Llei de Memòria Democràtica de l'any 2022, que assenyala, a més, que els criteris per a la seva elaboració seran establerts a través d'un reglament. El març passat, el govern de Sánchez va anunciar el primer element, inclòs en aquest catàleg, que no és un altre que s'afeixina a Palma, el monument construït durant la dictadura no a les víctimes del creuer Balears, un vaixell conegut per participar a la desbanda, la massacre de la carretera Màlaga-Almeria, on varen morir entre 3.000 i 5.000 civils. Precisament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desplaçat aquest matí al centre de comandament avançat de Cenicientos, a Madrid, des d'on coordinen les tasques per combatre els incendis que afecten la Serra Oest de Madrid i la província d'Àvila. Sánchez ha insistit que l'objectiu principal continua sent protegir les persones i aprofitar el descens de les temperatures per avançar en les tasques d'extinció. Tot i així, ha advertit que les ratxes de vent i el risc de tempestes seques continuen preocupant els equips d'emergència. El president també ha volgut posar en valor la coordinació entre les diferents administracions durant aquesta emergència i ha defensat que aquesta es mantingui en un futur.
1: Creo que es muy importante que todas las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia y que las instituciones públicas, como he pedido ya en reiteradas ocasiones desde el año pasado, hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque, por desgracia, la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos cada vez son más intensos, cada vez son más graves, cada vez tienen mayor incidencia en nuestra biodiversidad y en el día a día de muchísimos ciudadanos.
0: Mientras tanto, a Àvila, l'incendi de Burgondo avança i s'ha ordenat evacuar 6 municipis més. Ara mateix són 12 en total, comptant també 2 més a Madrid. El por més gran és que pugui arribar a ajuntar-se tant l'incendi de Madrid com el d'Àvila en un únic foc. Nicanor Sen és delegat del govern a Castella i Lleó.
2: Noche no ha sido, no hemos podido realizar todos los trabajos que habíamos establecido por unas circunstancias cambiantes del tiempo, en muchos casos muy condicionadas por esa proximidad del fuego que nos viene de Madrid, por San Martín de Valdeiglesias, por su cercanía, parte de esa succión ha hecho que se reavivara en muchos casos las llamas por toda la zona de la Atalaya y seguimos trabajando con todos los medios afrontando esa zona sur.
0: I més temes. La Policia Nacional ha recuperat 55.500 euros en dues investigacions per estafes digitals a Palma. En el primer cas, una víctima va perdre prop de 270.000 euros en una falsa plataforma d'inversió en criptomonedes i els investigadors han aconseguit recuperar-ne 40.500 després de rastrejar les transaccions. En una segona operació s'han recuperat 15.000 euros d'una estafa amb la tècnica de l'smishing en què els delinqüents es feien passar per una entitat bancària a través d'un SMS. Les dues investigacions continuen obertes i la policia recorda que els bancs mai no demanen claus o codis de seguretat per telèfon o missatge. I una darrera informació de servei, recordar que a Menorca està activada l'alerta taronja de l'AMET per rissagues, que podrien arribar al metre i mig, i també està activada l'alerta groga per altes temperatures al Pla i Llevant de Mallorca i a les Pitiuses. Amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a l'informatiu migdia.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 25 de juliol. Primer de tot, gràcies, així, en majúscules, en felicitat i satisfacció de saber que esteu darrere de cada ràdio al cotxe, amb el mòbil o que vostre. El darrer informe de l'Estudi General de Mitjans, l'EGM, certifica que aquest programa ha pujat fins als 19.000 oients cada dissabte. Gràcies als professionals sanitaris i pacients per ajudar-nos a traslladar el missatge de Servei Públic de Salut i Benestar a l'audiència també. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Com dèiem, és una alegria i una satisfacció. Seguirem així, en rigor, el que porten els professionals. Dit això, com sabeu, estan suportant un estiu bastant complicat a nivell de temperatures. Ja han superat les tres onades de calor i, per exemple, fa uns dies, Llucmajor va registrar 40,8 graus de temperatura. Estiu és igual a intoxicacions alimentàries perquè els aliments rompen la cadena de temperatura i es fan malbé i això provoca problemes estomacals conegudes com a gastroenteritis. També les intoxicacions poden ser etíliques i són habituals perquè la gent beu en excés. De tot això, xerrarem amb la doctora Liliana Calderón, especialista d'urgències, en uns instants. També donarem l'enhorabona a la doctora Margalida Miró, la primera dona en ser catedràtica d'infermeria per la UIP. Només 4 infermers són a les Illes i ella n'és una, conversarem una estona amb ella. També sabrem com ha crescut el servei de cardiologia d'Inca, que ja ha superat la implantació de més de 100 marcapassos a la capital de la comarca del Reguer. I també fa 2 anys han dedicat els pacients que abans es derivaven a les espases, ara ja es fan a l'Hospital Públic Inque. A més, als estudis d'IB3 Ràdio, a la segona part del programa, a l'entrevista principal, tindrem amb nosaltres el gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu, Jaume Morell. Amb ell posarem èmfasi en tots els serveis de referència d'aquest centre a Calagamba i Palma, a Inca, com és el de neurorehabilitació, la geriatria o la fisioteràpia, entre d'altres. Són, per tant, alguns dels temes de portada del programa d'avui, però no perdem ni un segon més, així que aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Sintonia del repàs informatiu sanitari de la setmana. El cert és que estan passant un estiu amb temperatures molt altes i això moltes vegades condiciona l'estat dels aliments. Apareixen bactèries, la cadena del fred no respecta i tot i que, per exemple, dur ou es pot fer malbé. Laura Calafat, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres oients. La realitat és que l'estiu és perillós a l'hora de menjar o beure per les famoses intoxicacions que poden ser alimentàries o etíliques, com bé deies tu, Carlos. Unes són per l'estat dels aliments i d'altres és per beure massa alcohol.
1: Consultam ara tot una experta, com és l'especialista d'urgències, la doctora Liliana Calderón, del Servei d'Urgències de l'Hospital Juané de Miramar. Molt bon dia, doctora, com està?
3: Buenos días, aquí con un poco de calor también.
1: Això li anava a dir, doctora Calderón, està ja a punt d'encetar les vacacions, està suportant la calorada, com ho du?
3: Trabajando, sin vacaciones por el momento.
1: Bé, supos que arribaran aviat i podrà descansar. A veure...
3: En breve, correcto.
1: A l'estiu, per què es produeixen, doctora, tantes intoxicacions alimentàries?
3: Bueno, sobre todo porque vosotros habéis hecho muy buena introducción explicando que las altas temperaturas y la... benefician o diría yo que es una situación propicia para la proliferación excesiva de algunas bacterias o incluso algunas bacterias que generan toxina contaminando los alimentos, además de que la cadena de frío es otro problema que al romperse también beneficia a este crecimiento o proliferación de bacterias, entre otros temas o causas.
1: Per tant, les altes temperatures serien una de les raons per les quals proliferen les bacteries dels aliments?
3: Sí, tal qual. Esto y la mala conservación de alimentos, por supuesto.
2: Doctora, bon dia. Això vol dir que hem de conservar millor els aliments? Perquè, a més, per què és tan important la cadena del fred en l'aliment? Ens pot caure malament?
3: Es que es esencial poder conservar los alimentos como toca y sobre todo la temperatura. Pensar que las altas temperaturas hace es como un caldo de cultivo para las bacterias. El alimento es alimento para ellos y encima les estamos dando un poquito de calor, esto hace que proliferen sin contención. Entonces el calor es un caldo de cultivo básicamente para ellas.
2: ¿Y qué genera una intoxicación alimentaria al estiu? ¿Bacterias, virus, toxinas?
3: Correcto, sí, mira, pueden ser tanto bacterianas, virales o por toxinas, y las toxinas suelen estar generadas por bacterias habitualmente.
2: Quins efectes genera la nostra salut una intoxicació? Com ens poden donar compte que hem sofrit una intoxicació alimentària? Tenim diarrees, nàusees...
3: Sí, tal, mira, primero depende del tipo de vía de transmisión, si es la bacteria o la toxina o el virus. Suele haber un tiempo de prodromos que le llamamos. Si es la toxina, por ejemplo, los prodromos suelen ser muy cortitos, y sobre todo genera malestar general, pueden o no provocar fiebre, el dolor abdominal tipo cólico puede ser más o menos intenso, vómitos y diarreas. Esto es lo más característico en las intoxicaciones alimentarias.
1: Per tant, doctora, per ser ràpidament, posar un exemple clar. Si anem a la platja i ens duim el menjar i no tenim gelera o no posant la senalla amb els aliments a l'ombra, poden tenir una intoxicació alimentària, és la clàssica, no?
3: Sí, tal cual, lo has descrito, todos los factores que puede suceder. No llevar nevera, tener no tener bombilla, ponerlo al calor y olvidarnos. Sí, suele pasar esto. Y piensa que a veces los alimentos ya los traemos a veces preparados de casa y rompemos ahí la cadena del frío, más el calor, proliferación, sí, es un conjunto de cosas.
1: Doctor,
3: Correcto.
1: doctora, hi ha un aliment que preocupa i molt, que és l'ou. És perillós la salmonel·losi? Quins efectes pot tenir a la nostra salut si l'agafam?
3: A ver, la salmonelosis, ahí tiene un gran abanico, un espectro de sintomatología. Hay gente que puede ser un portador y hay gente que puede sufrir realmente grave deterioro con deshidratación, bueno, y que la gastroenteritis le genere serios problemas de salud. Entonces, la verdad que el abanico es bastante, bastante extenso de
2: Doctora,
3: sintomatología.
2: un altre error bastant comú a l'estiu és la manipulació dels aliments, com no renten suficient, es poden coure malament, es contaminen. Alerta també a no fer net ben bé la fruita i els vegetals, no?
3: Sí, correcto. Es muy, muy importante la higiene adecuada, tanto de la fruta como la de los vegetales. Esto suele ser un error bastante frecuente, sí.
2: Xerràvem a la introducció que també són molt habituals les intoxicacions etíliques a l'estiu. Què me diu d'aquest tema? Està acostumada a atendre's-les a l'estiu a urgències, doctora?
3: Sí, hay bastante. Es que hay cada día, hay bastante consumo excesivo de alcohol con consecuencias nefastas como vómito, deshidratación, pérdida de conciencia, dolores abdominales. La verdad que vemos bastante. Y si me preguntáis por la edad, es que vemos desde gente muy jovencilla hasta gente mayor, aunque no lo creáis,
2: Clar, la gent veu, se'n va a la platja, el sol i encara més
3: ¿eh?
2: perillós.
3: Sí, tal cual, nos olvidamos de hidratarnos por otro lado, entonces sí, es una combinación mala.
2: I de moltíssimes gràcies, doctora Liliana Calderón, del Servei d'Urgències de l'Hospital Juana de Miramar.
3: A
2: Gràcies.
3: vosotros,
1: Bon
3: adiós.
1: estiu.
3: Adiós.
1: Anem amb més qüestions. Vos contam ara que el col·lectiu infermer de les Illes Balears està d'enhorabona. Dues infermeres més, ja són quatre, obtenen la màxima categoria acadèmica al convertir-se en catedràtiques de la UIP. A més, per primera vegada, això és molt important, a la nostra comunitat, una d'elles és una dona.
2: Així és, Carlos. La doctora Margalida Miró Bonet i el doctor Joan de Pedro Gómez recentment han obtingut la plaça de catedràtic de la Universitat adscrita a l'àrea d'infermeria del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears ha manifestat el seu orgull per aquests dos nomenaments que consoliden la presència d'infermeres dins la màxima categoria acadèmica de les Illes Balears, corroborant l'aportació de la professió des de la recerca i la docència a la salut de la població.
1: A més, el nomenament de la doctora Margalida Miró Bonet suposa una fita doblement important, ja que es tracta, com han dit, de la primera infermera dona en obtenir una plaça de catedràtica a les Illes Balears. Amb ella s'acaba de rompre un doble sostre de vidre que encara massa sovint es troben les infermeres a l'hora d'accedir a determinats càrrecs o assolir determinats reconeixements. L'assoliment de noves places de càtedres infermeres no només reconeix trajectòries individuals d'excel·lència, sinó que evidencia la capacitat de les infermeres per liderar la generació de coneixement i contribuir des de l'àmbit acadèmic a la millora de salut de la població.
2: Vida Saludable vol felicitar la doctora Miró per aquesta fita i ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, doctora, benvinguda al nostre programa.
4: Gràcies, bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Primer de tot, enhorabona, eh? Què suposa per a vostè l'obtenció d'aquesta plaça de catedràtica?
4: Bueno, jo diria que és una gran satisfacció personal, evidentment, però sobretot perquè representa molt d'any de dedicació, no?, a la docència universitària i a la recerca i a la professió en si mateixa, però sobretot ho visc com un reconeixement col·lectiu, no?, perquè arribar a una fita com és aquesta, vaja, seria una lectura injusta que fos un èxit individual, sinó que bé, jo crec que és un resultat d'un treball compartit des de la meva família que m'ha acompanyat i també estudiants, també companys i companyes, equip de recerca i bé, molt de professionals que amb els que he tingut l'honor de poder anar fent feina aquests anys. O sigui que crec que bé, que és un fet important a nivell simbòlic, no?, per la professió en general, però sobretot això, voldria reforçar la idea de que és un reconeixement, doncs això, sobretot col·lectiu. Aquesta seria un poquet el que suposa fonamentalment per mi.
2: Ja ho ha dit vostè, però clar, el camí ha estat molt dur. Hi ha moltíssima feina darrere, no?
4: Sí, sí, és cert. És cert que arribar a una càtedra doncs requereix molta dedicació, no? Constància, anys de feina, això a nivell docent, de recerca, de lideratge d'equips i transferència també del coneixement cap a la societat, no? Però també crec que és important qüestionar la idea de que l'èxit acadèmic o assolir certes fites, no només dins l'acadèmia, supos que també altres contextos, no? Necessàriament no ha d'anar acompanyat de renúncies personals. És a dir, m'agradaria reforçar la idea de que la universitat i la recerca i la gestió haurien de ser espais inclusius, que no es cloguessin a cap persona, no?, per rols de gènere. Uh-huh. o d'origen, o de classe social, o altres determinants. Per tant, no hauria d'anar de la mà, que molt sovint ens expliquen així, de renunciar a aspectes importants de la vida, no? Com, jo què sé, pot ser la criança un moment donat, o la cura de familiars, no? I llavors, sí, és un esforç individual i col·lectiu, però m'agradaria transmetre la idea de que podria, és accessible per a tothom en condicions diverses, o hauria de ser així cada vegada més, vaja.
1: Amb el seu nomenament, doctora, i el del mencionat doctor Joan de Pedro Gómez, sumenjar a les Illes quatre persones en assolir-ho. És un reflex del talent, del compromís, rigorositat i excel·lència de la infermeria balear?
4: Bé, jo diria que sense cap dubte. L'infermeria balear ha experimentat un creixement extraordinari en les darreres dècades. Hem de recordar que l'infermeria com a ciència s'incorpora a la Universitat Espanyola l'any 77, per tant, això fa un no res des d'un punt de vista disciplinar, no? Llavors, podem dir que a dia d'avui tenim grups de recerca que estan consolidats i integrats a instituts de recerca, professionals en el nostre sistema de salut amb una formació puntera i avançada que estan liderant centres, estan liderant programes i polítiques de salut i, per suposat, tenim una universitat pública compromesa que té una connexió molt estreta en la pràctica i en la recerca, no? Llavors, aquestes càtedres no apareixen per casualitat, no? Mm-hmm. Sinó que són anys d'haver invertit en formació, en recerca competitiva, en internacionalització també, en cultura científica. O sigui que sí, que diria, sense cap dubte, que així és.
1: Vostè ha romput el sostre de vidre, una professió molt feminitzada, que a la fi ha aconseguit la seva primera catedràtica a les Illes. Vostè ja ha dit que no hauria de ser tan estrany, que s'hauria de normalitzar i que s'ha de porar que una dona arribi on sigui. No hauria de ser notícia que una consellera de les Illes Balears hagi estat infermera o que l'actual gerent de Sant Llàtzer sigui infermera. És a dir, queda encara, doctora, molta lluita per seguir avançant.
4: Sí, sí, aquest nomenament és una bona notícia, com els que han rebut altres dels meus companys, no? Però no significa que la igualtat o l'equitat estigui assolida, no? La paradoxa és que si infermeria és una professió majoritàriament femenina, com sabeu, però els espais de màxim poder o reconeixement, tant acadèmic com científic i també institucional, com tu apuntaves, no?, en la direcció d'hospitals o de centres de salut, encara estan infrarepresentats per dones. Llavors, sabem que les desigualtats no desapareixen soles, no?, i que cal revisar les estructures. Vull dir, que les institucions siguin cada vegada més conciliables, revisant criteris d'avaluació que a vegades no són gens compatibles amb la conciliació en la vida i sobretot en les cures. I m'agradaria de qualque manera, clar, que aquest nomenament deixés de ser excepcional, no? I que ben aviat ja no fos notícia que una dona arribés a una càtedra i que tampoc una infermera arriba a una càtedra. Per tant, això seria senyal de que anem canviant qüestions estructurals, no?
2: A més, vostè ha liderat des de fa anys l'impuls de la docència, la recerca i la innovació de manera exemplar en el camp infermer. De què se sent més orgullosa?
4: Jo destacaria que si deia central seria el fet de treballar perquè el cuidar, el tenir cura dels altres, no és un acte neutre, sinó que és una pràctica històrica que hem anat construint, no?, de forma particular a la nostra societat, però si la comparem amb altres, doncs hi ha diferències, i sobretot també una pràctica política. És a dir, que la cura de la població requereix de perspectives i de recerca, no?, que cada vegada posi de forma més visible les desigualtats que encara hi ha i que faci feina perquè siguin el més justes possibles en les distintes condicions de vida de les persones. Per tant, me sento de qualque manera, hauria de dir altres, no?, en això, però em ha portat una mirada on puguem construir una infermeria com a professió i sobretot una cura de la població més justa, més reflexiva i més compromesa amb l'equitat.
2: Com deia, doctora, vostè és professora del mencionat departament i, a més, forma part del grup de recerca crítica i qualitativa en salut i del grup de recerca cures, cronicitat i evidències en la salut integrat a l'IDISBA. A més, té 21 anys d'experiència com a professora associada i des del 2017 és professora titular en matèries relacionades a l'història de l'infermeria, les bases metodològiques i conceptuals de l'infermeria i la investigació qualitativa i les epistemologies crítiques en salut. Una feinada. A veure, expliqui'ns una mica en què s'ha centrat els darrers anys.
4: Els darrers anys he tractat de no deixar mai de costat les tres àrees que jo no sé ni sent compromesa com a professora universitària. Per una banda, la docència, no? De fet, és el meu sentit primer d'estar aquí, que són els estudiants, formar futurs professionals dins d'aquesta ciència. I després la recerca i també la gestió, que he pogut dedicar també molts anys, no? La docència, sobretot, jo diria que intent transmetre l'amor. L'amor, el respecte i el prestigi de la cura a les persones que se dedicaran a l'infermeria, doncs, 3 anys després, perquè jo els dono classe primer de grau, i llavors tracta de mantenir sempre actualitzat no només el contingut, sinó també les metodologies, no?, per adaptar-me a les generacions que van canviant en formes d'entendre i d'aprendre i d'interactuar, no?, dins espais d'aula. Sobretot, generar-los un espai segur per l'autocrítica, per la crítica també i per la reflexió dels temes que tractam. I a nivell de recerca, doncs un poc el que he apuntat abans, intentar des de perspectives crítiques i sobretot qualitatives perquè ens permeten apropar-nos millor a les experiències i a les necessitats de les persones i dels professionals també per tractar d'entendre un poc més com ha anat construint aquest concepte de cura a la societat i també dins la pròpia professió, no? Uh-huh. I poder aportar millores i transformacions en el sistema que veiem que podrien, doncs, això, més just, no?, i més equitatius per a la població.
2: Doctora, i en el camp específic de la recerca, que a més és importantíssim i no s'ha de deixar de fer recerca, què destacaria? Sabem que s'ha centrat en l'anàlisi de com la cura, les relacions de poder en els entorns de salut influeixen, entre d'altres.
4: Sí, fonamentalment això, realment, la meva perspectiva, diguem, teòrica i política, per suposat, té que veure amb mirades crítiques, amb mirades de colonialistes, amb mirades feministes, per suposat, no? Uh-huh. En relació a què? Pues això, en relació a que les cures són un bé públic, no?, i essencials, des de la prehistòria, mantenint la vida de les comunitats i de les persones, fins a dia d'avui, en tota la innovació que li puguem afegir. Llavors, poder analitzar com hem anat construint aquesta cura a les societats permet poder evidenciar allà on hi ha doncs, febleses, no?, o àrees de millora, en tot cas. Insisteix, en si idea que siguin de que puguem construir entre tots, en les cases d'infermeres de forma particular segura, societats que siguin cada vegada més justes, no? I més equitatives, independentment de les condicions en què una persona neix. I aquest seria un poc, no sé, si hagués de resumir.
2: El resum. Doctora Margalida Mirabonet, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per ser una de les quatre infermeres catedràtiques de les IES i, sobretot, fins una altra i bon estiu.
4: Vinga, moltíssimes gràcies també per vosaltres. Gràcies.
1: Seguim amb més bones notícies. L'Hospital Comarcal d'Inca ja ha superat la barrera dels 100 marcapassos implantats. En concret, s'ha arribat a la xifra de 115 des de fa 2 anys que s'implantà el primer pacient de 87 anys que patia un bloqueig auroventricular avançat.
2: Fins a l'any 2024, entre 50 i 60 pacients del sector sanitari de Tramuntana que necessitaven implantar-se un marcapassos o necessitaven un recanvi eren derivats anualment a zones parses. Aquests se sumaven tots aquells pacients que necessitaven una reprogramació del dispositiu o una revisió i tots els portadors de marcapassos que necessitaven sotmetre's a una cirurgia.
1: Des d'aquesta data, tots són atesos a l'Hospital Comarcal d'Inca. Els portadors de marcapassos i desfibriladors acudeixen a les consultes de cardiologia de l'hospital per a les seves revisions periòdiques o per reprogramar.
2: Per aprofundir una mica més en aquesta gran fita, conversam ara, una estoneta de ràdio, amb la doctora Carmen Expósito, cap de secció de cardiologia de l'Hospital Públic de la capital del Reguer. Molt bon dia, doctora, gràcies per atendre'ns.
5: Buenos días, muchísimas gracias por darme la oportunidad para poder compartir con vosotros pues, una serie de cuestiones.
2: Què suposa haver arribat a aquest gran nombre de pacients?
5: Bueno, pues sobre todo la consolidación de la prestación que podemos ofrecer a los pacientes del área de Tramuntana aquí en el Hospital Comarcal de Inca. Como sabemos, los inicios de todo, pues al principio son difíciles y bueno, cuesta poner en marcha los programas, pero bueno, al haber llegado a esta cifra, bueno, pues ya tenemos bastante consolidado todo el circuito para atender a estos pacientes.
2: ¿Y cómo ha estat el camí fins arriba aquí? Com han dit, fa 2 anys es desviava els pacients a son espases. Ara no, això redunda en la qualitat de vida del pacient.
5: Sí, claro, porque cuanto más cerca podamos atender a los pacientes del domicilio, pues es mucho mejor, tanto para ellos como para los familiares. Bueno, desde aquí quiero dar las gracias al doctor Antoni Figuerola, que fue el que inició el implante de marcapasos y luego, bueno, pues durante estos años, pues hemos continuado pues con esta prestación. También veníamos de Sonespaces, el doctor Pérez Castellanos y yo misma, para mantener esta prestación que consideramos que es muy importante para toda la población del área de Tramuntana.
2: ¿Quines previsions hi ha enguany pel que fa a implantació de marcapassos? ¿Quant de pacients esperen, doctora?
5: Pues mira, más o menos hasta ahora llevamos unos 38 pacientes implantados y, bueno, calculo, esto es difícil, ¿no? Porque, bueno, muchos son urgencias que acuden y demás al hospital, más o menos estimamos en torno a unos 80, más o menos también teniendo en cuenta la estadística que se publica cada año en la sección de arritmias de la Sociedad Española de Cardiología, más o menos sabemos que hay en torno a un 8-10% de crecimiento anual en el número de implantes de marcapasos. O sea que yo creo que sí que podremos estar en torno a estas cifras, más o menos.
2: ¿Han mejorado mucho los marcapasos y la seva implantación, doctora?
5: Sí, bueno, la verdad es que la tecnología médica está en constante avance. Ahora hay técnicas nuevas para implantes de marcapasos que en el futuro también esperamos poder incorporar. Ha mejorado mucho la tecnología, las baterías tienen mayor longevidad y esto evidentemente pues favorece a los pacientes.
1: Han dit que genera més comoditat pels usuaris del sector i un estalvi també en despesa sanitària, atès que aquests pacients ja no precisaran ambulàncies bàsiques o medicalitzades per ser traslladats a les espases, no? Són recursos públics que se poden estalviar.
5: Sí, claro, claro, sí. Aparte de los recursos que es muy importante dedicarlos a las cosas que realmente hacen falta y también, pues, creo que la comodidad, pues eso, que tampoco, no solo los pacientes, sino los familiares tampoco se tienen que estar desplazando más lejos y están más cerca de casa.
1: A més, doctora Expósito, poden dir que la implantació de marcapassos ha superat un vot de qualitat, d'excel·lència per l'Hospital Comarcal d'Inca gràcies a l'esforç multidisciplinari de diversos serveis, cardiologia el seu, radiologia, quiròfan, no?
5: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que en todo esto pues hay mucha gente implicada. Hay que tener en cuenta que el Hospital Comarcal de Inca, bueno, pues se nos ha quedado pequeño. De hecho, hay un proyecto de ampliación y la verdad es que, bueno, pues es bastante complejo y yo doy las gracias a todos los servicios quirúrgicos, el aumento de la eficiencia en el uso de los quirófanos que permite el incorporar cada vez más técnicas y más prestaciones en los quirófanos de l'hospital.
1: La darrera, doctora, quin pacient és susceptible de rebre marcapassos? Quina patologia cardíaca té? Un poquet de pedagogia.
5: Sí, bueno, básicamente los marcapasos, la indicación fundamental es cuando hay trastornos en la conducción o en la generación del impulso cardíaco. Entonces, claro, esto solamente se puede sustituir con los marcapasos. Muchos de ellos no tienen una patología cardíaca concreta, la gran mayoría es simplemente, bueno, pues digamos por envejecimiento del sistema eléctrico normal del corazón. Sí que hay algunos casos en los que hay patología cardíaca asociada, estos son los menos, y también hay otro tipo de implantes de otros marcapasos que se implantan para mejorar la contracción cardíaca y favorecer, bueno, cuando el músculo cardíaco está débil y se dan una serie de condiciones eléctricas en el corazón, como lo que se llama, bueno, el bloqueo de rama izquierda, que en esos casos hay que poner unos marcapasos especiales que ayudan en esta función. La gran mayoría es por problemas eléctricos en el corazón.
1: I de moltes gràcies, doctora Carmen Expósito, cap de secció de Cardiologia i Hospital Comarcal d'Inca. Enhorabona per assolir aquesta fita i que tingui un gran estiu.
5: Bueno, muy bien, muchísimas gracias.
1: Gràcies. Faim ara una petita durada, però en uns segons tindrem aquí el director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu Mallorca, Jaume Morell, amb ell xerrant de tots els serveis que tenen de referència. Fins ara mateix.
0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
6: IB3 Ràdio és Dial.
7: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
8: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: Vida saludable amb Carlos Hernández.
1: I Laura Calafat, cada dissabte a IB3 Ràdio, el programa de referència de salut i benestar a la ràdio pública dels Illes Balears. A veure, encetam la segona part del nostre programa a l'entrevista presencial als estudis d'IB3 Ràdio. Avui ens visita el màxim responsable de l'Hospital Sant Joan de Déu, Palma Inca, que des del passat mes de gener lidera l'estructura de l'ordre hospitalària. Ens estan referint a Jaume Morell.
2: Està inserint un professional molt arrelat a la casa, tota vegada que va ser director financer i de serveis generals, a més d'adjunt a gerència. Per tant, ha estat partícip i responsable directe, per exemple, en el punt d'inflexió que suposa que Sant Joan de Déu formi part de la xarxa hospitalària pública balear. Jaume Morell també va coordinar la licitació, gestió de finançament i la direcció d'obra i apertura dels projectes de reforma integral de l'Hospital de Palma, de la construcció de l'Hospital d'Inca i de la reforma integral del centre de rehabilitació.
1: També participà directament en la constitució de la Fundació, que ara ha complit per 10 anys. Jaume Morell és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, a més d'especialista universitari en Direcció dels Serveis Clínics i Assistencials. Coneixem ara mateix els seus objectius, com afronta aquest nou repte després de 20 anys a la casa. A Sant Joan de Déu, que la coneix a la perfecció, tota vegada quan dèiem que és imprescindible l'atenció a pacients de la nostra comunitat que estan oferint durant fa anys. Bon dia, senyor Morell, com està?
9: Bon dia, moltes gràcies per ser convidada.
1: Pregunta obligada, com està duent l'estiu? Està a punt d'agafar les vacacions? Com du la calorada?
9: Bueno, la sanitat no fa vacances. És vera que tots els professionals ens mereixem el merescut descans, però l'hospital està a ple rendiment, no tancam llits, els llits continuen plens de pacients de geriatria, de neurorehabilitació, i és vera que s'han de compaginar les dues coses. La qualitat assistencial no fa vacances, però els professionals se les mereixen.
1: Efectivament, doctor, podríem fer... Doctor, Jaume Morell. Bueno, gestor, millor dit. Podríem fer una foto, perquè, clar, llegim a l'Hospital Sant Joan... l'Hospital Sant Espàs, aquests dies. No tancarà llits perquè l'estiu serà molt intens. I Sant Joan de Déu, quina foto té? Quant de professionals s'agafen vacacions? Un poquet. Com se planifica un estiu que, evidentment, vostè ho ha dit, el descans de personal és merescut, però la demanda assistencial també?
9: L'estiu se planifica molt de mesos abans i és vera que se conjunten les dues coses. S'ha de seguir donant resposta, sobretot en aquells processos en els quals nosaltres som referents i que no se poden aturar, els pacients de geriatria, de neurorehabilitació, d'atenció intermèdia, però és vera que aquells processos més ambulatoris, que a més també coincideix en que hi ha pacients i ciutadans que, donat que estem en temporada alta i hi ha molta feina, trien no operar-se d'algo que no sigui una urgència, no? Tu pots tenir una intervenció que diu no, aquesta la posposaré a octubre perquè ara vull fer la temporada, i per tant se conjunten les dues coses, l'activitat ambulatori es verà que baixa una miqueta, els professionals se poden agafar vacances, però després hi ha un 80% de la velocitat de l'hospital que continua amb el seu ritme.
2: Senyor Morell, fa poc presentaren la seva memòria de 2025. Són vostès referents en rehabilitació i atenció intermèdia?
9: Així és. Nosaltres tenim una cartera de serveis una miqueta especial, en la qual tenim tres grans serveis principals, dos dels quals som referents, podríem dir, la rehabilitació i neurorehabilitació, i l'atenció intermèdia, diguem, que l'agafa sobretot el servei de geriatria, que tenim l'única unitat de docent multiprofessional. Després tenim un altre servei que no és referent, sinó que és substitutori, que eixuga llistes d'espera de la sanitat pública, que és la traumatologia. Per això dic que els dos primers són els que en l'estiu han de seguir a tot ritme, perquè, diguem, són supersectorials i agafam usuaris i ciutadans de totes les illes, i el segon és el que, tant en consultes com a activitat quirúrgica, sí que pot baixar una miqueta el ritme en l'estiu.
2: També hem conegut que participen a un assaig nacional sobre com educar el pacient en realitat virtual. En què consisteix això?
9: Bueno, és un assaig que ens fa molta il·lusió perquè conjunta tres pates importants: innovació, investigació i, sobretot, l'atenció al pacient, posar el pacient en el centre. És un estudi multicèntric que hi participen 20 hospitals de tot Espanya i que Sant Joan de Déu és l'únic hospital de Balears que hi participa. És un estudi fet en realitat virtual per el qual un pacient amb problemes urològics que necessita d'aprendre tècniques que poden ser emocionalment complicades, com és l'autosondatge vesical, perquè té una lesió neurològica, una lesió medular, pues, mitjançant la realitat virtual, practica aquesta tècnica de tal manera que, acompanyada o acompanyat d'un professional, pues, minva aquest estrès que se trobaria quan estigués a casa seva i s'hagués de practicar i tot sol aquesta tècnica.
1: Que està clar que situa l'hospital a l'avantguarda, perquè és en 20 centres més a nivell nacional, vull dir, està situant Sant Joan de Déu a la innovació màxima.
9: Està clar. Tot això ve perquè som referents en lesió medular en tota la comunitat autònoma des de l'any 2015, i per tant, els pacients que tenim nosaltres són, com he dit tantes, supersectorials, venen de tota la comunitat autònoma i per tant han de ser referents no només en l'assistència, sinó també en la innovació i en totes les noves tècniques que vagin sortint perquè el pacient estigui el màxim de confort.
1: Arribat a aquest punt, el que fem, més enllà de sentir evidentment l'opinió del director gerent de Sant Joan de Déu, és conversar amb Maria Reyes Marín. Ella és la coordinadora infermera responsable de l'assaig clínic. Bon dia, benvinguda al nostre programa, com està?
10: Bon dia, un saludo para ti y todos los oyentes de IB3 Radio.
1: Moltes
10: gràcies. Muchas gracias por el espacio y la invitación.
1: Faltaria. Reyes, com ajuda la realitat virtual, en aquest cas, en l'aprenentatge de l'autosondatge, que el senyor Morell ens ha explicat, però vostè, com que és responsable, ens podrà dir més coses?
10: Pues bien, la realidad virtual como método de educación sanitaria en el autosondaje no pretende suprimir esta educación tradicional, sino transformarla. A través de este aprendizaje y este proyecto innovador, tanto pacientes como profesionales, pues permiten pues cuidar y ofrecer una técnica, como he dicho, innovadora, y la incorporación pues permite a los pacientes practicar este procedimiento en un entorno inmersivo que a la vez pues es más seguro para ellos, lo puedes controlar. Y ambos pues lo digamos practican antes de iniciarlo de forma real. Es una tecnología pues eso que reproduce lo que es todo el procedimiento de autosondaje y facilita la compresión al paciente. Yo creo que aumenta su confianza y favorece pues que adquiera más rápido estas habilidades y conocimientos.
1: I efectivament és una cosa, és un recurs, la realitat virtual, que cada vegada s'empra més en la sanitat, la Espanyola contra el Càncer, la Fundació Banc de Sang també les empra. És una manera visual de cara al pacient d'aprendre, no?
10: Sí, correctamente. En el campo de la sanidad, pues sí que se viene utilizando en otros escenarios, como son en simulaciones, en intervenciones quirúrgicas. También, por ejemplo, en salud mental se utiliza para el tratamiento de las fobias. En casos de intervenciones que puedan resultar estresantes para las personas, pues reducen el dolor y les reducen la ansiedad. Y en el caso de la rehabilitación, y también se utiliza tanto en la rehabilitación motora como cognitiva, la realidad virtual. Pero como método de educación sanitaria para pacientes, yo digo que es innovador porque hasta ahora no se conoce que se haya utilizado para enseñar a los pacientes. Ahora mismo estamos en este proyecto de investigación a nivel nacional que es sobre un procedimiento concreto, como es el autosondaje de las personas, pero que en un futuro, en lo inmediato, se puede extrapolar a muchas otras intervenciones de educación sanitaria en los pacientes.
1: I Reyes, com a coordinadora infermera, imagino que sent orgull, perquè és un prestigi que Sant Joan de Déu participi en 20 hospitals nacionals en aquest projecte que du 12 mesos de durada.
10: Correcto, correcto. Es un orgullo para mí, es un placer tener esta oportunidad de representar a Baleares en este proyecto, porque además, bueno, pues somos el único centro elegido en Baleares, y entonces, pues bueno, para mí es todo un orgullo y, bueno, pues una responsabilidad también, por otro lado.
1: I de moltes gràcies, Maria Reyes Marín, coordinadora infermera responsable de l'assaig clínic, al qual participa, com compta Sant Joan de Déu, en 20 hospitals més. Enhorabona i fins una altra.
10: Me ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias.
10: Un saludo.
2: Seguim amb més qüestions amb el senyor Morell. A més, el passat mes de juny, a la Gala de la Salut, que hi érem nosaltres, reberen dos premis que demostren la seva referència també en innovació.
9: Sí, així és, estem molt orgullosos. El que en principi podien ser dos projectes independents, en el final se relacionen molt, perquè un d'ells era l'aplicació d'un sistema d'intel·ligència artificial a les consultes metges, pels quals el programa te proposa ja una redacció de nota clínica dins història clínica, de tal manera que allibera en el professional sanitari d'escriure, de manejar l'ordenador i permet focalitzar-se amb el pacient, mirar-li en els ulls, entendre-lo, i per tant és el que deim sempre, empleant-se intel·ligència artificial no per deshumanitzar, sinó per humanitzar l'assistència. I el segon, que li hem posat un nom, que és que és l'acrònim d'impulsar la intel·ligència artificial, respon a que tots els altres, per exemple, d'aquesta nota clínica feta per intel·ligència artificial, puguin desplegar-se la resta de professionals. Nosaltres tenim molt de projectes en marxa, que els posam en marxa com a pla pilot, que, per exemple, se va fer amb una consulta de neurologia, triant un professional adequat, però després, quan una cosa ja funciona i està aprovada i se sap que humanitza, pues el que feim és, amb el projecte Impulsia, pels quals hem alliberat professionals assistencials i els ubicam part del seu temps en el Departament de Sistemes d'Informació, el que fan és desplegar tot això perquè la resta de professionals puguin aprofitar-se i sobretot els pacients.
2: Vostè es troba en el primer any com a màxim responsable de Sant Joan de Déu, d'un poc més de mig any al capdavant. Quin balanç fa del seu aterratge que, lògicament, en haver estat tant de temps com a mà dreta del gerent sortint, l'adaptació va ser immediata?
9: Bueno, un balanç molt positiu, molt il·lusionant, un primer mig any en el qual ens hem dedicat, tant jo com tot l'equip, a escoltar els professionals, a escoltar els comandaments, a escoltar a les administracions públiques, a anar a les administracions públiques i, sobretot, a preparar el que per nosaltres és el més important, que és el futur de Sant Joan de Déu dins les Illes Balears. Vale? Nosaltres ara el que començam és una reflexió estratègica, la preparació d'un pla estratègic que ens ha agafat l'estiu per mig i que, per tant, la punta de llança ja serà el mes de setembre, però que ja ho tenim en marxa. I això és el que, diguem, l'encàrrec principal que teníem per aquest primer any. Vale? No pretenem tocar res ni moure res d'algo que funcionava, i funcionava molt bé, però sí que hem de preparar la institució per els propers 10 anys i per reptes assistencials que tenim.
1: Un, quan coneix la casa, sap que l'ADN que tenen els treballadors està molt impregnat. Els valors, la humanitat, com s'atén el pacient, vull dir, això es marca Sant Joan de Déu, arreu del món.
9: És així. De la mateixa manera que nosaltres sempre dèiem que no tractam malalties, sinó que tractam persones, no tenim professionals, no tenim contractes de feina, sinó que tenim persones. I, per tant, el professional és persona, el professional s'ha de cuidar de tal manera que aquest acompanyament que ell sent, aquesta acollida que ell sent, sigui capaç de traslladar-la, amb els valors que tu dius, en el pacient, que en el final és el que està en el centre. Aquest és el nostre ADN. Totes les enquestes de clima i, diguem, totes les estadístiques d'hospitals magnètics ho diuen, i jo penso que és la manera de que en el final el pacient se vegi recompensat per això. Vull dir, tu pots tenir molta tecnologia, pots tenir molta innovació, però darrere ha d'haver professionals. La tecnologia te pot fer diferencial, però el capital humà te farà únic.
1: Deia que Sant Joan de Déu du una velocitat de creuer en els seus projectes, però un dels quals vostè ja ha signat i ha format part en aquests 6 mesos és el conveni amb el Consell de Salut en la prevenció del suïcidi. En què consisteix aquest programa, que jo crec que és fonamental avui en dia, com se xerra, Jaume, obertament d'aquesta problemàtica cada vegada més arrelada en la gent jove i que, efectivament, és una xacra que tenim aquí i que hem de posar a fil d'agulla en convenis com el seu?
9: Les estadístiques són tremendes a nivell de suïcidi. I la paraula clau d'aquest programa, el programa PAPS, és la paraula acompanyament. ¿Vale? En aquest cas, nosaltres formem part d'algo que també vull posar en valor aquí, que és que l'estratègia de col·laboració entre l'administració pública i una entitat sense afany de lucre com la nostra pot donar uns fruits espectaculars per al ciutadà, en el final. El programa consisteix en que en xarxa, des d'atenció primari, des de centres de salut mental dels hospitals d'aguts, pues, detectin aquestes casuístiques i derivin en el programa a tots els professionals, sobretot de psicologia, que tenim persones que, arrel de situacions de vulnerabilitat, en el nostre cas, sobretot, de dolor persistent, que és a el que ens dedicam, hagin tingut un ideari suïcidi i que pugui, diguem, acabar amb algo que no hauria d'acabar. Quan se detecta això, se deriva en el programa i a partir d'aquí se li acompanya. Se li acompanya de tal manera que no només l'objectiu és treure-li aquesta idea del cap, sinó potenciar i treure la xarxa que ha d'haver darrere ell perquè després se senti amb una confortabilitat a sa vida que faci que no torni a pensar en això. Xarxa familiar, xarxa comunitari, etc.
2: Senyor Morell, Sant Joan de Déu és l'únic centre que disposa d'una unitat docent multiprofessional de geriatria, que ho comentàvem al principi de l'entrevista. Els seus resultats són tan bons que volen ampliar una plaça MIR més. A les Illes només hi ha prop de 12 geriatres. En falten?
9: En falten. En falten i en faltaran. Perquè la realitat demogràfica és la que és. Cada vegada som més i cada vegada vivim més anys i haurem de viure'ls bé, perquè si no, no té sentit. No només volem ampliar la unitat docent multiprofessional, que ja ho hem fet i ja ens ho han concedit, amb el segon metge resident, ara ja formarem 2 metges residents cada any i 2 infermeres especialistes en geriatria cada any. No només l'objectiu és ampliar això, sinó l'objectiu és que cada any en surtin més d'especialistes, perquè en el final estem sembrant per el futur. Això no és una despesa, que també hi ha despeses darrere, perquè necessites un cap d'estudis, necessites tutorització, necessites alliberament d'hores per formació i docència, però és una inversió de futur, perquè en el final tots els hospitals, no només Sant Joan de Déu, el futur són Duret, el futur hospital de Felanitx, les unitats de serveis de geriatria que se puguin obrir dins els hospitals d'aguts, necessitaran de professionals i han de sortir de les unitats docents, en aquest cas de la nostra, pues, sortiran els especialistes en geriatria. Sí, sí.
11: Senyor Moroi, qui coneix en Joan Carulla, sabem que fa uns anys ell tenia un somni, que vostè ho coneix a la perfecció perquè era la seva mà dreta, que era l'escola d'infermeria amb unes instal·lacions davant perquè Sant Joan de Déu disposa d'espai. Clar, en aquell moment va sortir el CSAC i el va fer, i el senyor Joan Carulla, en criteri, va dir igual no fa falta ja. Però mos han trobat en que les universitats privades han començat, fins i tot l'Hospital de Llevant de Manacor fa Nebrija, també infermeria, ha canviat l'escenari tant que jo no sé si aquest somni s'ha quedat aparcat, vostè ara serà el director gerent i podrà dir si això ara mateix no és una prioritat, o si en uns anys se podria reprendre perquè falten especialistes, i després aprofit per demanar-li, en la línia de la formació universitària que fa a Sant Joan de Déu, que han arribat a un acord amb la Universitat de Mallorca, a Baia de Mar, per formar gent també i fer pràctiques. És a dir, a l'abast de la universitat sempre el servei Sant Joan de Déu. Que
9: està molt relacionat amb el que comentàvem abans. Se necessiten especialistes i se necessita formar gent, i si les notes de tall són tan altes és perquè hi ha alumnes disposats a accedir-hi, i a més hi ha demanda i hi hauria feina per tots. Sant Joan de Déu, com coneixeu bé, té una clara vocació pública, no només a la sanitat, sinó també a la docència. Sant Joan de Déu té una facultat d'infermeria a Catalunya, que primer estava escrita a la UB i ara està escrita a la Universitat de Vic, i té una facultat d'infermeria a Madrid, també amb vocació pública. Nosaltres aquí, la primera passa que vàrem fer era anar a intentar dur la nostra facultat d'infermeria i escriure-la a la UIP, vale? per aquesta vocació pública que tenim. Això, per distintes circumstàncies, no va freguar, i nosaltres el que no volíem era fer una facultat privada pura, perquè no és la nostra vocació.
11: Essència.
9: No és la nostra essència, no és el nostre ADN. A partir d'aquí, pensam que, com hi ha tanta necessitat, benvingudes totes les places que surtin del CSAC, benvingudes totes les places que surtin de Nebrija, perquè necessitem professionals, que totes les que surtin de SUMAC, i nosaltres estireu-me oberts a fer qualsevol cosa que doni resposta a necessitat de ciutadans. Per tant, és un repte que ara mateix no està dins un curt termini, però estic ben segur que en aquest pla estratègic que nosaltres estem elaborant i que reflexionarem aviat, hi haurà una part de docència que inclourà això.
11: I tots els sanitaris que puguin formar, evidentment, si se poden retenir i quedar a Sant Joan de Déu, millor que millor, no?
9: Fantàstic, claro, sí, sí, d'això se tracta. Per això nosaltres mai mos tancam a acollir alumnes de pràctiques de totes aquestes facultats que hem comentat. Nosaltres els acollim, els acompanyam d'una manera distinta, resultat de satisfacció de quan se'n va l'alumne i els hi passes una miqueta els feedback, són bons, alguns se queden, òbviament, i uns altres se'n van i no hi ha problema. La rotació també és algo normal. A més, estem en una època, ho coneixem, amb un canvi de paradigma total i absolut. Fins ara, el professional cercava una estabilitat, un contracte fixe, aquí me vull jubilar, ara això ja no és així, la gent ja pensa en altres coses i és totalment lícit, i per tal, quan un professional se quedi un quants anys, es tiren contents, i si després se'n va i s'endú un bagatge important, pues, benvingut sigui.
11: Recordem, nostres agents, que estem conversant amb el màxim responsable de l'Hospital Sant Joan de Déu a Mallorca, el senyor Jaume Morell, director gerent. Fem una petita pausa i tornem a la recta final del programa.
0: Vida saludable amb Carlos Hernández.
6: IB3 Ràdio és investigació.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
6: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Vida saludable amb Carlos Hernández.
1: Darrers minuts d'aquest programa de referència de la sanitat i el benestar a la ràdio pública, en Jaume Morell, director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu de Mallorca.
2: Senyor Morell, com dèiem, i continua la entrevista, Sant Joan de Déu, a més de tot el que fa, disposa d'una unitat d'amputats. Què la diferència d'altres existents en aquesta unitat?
9: Bueno, la diferència és que nosaltres no rehabilitam un amputat, sinó que rehabilitam una persona. L'amputat, quan ve de la seva fase aguda, lo normal a l'hospital de Son Espases, després d'un accident, ve d'una situació emocional molt complicada. Si ens posem a la seva pell, arriben al nostre hospital amb un membre menys del seu cos, han passat per UCI, ha estat molt complicat. A partir d'aquí, la situació emocional forma part de la seva rehabilitació. No podem tornar-li el membre, però sí que podem reconstruir part de la seva vida. I, per tant, la diferència és que és una unitat multidisciplinar, amb metge rehabilitador, amb fisioterapeuta, amb terapeuta ocupacional, amb psicòleg, perquè el que volem és que torni a la seva vida amb aquestes noves circumstàncies que se trobarà i que no s'esperava i que venen després d'un procés molt llarg, d'un procés d'uns 6 mesos de rehabilitació.
2: A l'octubre se celebrarà a Palma el Congrés Nacional de Paraplegia i Sant Joan de Déu en serà la seu. A més, l'hospital compta amb l'única unitat de lesió medular de Balears. Ens pot xerrar d'ella?

0: Doncs, el Congrés és una oportunitat per no només mostrar com ho fem, sinó per absorbir totes aquelles innovacions i noves tècniques que vendran d'altres bandes del món i d'Espanya, perquè és un congrés nacional, de tal manera que sigui al final els pacients que s'aprofiti de tot això.
1: No tenim temps, senyor Morell, per xerrar de la Fundació, que fa una magnífica feina de 10 anys, però sí que voldríem, encara que fos una espipellada, la feina social de Sant Joan de Déu, per exemple, podríem xerrar de Proa i d'altres projectes.
0: El programa Proa, com tu has comentat antes, forma part de l'ADN de Sant Joan de Déu. Sant Joan de Déu és una entitat sanitària, social, pública i solidària. El programa Proa el que fa és que acompanya a tot aquell usuari que surt del món sanitari, diguem, que se li dona salta, però que en el final segurament acabaria amb un reingrés perquè necessita d'una continuïtat assistencial. O pacients amb un problema de neurorehabilitació, o pacients amb una lesió medular, que sí que és vera que el seu procés agut ha finalitzat, però que necessita una readaptació a la seva vida diària. Els acompanyam a tornar a agafar l'autobús. Tenim programes perquè facin caiac adaptat davant l'hospital, que tenim una ubicació privilegiada, perquè facin una gestió en el banc, etc. I també és un programa multidisciplinar que està molt ben valorat. És vera que no està finançat per Cipsalut, sinó que ja és un servei social finançat per Cimas, però que, diguem que tanca cercle de lo que a Sant Joan de Déu li agrada, que és no mollar l'usuari, sinó acompanyar-lo fins a la seva readaptació a la vida diària.
1: La darrera qüestió, que jo crec que és un missatge que s'ha d'entendre i explicar perquè la societat balear ho sàpiga, o sobretot la mallorquina que està a Mallorca, i és que Sant Joan de Déu forma part de la xarxa pública sanitària balear, que és importantíssim.
0: És així. La xarxa pública creada l'any 2013 la componen els hospitals públics com que tots coneixem, Sant Espasa, Sant Jat, Germana Coïnc, etc. Més aquells hospitals de sense afany de lucre, com som nosaltres i Creu Roja, que estem adscrits a la xarxa pública mitjançant un conveni singular. Això que fa que el 100% dels nostres pacients siguin públics, el 100% de la finançació és pública i la qualitat assistencial que ens requereixen és la mateixa que un hospital públic. Com he dit abans, Sant Joan de Déu és una entitat amb vocació pública, sanitària, social i solidària. Això és la base per aquesta reflexió estratègica que nosaltres començam ara i que ens ha de posicionar dins el futur de la sanitat de les Illes Balears, que contempla un increment de places d'atenció intermèdia, com han comentat de Son Dureta i Felanitx, i esperem que anar de la mà de l'administració com ha anat fins ara.
1: Segur que sí. Senyor Jaume Morell, director gerent de Sant Joan de Déu a Mallorca, seguirem pendent de la seva actualitat, del Congrés, del Pla Estratègic, i ja sap que té aquí els micròfons d'IBT Ràdio per xerrar tota l'actualitat de la seva gran, de l'Hospital Gran de l'Ordre que vostè representa. Gràcies i bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres per ser convidada. Una abraçada.
1: Laura, bon cap de setmana.
2: Igualment, Carlos.
1: Tornant dissabte que ve aquí de Saludable, passin bona setmana.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. Avui, un dia abans de la manifestació contra el model turístic actual promoguda per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, hem escoltat l'opinió dels turistes sobre la percepció de massificació. Ho escoltarem tot d'una, però les visions són ben diferents. N'hi ha que no tenen aquesta sensació de saturació. Uns altres animen els residents a manifestar-se perquè entenen que no hi ha prou recursos naturals i d'altres se'n recorden que Balears viu del turisme al mateix temps que asseguren sentir-se en ocasions assenyalats. Tot això mentre a l'àmbit polític continuen els retrets en matèria turística. El Partit Popular critica que PSOE i Més participin a la manifestació de demà quan, critiquen, durant les anteriors dues legislatures d'esquerres,

0: s'ha crescut en places. Els socialistes responen i acusen el govern actual de tenir un discurs contrari a les mesures que prenen. Sigui com sigui, el que deixen clar totes les parts és la necessitat de posar límits. Moltes veus, les que escoltarem a continuació, amb visions molt diferents, ara per altres temes en titulars. Localitzat un alberg suposadament il·legal al complex de Golira Market, a Eivissa. Álvaro Alonso, bon dia.
1: Bon dia. Segons ha explicat el propietari, IB3 té un acord amb una persona que gestiona l'espai per evitar que entrin ocupes i la seva intenció és construir habitatge a preu limitat.
0: Clausurat un restaurant a Sant Llorenç d'Escardassà per contractacions irregulars i deficiències en matèria sanitària.
1: Tres dels 12 empleats no tenien la documentació en regla i es feien jornades molt més llargues del que figurava el contracte. A més, els inspectors de salut han trobat diverses incidències.
0: El catàleg d'elements franquistes s'amplia i inclou el monòlit de Mo.
1: La creació del catàleg per a la posterior retirada d'aquests símbols s'emmarca en la Llei de Memòria Democràtica de 2022.
0: Els incendis de Madrid i Àvila continuen avançant de forma perillosa i ja són 20.000 les hectàrees cremades.
1: Hi ha prop de 75.000 persones evacuades a causa dels incendis.
0: Tornant a les illes, el Movo Fest s'acomiada a Sant Joan després de 10 anys de camí amb un homenatge al baixista Joan Roca, figura clau d'Antonio Font, qui ha mort aquesta setmana.
1: S'ha cancel·lat el concert d'Antonio Font, però sonarà la música de Roig, Animos Parrac i Marc Grimal, entre d'altres.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. El Real Mallorca ja té la porteria tancada. En Autena ja és a la concentració a Marbella després d'acordar amb Villarreal la seva cessió fins a final de temporada amb opció obligatòria de compra en cas de cens. Malgrat la seva presència, Tenas no jugarà en principi el partit de preparació que l'aixeta el Mallorca disputarà davant l'Alfatet al Marbella Sports Center i que serà oferit en directe per IB3 Televisió.
0: Anem amb la previsió del temps. Baixen les temperatures i, atenció, podria ploure. Tomàs Salom, bon dia.
3: Bon dia, avui encetam el cap de setmana amb perspectives de canvi meteorològic. Avui encara parlam de molta calor, de sensació de basca, de l'arribada d'aquest núvol de base alta que avancen des del sud-oest cap al nord-est i d'aquesta pols en suspensió. A més, atenció a la possibilitat de rissagues que es mantindrà fins al vespre a Menorca amb aquest avís taronja i oscil·lacions que podrien superar el metre i mig d'altura. Però tenim aquestes perspectives de canvi perquè arriba aire fred a les capes altes de l'atmosfera i demà tindrem un canvi clar de tendència. Davallarà la temperatura, ho farà la màxima i la mínima. De fet, en alguns punts ho podria fer més de 8 graus respecte a la temperatura d'avui. I tot això també amb la possibilitat d'algunes precipitacions. No es tracta d'un episodi de pluges durant tot el dia, sinó més bé de la possibilitat d'alguns ruixats acompanyats de tempesta. Localment de Calabrús tenim avís groc a Mallorca per pluges que podrien superar els 25 litres per metre quadrat en una hora. No es descarta qualque ruixada també en el cas d'Eivissa i a Menorca, però pensant que serien més puntuals. També tindran clarianes, sobretot durant el matí i també durant el capvespre. El més destacat, aquesta davallada de les temperatures després de molt de dies de termòmetres ben elevats.
0: Gràcies, Tomàs. Són les 2:04. Joan Jiménez és el control tècnic. Començam. El govern assegura entendre el malestar de part de la ciutadania pel creixement desmesurat, al mateix temps que culpa les anteriors legislatures d'esquerres de no només no haver posat els límits necessaris, sinó també d'haver autoritzat 115.000 places turístiques a les illes. Això a poc més de 24 hores per a la manifestació promoguda per la plataforma Menys Turisme, Més Vida contra el model turístic actual. Així com les dades objectives mostren aquesta temporada un volum d'arribades als aeroports molt semblant el de l'any passat, al carrer la percepció varia segons la zona.
1: Avui, dia una mica més ennigulat i amb unes temperatures més moderades, són molts els turistes que han optat per fer una passejada per Palma. Molts d'ells asseguren que no tenen la percepció de saturació al carrer.
4: I don't think it's that busy at all.
5: Crec que en realitat no està tan ple. Està bé, en realitat.
2: No hem tingut gaires problemes. Hem fet la volta a l'illa i hem trobat que no hi havia molta gent.
6: No, trobo que hi ha pas trop.
7: Trobem que no hi ha moltíssims turistes. Hi ha gent, però és correcte. Ens passejam, anem a la platja.
8: I voilà, i on promène, on visite, on va a la plage.
1: Un d'aquests turistes, però, ha explicat que ha sentit animadversió per part de locals.
2: Abans de venir a Espanya, molta gent m'havia avisat que l'actitud dels locals és molt antiturista i que no són molt amables amb els turistes. Ho hem vist amb la gent que ens han trobat als hotels, als cafès, a l'estació del tren. La gent ha estat un poc maleducada.
1: Altres han animat els residents a manifestar-se.
5: Ho entenc, si hi ha molts turistes, quan vius en lloc que estimes, la massificació turística fa que els preus pugin, però de la mateixa manera entenc que l'economia depèn d'això.
2: Me demano com ho fan els locals que viuen aquí perquè nosaltres tenim accés a tota l'aigua que volem. Aires condicionats encesos, contínuament amb les portes obertes, tot això ens sorprèn.
7: Crec que si això crea dificultats per la gent que viu aquí, és normal. És normal que hi hagi manifestacions. Els turistes no són el més important.
0: El portaveu del PP Balear, Sebastià Sagreras, ha criticat avui que PSOE i Metz s'assumin a la manifestació de demà quan, durant el seu mandat, varen crear 115.000 places turístiques i mentre Aena, depenent del govern central, contempla l'arribada de més visitants als aeroports de les Illes durant els propers anys.
6: Quan encara, insisteix, que se noten les conseqüències de 8 anys del pacte d'esquerres, allà on varen augmentar un 25% les places que ja existien i allà on se va disparar el lloguer il·legal en el conseller, que en aquell moment era el senyor Negueruela, el conseller de Turisme, que passava de tot.
1: Sagreras ha destacat que durant el mandat del Partit Popular no s'ha crescut en places turístiques, s'han prohibit nous pisos turístics i s'han endurit les sancions a l'oferta il·legal i s'han posat límits a l'entrada de vehicles, entre d'altres mesures de contenció.
0: Per part seva, la candidata del PSOE, la presidència del govern balear, Rosario Sánchez, ha carregat contra l'executiu de Marga Proens i les seves decisions envers el sector turístic. Qualifica d'hipòcrita la posició del govern del PP.
9: Això sí que és una burocràcia. Te carregues la Comissió de Medi Ambient que fa els projectes d'impacte mediambiental que et permeten durar obres i després diu, jo és que no vull obres en el meu territori. Això sí que és una hipocresia. El Partit Socialista de les Illes Balears sempre hem estat en contra de qualsevol ampliació de l'aeroport que impliqui capacitat, augment de capacitat.
0: Pel que fa a l'estratègia per pal·liar la saturació, el Consell de Mallorca ha començat la instal·lació de càmeres arreu de la xarxa viària. L'objectiu és conèixer el nombre real de cotxes que circulen per les carreteres de l'illa. Les primeres estan instal·lades a la Serra de Tramuntana.
1: En concret, el primer punt on ja estan en marxa les càmeres és a l'encreuament de Sa Calobre i a la via de Caimari a Lluc. Arreu de la carretera de la Serra seran un total de 64 aparells per conèixer les xifres reals de vehicles que hi circulen, però també tenen una segona intenció, evitar carreres il·legals. Ho explica Fernando Rubio, conseller de Territori i Mobilitat de Mallorca.
10: Haurà dues càmeres a cada bàcul, una càmera que gestiona el Consell de Mallorca, que és per conteig de vehicles, per GMDs i per lector de matrícules, que serien més, unes càmeres més fixes, i després hi ha unes càmeres que giren 365 graus, que són les de la DGT, que sí que és pel control del trànsit.
1: A part d'aquests aparells a la serra, el Consell n'instal·larà 146 arreu de Mallorca, també el Port de Palma i el d'Alcúdia.
10: Per poder aplicar la llei d'entrada de vehicles, que d'aquí molt poquet entrarà en vigor i serà imprescindible pel conteig, pel control dels vehicles.
1: Amb una inversió d'1 milió d'euros, està previst que el mes d'octubre estiguin totes les càmeres col·locades. Això sí, de moment les que ja hi són funcionen i proporcionen tota la informació.
0: Més gent implica, evidentment, més consum de recursos. No només parlant de l'aigua, també de l'electricitat. Zones com Cal en Bosch i Son Xoriguer pateixen els efectes de la gran demanda elèctrica derivada de la calor i de l'increment poblacional. Les hores continuades d'ús d'aparells elèctrics ja ha provocat interrupcions en el servei. Ramiro López.
11: 400 usuaris de Cal en Bosch van romandre sense llum 6 hores durant el passat dimarts. Així ho explica Borja Moy, que és director de l'hotel Turquesa.
12: Van ser 4 hotels aquí a les zones, Falcó, Son Xoriguer i tal, que van quedar a zero de llum. Altres zones anava i venia estones.
11: Els hotelers de la zona en van patir les conseqüències. Els aires condicionats no funcionaven o no es podien obrir les portes mitjançant les targetes.
12: Imagina't un turista que en temporada alta que ve aquí, que se suposa que Espanya és un país puntero en turisme, Balears especialment, i en temporada alta no, és inadmissible estar 6 hores sense llum amb aquestes temperatures i havent pagat un preu.
11: Les altes temperatures són precisament el motiu que dona Endesa per explicar l'apagada. L'onada de calor actual provoca una demanda elèctrica elevada i prolongada durant el dia. Els hotelers expliquen que són habituals a la zona els problemes de subministrament.
12: L'any passat això ja va passar. No van ser 6 hores, van ser 2 i mitja, durant 2 dies anava i venia.
11: E-Distribució reconeix que tenen pendent la substitució i millora dels conductors subterranis. Addicionalment, Endesa estudia un projecte per fer un pla de doble alimentació que permetria garantir el subministrament elèctric en cas d'avaria.
0: A la manca de recursos s'hi suma també la manca d'habitatge que s'escenifica amb alternatives irregulars. A Eivissa s'ha localitzat un alberg suposadament il·legal al complex de Gorilla Market a Eivissa. Segons afirmen diverses fonts, hi viuen més de 20 persones que paguen un lloguer. L'Ajuntament té com a objectiu desallotjar la zona. La propietat, per la seva part, diu que hi vol construir habitatge a preu limitat. I bon aranyo.
13: Segons ha explicat el propietari a IB3, el mes de maig va signar un contracte d'un any amb una persona que gestiona el complex perquè no s'omplís d'ocupes i caravanes. Diu que hi ha persones vivint-hi i, segons ha confirmat l'Ajuntament, estarien pagant un lloguer a aquest encarregat. Escoltem l'alcalde Vicent Roig.
14: Tots mos diuen que estan pagant un lloguer, amb la qual crec que el que s'està fent és aprofitar una circumstància. Si no és així, doncs la veritat és que mos agradaria que la pròpia propietat el que fes és desallotjar aquesta zona. S'està actuant via urbanística, s'està actuant via medi ambient i s'està actuant via activitats, perquè el que s'està fent allí és una activitat d'alberg entre cometes. Està entre 300 i 400 euros en es mes.
13: Persones treballadores que no causen cap problema als veïns.
15: Se ve gente muy bien metida y tranquila y ningún problema.
16: Son gente que yo conozco, trabajadores todos, y son gente bastante correcta.
17: Nunca han ocasionado ningún problema a la gente que vive ahí.
13: L'Ajuntament diu que està obert a arribar a un acord amb la propietat.
14: Nosaltres seguim disposats a poder tractar amb sa propietat, però sempre amb una part equilibrada i comptant i tenint en compte que també avui per avui l'ús d'aquest espai és molt limitat.
13: La propietat assegura que està negociant amb constructores i amb l'Ajuntament per fer habitatge a preu limitat. Diu que és un solar d'11.500 metres quadrats i que s'hi podrien construir més de 100 pisos. Una negociació que no ha estat confirmada de moment pel consistori.

0: 2:13, el govern invertirà 230.000 euros per modernitzar la depuradora de Mancor de la Vall. Les obres, que està previst que s'iniciïn després de l'estiu, permetran renovar diversos elements clau de la instal·lació amb l'objectiu de millorar-ne el funcionament i garantir un servei adaptat a les necessitats del municipi. La principal actuació serà la construcció d'un nou decantador per millorar el procés de depuració de les aigües residuals.
1: Aquesta actuació forma part del pla de renovació dels equipaments de les estacions depuradores gestionades per Abaqua, destinat a substituir instal·lacions que han arribat al final de la seva vida útil. L'objectiu és millorar el rendiment i l'eficiència de les infraestructures, reforçar-ne la capacitat operativa i garantir el compliment dels estàndards de qualitat en el tractament de les aigües residuals.
0: I atenció, perquè des de les 11 del matí està actiu a Menorca una vista taronja per Rissagues, que finalitzarà a la mitjanit.
1: Entre les 8 i les 9 del matí ja s'han registrat oscil·lacions entre 80 o 90 centímetres al port de Ciutadella, que podrien augmentar fins a arribar a 140 centímetres. La policia local ha prohibit l'aparcament a l'esplada de Sant Joan i ha col·locat cartelleria avisant d'aquest fenomen costaner. Les autoritats recomanen extremar la precaució, especialment entre els propietaris d'embarcacions.
0: Un 40% de les rissagues tenen el seu origen a una tempesta, ho diu un estudi publicat internacionalment i que ha liderat a Menorca director de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears, Agustí Jansà.
2: Meteotsunami és el nom científic del fenomen que popularment es coneix a Menorca, en especial a Ciutadella, com Rissaga. Qui va ser el cap del Centre Meteorològic de les Balears, Agustí Jansà, ha encapçalat un estudi publicat a una revista internacional que vol aclarir l'origen d'aquestes oscil·lacions de la mà. I un dels resultats apunta a una alta vinculació entre les tempestes i les rissagues. Així ho explica Agustí Jansà.
3: Més o menys un 40% podrien estar relacionades amb tempesta, perquè tenen origen de tipus convectiu. I la resta, que semblaria majoria, però no gran majoria, doncs no estarien lligats a convecció, sinó que estarien lligats a ones gravitatòries o altres tipus d'aquests fenòmens no violents, diguem-ho així.
2: Quines circumstàncies climàtiques s'han de donar perquè aparegui una rissaga?
3: Si no n'hi ha, no hi ha rissaga. Si n'hi ha, se pot produir. Si aquests nivells venen acompanyats d'aire del desert i, per tant, venen acompanyats de pols del desert, de l'aire brut, la gent de Ciutadella, els veterans de Ciutadella coneixen el que li diuen el cel de rissaga.
2: Anticipar-se a una rissaga, en qualsevol cas, encara és un repte per la incertesa del seu origen. Però això no és un obstacle perquè ara se'n detectin més.
3: Ara se'n troben més que fa 40 anys. Per què se'n troben més ara que fa 40 anys? Pues perquè ara hi ha instruments. I anteriorment no n'hi havia. Anteriorment només teníem la informació com es podien donar els testimonis des d'esport.
2: Les dues rissagues registrades amb més violència a Ciutadella, les del 1984 i 2006, estaven associades precisament a l'aparició de tempestes.
0: Dues i 17 minuts en clau de successos, operació coordinada contra l'explotació laboral a un restaurant de Sant Llorenç d'Escardassà, Mallorca. Hi han participat tant la Policia Nacional com la Inspecció de Treball, de Salut i d'Habitatge arran d'una investigació de la policia local del municipi. Presumptament, dels 15 treballadors del restaurant de Sant Llorenç, 3 no tenien documentació i, per tant, no podien treballar legalment, i els 12 restants estaven contractats a mitja jornada quan feien torns de 13 hores els 7 dies de la setmana.
1: Així mateix, alguns vivien habitacions dins el restaurant que no complien les condicions mínimes d'habitabilitat. A més d'altres infraccions administratives, els inspectors de salut han clausurat l'establiment pel gran nombre de deficiències que presentava quant a mesures de refrigeració, manipulació i cuinat dels aliments. L'empresa té 10 dies ara per resoldre les deficiències si pretén reobrir el públic.
0: La Policia Nacional ha recuperat més de 55.000 euros en 2 casos de frau digital denunciats a Palma. La primera investigació va ser per una estafa amb criptomonedes.
1: La víctima va perdre prop de 270.000 euros en una plataforma d'inversió fraudulenta i n'han pogut recuperar una part. El segon cas, uns estafadors van suplantar el banc a través de missatgeria digital i van aconseguir 2 transferències no autoritzades. La Policia Nacional recorda que les entitats bancàries mai demanen codis de seguretat per telèfon ni per missatge.
0: En clau estatal, els incendis de Madrid i Àvila continuen avançant de forma perillosa en les darreres hores i augmenta la xifra de pobles i habitants evacuats o confinats. Així ha resumit la situació fa uns instants Francisco Martín, delegat del govern a la Comunitat de Madrid.
4: Son de 38.000 evacuados en la provincia de Ávila y otros 35.000 aquí, por lo tanto, 70-75.000 evacuados como consecuencia de este incendio entre las dos. Afortunadamente y fruto de cómo se está trabajando, no tenemos que lamentar daños personales relevantes en el transcurso de este incendio.
0: Unes declaracions que ha fet des d'on fins ara s'ubicava el centre de comandament avançat a la localitat de Cenicientos. I dèiem fins ara perquè Martín també ha anunciat l'evacuació d'aquest poble, amb la qual cosa tot el centre de comandament s'haurà de traslladar previsiblement a Navalcarnero.
1: Preocupa especialment la situació a Ávila, on l'incendi de Burgondo avança i on la por més gran ara és que pugui arribar a ajuntar-se amb l'incendi de Madrid. Nicanor Sen és delegat del govern a Castilla y León.
5: Anoche no ha sido, no hemos podido realizar todos los trabajos que habíamos establecido por unas circunstancias cambiantes del tiempo, en muchos casos muy condicionadas por esa proximidad del fuego que nos viene de Madrid, por San Martín de Valdeiglesias, por su cercanía, parte de esa succión ha hecho que se reavivara en muchos casos las llamas por toda la zona de la atalaya y seguimos trabajando con todos los medios afrontando esa zona sur.
1: Per part seva, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, també s'ha mostrat preocupada per l'incendi i la regió.
6: Esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas. Todos los medios de la región están trabajando sin descanso. Pedimos, por tanto, a la gente que no se acerque a la zona.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desplaçat aquest matí a la zona i ha insistit que l'objectiu principal continua sent protegir les persones. Sánchez també ha valorat la coordinació entre les diferents administracions durant aquesta emergència i ha defensat que aquesta es mantingui en un futur.
7: Creo que es muy importante que todas las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia y que las instituciones públicas, como he pedido ya en reiteradas ocasiones desde el año pasado, hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque, por desgracia, la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos cada vez son más intensos, cada vez son más graves, cada vez tienen mayor incidencia en nuestra biodiversidad y en el día a día de muchísimos ciudadanos.
1: El Ministeri de Salut també recomana als residents de Madrid no estar a l'aire lliure per la dolenta qualitat de l'aire. En total, es calcula que ja han cremat 20.000 hectàrees entre els dos incendis.
0: I abans d'anar amb la cultura, un darrer apunt. El monòlit de la plaça de l'Esplanada de Maó haurà de ser retirat. El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica així ho ha dictaminat després que aquest hagi estat inclòs en el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica. El monòlit va ser inaugurat el 1939 per retre homenatge als caiguts del front sublevat i el 2009 es van retirar els elements franquistes de la seva estructura. El Ministeri de Defensa ara disposarà de 6 mesos per retirar-lo.
8: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: L'Atlàntida Film Fest 2026 ha aixecat el taló en una primera jornada amb projeccions i música i fins al dia 2 d'agost Mallorca es convertirà en un dels principals punts de trobada del cinema d'autor europeu. Aquesta edició comptarà amb la presència de noms com Fernando Trueba, Javier Bardem, Bárbara Mestanza, John Wilson o Victoria Luengo, entre molts altres.
1: En la jornada d'avui destaca la projecció de la pel·lícula La carn, de producció mallorquina dirigida per Joan Porcel i protagonitzada per Lluís Grau. La pel·lícula segueix la història d'un artista i la seva experiència a Chat Roulette. A través d'aquesta història s'ofereix una visió al voltant de com les xarxes socials i la tecnologia transformen les relacions humanes.

0: El MovaFest ja enfila la recta final després de dues jornades de música Consolació Sant Joan. Ahir els assistents varen gaudir de grups com Maria Jaume o El Petit de Caledil, entre d'altres. Avui vespre el festival posarà punt final a 10 anys d'història i s'acomiadarà amb una tercera jornada amb totes les entrades exaurides. Hi haurà actuacions de Roig, Rigui Ton Pare, Ànimos Parrec, Marc Grimalt, entre d'altres. Pel que fa al concert previst d'Antoni Font, el concert queda cancel·lat, tot i que els membres del grup retran homenatge al baixista Joan Roca, qui va ser una figura imprescindible per la banda i la música mallorquina que ens ha deixat aquesta setmana.
1: De glaceres solitàries, de ballant mil·límetres, tapats oceans.
0: Petita pausa i arriben els esports.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
3: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
4: Salutació en temps pels esports a IB3 Ràdio. El Real Mallorca ja té nou porter i ja és a Marbella. Arnau Tena jugarà en el Real Mallorca després d'arribar a un acord amb el Villarreal, club propietari dels drets esportius de l'esportista nascut fa 25 anys a la localitat catalana de Vic. D'Arnau Tenas i altres qüestions, mos informa l'enviat especial d'IB3 Televisió, José Peña. José, molt bon dia.
5: Bon dia, Toni. Doncs ja és una realitat. Arnau Tenas ja llueix els colors i l'escut del Reial Mallorca. El català aterrà prop de les 11:30 del matí a Màlaga i a la 1 en punt, en companyia de membres del club, ha arribat a l'hotel de concentració de l'equip. Per tant, capítol tancat quant a la porteria. Luis García ja té els seus 3 porters per a la temporada i tot apunta a que Arnau Tena serà l'escollit per ser el titular durant tot el curs. Arnau s'ha mostrat molt satisfet pel seu fitxatge per al Reial Mallorca, assegura que la figura del tècnic ha estat cabdal per prendre la decisió, que té molts d'amics a l'actual plantilla, n'ha nomenat gairebé una dotzena, qualcuns Mateu Morell, Àlex Sala, Antonio Roca o Pablo Torre, i també assegura que l'ascens és l'únic objectiu de l'equip per aquest curs. A tot això, recordar que avui el Mallorca té el primer dels 2 amistosos que disputarà durant aquests 6 dies restant aquí a Andalusia. Com dèiem, a les 7 de l'hora baixa, el Marbella Football Center s'enfrontarà contra l'Alfate Saudita. Encara és una miqueta prest per veure la nova incorporació mallorquinista, però encara i així, vos convidam a tots a que seguiu el partit en directe per IB3 Televisió a partir de les 7 de l'hora baixa.
4: Gràcies, José Peña. Ara sentim les primeres declaracions del ja nou porter del Real Mallorca, tot d'un arribat a l'hotel de concentració del conjunt vermell i, com no, es mostra força content.
6: Ho estic i molt, moltes ganes de veure els meus companys, d'entrenar ja i d'aconseguir coses maques.
7: Porque de Mallorca, no?
6: I per què no? No, per sensacions, per sentiment, per feeling, per ganes, sobretot, i també pues, l'entrenador ha estat una peça primordial.
7: Hola. Quique Ramos para Radio Marca, una preguntita rápida. ¿Has podido hablar ya con Luis?
6: Sí, hablé con él. Me ayudó mucho a tomar la decisión, sobre todo con una llamada de 5 minutos me sirvió para decidir y poco más.
7: ¿Y qué te diuen els companys? Pablo, Jan...
6: No, se m'ha juntat aquí a quasi un equip de futbol 11 que tinc amics, Àlex Sala, Pablo Torre, Arnau Puigmal, Mateu Morell, bueno, és que en tinc aquí, Antonio Roca, que també el conec. Pues molt content de compartir moments i de tornar a portar l'equip on es mereix.
7: Objetivo ascenso.
6: Solo ese, no hay ninguno más. Y sobre todo pues disfrutar, que la afición disfrute, que se lo pase bien y que lo pasemos bien todos juntos.
4: I un apunt abans de tancar, ja han sentit les paraules d'Arnau Tena, cal dir que el Real Mallorca ingressarà un total de 625.000 euros gràcies al mecanisme de solidaritat de la FIFA, és a dir, rebrà l'1,5% del traspàs de Caguilí del PSG a l'Atlètic Madrid, un fet confirmat avui de matí. Els matalassers abonaran als francesos un total de 35 milions d'euros. Primer assaig seriós de l'Atlètic Balears i Mallorca ven aquesta pretemporada. Avui s'han vist les cares a l'Estadi Balear en un partit jugat, per cert, a les 9:30 del matí, que ha acabat amb triomf per 2-1 des d'Òscar Troya, amb gols d'Adri Català a la primera part i de Rubén Bové des del punt de penal al segon temps. Penal provocat, per cert, pel juvenil Lázaro, jugador provinent de la cantera del Real Mallorca. Sentim Òscar Troya, tècnic de l'Atlètic Balears.
8: A estas alturas lo importante es preparar el equipo, encontrar sensaciones, ver diferentes estructuras defensivas y ofensivas que queremos trabajar y a ver cómo los jugadores las van asimilando, y lo de hoy es todo bueno. Al final empezamos un camino hoy con el primer partido. Ojalá que sea un año duro, un año largo y un año con éxitos, pero nos vamos a centrar en el día a día, en mejorar cada día, y tenemos plantilla y hambre suficiente como para afrontar esos objetivos a corto plazo que nos hemos marcado.
4: Per altra banda, ara mateix hi ha una vacant al grup tercer de segona federació on participaran els equips balears. El club deportiu Unió Malacitano no està inscrit a la competició, ja que no compleix els requisits que demana la Federació Espanyola. Ara està tot obert en quant a la possibilitat de que n'hi hagi una vacant, que la n'hi ha, i a veure quin equip reemplaça i ocupa el lloc del Malacitano, que havia pujat esportivament a segona federació, però que no compleix, repetint, els requisits per poder jugar en aquesta competició. Amb aquest apunt del futbol de Canals, tot el deixant. Fins aquí els esports.

0: Bueno, som en Joan, sóc el bateria de Tebals i...
1: I jo som en Dani, el guitarrista de Tebals.
2: Inici de projecte.
1: Tebals va començar sense ser Tebals, des que som molt petits, molt coneixien tots entre nosaltres, i varen començar a tocar tots junts, varen començar a aprendre el que és la música un poquet i aprendre a tocar junts, i després varen tenir la sort que va arribar en Joan i se va consolidar un poc el grup i, bueno, a lo millor mos coneixem des que tenim 10 o 11 anys.
2: Primera cançó.
0: Primera composició de música, de claro, peça. Claro. Vale. No, fet la primera cançó que varen fer era Puto Ruido, perquè literalment era Puto Renou. I això ja no la fèiem, però qualque dia podríem fer un remix.
1: A lo millor sí.
0: Vai.
2: Gènere on emmirallar-se.
1: És complicat dir-ho, però segurament, encara que sigui mentida, diria rock. Perquè és un poc el sentiment que hi ha.
2: Sensacions abans d'escenari.
1: Jo personalment, no sé tu, però jo em poso molt nerviós i els nervis me peguen com cansanci. I sempre estic com tirat, que no tinc ganes de dormir. Després ja he pujat i se me passa.
2: Emocions cap al públic.
0: Que disfruti, que balli, que agafi els missatges a les nostres cançons, que sol ser molt sentimental i hi ha un missatge cru darrere. I, però sobretot això, que com us ho passem nosaltres de bé, s'ho passi seient del públic, seient de fora.
1: Exacte, fer una festa, totalment.
2: Play en bucle.
0: I seria Don't Stop Still... Don't Stop Still Getting Up, no? De Michael Jackson.
1: Algo així, algo així.
2: Artista inconfessable.
1: I no tenim cap vergonya.
0: Bé, qualcuna... Qualcuna
1: sí,
0: tens.
1: Podríem tenir, sí.
0: Quina...
1: Bé, ho diré.
0: Vinga, no? Digo, sí.
1: Ja, los Ripples.
0: Escolta, los Ripples.
2: Artista recomanable.
1: Hipnosi, animales de ámbito social, los Flangers, los Gorillas, los Rápidos, Jeremiah and the Peacemakers...
2: Com peixos fora de l'aigua.
0: Peixos de fora d'aigua, mos sentim a lo millor en terra, caminant per carrer o a una discoteca. Allà mos sentim...
1: No t'agrada caminar, eh?
0: M'agrada caminar, m'agrada nedar.
2: Com peixos dins l'aigua.
0: Nedant, perquè mos agrada molt bussejar i mos agrada veure molt els fons marí. I allà mos sentim com a peixos dins l'aigua.

com si fossin camps de blat, les praderes de Posidònia ondulen en càmera lenta tot seguint les correnties. Experimento una força cap a dalt, igual al pes del líquid que el meu cos desallotja, i suro sense cap esforç, respirant pel tub de plàstic. Baixo uns metres fins al fons i noto l'aigua més freda. L'arena plana té un tacte argilós. Em poso en forma de seguda, suspès a mitja distància en vertical, i miro enfora la mar gran. Les ones en negatiu des de baix despleguen el seu misteri. I no s'acaben, no s'acaben mai. Ja ho he dit moltes vegades, si seguíssim recte arribaríem just aquí, salvant obstacles, continents amb glaceres i muntanyes. Perquè som dins una esfera feta de capes, gasos amb diferents densitats i composicions químiques. Després, terra i roca dura, i la mar, allà on els cims no punyien, abastament hi ha aigua. Aigua que fa força cap al centre de l'esfera, volcà no tira foc, eructes i ara gleves que vessen de vegades cap l'aigua una altra vegada. Llavors, foc i aigua coincideixen, i no pareix veritat, però és veritat, i és tal la seva força, la del foc, i la de l'aigua, que no hi ha guerra. Passa una dins de l'altra sense entesa, indiferents. No cal dir-ho, si es miressin, tot allò faria un tro, un espetec tan gran que hi hauria un abans i un després. L'endemà hi hauria runa, runa banyada i rostida, però no, passa el foc per dins de l'aigua, com si res, tal vegada un poc de fum, tal vegada bombolles. Faig snorkel, miro enfora i les ones invertides diuen que el món és una olla per de dins i no una bola per de fora.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. IB3 Música, la casa de les cançons.

0: La Peixera i Vetràs Música.
1: Hola, jo sóc na Mireia.
2: Jo sóc en Rafa.
3: Jo sóc Montera.
4: Jo sóc en Guillem.
1: I nosaltres som Pont, i estàvem a la Peixera.
0: Inici de projecte.
2: Arrel de que en Pere i jo varen coincidir amb una banda que me'l varen quedar per tocar, i a partir d'aquí aquella banda no va sorgir, i a partir d'aquí nosaltres dos mos varen quedar i pues, varen formar Bon, lo que és Bon.
0: Primera cançó.
3: La primera composició que vam fer se diu Deren Maze. És la primera cançó que vam treure a Spotify i ja deu tenir com a 3 anys, quasi. I encara la mantenim en el repertori. És la cançó amb la que solen tancar el concert.
0: Gènere on emmirallar-se.
4: Pues el gènere que solen dir normalment és rock alternatiu.
0: Sensacions abans d'escenari.
1: Depèn, a lo millor, del concert que passem, però normalment un pot d'adrenalina i un pot de nervis, però ja quan estic dins l'escenari, quan estan dins l'escenari, pues ja tot se passa i a disfrutar.
0: Emocions cap al públic.
3: Cap emoció en concret, depèn molt de la cançó que estiguem tocant, però simplement intentar connectar amb el públic.
0: Play en bucle.
1: Si haguessin de triar una de Born, personalment jo triaria Chasing You, perquè és una cançó que te desperta tot i que te fa ganes posar-te a cantar superfort, i a mi m'encanta.
0: Artista inconfessable.
2: Jo no m'avergüenzo.
4: Jo no m'acosto a confessar-ho, però sí que tinc alguns que no tenen molt a veure amb el grup.
1: En plan més reggaetoneros.
4: Exacte, fa el
1: reggaeton.
4: Sí.
0: Artista recomanable.
3: Jo som molt fan de Greta Van Fleet i sempre fem un cover. Exacte. Quan el repertori ha de ser extens, sempre fem un cover de Greta Van Fleet.
1: Sí.
2: Jo, Fontaine DC, ara mateix.
1: A mi també Fontaine, i si no, Olivia Rodrigo. Encara que no sigui tan rockera, m'agrada molt les melodies que fa.
4: Jo, uns que m'inspiren molt, és Incubus, que tenen unes línies de baix molt xules, la verdad.
0: Com peixos fora de l'aigua.
3: Jo, quan composen reggaeton.
1: No, sí, però jo també, depèn de la cançó, però no me'n sol, no sol saber-ne moltes.
2: Ella i jo lo bailamos.
4: Sí, aquesta està guapa.
0: Com peixos dins l'aigua.
3: Després de la primera cançó, a l'escenari, jo ja entrem en calor tots.
1: Sí.
4: Sí, l'escenari està molt bé, la veritat.
2: Sí, també depenent de la dimensitat de l'escenari, quan toques un bon escenari així gran, també.
4: Sí. I quan el públic notes que hi ha connexió i tal.
2: Total.
4: Se sent superbé.
1: Sí.

0: La Peixera. I vetràs música. I have sold my
1: soul. I can't take. Jo soc Nachisio Muelas, la guitarrista solista i corista de Llobarbat i som de Puerto Colón.
2: Jo soc Nora Roldán, soc la cantant i la guitarrista rítmica i soc de Puerto Colón també.
3: Jo soc en Sergi Barceló, soc la bateria de Llobarbat i soc de Manacor.
4: Jo soc Aina Muelas i soc la guitarrista de Urbat i som de Puerto Colón.
0: Inici de projecte.
2: Sí, vàrem començar Nachisio i jo fent classes de guitarra juntes perquè ens vàrem conèixer perquè teníem el mateix professor. I vam començar a ensear i poc a poc anar formant el grup.
0: Primera cançó.
1: La primera composició que vam fer va ser Radioactive Girl, que és una cançó que també va ser la primera que vam produir, publicar, la que vam fer videoclip.
0: Gènere on emmirallar-se.
4: Pues nosaltres diríem que seria el gènere de rock, ja per els ritmes, per les melodies de les guitarres, també per les harmonies que faran les veus.
0: Sensacions abans d'escenari.
3: Estar concentrat i donar-ho tot de tu perquè quedi el millor possible el concert i que la gent s'ho passi bé.
0: Emocions cap al públic.
1: I jo crec que el nostre objectiu és que s'ho passin el millor que puguin i que disfrutin i que cantin i ballin amb nosaltres el màxim que puguin.
0: Play en bucle.
4: Si fos una cançó que tenia nostra que sigui produïda, jo diria això de My Boyfriend is a Serial Killer. Més que res per jo, el seu ritme que té, les melodies.
0: Artista inconfessable.
2: No mos costa confessar cap artista en especial, però sí que tenim artistes que van fora del nostre estil, com per exemple Oasis o Nirvana, perquè nosaltres toquem com un rock més clàssic, però escoltant de tot.
0: Artista recomanable.
1: Jo un artista que m'agradaria molt recomanar, ja que m'agrada molt, tot i que no estigui dins del nostre estil de música, és Amy Winehouse, sempre ha estat un gran referent per jo.
0: Com peixos fora de l'aigua.
3: Concert a bon... les coses no acaben de sortir bé o que la gent no li acaba d'agradar o no estem en el lloc correcte en el concert on la gent no li agradaria sentir aquest tipus de cançons, seria un lloc on no ho sentim.
0: Com peixos dins l'aigua.
3: Un concert en el que la gent està activa, ballant, que balla ja que tot el que escolta

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. El Consell de Mallorca ha començat la instal·lació de càmeres arreu de la xarxa viària amb un doble objectiu: conèixer el nombre real de cotxes que circulen per les carreteres de l'illa i també evitar carreres il·legals, sobretot en punts conflictius com la Serra de Tramuntana. De fet, els primers aparells s'han col·locat en vies de la serra que suporten un alt volum de trànsit. Ho explica Fernando Rubio, que és conseller de Territori i Mobilitat de Mallorca.
2: Haurà dues càmeres a cada bàcul, una càmera que gestiona el Consell de Mallorca, que és per conteig de vehicles, per IMDs i per lector de matrícules, que serien més unes càmeres més fixes, i després hi ha unes càmeres que giren 365 graus, que són les de la DGT, que sí que és per control del trànsit.
1: En total, a Mallorca seran més de 200 càmeres que també es col·locaran, per exemple, als ports per controlar els accessos de vehicles a l'illa. Això el dia abans de la manifestació convocada a Palma contra la massificació turística i que ha provocat una picabaralla entre govern i oposició. El Partit Popular acusa l'anterior executiu del pacte de crear 115.000 places turístiques, mentre que l'executiu popular manté un creixement zero. Sebastià Sagreras, portaveu del PP a la comunitat, ha criticat la hipocresia del PSIP i de Més per Mallorca per participar en aquesta protesta.
3: Quan encara, insisteix, que se noten les conseqüències de 8 anys del pacte d'esquerres, allà on varen augmentar un 25% les places que ja existien i allà on se va disparar el lloguer il·legal en Soconcer, que en aquell moment

0: mentre era el senyor Negueruelas, conseller de Turisme, que passava de tot.
1: La rèplica l'ha donat Rosario Sánchez, la candidata socialista a la presidència de les Illes i secretària d'Estat de Turisme, ha dit que l'hipòcrita és el Partit Popular, que va eliminar la Comissió de Medi Ambient, i assegura que l'únic que fa Marga Proença és mentir.
2: Això sí que és una burocràcia. Te carregues la Comissió de Medi Ambient, que fa els projectes d'impacte mediambiental que et permeten durar obres, i després diu, jo és que no vull obres en el meu territori. Això sí que és una hipocresia. El Partit Socialista de les Illes Balears sempre hem estat en contra de qualsevol ampliació de l'aeroport que impliqui capacitat, augment de capacitat.
1: Bombers de Mallorca incorpora motxilles satel·litàries per rescats en zones de difícil accés i sense cobertura. Els nous dispositius garantiran ara la comunicació entre els membres del grup de rescat i Samilana, que és l'helicòpter que els assisteix en aquestes operacions quan es trobin en punts negres de l'illa. En els primers 6 mesos d'enguany han mort ofegades a Espanya 217 persones a la mà, a rius o a piscines. Només el mes passat en moriren 92, la xifra més alta d'ençà del 2015. Avui és el Dia Internacional per la Prevenció dels Ofegaments i amb aquest motiu la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme demana a la ciutadania prudència a l'hora de relacionar-se amb l'aigua, no incórrer en conductes de risc i no perdre mai de vista, sobretot els menors. A les Balears són 10 les persones que han perdut la vida anegades durant el primer semestre d'enguany. I de fet, atenció avui en zones de costa i els ports de Menorca, on roman actiu la vista taronja per rissaga, que pot fregar el metre i mig. Ja s'ha registrat oscil·lacions de fins a 90 centímetres al port de Ciutadella, tot i que no s'han notificat danys importants en embarcacions. També, de fet, hi ha avís groc a Pitiuses i a l'interior llevant de Mallorca per altes temperatures. La màxima registrada fins ara per l'AEMET és de 38 graus a Petra. És tot. Més notícies al butlletí de les 4. Ara comença Òrbita 3.
3: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

La música d'Antonio Lizana, que és destacat saxofonista, cantaor i compositor, conegut internacionalment per fusionar jazz i flamenc, és la proposta que ha encetat el viatge per al món musical que t'oferim dissabte i diumenge capvespre aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Hem entrat en òrbita 3, activant aquest satèl·lit sonor per explorar la galàxia musical, Tito Fuster conduint aquesta nau radiofònica. Disposats a musicalitzar aquest darrer dissabte del mes de juliol, i ho fem en aquesta primera franja horària amb la sessió que anomenam de migdiada, on el tempo musical és més reposat i el jazz en totes les seves variants i fusions és protagonista. Aquest saxofonista, compositor i cantaor, Antonio Lizana, actua a la 32a edició del Festival Mallorca Jazz a Sa Pobla. La seva actuació prevista per aquest proper dimarts, dia 28, a la plaça major d'aquesta localitat de Mallorca. A part del directe de l'esmentat Lizana, també és presenta l'espectacle New Sketches of Spain, que lidera Eric Trufas, que escoltarem els propers minuts. Donant pas a una de les peces d'Eric Trufas, que oferirà el seu directe en format quartet. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3.

És el trompetista suís Eric Trufas, que actuarà en el Festival Mallorca Jazz de Sa Pobla, que és proper dimarts, dia 28 de juliol. Un dels bons exponents del jazz contemporani, que la seva música fusiona elements del hip-hop, rock, world music i l'electrònica. També un artista reconegut en el mapa sonor del electrojazz mundial. El seu Jazz Groove sonarà a la plaça Major de Sa Pobla, com apuntava que és proper dimarts, dia 28, a partir de les 22 hores, presentant l'espectacle New Sketches of Spain. Eric Trufas, que és part d'aquesta 32a edició del Festival de Jazz a Sa Pobla, que ha arrencat fa uns dies i que es durà a terme fins al proper 20 d'agost. Escoltam una altra peça d'Eric Trufas en format quartet.

0: ritmes africans, world music que es mescla amb funk, rock, pop, hip-hop, tota aquesta mescladissa és el que proposa el suís Eric Trufas. Molt bon directe a la vista per a aquesta propera setmana, serà concretament dimarts, dia 28, a partir de les 10 del vespre a la plaça Major de Sa Pobla. Aquesta localitat del reggae de Mallorca, un any més, presenta el seu festival de jazz, 32a edició, que tot just va arrencar el passat dijous i que es desenvoluparà fins dia 20 d'agost. Repassarem la programació i punxarem en els seus protagonistes en les sessions de migdiada aquí a Òrbita 3, en aquesta primera franja horària entre les 3 i les 4. El suís Eric Trufas, que presentarà l'espectacle al directe New Sketches of Spain.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I com apuntava fa uns instants, el festival es durà a terme fins el proper dia 20 d'agost. Una altra de les actuacions que destacam d'aquest esdeveniment serà la vocalista Lucía Rey, en format quartet, presentant Nòmades. En aquest cas, tendrà lloc la seva actuació, Can Cirera Prim, el proper 18 d'agost. Escoltam El viaje del elefante.
2: Siempre acabamos llegando a donde nos esperan.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
4: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: Oh! Yeah! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
7: Uno, dos, tres, cuatro.
0: En Tito

si tot just abans de la pausa, la primera part de la sessió de migdiada d'aquest darrer dissabte del mes de juliol, l'hem dedicada a escoltar el trompetista i compositor Eric Truffaz, el músic suís que actuarà aquest proper dimarts en el Festival de Jazz a Sa Pobla, Mallorca, un autèntic expert del electrojazz actual, mesclant influències, elements del hip-hop, el funk, el pop, la world music, qui és tota una institució de les mescles i fusions, és el gran Herbie Hancock, el músic de Chicago, que el passat mes d'abril va celebrar 86 anys. Continua en actiu aquest enorme teclista, pianista i compositor de free jazz, de jazz funk, jazz electrònic i, en definitiva, tot un virtuós del jazz fusió. Acabam d'escoltar la peça titulada Bow Bow Bida, per donar pas a un altre tema del senyor Hancock, Butterfly.

0: I de les 4 ens posem al dia, 4 minuts d'informació, i després seguim en Òrbita 3. Gràcies per ser a l'altra banda.
1: Òrbita 3. Òrbita.
2: Òrbita.
1: Òrbita.
2: Òrbita.
1: Òrbita.
3: Òrbita 3.
1: Òrbita 3, amb Tito Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
4: Actual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
5: Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: El Club Nàutic del Portitxol a Palma s'oposen al projecte de reforma de les instal·lacions. Asseguren que és una operació que atreu embarcacions de gran eslora i que dona prioritat a socis amb més recursos que no membres d'un perfil més modest, tot i que hi duien més anys. Això perquè suposarà un augment de quotes del 50% i despeses d'entre 5.000 i 14.000 euros per als socis. De fet, han creat una plataforma i no descarten dur el tema als tribunals. Joana Mangual ha estat soci d'aquest club durant 70 anys.
2: Resulta que els que venen diuen que nosaltres ja sobram, perquè, clar, les barques han crescut, i això és el que entens? Han vengut senyors de més d'obres i diuen que això ja no serveix per estar aquí de dins, perquè nosaltres només podem anar a mitja milla del Portitxol i agafar quatre peixets.
1: De fet, el del Portitxol és un dels pocs clubs de les illes que depenen de l'Estat. Actualment té una concessió de 15 anys. Es manté la situació operativa a nivell 3 i l'emergència nacional pels focs que cremen a Madrid i Àvila. La unitat militar d'emergències, que dirigeix l'operativa d'extinció, ha decidit crear un comandament unificat i tractar-los com si fossin un de sol. De fet, els esforços se centren hores d'ara a evitar precisament que aquests focs s'uneixin, ho ha explicat el tinent coronel Pablo Samaniego.
3: Que el viento, que es lo que más nos preocupa, alcance sus picos a lo largo de primeras horas de la tarde, y por supuesto pues ahora mismo orientados a evitar el impacto en esta zona que estamos hablando y a que no se una con el incendio de Madrid en estos dos sectores. Es decir, trabajamos en la parte este del incendio y en la parte oeste de manera más centralizada.
1: Hores d'ara hi treballen 3.000 efectius, 400 mitjans terrestres i 20 aeris de diferents comunitats. Els focs, en qualsevol cas, ja han obligat a evacuar o bé a confinar més de 80.000 persones, una xifra, de fet, que podria créixer perquè s'ha extès l'avís de desallotjament a mitja dotzena de municipis d'Àvila, que entre veïns i estiuetjans podrien sumar 30.000 persones més. Hem de dir que tot això, en aquesta jornada, les Balears hi ha risc d'incendi forestal extrem a gairebé tot l'arxipèlag, excepte a Llevant de Mallorca, on el risc és moderat. Així recordem que està prohibit fer ús del foc. I atenció, avui

0: Zones de costa i els ports de Menorca on roman actiu la vista taronja per rissagues que poden fregar el metre i mig d'alçada. Ja s'han registrat, això sí, oscil·lacions de fins a 90 centímetres al port de Ciutadella, tot i que no s'han notificat danys importants en embarcacions. La policia local ha prohibit l'aparcament al Pla de Sant Joan i ha col·locat cartelleria avisant d'aquest fenomen costaner. També hi ha actiu avui avís groc a les Pitiuses i a l'interior llevant de Mallorca per altes temperatures. La màxima registrada fins ara per l'Agència Estatal de Meteorologia ha estat de 38 graus a Petra, mentre que en molts altres indrets se situa entorn dels 35 graus. A tot això, en les darreres setmanes s'ha disparat el consum elèctric per passar millor aquesta calor, un fet que va acompanyat de panes elèctriques arreu de les Balears, és el cas del centre de Pollença. En els darrers 9 dies hi ha hagut fins a 3 talls d'electricitat que han afectat els veïnats, així com també restaurants i hotels de la zona.
1: Vam estar dormint fora ventilador, fora aire condicionat.
2: Un client aquí arriba i a les 7, a les 8, a les 10 d'oest se troba que deixa de funcionar l'aire condicionat i passàvem avaria, però no mos informen, mos diuen s'arreglaran una hora, s'arreglaran una hora, s'arreglaran una hora, la darrera vegada varen ser de 7 hores, tota la nit.
0: Amb aquesta punta acabam, més notícies al butlletí de les 5, ara més música amb Òrbita 3.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio, en Tito Fuster.

0: El baixista camerunès Richard Bona, un autèntic mestre fusionant els ritmes africans, la world music, el funk, afrobeat i la música ètnica. Va oferir dos concertassos la passada primavera en el Festival de Jazz de Formentera i en el claustre d'Amo. Aquesta Good Times que acabam d'escoltar, tema que obri aquest aparador sonor que t'oferim durant la cada setmana a IB3 Ràdio. Així han començat el que anomenam les sessions eclèctiques, delicadeses musicals en forma de cançó que sonen en aquest collage sonor que tinc el gust de presentar durant la cada setmana conduint aquesta nau radiofònica que explora la galàxia musical Tito Fusco.
1: Estàs en òrbita.
0: World music, afrobeat, funky, jazz funk i acid jazz, estils que sonaran en aquesta selecció. Una més del camerunès Richard Bona, African Cowboy.

0: delicatessen sonors que formen part d'aquest ventall de músiques possibles que sonen i tenc el gust de punxar durant el cap de setmana quan orbitam dissabte i diumenge capvespre aquí la sintonia d'IV3 Ràdio de 3 del migdia a 9 del vespre. Hem transitat per als ritmes de la música africana de la mà de Richard Bona, l'acid jazz amb mescla de hip-hop funk de la mà de US3. Després ha arribat tot un clàssicàs de la mà dels Jackson 5, al capdavant aquell jovenet Michael Jackson, amb la cançó ABC que ara hem escoltat, reciclada per tot un mestre del jazz funk, el saxofonista Maceo Parker. Arribem així a fer una pausa, una aturada, i tot d'una seguim.
1: Oh! Yeah! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IV3 Ràdio.
2: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito Fuster.
3: No.
1: IV3 Ràdio és música.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: Notícies d'última hora.
6: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
12: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
12: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.
15: 1, 2, 3, make it fun!
1: Clàssics, tendències musicals... Òrbita 3, en Tita Fuster. Estàs en òrbita?

0: el funky soul d'aquesta emblemàtica i inolvidable I Want You Back, tema amorós que enregistraven l'any 1969 de Jackson 5 per al segell Motown Records. Va ser el seu primer número 1 i ja despuntant un jovenet, un petit Michael Jackson. I del projecte familiar en el padrí del soul, també conegut com a Mr. Dinamita i la seva Sex Machine, és a dir, James Brown, que va comptar amb el saxofonista Matthew Parker, que escoltàvem abans de la pausa.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Òrbita 3
1: amb Tita Fuster.
2: TV3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tita Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio.
4: Completam aquesta selecció negroide, carregada de ritmes funky, jazz funk, amb sabor africà, amb el britànic Michael Kiwanuka i la seva exquisita Black Man in a White World. Gràcies per orbitar.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. El Consell de Mallorca ha començat la instal·lació de càmeres arreu de la xarxa viària. L'objectiu és doble: conèixer el nombre real de cotxes que circulen per les carreteres de l'illa i alhora evitar les carreres il·legals. De fet, els primers aparells ja estan en funcionament a la Serra de Tramuntana, un dels punts de major conflicte, com diu Xisco Castanyer. És membre de la plataforma Indignats M10, formada pels veïnats afectats que fa anys demanen mesures. Esperen que amb aquests dispositius hi hagi més control.
2: En realitat, a nosaltres no ens molesta ni cap moto ni cap vehicle que passi amb un Renault normal i amb una velocitat normal, perquè en definitiva la carretera és per als usuaris i és per emplear-la. A nosaltres ens molesta les motos que van en sota d'escapament il·legal.
1: Arreu de la carretera de la Serra Tramuntana seran un total de 64 càmeres. Amb tot, el Consell de Mallorca n'instal·larà 146 més a les altres punts de l'illa, també al Port de Palma i el d'Alcúdia, per fer el comptatge de vehicles. I atenció, avui en zones de costa i els ports de Menorca, on roman actiu la vista taronja per rissagues que poden fregar el metre i mig d'alçada. Ja s'han registrat oscil·lacions de fins a 90 centímetres al port de Ciutadella, tot i que no s'han notificat danys importants en embarcacions. La policia local ha prohibit l'aparcament a Esplà de Sant Joan i ha col·locat cartelleria avisant d'aquest fenomen costaner. Les autoritats recomanen extremar la precaució, especialment entre els propietaris d'embarcacions. Hem de dir que un 40% de les rissagues tenen el seu origen en una tempesta, o diu un estudi publicat internacionalment i que ha liderat a Menorca l'exdirector de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Balears, Agustí Llançà. Un dels resultats apunta a una alta vinculació entre les tempestes i les rissades.
3: Més o menys un 40% podrien estar relacionades amb tempesta, podrien tenir d'origen de tipus combatiu. I la resta, que semblaria majoria, però no gran majoria, doncs no estarien lligats a convecció, sinó que estarien lligats a ones gravitatòries o altres tipus d'aquests fenòmens no violents, diguem-ho així.
1: Hem d'afegir que també hi ha actiu avís groc a les Pitiuses i a l'interior i llevant de Mallorca per altes temperatures. La màxima registrada fins ara per l'AEMET ha estat de 38 graus a Petra. I a Menorca, precisament, el monòlit de la plaça de l'Esplanada de Maó haurà de ser retirat. El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica així ho ha dictaminat després que aquest hagi estat inclòs en el catàleg de símbols i elements contraris a la memòria democràtica. El monòlit va ser inaugurat el 1939 per retre homenatge als caiguts del front sublevat i el 2009 es va retirar els elements franquistes de la seva estructura. I hem d'afegir que una trentena de voluntaris s'han agrupat avui a primera hora a Lloseta per fer net el torrent del Madrà. Durant diverses hores s'han recollit grans quantitats de plàstic, vidres i fins i tot rajoles i portes.

0: Intenten així llevar tots els residus i reduir el risc d'incendi i de desbordament quan arribi l'època de pluges. Hi han col·laborat també una quinzena de joves voluntaris de diferents ciutats de l'Estat.
1: Soy de Madrid y bueno, hemos venido aquí a hacer un trabajo. Es un proyecto voluntariado.
2: La oportunidad de venir aquí con el alojamiento y todo gratis a cambio de hacer algo de labor.
3: Hi ha un camionat de persianes i portes, electrodomèstics i restaurant. Avui en dia és punt verd, està aquí de vora.
4: Aquí estem fent i estem demostrant que se pot fer net sense que hi hagi una empresa darrere. Ho pot fer tu mateix.
0: Amb aquest apunt acabam, més notícies al butlletí de les 6. Ara continua Òrbita 3.
5: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

delicadeses musicals en forma de cançó que formen part d'aquest col·laix sonor que t'oferim durant l'estiu, dissabte i diumenge, capvespre, a IB3 Ràdio. I al llarg d'aquest viatge musical, les sessions eclèctiques d'Òrbita 3, una mostra compilació de vinils en temes que formen part del cançoner popular, com ara Ode to My Family, la fibra sensible d'aquesta peça nostàlgica, melancòlica i una de les més emotives de la banda irlandesa The Cranberries, que llançaven a mitjans dels anys 90 cap allà al 94, va ser el segon senzill d'aquell aclamat segon llarg d'estudi No Need to Argue, un tema que va escriure la seva vocalista, malauradament la difunta Dolores O'Riordan, i el guitarrista de la banda. La lletra narra la nostàlgia per la infància, la simplicitat de la vida familiar i els orígens humils del poble que va veure néixer aquesta gran banda, és a dir, Limerick, a Irlanda. Abans de continuar, agrair-te que entris, que estiguis en Òrbita 3, punxant des de la cabina, seleccionant els continguts i els comentaris. Tito Fuster, arriba Dreams Cranberries.

0: Corria el 1999 quan Cranberries, Dolores O'Riordan i companyia llançaven aquest single, un dels més populars de la seva trajectòria, Just My Imagination. La banda irlandesa, en actiu des de l'any 1989, que es va convertir en un dels grups més exitosos de la dècada dels anys 90, venent fins a 50 milions de discos a tot el món. Les seves cançons han passat a la història. Algunes d'elles les han punxat en aquesta sessió eclèctica d'Òrbita 3. I ara feim una pausa i a la tornada el disc, el vinil protagonista, Out of Time, de REM, que celebra 35 anys de vida.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és diversió.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.

0: Seguim agitant la coctelera musical del cap de setmana en òrbita 3, punxant la banda sonora d'aquest estiu, d'aquest darrer cap de setmana del mes de juliol. Gràcies per orbitar. El punt alegre i colorista ho posen Rem, la banda nord-americana que es formava l'any 1980, de la mà del bateria Bill Berry, el guitarrista Peter Buck, el baix Mike Mills i com a vocalista principal i lletrista Michael Stipe. Eren estudiants de la Universitat de Georgia i posteriorment se varen convertir en una de les primeres bandes del rock alternatiu, apostant per un pop-rock sòlid i cançons ben treballades i amb molt bones lletres. L'èxit planetari va arribar fa 35 anys. L'any 1991 llançaven el seu exitós Out of Time, sense temps, el seu setè àlbum d'estudi, i aconseguint xifres estratosfèriques. Només d'aquest disc han venut 11 milions de còpies, que es diu aviat d'un sol àlbum.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Així es convertien en una banda de culte a nivell internacional. A més, aquesta Shiny Happy People, enriquida amb la veu de la carismàtica Kate Pearson, la vocalista de la famosa banda B-52, molt amiga del cantant de Rem. I un altre dels senzills que donava a conèixer aquesta feina a nivell mundial i es convertia en èxit total, Radio Song.

0: La postal sonora d'aquesta selecció eclèctica, aquest disc llançat fa 35 anys per Rem Out of Time. Corria el 1991 quan varen llançar aquest exitós llarga durada, un dels més venuts de la dècada dels anys 90 i el més exitós de la banda nord-americana, que es convertien en un grup mundialment conegut. Varen guanyar fins a 3 premis Grammy com a millor àlbum de música alternativa i 2 per aquest senzill, Losing My Religion, evidentment la seva peça més exitosa, que amb els anys s'ha convertit en el gran himne dels desapareguts Rem, la banda que posava en punt i final a la seva aventura discogràfica i musical fa 15 anys, el 2011.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Una altra de les cançons destacades d'aquest treball, a banda de Shiny Happy People, que hem escoltat fa uns minuts, aquesta Near Wild Heaven, prop del cel salvatge.

0: Me in Honey, una altra de les grans cançons que és part, que habita l'interior d'aquest exitós Out of Time dels REM, llançat fa 35 anys. I ara ens toca fer una pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Òrbita 3, òrbita 3,
2: òrbita 3, òrbita 3.
3: Òrbita 3,
2: òrbita 3,
3: òrbita 3,
2: òrbita 3.
4: Òrbita 3,
5: òrbita 3.
6: L'òrbita sonora d'IV3 Ràdio, amb Tito Fuster. IV3 Ràdio és actualitat.
7: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
6: El cap de setmana. Òrbita 3. Amb Tito Fuster. Hey!

0: Seguim de viatge per la galàxia musical. Si abans de la pausa el vinil protagonista, Out of Time de Rem, llançat fa 35 anys, el 1991, el grup suec de Cardigans aconseguien fama mundial gràcies a aquest senzill Loveful, la seva cançó més exitosa que apareixia en el mercat discogràfic a través del seu tercer àlbum d'estudi, aquest First Band on the Moon, llançat el 1996, fa 30 anys. Una cançó que es reconeix a l'instant, pop melós, melòdic, amb aquest punt càlid, sensual i aferradís. I en gran part per la brillant interpretació de la vocalista Nina Persson. Per cert, el nom del disc, First Band on the Moon, fa referència, és una paròdia de Neil Armstrong, qui va dir ser el primer home en arribar a la Lluna. Per tant, la traducció seria el primer grup, la primera banda en arribar a la Lluna.
1: Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: I després d'aquest treball llançat fa 30 anys, donant pas a Santi Balmes i companyia, la banda barcelonesa Love of Lesbian, que actuarà el proper mes d'agost a Felanitx, Mallorca. Te'n recordes d'aquesta Allí donde solíamos gritar?

0: Hola, sóc el Santi Balmes, el cantant, compositor i accionista minoritari de Love of Lesbian. Si voleu escoltar les nostres cançons, ja sabeu que les podeu tenir.
1: A Òrbita 3. Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster.
2: Un autèntic temes himne en majúscules del grup barcelonès Love of Lesbian, allí donde solíamos gritar. Única actuació a les Illes aquest estiu 2026 serà el proper mes d'agost, dia 26, en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx, emmarcat a les festes de Sant Agustí.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
2: I tema de contraportada, una cançó més de Love of Lesbian, acaben d'estrenar Ojalá, una cançó cantada amb la cantautora catalana Judith Nederman. És un nou single, un altre avançament del que serà el seu proper treball discogràfic. Un disc que és una sèrie de...

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Un incendi agrícola de petites dimensions ha cremat durant gairebé 2 hores a Formentera. En concret, les flames han afectat a la finca de Sa Miranda, propera a Sant Francesc. Segons ha informat la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, el seu compte de la xarxa Social X, l'Ibanat ha desplegat 2 mitjans aeris, una autobomba, 7 bombers forestals i 2 agents de medi ambient en aquest operatiu d'extinció. Això en una jornada en què les Balears estan en risc d'incendi forestal extrem a gairebé tot l'arxipèlag, excepte a Llevant de Mallorca, on el risc és moderat. Així, recordem que està prohibit fer ús del foc i se suspenen les autoritzacions per a cremes. Pel que fa a l'evolució dels diversos incendis que cremen a la península, una persona ha mort en el foc del barranc de Manises, a València, declarat avui matí. Es tracta d'un home de 78 anys que ha quedat atrapat a l'interior del seu vehicle que hauria ignorat l'ordre d'evacuació. Ho ha confirmat l'Ajuntament local, que afegeix que el foc ja està controlat a hores d'ara. S'han decretat 2 dies de dol oficial. Amb tot, un dels punts que més preocupa és a Madrid i Àvila, comunitats on s'han desallotjat gairebé 80.000 persones que s'han reubicat en poliesportius i instal·lacions temporals. Escoltam un dels damnificats.
2: Salimos ya con el incendio acercándose cada vez más, cuando dieron la alarma por el móvil, la alerta roja.
3: Por las informaciones del Ayuntamiento de Robledo, conocemos que el incendio ha sido bastante controlado, no hubo afectaciones mayores en el pueblo, en la zona del pueblo, por supuesto la parte sí forestal sí.
1: Precisament en aquest municipi de Madrid està ubicat el complex de comunicacions de l'espai profund de la NASA, que ha informat que ha patit danys pel foc, tot i que encara no es poden quantificar. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desplaçat aquest matí a la zona i ha insistit que l'objectiu principal continua sent protegir les persones. També ha valorat la coordinació entre les diferents administracions durant l'emergència i ha defensat que aquesta es mantingui en el futur.
4: Creo que es muy importante que todas las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia y que las instituciones públicas, como he pedido ya en reiteradas ocasiones desde el año pasado, hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque, por desgracia, la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos cada vez son más intensos, cada vez son más graves, cada vez tienen mayor incidencia en nuestra biodiversidad y en el día a día de muchísimos ciudadanos.
1: La recuperació del milà reial a Menorca continua donant fruits. 10 mesos després de ser rescatats en caure del niu, 2 exemplars han pogut tornar al medi natural. Ha estat a la finca d'Estudons, a Ciutadella. Ho han fet amb un emissor incorporat que permet seguir-ne els moviments i actuar en cas que deixin d'estar actius. El COFIP els ha rehabilitat al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca. Enguany ja s'han reintroduït 11 exemplars.
5: Tot apunta que hi pot haver unes 75 parelles reproductores, que està molt bé, perquè l'any passat, el 2025, se'n van comptabilitzar unes 65, per tant, la població reproductora se manté estable. I jo penso que això és interessant, perquè en els anys 80 i a principis de 90 aquesta espècie va estar en declivi, amb un declivi important.
1: I un darrer punt internacional, almenys 35 persones han mort, altres 30 han resultat ferides avui en el centre de Síria a conseqüència d'un xoc entre 2 autobusos. Un transportava civils, l'altre, amb membres de forces de seguretat sirianes, ha corregut a la carretera que uneix la ciutat de Deir ez-Zor amb la capital, Damasc. Amb aquest punt acabem. Més notícies a les 7. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs a l'òrbita. A l'òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

Una d'aquestes cançons que no pot faltar en un directe de Hombres G. La cita avui vespre en el recinte de Son Fusterat a Palma. El quartet madrileny i el seu pop i rock and roll juvenil sonarà per repassar 40 anys de trajectòria. Estan de gira i avui aturada a Mallorca, Los mejores años de nuestra vida. Així han titulat aquest tour, que fa tot un recorregut per les principals ciutats de l'estat i aquesta a Palma. Hombres G, que llançaven el seu debut discogràfic cap allà a mitjans de la dècada dels anys 80, David Summers, Rafa Gutiérrez, Javier Molina i Daniel Mezquita, es varen convertir en una autèntica sensació dels anys 80. Voy a pasármelo bien com a tema de portada que ha tornat a obrir aquest aparador musical que t'oferim durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. Seguim agitant la coctelera sonora d'aquest darrer diumenge del mes de juliol. Ho farem fins arribant al punt horari de les 9, presentant les cançons a la selecció de continguts i a les mascles Tito Fuster des de l'estudi número 3, aquí a Ciutat, als estudis centrals de la Ràdio Autonòmica. Segur recordes Venècia.

0: El rock and roll d'aquesta Suéltate el pelo, un altre clàssicàs del repertori de Hombres G, que avui repassen 40 anys de trajectòria en el recinte de Son Fusteret a Palma. La seva gira, Los mejores años de nuestra vida, fa aturada a Ciutat.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I després d'escoltar les cançons de Hombres G, arriben els de Mallorca. Xanguito avui oferiran un concert molt especial a Alcúdia, amb la banda municipal d'aquesta localitat del nord de Mallorca. Escoltam una de les noves cançons del seu darrer EP, Batacs.

0: dins mi mateix.
1: Hola a tothom, som en Joan Montaner, el cantant de Xanguito, i avui venc a presentar-vos el nostre nou EP de 5 cançons que se titula Batecs, i on cada cançó representa un batec, el batec de la presa de consciència, el batec de les connexions humanes que fan que sortiguem i anem de festa, el batec de la pèrdua, quan perdem una persona que estimam, i el batec de l'amor incondicional, com pot ser dedicar-li unes paraules a una persona que estimam. El batec és el primer so que va sentir el nostre cos en el moment que varen crear la vida. I també el batec és el que fa mantenir els pols, que ens fa prendre decisions, fer el nostre dia a dia i millorar com a persones i, sobretot, procurar ser molt feliços.

0: Així sona el nou EP de Xanguito, Joan Muntaner i companyia, els de Bunyola, que han presentat aquest nou EP de 5 cançons, una d'elles aquesta ritme de tecnodance, però també n'hi ha d'altres més emocionals, amb cançó popular, contemporània, o d'altres amb el seu pop fresc i festiu. Avui Xanguito oferiran a partir de les 10 del vespre al Cudi a Mallorca un concert molt especial amb la banda municipal d'aquesta localitat del nord de Mallorca. Les cançons d'aquest nou àlbum Batecs amb barrejaments simfònics. Avui al Cudi a Mallorca a partir de les 10 del vespre. Així arribam a fer una pausa, una aturada, i tornarem a entrar en òrbita recordant a un gran músic de l'escena balear. Valoradament, la pèrdua d'en Joan Roca, baixista d'Antònia Font, que avui havien d'actuar a Sa Mova Fest a Sant Joan.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de Los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
4: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster, Òrbita 3. IB3 Ràdio és música. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
7: Josep, com
8: Hola.
7: Estàs?
8: Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir, fa...
7: Tens calor? Posa'ns aire.
8: No, no, ara estic bé aquí.
7: Fa calor psicològic.
8: No ho sé, ja.
9: Sí, psicològic.
8: Però quan hi ha vacances?
7: Com quan hi ha vacances?
8: Nosaltres?
7: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
8: Xiu-xiu és tot l'estiu.
7: Sí.
8: Ah, que bé.
7: Servei públic.
8: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
1: Batiscafo, monoplaça...

tant informe tràgic, catedràtic i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques.

la nostàlgica, envolvent, melancòlica i brillant Batiscafo Catiuscas d'Antònia Font, sonant a Òrbita 3. Una cançó que celebra el seu 20è aniversari i va aparèixer en el seu 5è llarga durada, titulat com aquesta gran cançó. Un tema que ens serveix per recordar a Joan Roca, excel·lent músic de l'escena balear, involucrat en diversos projectes i sobretot conegut per ser el baixista d'Antònia Font. Ens ha deixat aquesta setmana a conseqüència d'una llarga malaltia, el de Son Sardina Palma, nascut l'any 1972. Ha mort només en 53 anys i formava part de la banda mallorquina al costat de Joan Miquel Oliver, Pau i Pere de Bon i Jaume Manresa, des de que va entrar en aquesta formació per gravar el seu segon disc a Rússia. Des d'aleshores es va convertir en una peça fonamental del quintet mallorquí. Des d'aquí el nostre condol, una abraçada ben forta a tota la família, amics i als companys d'Antònia Font. D'homenatge que feim Òrbita 3, d'aquest músic que va començar tocant amb el grup de rock Sang Espesa. Al llarg de la seva carrera va passar per Herbes Dolces i altres formacions de tall heavy. I a part d'Antònia Font, el seu darrer projecte era Geometrical Sardine, de jazz experimental. A més, també va formar part de Dynamo, Ujazz Quartet, The Machines, o també actuant amb l'Orquestra Simfònica de Balears. Una persona sincera, propera i sempre disposat a col·laborar amb els mitjans. També ho va fer a Òrbita 3. I només queda afegir, descansa en pau, Joan, i vola molt alt. El recordarem amb alegria i la seva gran aportació a la música feta a les Illes. Ho feim amb la festiva Canta, cançó que és part del disc llançat fa 25 anys a Rússia, que ja va comptar amb l'aportació i el baix d'en Joan.

canta una de les cançons de l'àlbum A Rússia, llançat fa 25 anys, que ja va comptar amb l'aportació i el so del baix d'en Joan Roca, que entrava a formar part del quintet mallorquí. Des d'aleshores, un membre més d'Antònia Font, que avui havia d'actuar a la darrera edició de Samovo Fest a Sant Joan, Mallorca, en el Puig de Consolació, festival que va arrencar el passat dijous. La seva actuació, prevista per avui vespre, no es durà a terme com estava programada, però els membres de la banda li retran un homenatge, així que l'actuació es converteix en una mostra d'afecte, estima i admiració cap a ell.

Rússia, la cançó que dona títol en aquest disc d'Antònia Font, publicat l'any 2001, que ja va comptar amb la participació del baixista Joan Roca, que malauradament ha mort aquesta setmana a l'edat de 53 anys. Com apuntava fa uns minuts, i recordam el comunicat de Samoa Fest, Antònia Font havia d'actuar avui vespre, previst a la darrera jornada d'avui, no es durà a terme com estava programat, a causa de la partida i pèrdua d'en Joan, però sí els membres de la banda faran un sentit homenatge. Per tant, es convertirà en un moment molt especial, ple d'afecte, estima i l'admiració cap a en aquest gran músic. I ha estat increïble aquests dies les xarxes socials amb un gran allau de mostra d'afecte, recordant a qui va ser baixista d'Antònia Font. Fent un pot de memòria, la banda es va separar de forma amistosa cap allà l'any 2013, així cada un dels seus membres varen poder desenvolupar altres projectes i descansar dels anys intensos amb el grup. I l'any 2022 varen tornar amb una sèrie de concerts i la publicació del seu darrer àlbum d'estudi, Un Minut Estroboscòpica.

0: Així sona aquesta In Paradise, una cançó carregada de protesta de la mà del projecte nascut a Santa Maria del Camí, Mallorca, Amulet, amb la col·laboració de l'artista també mallorquina Xisc. Amulet, un dels artistes que actua avui cap vespre a Samovo Fest, que ja ha obert les seves portes en el Puig de Consolació a Sant Joan, esdeveniment que compta amb el suport d'aquesta casa i Vetres i que avui posen el punt i final a 10 anys darrere edició. Escoltarem algunes de les bandes que participen en aquest darrer dia després d'aquesta breu aturada.
1: La música illenca a Òrbita 3. Diuen que és més d'abril. Amb Tita Fuster.
2: Ei, Joan!
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
3: TV3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I Vetres, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
8: Podem gravar, idò.
9: Dale play.
8: Raül Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimàs.
8: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
8: Passen tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
8: A partir de les 9.
9: Dual de les 9.
8: No, i no t'obram, i no t'obram.
9: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
8: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raül Valls.
1: Un viatge musical en Tita Fuster. Òrbita 3.

0: Són els de Manacor Roig que avui també actuen a la darrera jornada de Samovofest a Sant Joan. El cartell ho completen Amulet, que hem escoltat abans de la pausa, la cantautora Marc Grimal, Reggaeton Pare, o la banda local Ànimos Parrec, entre d'altres.
1: Ei, oients d'Òrbita 3, aquí Julià Picornell d'Ànimos Parrec. El nostre nom ve d'una expressió del nostre poble, de Sant Joan. Compten que fa estona un parroquià d'un bar, quan se conxorxaven per escometre en els altres, apagaven el llum als vespres i hi havia batussa. Però sabeu que sovint acabava rebent aquest tal Parrec i grinyolant de no me pegueu, no me pegueu, que som en Parrec. I els altres li deien Ànimos, Ànimos Parrec. I això ha arribat fins als nostres dies. I molt mantenim en òrbita.

0: Tot just acabem d'escoltar Per Ventura, de Ànimos Parrec, la banda de Sant Joan, Mallorca, que avui actua a sa Movo Fest.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: I completarem aquesta sessió d'actualitat i arribarem en el proper butlletí informatiu de la Ràdio Pública. Recorda que després dels 4 minuts d'informació seguim orbitant, punxant la banda sonora d'aquest darrer dissabte del mes de juliol. I si orbites des de les Pitiuses, concretament des de Formentera, aquest cap de setmana es celebren les festes de Sant Jaume. A Sant Francesc hi ha música en directe i, a més, amb accés gratuït. Avui vespre actuen el duet català de Tallets i també hi seran el duet L'Arenà, oferint un espectacle que mescla la música tradicional de les Pitiuses des d'una òptica contemporània. Aquesta cançó du per títol Jardí vora el mar. Són L'Arenà per arribar en el punt horari de les 7. Gràcies per orbitar. Davant del micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia. Compte enrere per la manifestació convocada demà a Palma contra la massificació turística i que ha provocat una pica baralla entre el govern i l'oposició. El Partit Popular Balear acusa l'anterior executiu del pacte de crear 115.000 places turístiques, mentre que diu l'executiu actual manté un creixement zero. Sebastià Sagreres, portaveu del PP Balear, ha criticat la hipocresia del PSIP i de Més per Mallorca per participar de la protesta.
2: Noten les conseqüències de 8 anys del pacte d'esquerres. Allà on varen augmentar un 25% les places que ja existien i allà on se va disparar el lloguer il·legal en el conseller, que en aquell moment era el senyor Negueruela, el conseller de Turisme, que passava de tot.
1: La rèplica l'ha donat Rosario Sánchez, la candidata socialista a la presidència de les Illes i secretària d'Estat de Turisme, ha dit que l'hipòcrita és el Partit Popular que va eliminar la Comissió de Medi Ambient i assegura que l'únic que fa el govern de Marga Proens és mentir.
3: Això sí que és una burocràcia. Te carregues la Comissió de Medi Ambient que fa els projectes d'impacte mediambiental que et permeten aturar obres i després diu, jo és que no vull obres en el meu territori. Això sí que és una hipocresia. El Partit Socialista de les Illes Balears sempre hem estat en contra de qualsevol ampliació de l'aeroport que impliqui capacitat, augment de capacitat.
1: Una persona ha mort en el foc del barranc de Manises, a València, declarat avui matí. Es tracta d'un home de 78 anys que ha quedat atrapat a l'interior del seu vehicle i que hauria ignorat l'ordre d'evacuació. Ho ha confirmat l'Ajuntament local, que afegeix que el foc a hores d'ara ja està controlat. S'han decretat 2 dies de dol oficial. A tot això, s'ha enviat un nou missatge d'alerta per ordenar el desallotjament d'Artana a Castelló per l'incendi que crema a la Vall d'Uixó. És el segon municipi que ha d'evacuar. Un ample dispositiu amb 300 efectius i 14 mitjans aeris treballa en aquest incendi. Recorden que també hi ha prop de 80.000 desallotjats pels focs als municipis de Vila i Madrid. Margarita Robles, ministra de Defensa, ha lloat tant l'operatiu com el comportament general de la població en una situació d'extrem perill.
4: La población se está comportando de forma modélica, que las evacuaciones son precisamente para evitar riesgos y que aquí todo el mundo, tanto la UME como la Guardia Civil, como los brigadistas forestales, todo el mundo se está volcando. Así que dentro de lo tremendo que es la situación, pero confianza.
1: Canviant d'assumpte, el major premi de la història de l'11 a Espanya ha repartit 71 milions d'euros, una butlleta que va repartir Sergio Martín Aznar, un venedor del polígon del Segre Lleida.
5: Nunca en el tiempo que llevo había dado un premio tan grande hasta ahora. Creo que le habrá tocado algún trabajador, porque los que me suelen comprar son todos trabajadores. ¿Quién es? Pues no lo sé todavía.
1: Es tracta d'un gran sorteig que es comercialitza a 19 països del món. I de l'actualitat de l'exterior, el moviment de les paneroles de l'Índia aconsegueix fer dimitir el ministre d'Educació del país. Representa una victòria per les protestes juvenils, les més importants dels últims anys, que van esclatar a Delhi per la filtració d'uns exàmens oficials per accedir als estudis universitaris de medicina, un dels més competitius i el qual es presenten fins a 2 milions de joves de l'Índia cada any. La investigació va determinar que professors i centres de classes particulars havien filtrat l'examen i cobraven doblers als estudiants per accedir a les preguntes. Hi ha 13 sospitosos detinguts. La decisió del govern de repetir la prova va encendre la indignació. Amb aquest punt d'acabar, més notícies al butlletí de les 8. Ara continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: Insurrecció de l'últim de la fila torna a obrir aquest aparador musical que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge capvespre. Seguim musicalitzant punxant la banda sonora de l'estiu d'aquest darrer cap de setmana del mes de juliol. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris, punxant des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, rep una cordial salutació de Tito Fuster aquí en els estudis centrals de la Ràdio Autonòmica a Palma. Activant aquest satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical durant el cap de setmana. Tot just fa 40 anys, el 1986, l'últim de la fila publicava el seu gran àlbum d'estudi Enemigos de lo Ajeno.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: El famós duet de pop espanyol format per Quimi Portet i Manolo García, que han protagonitzat una de les reunions més sonades d'enguany, fent una gira que ha estat multitudinària i exitosa, repassant els seus èxits i celebrant el seu 40 aniversari. I aquesta nova hora de programa punxaré clàssics del cançoner popular. Cançons originals i genuïnes i també escolarà qualque versió. Agrair-te que entris en òrbita. Arriba ara un altre classicàs de la dècada dels anys 80. Banda que va marcar època i tendència en aquella coneguda com a movida madrilenya. Ràdio Futura, Escuela de...

0: vinils i cançons immortals, d'aquelles que hem cridat, cantat i votat en més d'una ocasió. Temes del cançoner popular que no passen de moda i de tant en tant recordar-les és un autèntic gustàs, no trobes? Ho escoltes en aquestes sessions eclèctiques, els essencials d'Òrbita 3. Coquemalla i companyia amb aquell rock and roll juvenil i amb actitud xules que, por les noches, es va convertir en tot un himne de Los Ronaldos cap allà l'any 1988.
1: El cap de setmana, Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Seguim navegant per els ritmes dels anys 80. A principis de la dècada, els gallecs Golpes Bajos publicaven una de les seves cançons més populars, amb la seva característica mescla de pop electrònic i de synth pop. No mires a los ojos de la gente.

Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

són els de Brooklyn, Nova York, i el seu característic power pop, nada surf, versionant el clàssicàs Enjoy the Silence dels britànics The Beach Mode. Seguim amb selecció eclèctica i ho feim ara amb una cançó que suma poc més de 20 anys, el trio barcelonès Sidoni i la seva Fascinador.

0: Hola, què tal? Soc l'Àxel Pi, bateria de Sidoní. Francament, si miro enrere, m'adono que portem molts i molts anys tocant. Però de tots aquests anys tocant, els últims 20, durant els quals hem estat orbitant. Orbitant gràcies a qui? Gràcies a aquest programa, Òrbita 3. Gràcies per posar-nos, gràcies per cuidar-nos, gràcies per estimar-nos. Un petó molt fort.
1: Els vinils d'Òrbita 3. Viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3. IB3 Ràdio és cultura.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Òrbita 3.
5: Òrbita 3.
1: Un viatge musical.
6: Òrbita 3.
1: Amb Tito Fuster.

No mires a los ojos de la gente, cançó original del grup gallec Golpes Bajos, que llançaven a principis de la dècada dels anys 80, que han punxat abans de la pausa. Aquesta és la versió del també gallec Ivan Ferreiro, que hi actuava en el cicle de concerts al Jardí a Calvià, a Mallorca. A més, també hem escoltat l'exitosa Anys 80, el tema més popular de la seva etapa amb Los Pirates. Seguim punxant i recordant cançons inolvidables que formen part dels essencials de Òrbita 3. A l'amanecer, fresones rebeldes.

Fa uns minuts escoltàvem la romanticona A l'amanecer amb el pop-punk de Los Fresones Rebeldes. En aquest cas, acabam d'escoltar el duet de l'Empordà Calavento versionant Insurrección, el tema que ha encetat aquesta sessió eclèctica d'Òrbita 3 de L'Último de la Fila, una cançó que enguany celebra el seu 40 aniversari, llançada l'any 1986. I ara arriben les pulsacions guitarreres del indie pop més romàntic de la mà del grup femení Cariño, amb el tema Si quieres. Y si...

0: sol. Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és música.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre o...?
6: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
0: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster. Ai!

Miss Blanche Borsinan, tot un clàssic de Hombres G. Devuélveme a mi chica, una cançó que segur no hi faltarà en el directe previst per avui mateix a Palma del quartet madrileny celebrant 40 anys de trajectòria. I d'aquesta versió a un altre cover de la mà dels mallorquins Talleres Molina, versionant The Cure.

És el rock and roll guitarrer dels mallorquins Talleres Molina i la seva adaptació al castellà del clàssic dels Cure, Yo Quiero Ser Tú, tema original Why Can't Be You, del grup liderat per Robert Smith, que va oferir un autèntic concertàs, una brillant actuació en el Primavera Sound de Barcelona, els britànics celebrant 40 anys de trajectòria. Amb ells completam aquesta sessió eclèctica d'Òrbita 3. Recorda que després del butlletí informatiu de les 8 seguim orbitant per musicalitzar, per ambientar la posta de sol. Seguirem en Òrbita 3 fins a arribar al punt horari de les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster, gràcies per ser a l'altra banda. Salut!

0: Desactivats en aquesta hora els avisos per altes temperatures, ja es prepara un canvi de temps per la pròxima jornada. De fet, es tornaran a activar avisos diumenge de l'Agència Estatal de Meteorologia, però en aquest cas per pluja i tempestes que poden ser localment intenses i descarregar fins i tot calabruix. Típiques tempestes d'estiu que sovint poden provocar desperfectes, per tant, atenció a la població. Una situació que contrasta amb la viscuda aquesta darrera setmana, en què s'ha disparat el consum elèctric per passar millor la calor, un fet que va acompanyat de panes elèctriques arreu de les Balears. Els hotelers demanen solucions per la inestabilitat elèctrica de les urbanitzacions menorquines de Cal en Bosch i Son Xoriguer. Dimarts, 400 usuaris van quedar sense llum durant 6 hores. Ho van notar especialment els hotelers. Els clients es queixaven que no funcionaven els aires condicionats i tampoc podien obrir les portes de les habitacions amb la seva targeta. Ho explica Borja Moll, que és director de l'Hotel Turquesa.
1: Imagina't un turista que en temporada alta que ve aquí, que se suposa que Espanya és un país puntero en turisme, Balears especialment, i en temporada alta no, és inadmissible estar 6 hores sense llum amb aquestes temperatures i havent pagat un preu.
0: A Eivissa ha localitzat un alberg suposadament il·legal al complex del Gorilla Market. Segons afirmen diverses fonts, hi viuen més d'una vintena de persones que paguen un lloguer. L'Ajuntament vol desallotjar la zona i la propietat diu que hi vol construir habitatge a preu limitat. Segons ha explicat precisament la propietat a Ivetres, el mes de maig va signar un contracte d'un any amb una persona que gestionaria aquest complex. Diu que hi ha persones vivint-hi i, segons ha confirmat, l'Ajuntament estarien pagant, com dèiem, un lloguer, ha dit Vicent Roig, que és el batlle de Sant Josep.
2: Tots mos diuen que estan pagant un lloguer, amb la qual crec que el que s'està fent és aprofitar una circumstància. Si no és així, doncs la veritat és que mos agradaria que la pròpia propietat el que fes és desallotjar aquesta zona. S'està actuant via urbanística, s'està actuant via medi ambient i s'està actuant via activitats, perquè el que s'està fent allí és una activitat d'alberg, entre cometes. Està entre 300 i 400 euros en es mes.
0: Gairebé 90.000 evacuats i confinats pels incendis a Madrid i Àvila que afecten 45.000 hectàrees. La Unitat Militar d'Emergència ha creat un comandament unificat per tractar aquests focs en un sol incendi, mentre que el Ministeri ha ampliat la declaració d'emergència nacional també a Toledo. Són incendis que ara mateix estan fora de la capacitat d'extinció, segons apunten els experts. La ministra Margarita Robles ha lloat l'operatiu.
3: La población se está comportando de forma modélica, que las evacuaciones son precisamente para evitar riesgos y que aquí todo el mundo, tanto la UME como la Guardia Civil, como los brigadistas forestales, todo el mundo se está volcando. Así que dentro de lo tremendo que es la situación, pero confianza.
0: Hem de dir que el president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat aquest matí l'operatiu contra l'incendi a Madrid. Demà està previst que visiti l'operatiu, en aquest cas, a Àvila. Amb aquest punt acabam. Més notícies al butlletí de les 9. Ara, la darrera hora de música amb Òrbita 3.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Aquesta és la primera gravació d'un jovenet Bob Marley i els Wailers, de tot un clàssic de la música reggae, No Woman, No Cry, un tema que va aconseguir fama mundial cap allà l'any 1974 com a part del disc Natty Dread. La lletra no és de Marley, sinó del seu amic Vincent Ford. Tot i que la cançó que va aconseguir fama mundial va ser la versió en directe, editada en el disc Live de 1975, que s'enregistrava en concert a Londres el juliol de l'esmentat 1975. Així han començat la darrera sessió de Òrbita 3, aquesta darrera franja horària fins arribant al punt horari de les 9. Et propòs una selecció carregada de ritmes caribenys, el so exòtic i tropical del Carib, música reggae, amb ànima afro, a més de punxar un grapat de temes editats a l'Àfrica. Estils musicals per ambientar la posta de sol d'aquest darrer dissabte del mes de juliol. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3, punxant des de la cabina Tito Fuster. Arriba ara la versió d'Urban Love de No Woman, No Cry.

0: Hem escoltat el reggae de No Woman No Cry, l'original de Bob Marley and the Wailers, la primera gravació del 74. Després, la reciclada adaptació de Urban Love, amb el punt càlid i atmosfèric. Després ha entrat la remescla del fill d'en Bob, Stephen Marley, amb manipulació digital. I, finalment, els Fugees i el seu neo-soul contemporani. Així arribam a fer una pausa i tot d'una seguim musicalitzant aquest moment càlid del dia, la posta de sol. El sol post avui dissabte a les Illes serà a les 9 i 10 minuts. Una breu pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita 3.
1: Dissabte i diumenge, òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és diversitat.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Oh! Yeah! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
3: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito Fuster.

Seguim navegant, viatjant per als ritmes caribenys que ofereixen grans clàssics com ara aquest clàssicàs de Desmond Dekker. I tot d'una arriba un altre gran clàssic revisat, versionat per tota una llegenda del reggae africà, Alpha Blondy, I Wish You Were Here, cançó original de Pink Floyd. I seguirem el nostre recorregut per l'òrbita sonora del planeta Terra, connectant amb el so i ritmes africans. Fins a les 9, musicalitzant la posta de sol d'avui dissabte. Gràcies per orbitar.

0: Òrbita 3. Òrbita 3.
1: Azumala.
0: L'òrbita sonora.
1: Azumala, azumala.
0: Vivetres Ràdio.
1: Azumala.
0: Amb Tito Fuster.
1: I baba nambe firima. Asisi.
0: Vivetres Ràdio és cultura. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

0: una d'aquestes cançons perfectes per ambientar aquest moment suau, càlid del dia, la posta de sol. Avui tindrà lloc a les 9 i 10 minuts a les nostres illes. Tot un clàssicàs, Evan, After All, de la mà de Phil Lequay. Tema de contraportada per arribar al punt horari de les 9 i completar el nostre recorregut musical que t'oferim durant el cap de setmana a Ivetres Ràdio. Demà tornarem a entrar en òrbita després de l'informatiu migdia a les 2:30.
1: El cap de setmana, Òrbita 3.
0: A gaudir d'aquest gran fenomen, la posta de sol. Punxant des de la cabina, Tito Fuster. Adeu, salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9. Bon vespre, es prepara un canvi de temps per la pròxima jornada. De fet, es tornaran a activar avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia diumenge a les Balears, però en aquest cas passam de les altes temperatures a la pluja i tempestes que poden ser localment intenses. Tomàs Saló, bon vespre. Quina és la previsió per aquestes pròximes hores?
1: Bon vespre. Efectivament, demà, després de 21 dies consecutius amb avisos per altes temperatures, tindrem una treva, una refrescada important que ens deixarà termòmetres entre 4 i 8 graus,

0: i dimarts. A partir de llavors ençà, sembla que tornarem a suar de valent.
1: Gràcies, Tomàs. Una previsió que, hem de dir, també s'acompanya de l'activació de l'alerta groga, que és l'IG0 del Pla Meteoval, per pluges i tempestes a Mallorca, per fenòmens costaners a Menorca i les Pitiuses i per altes temperatures a Mallorca, Eivissa i Formentera. Tot plegat, situacions que posen en risc a la població, per això Emergències demana prudència i estar informats de la previsió en tot moment. I especial atenció, de fet, en zones de costa i els ports de Menorca, perquè fins a mitjanit roman actiu l'avís taronja per rissagues que poden fregar el metre i mig d'alçada. Ja s'han registrat oscil·lacions de 90 centímetres al port de Ciutadella, tot i que no s'han notificat danys en embarcacions. Pel que fa a la darrera hora dels incendis que cremen a la península, empitjora la situació. 4 municipis més d'Àvila han estat evacuats i confinats per la proximitat de les flames. Així, ja se superen les 90.000 persones afectades. A la comunitat també s'han de sumar les de Madrid. L'operatiu d'extinció apunta a una situació complexa i que els mitjans desplegats intentaran aprofitar una finestra d'oportunitat que eviti que el foc continuï estenent-se les pròximes hores, gràcies a la previsió, com dèiem, d'aquest canvi en la direcció del vent. De fet, les intenses ratxes i el dens fum estan impedint als efectius desplegats treballar en algunes zones concretes. Cal afegir que també s'ha complicat l'incendi a Toledo, on s'ha decretat l'emergència nacional. Això permet més operatius logístics. Així ho ha explicat el programa especial que està fent hores d'ara a Televisió Espanyola sobre els incendis, la secretària general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones.
2: De una visió logística, operativa, también con esa anticipación necesaria para que todo el operativo sea más eficaz, más eficiente, el planeamiento de los distintos comportamientos, frutos de ese cambio climático que genera estos incendios que parece que tienen vida propia, con dinámicas desconocidas, y poder tener todos los frentes, todos los planes cubiertos ante cualquier contingencia.
1: A més, està prevista la incorporació de mitjans aeris provenents d'Itàlia i Grècia que se sumaran als operatius d'extinció espanyols després de la petició d'ajuda del govern central feta a Brussel·les. Amb aquest punt acabar amb més notícies, el pròxim butlletí serà el punt de les 9. A continuació, Nautilus.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Les Illes Balears sempre han tingut un sistema de refrigeració fantàstic, que és la brisa marina, l'embat. Però què passaria si aquest sistema es debilités? Bé, idò, ja està passant. Això és el que indica un estudi que ha analitzat dades meteorològiques des de 1981 a tota la costa de la Mediterrània occidental. I ha arribat a la conclusió que la velocitat de la brisa s'ha reduït globalment quasi un 11%. És més, de totes les zones analitzades, Balears és la que presenta uns resultats més preocupants, perquè la xifra arriba a un 17,6%. Per què s'està afeblint la brisa i quines conseqüències pot tenir? Aquest serà el nostre primer tema d'avui. Començam amb Nautilus i, com de costum, m'acompanyen en Pablo Morganti, la sala de màquines, i en Dani Manau, al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Bona nit.
0: Després d'un ràpid sumari, el primer que farem és parlar amb l'investigadora que ha liderat aquest treball, que arriba a la conclusió de que les brises són avui més fluixes que fa 40 anys. Ella és Nachalenis Bedoya, del Centre d'Investigacions sobre Desertificació, un centre del CSIC a València.
1: I seguidament parlarem de creuers, en un moment en el qual el debat sobre els seus impactes ecològics està ben encès i el Gengob acaba de reclamar-ne la limitació a Eivissa. Professors de la Universitat de Jaume I han publicat un article que analitza les estratègies que utilitzen les navilieres per ocultar els grans impactes mediambientals de les seves activitats. L'article es titula "El Blue Washing, el rentat de cara blau i la il·lusió de sostenibilitat en la indústria dels creuers", i parlarem amb l'autor principal

0: Principal, en Esteve Morel Hongria, professor de dret i criminologia.
1: I avui també tenim un apunt de ciències forenses, perquè una anàlisi genètica d'ADN antic ha permès resoldre la mort d'un dels Medici, del gran duc de Toscana Francesco de Medici, que sospitava que havia estat assassinat per el seu germà. Però la ciència actual ens diu que no va ser així. Us ho explicarem en un ratet i després traurem el periscopi.
0: Avui posarem algunes xifres sobre les elevades temperatures que patim i les seves conseqüències. S'ha calculat quantes hores de son perdem per culpa de la calor i potser la xifra us sorprendrà.
1: Bé, ja tenim el sumari. Com veus, les altes temperatures són tema recurrent, d'una manera o l'altra, al Nautilus. No podia ser d'altra manera, perquè això és el canvi climàtic trastocant tota la nostra vida.
2: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Illes, amb Cristina Amanda Tur.

0: ses illes coneixem molt bé la importància que té la brisa marina, l'embat, per refrescar les nostres costes. I d'ara un estudi del Centre d'Investigacions sobre Desertificació, un centre del CSIC i la Universitat de València, ha arribat a una conclusió tan preocupant com bé inesperada, crec jo. Analitzant 4 dècades de dades, els investigadors han arribat a la conclusió que l'escalfament global i les onades de calor marines també estan debilitant aquestes brises. I això està passant sobretot a Balears. Ara anem a analitzar aquests resultats en investigadora principal d'aquest treball publicat a Scientific Reports. Ella és Naxalenis Bedoya Valés. Molt bona nit i benvinguda al Nautilus i V3 Ràdio.
1: Bona nit, Cristina. Moltes gràcies per convidar-me a vosaltres. Bé, estic feliç de poder compartir els resultats de la meva investigació.
0: Bé, crec que primer podríem explicar o recordar als oients com es forma la brisa marina.
1: Sí. Mira, pues la brisa es forma per la diferència de temperatura que n'hi ha entre la terra i la mar. Llavors, durant el dia, la superfície del mar es calenta pues, més ràpid que l'aigua, no? I aquest aire calent sobre la terra pues, puja, s'eleva, i el que passa és que genera com una espècie de buit, i aquest buit és una zona de baixa pressió. Llavors, aquest buit ha de ser ocupat per un altre aire, i és l'aire del mar que està més fresc, que és més pesat i que està sobre una zona d'alta pressió, la que es mou i el reemplaça, no? Este moviment és el que sentim com a brisa marina.
0: Ahà. Bé, heu analitzat 41 anys de dades. Explica'm-vos d'on surten les dades que heu fet servir i una mica, bé, el mètode de treball i la zona d'estudi, així els oients podran entendre millor els resultats que ara els explicarem.
1: Sí, és molt important enfatitzar que aquest treball està fet sobre observacions meteorològiques. El que hem fet és estudiar les observacions trihoraris o subdiaris que n'hi ha en 39 estacions meteorològiques que estan distribuïts per tota la conca del Mediterrani Occidental, és a dir, Espanya, França, Itàlia i el nord d'Àfrica. Cobrim el període de 41 anys des del 1981 fins al 2021 i el que van a fer en aquestes dades és passar-los per control de qualitat, homogenitzar-los i després analitzar-los estadísticament. Nosaltres vam enfocar-nos en estudiar les tendències climàtiques a llarg termini, és a dir, els canvis històrics que han tingut la brisa des dels anys 80 i poder intentar entendre per què han ocorrit aquests canvis.
0: Ahà. I donem a les conclusions. Des de 1981 el debilitament és d'una mitjana de l'11% a nivell regional, però més elevat a Balears i a la costa espanyola. Bé, explica'm-ho, aquests resultats.
1: Sí, mira, el que vàrem veure és que al 90% de les estacions aquest debilitament és sistemàtic. Quan vàrem traure la mitjana regional, vàrem veure que era un 11%, però és que a Balears i a Espanya és d'un 17%. És a dir, aquest debilitament, la pèrdua de la força de la brisa, és molt més acusada en aquesta regió del Mediterrani. I, bueno, quan miramos les estacions més particulars, com pot ser, per exemple, a Balears, les estacions que hem estudiat són Palma, Mahó i també sí. Eivissa. I allí el debilitament de la brisa és encara major, des del 17% fins a un 23%.
0: Doncs
1: pues mira, el que passa és que les brises són llocs molt més vulnerables, no? Perquè estan rodejats del mar i potser el mar ara està més calent que fa 40 anys. És que recentment, en les últimes dècades, n'hi ha hagut un accelerament del mar Mediterrani més fort. I també les brises també responen a canvis en mecanismes més locals. És a dir, l'expansió urbana també pot tindre algo que ver en aquesta resistència que pot frenar el vent.
0: Yeah.
1: Llavors, en el cas de les illes, és un cas molt concret, molt particular, que necessitaria de simulacions numèriques per a entendre millor què està passant allí.
0: Clar, i tenint en compte diverses variables, no només l'escalfament, està clar. Bé, la conclusió principal d'aquest estudi sembla contradictòria. L'escalfament de la Terra no hauria de provocar brises més fortes pel contrast de temperatures?
1: Exactament. Si tu tens una terra més càlida que el mar, el contraste tèrmic és major i el vent hauria de soplar més fort. Nosaltres hem trobat que el contrast tèrmic era dels últims 40 anys era més elevat, per tant, esperàvem que la brisa soplara més forta. Hem vist tot el contrari, és una paradoja, i nosaltres pensem que és que la resposta no està en el que ocorreix només en la superfície, també està a lo millor en altura, perquè la brisa interactua en totes les capes de l'atmosfera en la que se desenvolupa.
0: Bé, sí, perdona, t'he interromput.
1: Perdona, sí. Mira, t'explico millor quina és la hipòtesi que tenim. La
0: Perfecte.
1: hipòtesi N és que com que l'escalfament global està alterant o està modificant la circulació de masses d'aire, el que està fent és afavorir que n'hi hagin altes pressions del Mediterrani que es queden estancades. Esta alta pressió afavoreix que masses d'aire que estan càlides i més seques, que venen del nord d'Àfrica, pues vinguin, no? I al vindre s'instal·len en les capes més baixes de l'atmosfera per sobre la brisa i funciona com una tapadera.
0: Ja.
1: Llavors, com això està molt calent, tot l'aire que s'està calentant sobre la Terra pues no pot pujar més perquè és que el que està dalt està calent i és una tapadera que el que fa és que suprimeix els moviments verticals i llavors la brisa no es pot moure i això és el que creiem que redueix la circulació i debilita la velocitat de la brisa.
0: I quina connexió hi ha entre la pèrdua d'intensitat de les brises i les onades de calor?
1: Bueno, normalment quan tenim intrusions de masses d'aire a l'estiu del nord d'Àfrica, això està relacionat amb les onades de calor perquè és un vent, és un aire que s'està advectant al Mediterrani i que el que fa és que hagi una estabilitat atmosfèrica molt més forta i que les temperatures siguin molt més extremes. I com que això està estancat per dies, les onades de calor, pues, també augmenten com pues són més freqüents, són més estables, estan més temps aquí. I el que hem vist és que esta tapadera que ocorreix per això, el que fa és que la brisa cau vora un 8% addicional que si no hagués brisa. En este cas, el 8% és en les Illes Balears, però en altres regions del Mediterrani, esta debilitament és hasta un 11%.
0: Bé, són
1: Estem
0: xifres
1: perdent
0: grosses.
1: la ventilació.
0: Sí. Bé, i que us va fer sospitar que alguna cosa estava canviant o passant, o sigui, des de quin plantejament vau iniciar aquesta investigació?
1: Bueno, teníem dues coses en la ment. Per un costat, el nostre grup és un grup que porta molts anys estudiant el vent a nivell global i ja se sap que el vent de l'hemisferi nord s'està debilitant completament, també des de fa més d'un segle. Llavors, sabien això, sabien que en les zones costaneres la tendència del vent no era tan a la baixa, sinó més a l'alça, i pensaven que, sobretot a l'estiu, vull dir, i pensaven que com que la brisa era un fenomen de l'estiu, pues a lo millor les brises estaven també soplant, bufant més fortes, perquè això és el que també ens deia la termodinàmica, no?
0: Clar.
1: Però clar, el Mediterrani també s'està calentant molt, el Mediterrani és un punt calent del canvi climàtic, i també pensaven, bueno, si estan havent canvis tèrmics i la brisa respon directament a aquests canvis, pues alguna cosa haurà d'estar passant i per això és que volíem sobretot estudiar què passava això. A més que de la brisa no hi havia moltes estudis que miraran la seva climatologia, perquè és una variable, si bé molt oblidada del canvi climàtic, també és una variable pues, que costa molt d'entendre perquè funciona molt localment, o sea, pot canviar per orografia, pot canviar per la distribució de la costa, ja, i no tenim dades d'alta resolució de humitats des dels 80, no, això no existeix. Llavors, n'hi havia un buit i una necessitat d'entendre-lo, i per això és que varen decidir fer aquesta tesi.
0: És cert que parlam de canvis en els remolins, en els corrents, bé, en els pols del Sàhara que arriba fins i tot, i tot això està connectat, clar, també té lògica que si canvia tot això també estiga canviant la brisa, clar.
1: Clar, la brisa és un vent que està interactuant amb altres circulacions de vent.
0: Clar.
1: Al final el vent es mou en totes les capes de l'atmosfera i és el resultat d'una interacció entre molts factors.
0: Està clar. Heu analitzat dades de la Mediterrània Occidental, però podríem pensar que el mateix està passant a nivell global o altres zones.
1: Sí, és molt probable. Vull dir, al final t'estic parlant de zones d'alta pressió més estacionàries que bloquegen bàsicament l'atmosfera, que fa que tot estigui més calent. Això en el Mediterrani està passant, pues, a lo millor molt més fort que en altres zones. I això no vol dir que en altres zones del món no estigui ocorrint, no?
0: Clar.
1: Però mira, te cuento. En l'últim any
0: Sí.
1: tenim col·legues a altres llocs del món que també al final han estudiat també les tendències de la brisa en els seus països
0: Sí.
1: i han trobat també un debilitament en ciutats de l'hemisferi nord, particularment a la zona de Xina i a la zona d'Estats Units. Sí que és veritat que hi ha canvis que a lo millor, com que te deia que la brisa és un fenomen molt local, pues són heterogènios.
0: Ja.
1: Però n'hi ha llocs que la brisa s'està debilitant i en el cas concret aquests investigadors havien intentat relacionar-lo amb el calfament del mar i ells varen trobar que el calfament del mar tenia també un paper molt important en aquest debilitament.
0: I estan parlant de la brisa que bufa de dia des de la mà a terra, però què estarà passant la brisa nocturna, la que bufa de terra cap a la mà a la nit? Hem de suposar que també ha d'estar canviant per l'escalfament.
1: Clar, és molt probable que també estigui canviant perquè al final la brisa de terra, a veure, és una circulació sencera, la brisa del mar i la brisa de nocturna, la de terres.
0: Clar.
1: Llavors, ella respon a lo que ha passat durant el dia també i a este canvi tèrmic que n'hi ha en la nit, és a dir, que en la nit, pues, l'aire de la Terra s'enfria, se refreda, però el del mar està més calent, llavors hauria de canviar la circulació. Sin embargo, també tenim nits més tòrrides cada vegada més de normal, no?
0: I tant.
1: Llavors, a lo millor este gradient tèrmic que hauria d'ocorrir just al revés se pot estar reduint i podrien també esperar que les brises de Terra siguin més dèbils també. Però això és una altra tesi doctoral.
0: Si això és per un altre treball, eh? Bé, i si aquest sistema de refrigeració a la costa, que és la brisa marina, perd força, pot convertir-se també en un mecanisme que empitjori les onades de calor?
1: Pues sí, perquè al final t'estic parlant de que el mateix mecanisme que la brisa hauria d'aliviar és el mateix que fa que la brisa sigui més dèbil, no?
0: Clar.
1: Al final, una brisa més dèbil té molt menys capacitat per a refredar les zones d'interior o la costa mateixa i jo penso que l'estrès tèrmic que estem patint la població es veurà molt més disparat.
0: Ja.
1: I sobretot en dies d'estiu que són més extremos per les mateixes onades de calor. Si el vent es debilita, per una altra banda, pues, els contaminants queden a la costa. Perquè, per exemple, la brisa el que fa també és transportar tots els contaminants que n'hi ha en les ciutats costaneres a zones d'interior. Llavors és com que limpia l'aire. Però
0: Sí.
1: si no, però si la brisa s'estanca, pues estos contaminants també s'estanquen i no recirculen. Això empitjora la qualitat de l'aire i, per tant, també té un efecte directe en la salut humana.
0: Clar, són moltes coses. Bé, ja per anar acabant, quina és la gran pregunta que aquest estudi encara no pot respondre?
1: Pues molt bé, jo penso que n'hi ha dues preguntes que no que este estudi no pot respondre i que a mi m'encantaria poder respondre. La primera és quantificar exactament la influència de l'escalfament de l'oceà i del Mediterrani ara que cada vegada és més calent i n'hi ha més onades de calor marines també, que també interactuen les onades de calor atmosfèrica. Això estaria molt bé poder desentranyar-lo i poder entendre-lo. I per una altra banda, per a mi és molt important saber com este debilitament de la brisa té un efecte en la pluja d'estiu, en les tempestes d'estiu. Perquè estem parlant de que la brisa és un vent que ve del mar, que ve
0: Sí.
1: carregat d'humitat, a terra endins, que quan es troba en una muntanya pues, generen precipitacions. I si la brisa no pot fer això perquè és més dèbil, perquè perd força i se queda en la costa, llavors les precipitacions d'estiu també poden disminuir. Llavors, a mi m'agradaria saber quin és el paper que té un debilitament de la brisa en el cicle hidrològic.
0: Bé, és una bona pregunta i a més molt preocupant, eh? Vull dir,
1: Totalment, perquè
0: sí.
1: a l'estiu quasi que tota la precipitació que n'hi ha en aquesta zona del món Vull
0: Sí,
1: dir,
0: sí.
1: al Levant espanyol, Balears, espero que la brisa porta esta humitat i interacciona en l'orografia i genera tormentes.
0: Bé, Ida, deixarem aquesta pregunta pendent, a veure si en algun moment la pots respondre i et tornem a cridar.
1: De bo que sí.
0: Xalenis Bedoya Valés, principal autora d'aquesta anàlisi de dades de 41 anys sobre Sabrisa de la Mar, investigadora del Centre d'Investigacions sobre Desertificació. Mil gràcies per atendre avui el Nautilus.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me, Cristina. Fins una altra vegada.
0: Fins una altra.
2: El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IB3 Ràdio és coneixement. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'has eixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veien les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre.

0: Investigadors de la Universitat Jaume I han elaborat un article, publicat a Critical Criminology, en el que recullen el que sabem de l'impacte ecològic dels creuers i ho connecten amb els compromisos de sostenibilitat del sector per arribar a la conclusió de que el rentat de cara, el blue washing o green washing, de les empreses està contribuint a que quedin fora de regulacions que podrien reduir la contaminació i també la injustícia ecològica que la seva activitat suposa per comunitats costaneres vulnerables. Bé, ara us ho explicarà el primer autor d'aquest article, és el professor de Dret i Criminologia de la Universitat Jaume I, Esteban Morell, Hongria. Ben tornat al Nautilus, bona nit.
1: Hola, bona nit, gràcies.
0: Bé, citau un estudi que assenyala que un sol creuer pot emetre més òxid de sofre que milions de cotxes. Explica-m'ho, quins són tots els impactes ambientals que hi ha que tenir en compte quan parlam de creuers, que ja sé que són molts.
1: Pues el estudi replega una sèrie de impactes, com ben has dit, de forma ambiental, s'han identificat per part de la literatura científica sobre aquest tipus d'activitat. No? I quan mirem els impactes associats als creuers, pues hem vist que mostren un conjunt de danys molt divers, però la importància que hem detectat és que són acumulatius. No? És a dir, en primer lloc, és cert que hi ha les emissions de gasos i partícules derivades, no? de l'ús de combustibles fòssils que contribueixen, per exemple, al canvi climàtic. No només això, que és el que podem pensar, però hem identificat també contribueixen a l'acidificació de l'oceà, no? I a la mala qualitat de l'aire en zones costaneres. No? I també trobam els abocaments, per exemple, d'aigües residuals i d'aigües de llars, no? Que poden portar nutrients en excés o contaminants químics, entre altres, inclús també microplàstics, no? I altres espècies invasores, i posen en perill o afecten de forma directa, per exemple, en el nostre cas, a les praderies marines, no? A la biodiversitat i a la salut dels ecosistemes. I un tercer, jo crec que impacte que també van identificar és el soroll submarí continu, no? Generat per motors i les hèlix, que interfereix en, per exemple, en comportament o comunicació de cetacis i altres espècies, no? I pot generar zones acústiques on la fauna es veu obligada, per exemple, a adaptar-se o bé a marxar-se pels nivells de soroll que s'han detectat, no? I després, per últim, el dany físic, no? Directe sobre hàbitats sensibles, no? Hem citat, per exemple, praderies, però coralls també, zones costaneres, no? Derivat, per exemple, de l'ancoratge o el trànsit intensiu, no? I la pressió turística d'àrees fràgils, no? Aleshores, el que subratllem nosaltres a l'estudi és que tots aquests impactes no es produeixen de forma aïllada, sinó que és una part d'un model de turisme que concentra beneficis en uns pocs, no? I externalitza costos ecològics i socials sobre, en aquest cas, ecosistemes vulnerables i comunitats vulnerables.
0: A la degradació ambiental hi ha que afegir la part social, no? L'impacte social a les societats afectades per l'arribada de creuers. Això també és important.
1: Efectivament, sí. És que nosaltres no ens centrem en un estudi des de la perspectiva de la criminologia verda, no? I nosaltres quan parlem de degradació en el nostre estudi, pues no ens referim només al dany ecològic, sinó, com has indicat, no? A la dimensió social, no? Perquè també veiem que és molt clara, no? És a dir, a nivell ambiental els impactes estan ja identificats per part de la literatura, com hem dit, i afecten a salut d'ecosistemes marins. Però aquests impactes també tenen conseqüències directes sobre les persones i les comunitats que viuen, no? D'aquests ecosistemes, no? També els treballadors de les zones costaneres o del litoral, els residents que pateixen la contaminació i la saturació, no? I, per exemple, pescadors també. I també, a més, hem de sumar la previsió de generacions futures, no? Que veuran un mar molt més degradat, no? I aleshores nosaltres, des del nostre punt de vista, el nostre estudi de la criminologia verda i justícia ecològica, veiem que la degradació es veu com un dany estructural, no? Que es reparteix de forma desigual. Mentre que els beneficis d'aquest model de turisme se concentren sovint en grans actors econòmics,
0: sí,
1: els costos ecològics i socials recauen en comunitats costaneres que tenen menys capacitat de defensa i de decisió, no? Per això diem que no és només un problema ambiental, sinó, com ben has indicat, no és un problema social, de desigualtat i també d'injustícia ecològica.
0: Bé, i quines heu trobat que són les estratègies més habituals de les empreses per fer creure a l'opinió pública que aposten per la sostenibilitat?
1: Pues hem identificat totes les polítiques, bueno, hem analitzat totes les polítiques, informes de sostenibilitat i en el nostre article el que hem fet és identificar els patrons generals dels discurs i de pràctica, no? És a dir, no hem valorat casos concrets, no, hem valorat les estratègies i les més habituals que descriu la literatura, pues, i a, per exemple, pues, posar molt d'èmfasi en mesures visibles però relativament que són marginals, no? És a dir, la reducció, per exemple, de plàstics d'un sol ús, no? O petites
0: Sí.
1: millores d'eficiència energètica, no? Mentre que es parla molt menys, per exemple, d'aspectes més crítics com les emissions totals o abocaments d'aigües residuals o de soroll submarí, no? Una altra estratègia que també hem identificat i és destacat, per exemple, són projectes pilot o vaixells insígnia, no? Amb tecnologies més netes, però, clar, sense que això suposi un canvi estructural per a la major part de la flota, no? També és habitual, pues, recórrer a certificacions o discursos de responsabilitat social corporativa, no? Que reforcen la imatge verda, no? Mentre que la informació detallada sobre impactes al medi marí o a comunitats costaneres, pues, és parcial, no? O és difícil accedir-ne a ella, no? Clar, nosaltres hem contextualitzat aquestes dinàmiques com havia indicat al principi, com a formes de blue washing, no? Perquè analíticament posen el focus en el relat i en la gestió de la imatge, més que en la reducció efectiva i verificable de danys ecològics o socials, no? És el que nosaltres hem identificat.
0: Bé, jo també destacaria del vostre article que heu identificat missatges que animen els potencials clients a sentir-se conscients del medi ambient i estimar la mà, és a dir, fer creure als potencials clients que, bé, que anant en creuer estimen més la mà. Vull dir, aquesta estratègia de màrqueting també és curiosa.
1: Sí, aquest és un tema que ja havia estat analitzat també, que són missatges que animen els clients futurs, no? I clar, una part important del que hem analitzat és la dimensió comunicativa, no?
0: Sí.
1: El màrqueting, com has dit. Clar, els missatges que animen a futurs clients, no? Per exemple, a reservar creuers, fan servir un llenguatge molt vinculat a la sostenibilitat i, com has indicat també, al respecte per la mar, no? I, clar, per exemple, es parla d'oceans protegits, de compromís amb el medi ambient, de tecnologia verda, no? Clar, això el que fa és generar en el públic la sensació de que aquest tipus de turisme és, per defecte, pues, ecològicament responsable, no? Clar, el problema que posa de manifest la literatura que hem analitzat és que si aquest relat no va acompanyat de canvis profunds en les operacions, pues, clar, pot convertir-se en un mecanisme per tranquil·litzar consciències i també incentivar el consum sense que reduïssin de manera significativa els impactes socioecològics, no? Que al nostre estudi utilitzem el concepte de blue washing precisament per descriure aquesta distància entre el missatge que anima el client, no? Pues, vine que serà una experiència sostenible, per exemple, no? I la realitat complexa dels danys ambientals que encara es documenten en molts contextos, no?
0: Bé, l'article es titula "El blue washing, el rentat de cara blau i la il·lusió de sostenibilitat en la indústria dels creuers", perquè clar, aquests missatges de sostenibilitat tenen conseqüències, no surten gratis, com dius.
1: Efectivament, no surten gratis perquè la literatura d'impactes és molt profunda, no? Aleshores, clar, és contraproduent el missatge que nosaltres hem analitzat, no? I des d'aquest punt de vista, pues, el nostre títol, no? Lo que, quan dèiem que aquests missatges de sostenibilitat, pues, no surten gratis, pues, ens referim a dues dinàmiques. En primer lloc, per exemple, el cost ecològic, no? Si la imatge de turisme verd i responsable no es correspon amb els canvis profunds en les operacions, clar, el resultat al final pot ser que es mantinguin pràctiques altament impactants, mentre que la societat té la sensació que el problema, pues, ja està o pot estar resolt, no? I això el que fa és retardar decisions difícils sobre, per exemple, emissions, abocaments, no? Els impactes que hem identificat, no?
0: Clar.
1: En segon lloc, hi ha un cost social i ètic també, que no hem parlat d'ell, però clar, des de la criminologia verda parlem de blue washing, com he dit abans, per descriure un tipus de relat que pot tranquil·litzar consciències i incentivar el consum, però que alhora invisibilitza les desigualtats, no? En qui pateix els danys i qui recull els beneficis, no? Clar, si la ciutadania confia en que el model és sostenible perquè així se li presenta i després les dades mostren una degradació continuada, això el que fa és erosionar la confiança i dificultar també la construcció d'alternatives més justes, no? I per això insistim que la comunicació ambiental ha d'anar lligada a evidència i a canvis estructurals, no només en campanyes de màrqueting, és el que estem dient.
0: Clar. Bé, vaig llegir una frase de l'article. Si el turisme de creuers ha de tenir futur en un context de límits planetaris i responsabilitat ecològica, s'ha de sotmetre estàndards ambientals rigorosos, informes transparents i una reestructuració que donin prioritat als drets de les parts interessades, tant humanes com no humanes. Bé, quina regulació existeix fins ara que permeti posar límits als impactes ambientals del sector dels creuers, que els obligui a fer-ho, a més? Hi ha poc.
1: Clar, quan nosaltres aquí, quan parlem de límits planetaris, ens referim a aquest marc científic, no?, que ens diu
0: Sí.
1: fins on pot aguantar el planeta la nostra forma de produir, de consumir i de desplaçar-nos sense trencar l'equilibri ecològic que fa possible, en aquest cas, la vida, no? Clar, en el cas de la indústria analitzada, si assumim seriosament aquests límits, la gestió del sector ha de basar-se en molta més transparència, en dades verificables sobre emissions, abocaments, soroll, o impactes socials, no? I en mecanismes reals de rendició de comptes, no? Aleshores, el nostre article insisteix en que no hi ha prou amb dir que s'està treballant per la sostenibilitat, sinó que cal mostrar, pues, amb informació clara, accessible, com es redueixen els danys, per exemple, i com se pot evitar contribuir a superar aquests límits planetaris. Clar, això vol dir informes ambientals més complets, una regulació efectiva i una governança marina, pues, que posi la integritat dels ecosistemes al centre per davant del guany a curt termini, no? Aleshores, és ahí.
0: I marcs regulatoris més exigents.
1: Exacte. El marc regulatori, com has indicat, tenim normativa internacional, no?, i normativa sectorial, que quan parlem de marcs regulatoris en este context, ens referim a tot este conjunt, no?, de
0: Sí.
1: normes internacionals, europees i també nacionals, que posen límits i obligacions en matèria de contaminació. Per exemple, a nivell global tenim el conveni MARPOL, no?, les normes
0: Sí.
1: de l'Organització Marítima Internacional, que fixen requisits, per exemple, sobre descàrrega de residus, contingut de sofre en combustibles, no?, o gestió de les aigües de jaç, no? A l'àmbit europeu, per exemple, s'han afegit instruments com el seguiment i verificació d'emissions, la inclusió de transport marítim en el sistema de comerç de dret d'emissions, no?, i directrius que obliguen a les empreses del sector, pues, a reportar de manera més transparent les seves dades ambientals. Aleshores, nosaltres en l'article subratllem que, malgrat l'existència d'aquests marcs, no?, que hem vist que estan, en la pràctica es continuen havent llagunes, no?, i problemes d'aplicació, especialment en zones que nosaltres diguem que són de governança difusa, com pot ser alta mar o determinades àrees costaneres, no? I que, a més, el blue washing pot contribuir a relaxar el control públic institucional sobre el compliment efectiu d'aquestes normes.
0: Bé, hi ha un detall que podríem afegir. Jo intento fixar-me sempre en les banderes dels creuers que arriben a Eivissa i els darrers, per exemple, porten tots bandera de Malta. Això és significatiu, clar.
1: Sí,
0: Ho dic perquè tenen
1: clar.
0: regulacions ambientals més flexibles, clar, en els paraïsos fiscals com Malta.
1: Exacte, és que clar, la normativa, com hem dit, és molt laxa en aquest sentit i permet, pues, això, que les embarcacions porten banderes d'altres països, no? I això pot dificultar, pues, l'aplicació de normes de forma més efectiva.
0: Bé, al final es tracta d'una qüestió de prioritats en temps de crisi. És l'oci per damunt dels drets ambientals i, a més, és un sector en augment, no? El
1: Sí,
0: sector de les
1: efectivament, és un
0: navilieres dels creuers.
1: Sí, és un sector que hem vist que està pues, en augment, no? I de forma exponencial, no? I com has dit, en temps de crisi, no? No només econòmica, perquè quan parlem de crisi hem de tenir en ment també que estem immersos en temporades o situacions de crisi sanitària, com hem
0: Crisi
1: vist, no?
0: mediambiental, sobretot,
1: Clar,
0: deia jo, clar.
1: sí. Que és molt fàcil caure en la tentació, pues, això, de relaxar les exigències ambientals i apostar només pel creixement a curt termini. Però, clar, des del punt de vista de lo que hem dit abans dels límits planetaris, no?, i de la justícia ecològica, que és nosaltres la perspectiva que hem ficat a l'article, això és un error. Perquè si en una situació de crisi continuem pressionant ecosistemes que ja estan al límit, clar, l'efecte serà empitjorar la vulnerabilitat de les comunitats i del territori, tant a mitjà com a llarg termini. I clar, nosaltres en l'estudi pues, defensem que en temps de crisi la prioritat hauria de ser precisament reforçar pues, la transparència, els marcs regulatoris, la responsabilitat ambiental i no afluixar aquests. No? Això vol dir que pues que toca prendre decisions que tinguin en compte el futur del mar, no? I de les persones que depenen d'ell i de les generacions que vindran, i no només en xifres immediates, de, per exemple, de passatgers o de benefici econòmic.
0: Clar. Bé, anem acabant ja, però hem de recordar que a les illes patim l'impacte dels creuers i sempre és un tema que crea polèmica. El Gengob acaba de demanar que Eivissa no es converteixi en el refugi de creuers expulsats d'altres ports amb més consciència mediambiental, i estic segura de que menys creuers serà un dels temes de la manifestació de demà diumenge a Palma contra la saturació turística. Pot ser cada dia el greenwashing és menys efectiu perquè la societat està millor informada?
1: Sí, i és que, clar, nosaltres, al nostre estudi no hem analitzat casos específics, no?
0: Ja.
1: Però, clar, el que descrius encaixa molt bé en el que s'ha observat, per exemple, a la nostra illa, a Eivissa, no? Que ha viscut pues, una pressió turística molt intensa, no? I vegem rècords de visitants i de creueristes, no? I això, clar, ha generat la situació de pressió social que has comentat, derivat principalment sobre els impactes no només a nivell ecològic, no? O sobre ecosistemes, sinó també sobre infraestructures, que també és l'altra part.
0: Clar.
1: Clar, aquí n'hi ha diversos estudis que apunten a una degradació progressiva, no? I sobretot en zones com la nostra de gran vulnerabilitat, no? Pues algunes zones de bany, la pressió sobre les praderies de Posidònia, que hem identificat, problemes de qualitat de l'aigua, no? I fins i tot pues, crisis de residus també, que ens obligaran a replantejar-nos la gestió per exemple, a escala insular també dels creuers. És a dir, com hem indicat, necessitem replantejar este model de gestió que tenim. No? I des de la perspectiva que nosaltres hem utilitzat de la criminologia verda, clar, en contextos com el nostre d'Eivissa, el debat sobre creuers i turisme massiu pues, no és només un debat econòmic o turístic, sinó que és un debat sobre com es reparteixen els beneficis i els danys, no? I sobre quina responsabilitat tenim davant pues les comunitats locals que com la nostra pues depenen de també de la qualitat de l'aigua.
0: Clar, i sobre què pot suportar la nostra mar, està clar. Bé,
1: Exacte.
0: Ho deixam aquí. Esteban Morell Hongria, professor de Dret i Criminologia de la Universitat Jaume I. Mil gràcies, com sempre, i fins a pròxima.
1: Moltes gràcies.

0: La música que sona és de la sèrie Els Medici, senyors de Florència, i l'hem triat perquè tenim un apunt sobre una investigació genètica que ha desmuntat un dels mites dels Medici, un dels grans enigmes del Renaixement italià. Anem primer a situar-nos al segle XVI.
1: Era l'octubre del 1587, quan el gran duc de Toscana, Francesco de Medici, després de dies de malaltia, mor als 46 anys. Els metges sospitaven que havia mort de malària, però no varen poder evitar les sospites d'assassinat. La dona de Francesco, Bianca Capello, va morir l'endemà i aquesta coincidència va alimentar unes especulacions que han perviscut durant segles.
0: Els Medici varen convertir Florència al bressol del Renaixement i varen usar la seva fortuna per financiar artistes com Miguel Ángel i Leonardo da Vinci. Però la seva història també és plena de pugnes de poder, assassinats i traïcions familiars. Així que no és estrany que la mort del gran duc de Toscana fos sospitós. Fos sospitosa. De fet, fins avui, la teoria que ha perdurat ha estat que Francesco i la seva dona varen ser enverinats amb arsènic pel germà de Francesco, el cardenal Fernando, que per descomptat es va convertir en el següent duc de Toscana, el tercer gran duc de Toscana. Però deien que la teoria de l'assassinat ha perdurat fins avui i aquí ve la notícia.
1: I és que un estudi publicat per iScience ha examinat molts mostres d'ADN extretes dels ossos tant de Francesco com d'un altre germà seu mort dues dècades abans, amb 19 anys, Giovanni de Medici. L'anàlisi de l'ADN antic ha permès trobar material genètic de Plasmodium falciparum, el paràsit que causa la forma més mortal de la malària. D'aquesta manera, més de 4 segles després, la genètica exculpa el cardenal Fernando d'haver matat el seu germà Francesco.
0: Hi ha que destacar que l'estudi de l'ADN antic, ADN degradat i fragmentat pel pas del temps, ha revolucionat disciplines com la paleontologia i l'antropologia.
1: I respecte a la malària, avui dia Plasmodium falciparum és l'espècie més letal que causa aquesta malaltia. Cada any al món, principalment a Àfrica, es registren al voltant de 282 milions d'infeccions i més de 500.000 de morts.
0: També hi ha que afegir que, encara que aquestes xifres són brutals, els avanços en medicaments i, malgrat la rapidesa en què es desenvolupa resistència a nous medicaments, salven milions de vides.

0: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
1: IV3 Ràdio és investigació.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus. IV3 Ràdio.
2: Avui traiem el periscopi per posar algunes xifres a les altes temperatures que venim patint les darreres setmanes, no, Dani?
3: Sí, portem... I potser ho has donat, t'has adonat, no? Has passat una mica de calor, no?, aquestes darreres setmanes,
2: no? No m'he donat compte.
3: Nits tropicals, dies infernals, que passen factura de moltes maneres i, ho hem explicat aquí alguna vegada, hi ha de funcions atribuïbles a la calor, en aquestes onades de calor, en tots els països, i ho hem explicat, però també patim altres conseqüències, com ara la dificultat per dormir, tots en són conscients. A Espanya, per això, s'ha fet el càlcul de les hores que perdem de son. Es calcula que les altes temperatures durant la nit ens lleven fins a 42 hores de son per persona i any, el doble que fa 50 anys. O sigui, s'ha duplicat en aquest temps.
2: 42 hores son, encara que sigui tot un any.
3: És pràcticament, segons per aquí, tota una jornada laboral setmanal. S'han analitzat les dades d'unes 1.300 ciutats de tot el món, no només d'Espanya, relacionant l'evolució de les temperatures amb la taxa d'insomni durant episodis de calor. Hi ha diverses ciutats, sobretot a l'Àfrica i sobretot a la franja de l'Equador, que han perdut 90 hores de son anuals, que es duplica el que estem dient. Sí. Espanya s'ha mesurat aquestes variants a ciutats com a Madrid, a Barcelona, a València, a Sevilla, a Saragossa i a Màlaga. I podem dir que d'aquestes, Barcelona, València, Sevilla i Màlaga es situen entre les 39 i les 42 hores perdudes de son per la calor. I es calcula també, amb diversos factors, que el 16% de les hores de son perdudes es poden atribuir directament al canvi climàtic. La manca de son, hem de recordar que no només ens fa descansar pitjor, sinó que també afavoreix patologies, trastorns, com és el risc de malalties cardiovasculars, la diabetis, la hipertensió, problemes de salut mental, malestar, fatiga, irritabilitat i pot afectar, evidentment, el nostre rendiment cognitiu. A més, hi ha grups com els dels boixos, els infants, i la gent gran o les dones embarassades que poden acusar majors riscos encara.
2: Està clar que la calor no és bona, no? A banda de les nits de calor, també tenim una mar cada cop més calenta.
3: És una evidència, però un cop més tenim noves dades. Per exemple, el Mediterrani Occidental està en aquest mes passat de juny 3 graus més calent que l'estiu previ a la Dana de València. Es va fer la mesura el passat 30 de juny. La temperatura en aquesta zona va arribar als 27,78 graus. Centèsimes, 27,78. Els màxims normalment es donen a l'agost i han arribat els darrers anys a fregar els 30 graus, però quedar-s'hi tan a prop en juny és realment preocupant. Aquell any, el de la Dana, l'any de la tràgica Dana, la temperatura mitjana de la mar era de 24 graus, no 27 i llargs, quasi 28, i ara està entre els 26, 28, o sigui, entre 2 i 4 graus més amunt. No vol dir que hagi de passar un altre cop, una altra dana, intervenen altres factors, però aquest aspecte, en aquest sentit, s'ha agreujat significativament.
2: Bé, si podria passar, i estan parlant de fa 2 anys, que parlant de l'any de la Dana com si fos fa 20 anys,
3: sí, sí.
2: Només fa 2 anys.
3: Exacte,
2: eh?
3: Exacte, recordem que va ser l'octubre sí. del 24, uh-huh. i evidentment un mar més calent alimenta potencialment les danes i les fa més perilloses, no? Haurem d'estar alerta aquest final d'estiu i principis de tardor en tota la regió, en un àmbit més ampli també hem de dir que l'onada de calor no només afecta en aquesta zona, sinó que l'onada de calor marina actual registra ja anomalies de fins a 8 graus en alguns punts de la costa francesa, concretament a l'estret entre Còrsega i Pisa.
2: I té moltes conseqüències més, perquè jo ja estic vent, bé, quan bussejam ja estan vent estrelles de mar mortes, uh-huh. que es pot atribuir a calor, i sa madre pora mediterrània, que és una espècie emblemàtica que alguna vegada n'hem parlat aquí, també estan trobant totes les colònies mortes i això és per sa calor. Són moltes les conseqüències.
3: Sí, sí, la Posidònia, evidentment, també.
2: I sa Posidònia també està patint,
3: pateix
2: clar.
3: Moltíssim.
2: Bé, ja que parles de les aigües de França, ens fixant també l'estratègia a la costa d'aquest país per fer servir l'aigua de la mar per climatització de ses ciutats. Com us expliques d'aquest
3: sí,
2: tema?
3: Sí, parlem de la talassotèrmia, que no és la talassoteràpia, sinó la talassotèrmia, que permet produir fred a l'estiu i calor a l'hivern aprofitant la temperatura de l'aigua del mar. En aquest sentit, la ciutat de Niça ha presentat fa unes setmanes un projecte en el qual dedicarà entre 80 i 100 milions d'euros, una xifra prou grossa, per crear una xarxa que permeti climatitzar milers d'habitatges, també hotels i oficines, i empreses amb tarifes regulades. És un sistema que funcionarà amb bombes de calor i bescanviadors que capten la temperatura de l'aigua marina a través d'una xarxa de canonades subterrànies. Les canonades subterrànies estan connectades subterràniament amb un circuit d'aigua dolça, que és el qual se li transfereix la calor. L'objectiu de tot això és reduir l'ús de combustibles fòssils, seria una bona notícia, uh-huh. i estabilitzar els costos energètics perquè s'utilitza una font local i constant d'energia i no depèn de l'electricitat i de preus volàtils.
2: Ja, però això és la teoria que saben sempre que és molt polida perquè, bé, no està tan clar que aquest sistema siga inocu, no?
3: Sí, caldrà veure els possibles efectes que tindria o tindrà sobre la mar, però d'entrada el principal benefici, com dèiem, era poder rebaixar la dependència de combustibles fòssils. Amb tot, les entitats ecologistes, ja que encara que són a priori estan a favor d'aquesta idea, sí. han demanat que es facin estudis d'impacte per garantir que la biodiversitat marina i les àrees protegides del litoral no es vegin afectades.
2: Clar. Bé, i tens més detalls de com volen utilitzar la mà?
3: Sí, com deien, el procés que se segueix és captar l'aigua de mar mitjançant canonades instal·lades al fons marí, que sol tenir una temperatura estable d'entre 15 i 20 graus, més baixa, sí. evidentment, que a la superfície, i l'aigua passa per un intercanviador de calor que transfereix l'energia tèrmica a un circuit tancat d'aigua dolça. Aquest circuit secundari es connecta a una bomba de calor que a l'hivern absorbeix el calor de l'aigua marina i la du a les llars, i a l'estiu extreu el calor dels edificis i el dissipa a la mà, a l'aigua marina, que actua com a dipòsit tèrmic. Aquí està el tema, el quid de la qüestió. Ja. No? Els defensors d'aquesta tècnica destaquen que l'aigua de mar retorna intacta sense cap alteració química, però sí que li transferim energia tèrmica i al final estem escalfant una mar que amb l'avenç del canvi climàtic cada cop està, com dèiem, més calent.
2: A part calent. Que no entenem que la mà no és només aigua, que dins l'aigua també hi ha organismes que potser no veïn, plàncton.
3: Exacte.
2: Clar,
3: o sigui,
2: no
3: li sometem a cap procés químic, però l'aigua ja. No és això que dius, no només és aigua, no?
2: Bé, no sé com anirà això.
3: Tenim algunes experiències properes en aquest sentit.
2: Sí,
3: estàvem parlant de Niça, però, per exemple, el nostre país hi ven a propet, perquè hem trobat dues referències de plantes pilot d'aquest tipus, no tan grans com la que volen fer a Niça, uh-huh. però hi ha una a un hotel de Palma que funciona des de l'any 18 i una altra a Vigo en una instal·lació portuària que està en fase de proves.
2: Des de 2018 a Palma, un hotel Melià.
3: Sí. Uh-huh. I són iniciatives de dimensió reduïdes, si les comparam amb la que dèiem, però si trobam projectes més valents, altra vegada a França, amb el costat, també a la zona de la Costa Sud, Costa Azur. Així.
2: Sí, costa sud.
3: Al costat de Niça, concretament a Cans, on s'ha impulsat un projecte que preveu climatitzar un conjunt d'hotels i 4.500 habitatges. És un projecte que preveu reduir en 6.500 tones de les emissions de CO2 gràcies a aquesta xarxa, que en aquest cas seria de 10 quilòmetres de canonades, que haurien de ser una realitat l'any que ve. Està previst que el 2027 ja estiguin en funcionament i que proveirà el Palau de Festivals i altres 30 hotels de luxe, evidentment parlem de Canes i de la gran ciutat del gran festival, no?
2: Sí, sí.
3: I hi ha altres exemples també en aquesta regió, a la Gran Mot, que és a prop de la Camarga, on l'abril de 2024, en aquest cas ja funciona, es va inaugurar una xarxa que dona servei a 16 edificis d'habitatges i equipaments públics. I afirmen les autoritats locals d'aquest lloc que l'experiència ha suposat un 10% d'estalvi en la factura de la calefacció dels veïnats i també un estalvi de 1.800 tones anuals de CO2. És a priori una bona notícia, però hem d'estar atents una mica a veure si realment quin guany ecològic i que no hi hagi cap perjudici al darrere.
2: Clar, bé, aquest és un tema que potser tindran que seguir. No us queda temps per ni un altre tema. Crec que volies parlar també de polinizadors, però ho tindran que deixar per... Bé, per la pròxima temporada.
3: Exacte.
2: Perquè començar amb vacances.
3: Perquè tancant temporada.
2: Tancant temporada, avui sí. Bé, idò, ho deixem aquí. Bona nit i bon estiu, Dani.
3: Molt bé, bona nit, igualment.
2: Encara que no tenim Nautilus, aquest agost podreu escoltar una selecció d'entrevistes d'aquesta temporada que ara acabam i teniu tots els programes a la web d'IV3 a la carta. Bé, i tots sabeu que la música d'aquestes illes ha perdut en Joan Roca, baixista d'Antònia Font, a qui hem emprat algunes de les seves cançons sobre l'univers o extraterrestres, i avui volem anar-me'n amb un tema que té una frase que m'encanta, que diu: vull ser un trosset de natura en miniatura. En Pablo Morgantis a Sala de Màquines, en Dani Manau i jo al pont de comandament us desitjam un gran estiu en sa cançó Ensistiu, d'Antònia Font. Tornava en setembre i ja sabeu, cuideu el planeta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre, es prepara un canvi de temps per la pròxima jornada amb baixada d'entre 4 i 8 graus de la temperatura. Amb tot, es tornaran a activar avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia diumenge a Balears, però en aquest cas per pluja i tempestes que poden ser localment intenses. Ens ho ha explicat el meteoròleg de la casa, Tomàs Salom.
2: Podrien tenir algunes tempestes d'estiu que es formarien dins la mà, però que podrien tocar terra. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja a la Serra Tramuntana per acumulats que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en una hora, i a la resta de les illes tenim avís groc per acumulacions per damunt dels 25. Podrien venir acompanyats d'activitat elèctrica i també no es descarta una mica de calabruix. No plourà per tot, però com dèiem, allà on toqui terra sí que podrien ser d'intensitat aquestes precipitacions. A partir del capvespre s'obriran moltes clarianes també a tot arreu.
1: Recordar, a més, que fins aquesta mitjanit roman actiu l'avís taronja per rissagues a Menorca que poden fregar el metre i mig d'alçada. Ja s'han registrat en tot oscil·lacions de 90 centímetres al port de Ciutadella, tot i que no s'han notificat danys importants en embarcacions. I pendents de la reunió que manté des de fa més de 2 hores el CECOPI en el centre de comandament que establirà l'operatiu nocturn per fer front als incendis que cremen

0: són ara cap de cartell. Escoltam a Toni Jaume, que és portaveu de l'organització i alguns assistents.
1: Estem amb les emocions de flor de pell. La veritat que està sent una darrera edició guapa, especial, per coses bones i coses no tan bones, però que estan contents de tot el que ha estat això.
2: I he volgut venir amb els meus fills perquè vegin això que mai més podran veure.
3: El darrer que fan i la meva primera vegada. De fet, cada any comprava l'entrada del següent sense saber el cartell, perquè trobo que és una iniciativa superxula i que val la pena donar-li suport. I és una llàstima que s'acabi, però entenc els motius.
0: I després de gairebé un any, l'Auditori de Catserres s'ha reobert les portes un cop arreglats els desperfectes causats per la Dana l'any passat a Eivissa. L'Auditori ha recollit la 12a trobada orquestral de l'illa, amb un repertori de cinema i temes clàssics, una 50a de músics, entre els quals 38 alumnes, que han mostrat la feina feta durant tota la setmana passada amb dies sencers d'assajos sota la direcció de Miquel Àngel Aguiló.
4: Ha estat una setmana realment intensa, de molta feina, de començar el primer dia mig freds, començar a anar arrencant, anar llegint el programa. En el resultat final hi ha hagut una evolució brutal, són com esponges.
0: Acabam amb un apunt d'esports i el primer triomf del Mallorca, que ha encetat la pretemporada amb victòria 3-0 contra l'Alfaté. Un partit que ha servit per veure el primer equip proposat per Luis García i algunes de les cares noves del projecte. Bones sensacions, ha dit Manu Morlanes.
5: Tenemos la sensación todos es de que se ha quedado un buen bloque, de que la dirección deportiva ha conseguido formar un buen equipo, hay muchos jugadores del año pasado, los refuerzos creo que son gente joven que viene a aportar mucho. Mandar ese mensaje, ¿no?, de que los que estemos aquí es porque queremos estar comprometidos.
0: Esto per avui. Actualitzam les notícies demà a partir de les 8 a l'informatiu matí. A continuació, emblemàtics.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: L'èxit més gran és l'acceptació d'un mateix, diu el cineasta i productor britànic Ben Sweet. I és ben cert que els comerciants accepten com són i viuen amb orgull la professió, la qual cosa no significa en absolut que no vulguin millores en les seves condicions. Són comerciants, però primer, és clar, són humans. Salutacions, benvinguts a una nova edició, ja la número 99 d'Emblemàtics, el programa d'aquesta casa, IB3 Ràdio, que vos acosta la realitat dels petits establiments comercials de ca nostra, particularment aquells que llueixen el distintiu emblemàtic. Xavi, quins dos negocis coneixerem en profunditat en el programa d'avui?
2: Hola, Toni. Coneixerem dos emblemàtics ben distints entre ells i de municipis també diferents. En primer terme, mos endinsarem a les històries de Màrmoles Mollà de Lloseta.
3: Era molt emprenedor, anava molt adelantat per la seva època i sí que vaig coincidir amb ell fent feina. Ell ja estava retirat, però sí que hi seguia venguent, perquè li agradava molt, vivia el negoci, vivia la preda, li encantava, i venia en seu gaiato, se passejava per la fàbrica, estava, que no se podia creure en el nivell a on havíem arribat, perquè de fer tota la feina manual, acabant de veure aquestes màquines gegants que feien molta part de feina que feien les seves mans, pues era algo que no hi cabia dins el seu cap.
2: I després mos desplaçarem fins a Palma per conèixer la història en passat, present i futur de Tapisseria Hernández.
4: Jo crec que va tot implícit a la família, ell era a l'empresa, ho viu des de nen. Jo vaig estudiar a Sant Francesc, amb la qual ja, antes d'anar a escola aturàvem pel taller, pel la tenda, el sortir també. És una cosa molt natural, no ho tries, no... també implícita dins, també implicada dins la família, dins l'ADN.
2: Històries que, com sempre deim, mos aporten lliçons de vida i de superació.
1: I nosaltres tenim la sort, Xavi, de compartir-la setmanalment amb la nostra audiència. Emblemàtics, benvinguts, començam. Tots els establiments que han passat

0: pel programa han tingut, és clar, el corresponent retrat. Aquest és el que en Xavi Oliver ha preparat sobre Mármoles Moyà.
1: Hi ha materials que desafien el pas del temps. La pedra n'és un dels més antics. Amb ella s'han construït cases, places, marges, iglesis, també bona part del paisatge que avui identifica les Illes Balears. Però darrere cada peça treballada hi ha un ofici que combina força, precisió i experiència. Transformar una roca en un element útil o decoratiu és una feina artesanal que amb els anys també ha incorporat la tecnologia més avançada. A Lloseta, aquesta tradició continua viva a Mármoles Moyà. Som

La història de l'empresa comença l'any 1953, quan Joan Moà Morro va fundar el negoci dedicat a l'extracció i al treball de la pedra mallorquina des de la pedra de Son Odre, a Biniamà. Aquell any, Espanya començava a sortir de l'aïllament internacional amb la signatura dels pactes de Madrid amb els Estats Units, mentre que aquell mateix 1953 també es coronava Elisabet II com a reina del Regne Unit en una cerimònia seguida arreu del món per televisió. A Mallorca, els oficis relacionats amb la pedra continuaven essent essencials per a la construcció i l'arquitectura tradicionals. Amb el temps, el negoci va créixer de la mà dels fills del fundador, fins que Joan Moà Pons va impulsar una nova etapa amb el trasllat al polígon industrial de Lloseta, l'any 2004. Avui, amb la tercera generació encarnada per Anna Mari i Sònia Moya al capdavant, l'empresa compta amb ni més ni manco que una trentena de treballadors i unes instal·lacions modernes que els permeten afrontar tota mena de projectes. Continuen treballant la pedra mallorquina, però també marbres, granits, quarsites o superfícies d'última generació. Des de lloses i vorades fins a cuines, banys o peces exclusives, l'empresa combina el llegat artesanal amb la innovació i demostra que un material tan antic com la pedra encara té molt i molt de futur.

0: Poc podia pensar el fundador de Mármoles Moyà, Joan Moyà Morro, que l'empresa, creada el 1953, arribaria on ha arribat, a ser un referent en el seu sector no només a Mallorca, sinó en el conjunt de les illes. Sens dubte, la seva determinació i la seva capacitat emprenedora expliquen part de l'èxit, que acaben de rodonir el talent i la tenacitat de la segona i la tercera generació familiar. Una de les netes del fundador, Anna Maria Moyà, ens conduirà a través del reportatge pel passat, el present i el futur del negoci, començant, com de costum, pels fonaments, és a dir, per l'origen.
1: La cantera, on va començar tot, era la cantera de Vinyamà, perquè ell era miner i feia feina tant a la mina de Lloseta com a Vinyamà. I la preda la treia d'allà de Vinyamà. I després del taller el va muntar aquí a Lloseta. L'origen de Mármoles Moyà pues neix damunt l'any 1953 de la mà del nostre predí, d'en Joan Moyà Morro, que va començar pues, fent feina a la pradera, fent feina molt dura, molt manual, i bueno, en principi pues, feia bàsicament productes que podem trobar encara avui en dia, però eren pràcticament lloses, bordillos, de les aceres, normalment és aquest tipus de feines que feia, i va començar amb un petit taller, però ell tot solet i poc a poc. Era molt emprenedor, anava molt adelantat per la seva època i sí que vaig coincidir amb ell fent feina. Ell ja estava retirat, però sí que hi seguia venguent, perquè li agradava molt, vivia el negoci, vivia la preda, bueno, li encantava, i venia en seu gaiato, se passejava per la fàbrica, bueno, estava, que no se podia creure en el nivell on havíem arribat, perquè de fer tota la feina manual, acabant de veure aquestes màquines gegants que feien molta part de feina que feien les seves mans, pues era algo que no hi cabia dins el seu cap. De fet, mos ho deia, heu arribat molt en fora, pensava no veuria, i la veritat que se va quedar molt tranquil, suposo, en aquest sentit, perquè va veure un creixement espectacular, des de que els seus fills ho van agafar i després nosaltres.
0: El llegat familiar es fa sentir en forma de responsabilitat sobre la tercera generació, encarnada, com dèiem, per Nana Maria i la seva germana, amb els respectius marits.
1: Les generacions anteriors ens han deixat posicions molt valioses. Sobretot ens han ensenyat que res d'important s'aconsegueix en l'esforç, constància i estima per allò que fas. Del fundador hem après pues, l'esperit emprenedor i la valentia de començar des de zero. De la segona hem après l'importància de saber créixer, adaptar-se i prendre decisions de futur. I sobretot hem après que una empresa familiar no es construeix amb feina, sinó també amb valors, amb unió i amb respecte per les arrels. El meu pare, sí, i el meu padrino en aquest cas, ells pues, varen fer un canvi també important, perquè nosaltres abans estàvem a la carretera Vinyamà, dins el poble, i en el 2004 varen invertir aquí en el polígon, que va ser la primera empresa que va instal·lar-se aquí, i clar, amb això va pues, modernitzar l'empresa totalment, perquè ja ens veiem molt limitats en tema d'espais i que no podíem avançar. I venguent aquí, doncs, vàrem apostar per maquinària nova, vàrem incorporar més treballadors i, clar, tot això va fer que anéssim cresquent. El polígon ara està, bueno, que no hi cabem, els nostres empleats per aparcar els cotxes a vegades diuen, i bueno, jo no ho ficam perquè no tenim espai per posar-los. Però, a veure, quan vàrem venir, hi havia la nostra nave única, exclusivament, tenim una foto que sabeu, tot el polígon desert i estàvem nosaltres allà tots solets i ara, doncs pues, sí, bàsicament queden molt pocs solars buits, molt, molt poquets, i sí, està superbé perquè també és una manera de que no estigui tot sol, perquè quan nosaltres érem aquí no hi havia protecció, no hi havia ningú, i ara pues, la vendinera també està tot el vespre, hi ha molt moviment i molt millor. El veïnat superbé, ens duim tot molt bé i sí. Decidim incorporar-nos perquè bàsicament varen néixer amb el negoci. Nosaltres participàvem d'ell a les reunions familiars, vivíem el negoci des de petitíssimes perquè anàvem per taller, col·laboraven sempre que hi havia oportunitat de fer qualsevol cosa per ajudar-los. Quan hi havia la fira de sabata, nosaltres estàvem estudiant i sempre estàvem allà ajudant en el papà i sempre pues, ho hem viscut i ens surt de forma natural seguir amb aquest món perquè ens encanta. Jo tenia altres aspiracions perquè vaig estudiar turisme i la meva intenció era pues, dirigir-me en aquest sector. Però es va donar el fet de que, clar, el negoci va anar creixent, havien de menester personal per cobrir la part administrativa, que era la que jo volia fer a part turística, i en el final pues, va ser la meva sort perquè estic encantada i ha estat bueno, pues, molt important per jo perquè m'he donat compte que aquestes empreses com el nostre i aquest sector, si no ve de generacions, clar, arriba un moment que s'atura. S'atura perquè no hi ha formacions que puguin donar una continuïtat en aquest sector, en aquest tipus d'empreses, i nosaltres pues, estimem molt d'escarro per formar nostres treballadors, contratar-los des de zero i formar-los tant aquí a part administrativa com a part de taller, i estic molt contenta perquè això és un orgull per nosaltres poder dir dones, perquè dins un món que destaca més d'homes és molt important haver pogut tenir aquesta continuïtat. I gràcies també als nostres homes, pues que també ens han ajudat la part més física, la part més de taller, a poder pues, dur el negoci on el tenim avui en dia, que és una de les empreses més importants del sector de Mallorca i Balears. Nosaltres, com a tercera generació, hem entrat a l'empresa d'una manera natural, pues, com passa amb moltes empreses o negocis familiars, primer vivint-la des de petits, després ajudant i finalment pues, assumint responsabilitats. Sobretot dones i tan joves, perquè nosaltres som joves i fa bastant de temps que ja estem aquí en el negoci i sobretot quan va haver el boom de la construcció que s'incorporaven molt de clients nous aquí a la casa que no sabien de la nostra història, que no sabien que nosaltres eren les filles de... haver de venir aquí a contactar nosaltres i fer la gestió a través nostre les costava moltíssim perquè primer no entenien que nosaltres sapiguéssim d'això, que poguéssim tenir experiència o que poguéssim assessorar-los. Era com a dir, bueno, si qualcú m'ho pot atendre, i nosaltres li diem, nosaltres vos podem atendre perfectament. I a lo primer les costava un poquet, però després ells mateixos ja només volien demanar per nosaltres perquè teníem altra gent d'incorporar a la plantilla i demanaven per nosaltres perquè tenien la tranquil·litat de que estaven en bones mans i així ho feien veure.
0: El fet de fer feina en família fa difícil i complicada la desconnexió del negoci.
1: Encara està el meu pare, que està ajudant-me sobretot a la part més de cantera, perquè també continuem amb la cantera d'Espredí, encara a dia d'avui està en funció. I després està el meu amo, el meu cunyat, la meva germana i jo, o sigui, són cinc.
2: Perfecte.
1: Sí. I el conjunt de tots són de més 30, o sigui, 25 treballadors, més de 5 de casa.
2: I deies abans també, Ana Maria, que és molt important la formació interna, no? El domini del vostre sector i del vostre material, no? La matèria primera.
1: Sí, perquè el nostre gremi no hi ha formacions, està tot molt limitat en qüestió de cursos que puguin donar els joves i clar, al final pues, no ens queda un altre que contratar la gent i formar-la des de zero. Hi ha gent que a vegades ve del sector i és molt més aviat tot, però la majoria de vegades són casos així, que no tenen zero d'experiència, tant de tema administratiu enfocat a marmoleria, perquè, clar, el món de la construcció és molt ampli i se pensen, perquè han estudiat delineació, que pot encaixar, i pot encaixar, però s'ha d'adaptar molt més a la part de la nostra feina, que és anar en el detall, en el mil·límetre. Han de ser persones que se detectin molt aquest tipus de cosetes perquè l'obra és molt més ampli, el concepte és molt més ampli, i han de profunditzar molt més. I clar, les costa entendre que venen de treure't la carrera i quan venen aquí, ostres, pues jo amb això no havia caigut i per fer això pues, pareixia super senzill i no és tan senzill com pareix. I aquí pues, li has de dedicar un temps i sobretot després en el taller. En el taller sí que aquí ens trobàvem des de zero. Zero, zero, zero i res, apostant per gent jove que vulgui continuar amb aquest sector. I perquè nosaltres també considerem que som una empresa malament en trajectòria de bastant d'anys, més de 70, tenim intenció de que durin molt més i necessitem personal.
2: Parlant d'això que comentes, encara sou molt joves, no sé si la teva germana i tu, els dos matrimonis, teniu fills i si els vostres fills i filles us agradaria que formessin part del dia de demà de l'empresa.
1: Tenim fills, en total són 5, i la veritat és que ells ja xerren. Sí, sí, jo quan estigui a l'empresa faré, però bueno, encara són petits. La meva major sí que s'està com a acostant més en la nostra, diguéssim, branca, perquè tenim ADE, administració, pues tot això sí que la veiem que podria venir aquí, però bueno, això ha de ser una decisió seva, i si ella ho vol, i encantats nosaltres de continuar.
0: El lema de Màrmoles Moià és: si tu ho imagines, nosaltres ho fem realitat.
1: Màrmoles Moià se pot trobar des de materials que ja es predir feia, tipus materials típics de les aceres, bordillos, lloses, pedra de marge per fer les forres de les cases, de marjades, que aquí a Mallorca és el producte estrella, i només ho poden trobar a la nostra cantera. Aquí vinia mà, per tant això és, diguéssim, una part bastant important per nosaltres que volem continuar mantenent. I després, per una altra banda, pues, tot tipus de marbres naturals, granets, quarts, quarcites. Ara ens estem dedicant molt perquè s'està posant com a molt, fem molt de projectes de luxe, del nivell, i treballant moltíssim amb materials brasilers, africans, bueno, de tot el món. I això pues, és una, bueno, una part, després també encimeres de cuina, bany, arcs, escales, tot tipus de... Bueno, quan fan una reforma o una obra nova, poden trobar de tot aquí. La nostra clientela també ha crescut i s'ha diversificat molt. En el principi es treballava molt pels veïns de Lloseta, Viniamà, Selva i altres pobles propers. Però amb els anys pues, hem anat creixent gràcies al creixement del turisme i de la construcció aquí a Mallorca. Varen començar a fer més feines d'hotels, projectes més grans, que tant hem fet aquí a Mallorca com a la resta de les illes, inclús a la península. I treballem a nivell particular, constructors, arquitectes, reformistes, empreses, establiments hotelers, entre altres. Però el més important per nosaltres és que intentem mantenir sempre un tracte proper i familiar. Veiem un client que ve amb una idea, que bueno, no sé si podreu fer tal, nosaltres li deim, bueno, tu proposes la teva idea i nosaltres te direm fins on podem arribar. I la veritat és que veure que després podem arribar a plasmar la idea que ens ha donat el client i que s'ha fet possible i que el client ens ha donat tant de poder des del principi, tant que ha confiat en nosaltres i veure el resultat final, pues és molt satisfactori per nosaltres i per ells, perquè també veiem que ells a lo millor tenien dubtes i quan ho hem aconseguit, bueno, és molt, molt agraït. Qualsevol client té les portes obertes i el tractem en la mateixa condició, sigui per una obra mega luxosa i gran, o la típica cuina del client d'aquí de Lloseta que ens coneix de tota la vida, que quan vàrem obrir aquí el showroom venia la gent com un poc assustada, com que diu, buf, ara aquí no sé què trobaré, què no trobaré, i al final quan ells s'adonaven en compte que som els mateixos, simplement que hem crescut, que tenim una exposició on poden trobar els nostres clients una representació d'un poc de tot el que solem fer, però que la gent són la mateixa, la idea i la base és la mateixa, i això en el final pues, és el boca a boca, com ha anat donant aquesta continuïtat.
0: Segons Nana Mari, el segell emblemàtic té una gran importància per a l'empresa.
1: Per a nosaltres, la paraula o reconeixem-nos com un emblemàtic, un negoci emblemàtic, és molt important perquè apremia tota la trajectòria empresarial i tota la trajectòria familiar d'una manera pues, molt efectiva, perquè nosaltres relacionem molt el negoci amb la família i la família amb el negoci. No ho podem entendre si no és de sa mà. Entonces, quan ens varen fer saber que ens otorgarien, pues varen estar molt feliços perquè és molt important mantenir aquestes empreses i que se conegui la història, trob que és important.
0: Com és de suposar, en un establiment viu i dinàmic com Màrmoles Moià, no hi falten els reptes.
1: Ens agradaria poder modernitzar, seguir modernitzant la maquinària que tenim, perquè es veu que de cada vegada disposant de menys mà d'obra i necessitant més maquinari, tenint en compte que hi ha part de la feina nostra que ha de ser manual sí o sí, i això requereix persona i personal, i això ens agradaria poder continuar tenint aquesta possibilitat de tenir personal adequat, de continuar amb aquest personal i per una altra banda, pues, aguantar el ritme que duim, perquè per mantenir-te és lo complicat, pujar a vegades és fàcil, però mantenir-te és lo complicat. I pues, bueno, intentant que els nostres clients estiguin molt contents, que estiguin molt satisfets i que continuen nosaltres pues, contínuament i a fi de que pues, se pugui mantenir aquest sexy que estem tenint fins ara. Per desgràcia, sí, de trobar mà qualificada és, avui en dia és, bueno, jo crec que des que estic a aquesta empresa mai havien trobat, m'ho havien trobat amb aquest problema.
2: Quina explicació hi veus?
1: Pues no te puc dir molt bé quina explicació, simplement és que avui en dia pues, la gent jove pues, pensa que és, ha de ser tot més fàcil, que volen tenir uns sous elevats, uns horaris molt còmodes, i pues, per arribar a lo millor a tenir tot això s'ha de passar prèviament per a lo millor uns moments de tenir per, a lo millor uns horaris diferents, un sou més baix i començar de zero, que bàsicament tot s'èxit sempre començant des de zero, poc a poc i anant pujant. I jo crec que la tendència de la gent jove pensa que com a mínim necessitem això per començar, i clar, per arribar aquí sempre ha de fer un esforç molt important perquè les està informant, i formant han de cobrar un sou com una persona que ja sap treure aquesta feina. Per tant, és una cosa que nosaltres no ens queda més remei que fer-lo, però seleccionam aquest tipus de personal que contratam, perquè no pots invertir tant en temps com en dobbers a qualsevol tipus de perfil que entra, o sigui, a demanar feina. Fem una selecció, a vegades val més dir que no teniu una persona ja que després en el final veus que no és la seva intenció continuar, o que ja veus que lo millor ja no té aquelles ganes necessàries que ha de tenir una persona perquè li ensenyin i tal, i a veure que nosaltres mateixos ja mos estem com a, bueno, pues, ha de valer la pena començar, perquè si no, avui en dia, o sigui, tothom tenim falta de temps, i aquesta falta de temps l'hem de distribuir realment a les persones que vulguin incorporar-se i que vulguin tenir la intenció de continuar i de portar.
0: Tampoc no falten a Màrmoles Moià les anècdotes viscudes en primera persona.
1: Ens sorprenien res molt perquè ell quan va començar la cantera, bueno, ells feien, usaven dinamita. I es predic, pues, com que per ell era una cosa molt normal i molt natural, pues, quan trobava que havia de pegar foc, pegava foc, deia foc i fum un poc fort i tothom havia d'arrencar a córrer perquè ell no esperava que estigués tot sol. I els veïnats pues, ja el coneixien i ja quan sentien foc i fum corrien. I això en el cas d'Espredí. I després també una anècdota important que també volem transmetre és que el fet que ell tinguessin negoci en aquell temps les va permetre tenir o gaudir d'alguns petits luxes de l'època, com eren tenir televisió i telèfon. I com que eren persones molt humildes, vale, per, el que feien era pues, ajudaven en els veïnats. Ells obrien les portes de casa, posaven la televisió en el portal de la casa i tots els nens podien anar a veure els dibuixos allà a la casa. I després també en seu telèfon la predina donava el número de casa seva en els veïnats i gent de la península cridava a la meva predina i ella cridava des del portal Paquita, baixa que te criden de Màlaga o el que sigui. Com una centraleta de telèfon. I ella pues, estava ja sempre ajudant en el que podia perquè són històries senzilletes, però que expliquen molt bé de on venim, que és una família treballadora, propera i molt lligada al nostre poble de Lloseta.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
3: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
4: A aquestes alçades de programa, en Xavi Oliver ha fet ja retrats d'establiments de tota casta. Per exemple, aquest sobre Tapisseria Hernández.
5: Hi ha oficis que no consisteixen a fabricar objectes nous, sinó a donar-los d'una nova vida. I la tapisseria és un d'ells. Darrere cada sofà, cada butaca o cada cadira restaurada, hi ha moltes hores de feina, precisió i un profund coneixement dels materials. És un ofici que combina artesania i creativitat i és capaç d'adaptar-se als nous gustos sense renunciar a les tècniques tradicionals. A Palma, aquesta manera d'entendre la feina continua viva a Tapisseries Hernández.
6: Va ser prop del castell, a la Sant Sebastià, allà on les barques amarren a la vora del mar.
5: La història de l'empresa arrenca l'any 1936, quan Vicente Hernández, valencià de naixement i mallorquí d'adopció, va obrir el seu primer taller de tapisseria a Solla. Aquell any esclatava la Guerra Civil Espanyola, un dels episodis més tràgics de la història del país. Tres anys més tard, el 39, coincidint amb el final del conflicte i l'inici de la postguerra, Vicente es traslladava a Palma, on adquiria un taller al carrer de Sant Francesc. Mentrestant, Europa es preparava per l'esclat de la Segona Guerra Mundial. En aquell petit taller es formarien nombrosos artesans que acabarien obrint els seus propis negocis. L'any 1966, amb la incorporació dels seus fills, Vicente i Miguel, l'empresa va obrir una botiga i va iniciar una nova etapa de creixement. Més endavant, arribaria la tercera generació, Miguel Ángel, que avui continua al capdavant del negoci des del local del carrer de Bonaire, on es traslladaren l'any 2012. Especialitzats en tapisseria, confecció de cortines i restauració del mobiliari, compten amb taller propi de tapisseria, confecció, fusteria, combinen l'artesania de sempre amb les eines i les oportunitats que ofereix la digitalització. Una història que demostra que alguns oficis no passen mai de moda, simplement es reinventen.

0: Miguel Ángel Hernández és la tercera generació familiar al capdavant de Tapisseria Hernández. Fa feina diària en companyia de la seva dona, Antònia Canyelles, i des de fa un any també de la seva filla. Benvinguts en la feina i també davant del micròfon d'Emblemàtics, el matrimoni ens ajudarà a fer un recorregut per la història d'un establiment amb una llarguíssima trajectòria. Comencen repassant l'origen i diversos punts en l'evolució del negoci familiar.
1: El meu predí de nin va venir de València cap a Mallorca, va començar aprenent a un taller de tapisseria i més endavant va començar el seu primer taller a Sóller, i d'haver els anys 40 va tornar cap a Palma i a la plaça Sant Eulali va muntar el primer taller a Palma. M'imagino que en aquell moment hi havia molt arrelat el tema d'aprenentatge i d'entrar a un taller i li devia tocar tapisseria i li devia agradar l'ofici i a partir d'aquí va començar la nostra història.
2: Molt bé, i després, clar, el primer taller, el 1936, obriu el primer taller de tapisseria a Sóller.
1: A Sóller. Va estar un parell d'anys allà. Després va tenir l'ocasió de coir un taller que tancava a Palma, és dir, que era el carrer Sant Francesc, que va a Sant Eulali, i el va agafar i allà va començar tota la història d'en Palma, que és el que duim més temps.
3: Al final, el que m'ha contat, jo el seu predí no el vaig conèixer, però el meu sogre sí, i per el que ens han contat, doncs... Pues, al principi van ser temps molt, molt xulos perquè era quan les cases realment se vestien de dalt a baix. Hi havia parets emmoquetades, tots els mobles eren antics i s'havien d'arreglar. Doncs eren temps molt, molt xulos i se feia moltíssima feina. I era feina, tot era manual i la veritat és que era una feina molt guapa.
1: Nosaltres fèiem sofàs per encàrrec, com deia en Antònia, entelàvem parets... Per la situació on estem, el casc antic, teníem molta noblesa de Palma. O sigui, han conegut de les millors cases del centre de Palma.
2: Poden dir noms, Can Vivot, per exemple.
1: Can Vivot,
3: els
1: Marx, Can Savellà, els Espanyes... Bé, tota la noblesa de Palma li han fet feina.
2: És a dir, encara tapisseries Hernández, encara, bé, aquestes cases, imagino que encara conserven... Tapissos vostres.
3: Sí, és veritat. És que a més, com que se tapissava a consciència, és veritat és que nosaltres encara ara arreglam sofàs, a lo millor, de fa pues, 80 anys, que estan, les teles a lo millor estan veus, però volen mantenir perquè ser massó està bé, i clar, són mobles que valen molt de dos bés i s'han pogut mantenir. És molt xulo.
2: Així que les famílies, després de tant d'any després, encara vos telefonen a vosaltres, les famílies dels nobles de Palma.
3: Sí, sí, sí. I entram en aquestes cases i és una passada, perquè al final són cases que no tindríem accés a veure-les mai.
1: És història de Mallorca, les cases antigues.
2: I una responsabilitat també, imagino.
1: Sí, molta, molta.
2: Perquè deuen ser peces que no se deuen conservar totes.
1: No, i cada vegada se conserven menys, entonces sí, però és molt guapo fer-ho. El meu predí, per el que he sentit, era en relacions socials era molt bo. I se va sobre relacionar molt bé amb gent... d'un nivell molt alt. I després m'imagino que ha vengut avalat per la feina, la bona feina que hem anat fent en els anys.
2: I també fes vot de Sóller a Palma, imagino que també degués ser imprescindible.
3: Sí, clar, en el final. I estar dins el centre de Palma. També pensa que era una època que potser la gent no se desplaçava i anaves en el teu voltant. Estar dins Sant Eulali i dins Sant Francesc tenies pues, les millors cases i els palaus mallorquins estaven allà.
1: Nosaltres teníem... van arribar a fer nom d'en Granada, entonces sabien d'una tapisseria a Palma que coïen gent i venien expressament, a les talles se presentaven que volien ser tapissers, abans hi podien entrar.
2: Sí. Però com, és a dir, com arribau fins a Granada?
1: Bona pregunta, no ho sé. M'imagino que va venir la primera persona, que potser el primer tapisser que varen coir el meu predí, igual venia d'allà i en contactes d'on varen fer...
3: També eren altres temps, era fàcil, venien cap aquí, podien viure...
1: Amb un sou se podia
3: viure. Amb un sou se podien pagar una casa i podien enviar dos bés a Granada, con lo qual era un xollo, era interessava. Ara mateix és inviable dues persones aquí pagant-li allotjament i tenir-los en nòmina i que visquin i que puguin enviar dobles.
1: Impossible.
2: És a dir, vareu fer fornades de tapissers, que vareu repartir de tapissers a arreu d'Espanya.
1: Sí, de Mallorca, molts dels tallers que estan en marxa o que han estat en marxa a Palma varen sortir del nostre taller. Mon pare és en Miquel, Vicenç era el meu tio. Imagino que tot això també ve un poc donat perquè sí, o sigui, de nins ja devien fer vida dins el taller i devien aprendre l'ofici. I el temps de mon pare va ser quan van passar de tenir el taller, obrien frente la tenda on venien els nostres productes, on feien els nostres sofàs, les nostres butaques, i se venien enfrente.
0: Com va ser l'arribada d'en Miquel Àngel i en Antònia al negoci?
1: La transició, m'imagino que és com totes, venen donades perquè sí.
3: Jo crec que va ser una cosa molt, molt fàcil, en el sentit que no hi havia altres opcions. O sigui, ton pare i el teu tio no tenien...
1: No, tenien els estudis, sí, tenien tal, sí, perquè mon pare va estudiar comerç.
3: Sí, comerç, però que en el final era estudiar comerç per dedicar-se...
1: Era un negoci familiar. Sí.
2: Exactament. I després hi ha un moment, un punt d'inflexió, en què se decideix obrir una botiga pròpia.
1: Sí. Bueno, en aquest cas crec que si deia va ser cosa de mon pare, que va veure... un possible negoci amb auge i on volien ensenyar la feina que hi feien. No? Entonces, varen decidir just enfrente, hi havia al just davant, hi havia un local, el van agafar, el van adequar i vam començar a posar els nostres models de sofàs que fèiem i les nostres butaques i una gran exposició de teles, també.
3: Nosaltres varen començar seguint veïnats i en el final, pues, una cosa va dur l'altra i van passar de ser veïnats a ser matrimoni i a tenir-ho tot junt ara mateix, que és el que feim. Vivim, dormim i feim feina junts, ho feim tot junts.
1: I molt bé, no?
3: Sí,
1: molt
3: sí,
1: guapo, sí.
3: Sí. No? Res que dir. Però que sí, que sí. Jo me va vendre... Ell quan diu que me va enganar com una xina perquè me va dir, vine aquí que faràs feina 8 horetes, o sigui, que era de 8 a 4, sí, de 8 a 3, algo així.
1: A 3, sí.
3: Vaig dir, hòstia, això és el meu somni, jo autònoma tota la vida, corranta, vaig dir, buah, és el meu somni, sí, sí. Mo mare, sí, sí, sí, nena, és el teu, venga, voy. Crec que no vaig estar mai 8 hores, crec que no,
1: no
3: ho he fet mai.
1: No, ho va mal entendre, no eren 8, eren de 8.
3: Claro, vale, així sí, així sí. I clar, i per això tots els veïnats se'n riuen, jo em diuen, ai, canvia, van estar dit, sí, sí. El que passa que és que m'agrada molt. Sempre m'ha agradat la decoració, sempre m'ha agradat... I és vera que fer veïna amb ell és un gust, som meu sogre, però al final el meu sogre ha estat sempre present, jo ho tenim a Amarga, i entonces, la veritat és que tot s'ajunta i el meu barri és aquest. Entonces, jo estic encantada. El que passa que és vera que jo no som emblemàtica, però de rebot sí, i fer feina en el final és...
1: A casa ets emblemàtica.
3: Sí, ja. Però que no, me refereix que és una responsabilitat que tu deies, perquè jo tota la vida dius, ostres, veure cases, les cases que he vist jo aquests anys, flipes, em coros.
1: Vaig començar a Sant Francesc, al carrer Sant Francesc, va arribar a l'època que se van jubilar el meu tio i mon pare, i per relleu, o sigui, vaig entrar i bueno, vaig conèixer res des del negoci, me va coincidir en la crisi, famosa crisi, que bueno, va ser una lluita bastant grossa, i d'aquesta crisi vam passar, quan no varen sobreviure un poquet a tot això, varen passar, era el Covid, han passat diferents... Bueno. Però, i dins això, èpoques molt guapes, de molta feina.
2: En quina època vos trobau ara?
1: La millor. Millor. Estem ampliant, sí, teníem el taller, el tenim a Marratxí, un taller amb un parell de persones i hem passat... Hem passat a les polígons on anàvem, grossa, ara actualment són d'haver 11 persones en total. Sí, estem fent molt...
3: Hores.
1: Sí, 8 hores, més 8. I projectes molt guapos a Mallorca, ara mateix ja s'està construint nivell, vivent de molt de nivell, que ens ha tocat nosaltres en primera persona. Inclús a fora estem fent feina projectes a Menorca, no s'ha tocat ara un projecte a Alemanya, per primera vegada fora d'Espanya. Sí, jo crec que és el millor moment ara.
3: Hernández por el mundo.
1: No, Antònia té molta culpa de tot això, també.
3: No, cony. Agregada cultural, però és vera que és una feina molt xula i molt, molt agraïda, perquè al final, quan t'ho acabes i ho veus, dius, ho he fet jo, saps?
2: Exacte.
3: Amb molta gent,
2: tu,
3: sí,
2: tot,
3: exacte,
2: no,
3: però
2: tot
3: dius, sí, sí, però es fent nostre i te sents superorgullós. En el final jo, venia, el que diu ell, venia productes graner o feia cafès i dius, sí, vale, un cafè, els ho van fer tots, però, ostres, aquesta cadira, centràs, dibuix i no sé què, i són tantes coses que dius, té molt de mèrit. Jo estic superorgullosa de lo que feim, i tot el que fan ells, sobretot, perquè jo no és final, dic...
1: Jo crec que va tot implícit a la família, a l'empresa, ho viu des de nen. Jo vaig estudiar a Sant Francesc, amb la qual ja, antes d'anar a escola, aturàvem pel taller, per la tenda, el sortir tan bé. És una cosa molt natural, no ho tries, no, també implícit, també implicat a dins la família, a dins l'ADN.
3: Jo vaig entrar de rebote i fa no gaire, ¿vale? Perquè jo al final tenia el meu negoci, que està aquí, ¿vale?
2: Aquí a Bonaire.
3: Aquí a Bonaire, en el número 20. ¿Vale? I vam decidir juntar els dos negocis i vam dir, vinga, jo poso el local i tu poses...
2: Vinga, com va ser això? M'ho heu d'explicar.
1: Bueno, jo estava dos locals més a baix, el número de 8. Ella tenia una cafeteria, un producte de granel, era un poquet d'això, jo venia a fer cafès aquí i un dia li vaig dir, escolta, per què no vensen jo a fer feina? I va dir, m'ho dius en sèrio? I dic, sí, t'ho dic en sèrio. Va dir, demà començam. I en un mes varen tancar la seva botiga i van obrir aquí.
3: Van tancar el 20 i van
1: traslladar aquí.
3: Sí.
0: Toca ara parlar d'artesania, de producte i també de clientela. Continuen en l'ús de la paraula en Miquel Àngel i en Antònia.
1: Venia gent, sobretot de Granada, que hi havia una gran tradició, i venien a cercar per fer feina al nostre taller. Això és bastant curiós. Cosa que avui en dia és molt més complicat. És un ofici que s'està perdiguent i és el gran repte o la gran incògnita de qui era futur que s'irà amb això, perquè no hi ha no oficials, no hi ha gent que vulgui fer feina d'això.
2: Les coses duren manco.
3: Duren manco, la gent compra un altre tipus de mobles que no precisen tant de manteniment o simplement prefereixen... En el final és el mateix que passa amb la roba. Surs molt ràpid, compres algo barato i d'aquí 2 anys ho canvies. Aquella mentalitat de comprar un sofà de per vida s'ha perdut una mica. El que passa que és veritat que aquest tipus de clients sí que volen mantenir això, perquè en el final tu tens una casa d'unes característiques, no pots posar un sofà d'Ikea, amb tots els meus respectes, però no hi pega. ¿Vale? Entonces, el tema és que és complicat trobar gent que sàpiga arreglar un sofà d'Ikea, el sabem arreglar tots. Bueno, jo no, però quasi. Però sí que és vera que arreglar sofàs de segons quines característiques és complicat i s'han de restaurar, es forma una part. Hi ha tot un procés que és difícil i això és lo xulo. I això és lo complicat de poder dur a terme. I el que et diu ell és aquesta la part que mos falta de tenir relleu de tapissers que se perden i que cada pic costa més.
1: Nosaltres aquí el que ensenyem més que res és el que feim a l'esteller. No és que veniga, no és que posem a venda aquest sofà, que sí que està a la venda, però bueno, al final és una funda d'un sofà i ensenyem com fem les fundes, un tapissat d'un sillón antic o clàssic, una paret entelada, paret en paper, moqueta...
2: Quant de tipus de teles teniu?
1: Buah, no t'ho podria contar. Massa.
2: Clar, un centenar.
1: Mai en massa, però un centenar no. O sigui, les mostres, milers.
2: Milers, eh?
1: Sí.
2: I tu les feis allà en el taller, amb aquestes 11 persones?
1: Sí. La clientela entra per la porta, en el mercat atén, li ensenya les mostres, i una vegada que han triat, arriba la tela al taller, i segons la feina, sigui cortina o sigui tapisseria, doncs anem fent.
3: Teles que vulgui penjades, tens teles des de teles molt gruixades i molt fortes per poder fer tapisseria, i llavors tens teles... que el que t'ha de demanar molt finetes, que és el que s'ho du ara per fer visillos i per fer cortines, sobretot fils i fibres naturals, que al final és el que s'ho du ara. ¿Vale? I pues, se tracta de que tu quan entres a la tenda te decantes, dius, mira, vull tapissar una cadira, pues, ensenyes una foto de la cadira o dut la cadira i tries una tela que més t'agradi. Tens per triar, vamos, tu ja ho veus, el que hi ha. Tens des d'estampats, llisos, teles més rústiques, menys, més gruixades, més fines, que pots... tornar loco. Vale. Entonces, per això hi ha una marca, que una marca el que fa és filtrar aquesta gent, filtra, els ajuda a triar la tela i un pic que tenen triat mos passa a nosaltres la feina. Vale. Però feien des de... En tapisseria feien des de pues, tapissar una cadira, fer capçals de llit, a fer sofàs, butaques de tot tipus, colxonetes, sofàs per exterior, sofàs per interior, que, tot el que t'ho puguis imaginar, tapissar parets... No sé, és que és infinit, el que puguis fer.
2: Les estores també, veig aquí.
3: Estores, tot, i llavors afegeixes les cortines, que són cortines, pues, cortines, colxes, manteleries, pues, tot. Els nostres te poden vestir a casa de dalt a baix.
2: I clar, ara deies que feies feina amb aquestes, cases noves que estan fent de luxe, a Balears, feies feina amb elles, jo no sé què demana, no sé què s'estila ara.
1: Sobretot fibres naturals, molt de fils.
2: Què són fibres naturals?
1: Lino 100%.
3: S'arrua molt.
1: Sí, i a més per aconseguir una alçada concreta és molt complicat, perquè mollen, tal, però tenen aquesta frescura que se coneix a Mallorca, que queda molt bé.
2: Molt bé, i també, bé, i això cerquen això, fibres naturals, una mica de lino, coses fresquetes, minimalistes...
3: Sí, molt llis, tot. El que passa que és ver que fa un any i mig, això torna a començar a venir s'estampat, torna a començar a venir, la passamaneria que deien amarga comença a venir una altra vegada, la gent comença a apostar un altre pit per carregar una mica les coses, que fins ara tot era blanc o beix, superfí, superllis, i ara pues, començam a tenir una altra vegada aquestes coses que te demanen, cortineros que no te demanaven, que són les peces on encaixen les cortines, això no se feia, ara en tornen a fer un caramull. Hi ha coses que tornen a venir, gràcies a Déu.
1: No sé si la gent està disposta a pagar el que val l'artesania. L'artesania, al final, per exemple, fer un sofà pot ser de 30 o 40 hores, aquí pues, tots els costos que duen aquest treballador pues, s'ha de posar i la gent, clar, quan compara la feina de retapisar un sofà o comprar-ne un de nou, hi ha molta diferència. Ha de ser perquè tu aquella peça tinguis alguna cosa especial amb ella, te vengui d'herència i la vulguis seguir mantenguent a casa teva.
3: O sigui supercòmode,
1: i no et releixen més còmode.
3: Sí, correcte, però és complicat, perquè avui en dia comprar un sofà, per 500 euros pot trobar un sofà bo.
1: Domitza tela ja supera.
3: Domitza tela val més. Entonces, aquest és el que la gent està disposta o no disposta a pagar.
1: Sí, hi ha sofàs de totes formes que valen molt de 1.000 euros, que aquests van la pena de pisar, tots aquests de les grans superfícies, pues això, nosaltres mateixos quan anem a veure ets tenc que millor que no. Tenc com a... És una peça molt petitoneta que varen fer, però que a mi m'ha impactat un poquet, que és que Cristo de la Sang, quan se va rompre, quan el van rompre i el varen restaurar, el que era el cinturón que anava amb vellut, pues no lo varen dur perquè el posessin nosaltres. Entonces, bueno... M'ha quedat com a record, peces, n'han fetes moltes, han fet feina, jo que sé, varen fer el Teatre Principal, han fet Can Balaguer, han fet molt... Jo el que m'agrada, o sigui, a vegades anem en el cotxe, vaig mirant per la finestra i dic, ostres, que aquí han fet, aquí han fet, aquí han fet, aquí he estat, aquí tal... I clar, en tant d'anys has estat per molt de puestos, han fet molt de feina.
2: Interessant, Teatre Principal...
1: Sí.
2: És a dir, no se moqueta per ventura.
1: No, tot és entelat en vellut d'espalcos, es passa mans, les butaques varen venir de fora.
3: Així també xulo, allà és de l'edifici de davant l'Ajuntament, és Caputxino.
1: Caputxino no, però sota el cort
3: sí que...
1: Sota el cort
3: el varen fer... Per exemple, sòtil està tapissat i això és tapissat nostre. I també són feines molt xules, que a més les veu tothom.
2: Exactament, sí que perdura.
3: Perquè jo fas feines molt complicades. Jo, ell recorda el cinturó del Cristo de la Samba. Jo record un dossel a una casa particular, que te pots imaginar la casa, i el dossel, la part de dalt del llit, ¿vale? Amb unes cortines, no cosa, però és que el dossel anava format en lacets que s'havien hagut de fer, i per penjar-lo pues, te pots imaginar quatre persones enfilades formant lacets. O sigui, són dos propòsits que dius, en sèrio. Perquè aquesta gent no té problemes perquè sí que paguen el que els demanis, però dius, però per què tantes coses?
0: Per al·lusions directes hem de conèixer ara el testimoni d'en Amarga Miguel, peça clau del negoci.
4: Crec que és el conjunt de tots, perquè un tot sal no fa res. Vull dir, ja som al principi que la gent són la que don cara, la que ve jo, i que en principi se ha de caure bé, li ha de saber fer, ensenyar les coses i que tinguin ganes de comprar i la cosa va endavant.
2: Però quant d'any fa que et fas feina amb ells?
4: Amb ell d'un 12 o 13 anys.
2: Bé, té una cosa, però el secret teu és que tu el barri el coneixes tot, perquè quant d'any fa que ets en el barri?
4: Em farà 38 per febrer.
2: 38?
4: Vaig començar el 89.
2: Clar, i passa a tots fitxats, els clients.
4: Claro, és el meu barri, aquí, que diguem, ja surto del portal i sempre li dic, faig relacions públiques, això és feina, perquè la veritat que hi ha molt bon veïnat, són veïnats que duen pràcticament quasi tota la vida. I ara vi tu, aquella senyora que venia en salat petit, i ara que te venen els seus nets, perquè aquells en salat petit ja han crescut i tenen els seus nins petits, són no tan petits ja.
2: Clar, aquesta és una barriada benestant de Palma, imagino que també heu vestit moltíssimes de cases de per aquí.
4: Moltíssimes, vull dir, quasi totes les cases que hi ha en el barri.
2: I el tipus de client ha canviat molt els darrers anys?
4: Bueno, nosaltres en si tenim molta clientela ja fixa, vull dir que la mateixa, perquè malament hagin passat les generacions, pues, també hi ha una certa educació que la tenen, no? Vull dir, ha canviat l'estil. Avui els estils sí que han canviat totalment. No té res que veure de quan ja vaig començar a fer feina, que sempre he fet feina en aquest gremi, a el que és avui en dia. De passar a tenir cortines de cap a cap, amb flecos, amb volants, ara tot és molt més minimalista, vull dir, no té res que veure. La passamaneria ha passat a la història. En canvi, antes tenies una finestreta i vesties de part a part. Ara fas el trosset de finestreta, si és que la fas.
0: El que sí que hi ha segur és el reconeixement emblemàtic per a Tapisseria Hernández.
1: Any no me'n record, però bueno, sí que va ser un orgull que no fessin emblemàtics, perquè al final és el reconeixement de molt d'any de feina, del meu predí, de mon pare. No, quan no lo van donar jo estava començant, diguéssim, com a meu. Entonces, bueno, al final és el reconeixement de la família i és l'esforç.
3: Sobretot feines així que te venen d'estrangers o de gent que és decoradors, això sí que fan feina en tema de web i se regeixen. Clar, no te coneixen, potser no desconeixen si tu fa 100 anys que estàs aquí, però sí que el moment que et demanen o rasquen un poc o investiguen i ja en sé jo que tens d'emblemàtic, te dones veure que te dona un punt bastant gros a favor.

0: Metres Ràdio és patrimoni.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: I fins aquí el programa d'avui, l'edició 99 d'Emblemàtics. Gràcies a Màrmoles Moyà i a Tapisseria Hernández, de Lloseta i Palma, respectivament, per haver-nos atès tan amablement. Gràcies també a l'audiència per acompanyar-nos una setmana més. I gràcies a la feina de tot un equip de professionals, en Xavi Oliver a producció, retrats i entrevistes, en Lluís Fortesa al control de so, en Joan Trias a l'assessoria musical, Napoleònia Huguet a documentació. També les nostres gràcies per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i en concret del servei a la carta. Vos deixam finalment amb la cançó titulada Regálame la silla donde te esperé, d'Alejandro Sanz. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Quins avanços s'han fet en el tractament de càncer de mama?
2: Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

El càncer de mama és el tumor més freqüent entre les dones, però no tots els càncers de mama són iguals. El triple negatiu és un dels subtipus més agressius i difícils de tractar perquè, a diferència d'altres tumors, no disposa de dianes terapèutiques específiques. Precisament això és el que ha aconseguit investigar un equip de la Universitat d'Umeå, a Suècia, liderat per la investigadora poblera Francesca Aguiló Palleres, amb qui parlarem avui. Ella és professora associada al Departament de Biologia Molecular de la Universitat d'Umeå des del

0: Així mateix, avui parlarem del llibre El meu primer eclipsi, que recentment ha publicat amb la recentment també recuperada Cort Edicions, el divulgador científic Adrián García, més conegut a les xarxes socials com El físico barbudo. El meu primer eclipsi és un llibre adreçat als més petits, que explica amb un llenguatge senzill i amb il·lustracions de Laura Calentell que és un eclipsi, perquè es produeix i com es pot observar amb seguretat. Abans de tot plegat, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada, per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'un bacteri que recentment s'ha fet molt famós, anomenat popularment el bacteri carnívor o menja carn. Es tracta del Vibrio vulnificus, aquest és el nom científic. Segons han informat molts mitjans, es tracta d'un bacteri que s'ha estès pel Mediterrani i que podria provocar danys greus en els teixits profunds. El Vibrio vulnificus és un bacteri que està present en ambients salobres, una mescla d'aigua dolça i salada, com puguin ser les desembocadures d'alguns rius, estanys o zones costaneres, i que pot infectar una persona a través de ferides obertes o fins i tot també amb aliments contaminats crus, i podria provocar des de malalties estomacals lleus o infeccions de ferides fins a sèpsia i necrosi en els casos més greus i també manco freqüents. Aquestes infeccions bacterianes, però, es poden aturar amb un tractament precoç, amb antibiòtics i amb atenció hospitalària. A Europa, el Mar Negre i parts del Bàltic, del Mar del Nord i alguns punts de la costa atlàntica francesa són les zones amb més presència d'aquesta bactèria. Segons informen rigorosament en el portal verificat.cat, l'augment de les temperatures de l'aigua en zones de baixa salinitat pot augmentar el creixement d'aquest tipus de bacteris Vibrio a les aigües costaneres i, per tant, també augmentar aquest risc d'infecció. Cal tenir en compte, però, que l'estat espanyol no està actualment entre els països amb risc alt i que la vibriosi, aquesta infecció per aquests bacteris, es manté poc freqüent a tota Europa també, segons el darrer informe publicat el 3 de juliol pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties. Ens puntualitza totes aquestes informacions que han corregut per mitjans i xarxes socials Álvaro Fernández, divulgador a xarxes socials a través del seu perfil Farmacéutico Fernández.
1: He recibido un montón de mensajes, ruegos y peticiones pidiéndome información sobre la bacteria carnívora, algunos incluso preguntándome si este año en la playa se podían bañar. Y bueno, no me extraña, con estos titulares, la bacteria carnívora llega a las costas españolas. En los casos más graves puede ser necesaria la amputación de una extremidad para eliminar el tejido muerto o infectado. La bacteria come carne amenaza a España por el calentamiento del Mediterráneo. El calentamiento de las aguas favorece la proliferación de Vibrio vulnificus, que vaya nombre también, parece una maldición de Harry Potter. Un microorganismo potencialmente mortal. Bueno, esto último sí que es verdad, pero ¿cuánto te tienes que preocupar en realidad? Lo primero es que la bacteria no es carnívora como tal. En casos muy graves y muy excepcionales puede liberar una toxina que destruye los tejidos, pero no se los va zampando. Además es una bacteria que ya conocíamos, lleva con nosotros muchísimos años, aunque sí es verdad que ahora por el calentamiento del agua es más habitual. Pero aún así el riesgo de contagiarte es bajísimo, bajísimo, súper bajo. Especialmente si eres un individuo sano. ¿La bacteria es peligrosa? Sí, pero sobre todo para gente que es diabética, inmunodeprimida o personas con problemas hepáticos. Pero vamos, que aún en estos pacientes tampoco es una infección súper habitual. De hecho, lo más frecuente es que afecte a gente que se baña con heridas grandes, abiertas y sin tapar, cosa que ya deberías de saber que no se puede hacer, y gente que come marisco crudo y sin tratar. En España se han dado 3 brotes importantes desde hace 20 años y los 3 han sido por comer ostras así al natural. En realidad lo que preocupa a los científicos no es que el Mediterráneo se esté convirtiendo en una trampa mortal, es que si las temperaturas del agua siguen subiendo nos vamos a encontrar a este bicho en el mar, a esta bacteria, durante más tiempo, durante más meses y en mayor cantidad. Pero vamos, que de momento tú te puedes seguir bañando con normalidad.
0: També ens puntualitza aquesta informació que ha corregut tant per les xarxes una altra creadora de contingut, la llicenciada en Ciències Biològiques i especialista en biotecnologia i microbiota humana, Mariana Aróstegui.
2: Llevo días leyendo titulares sobre playas de España con bacterias carnívoras o playas de España con bacterias asesinas o peligrosas como...

0: I encetam en aquesta hora la nostra secció setmanal del nostre enviat especial del món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic, Pato Conde, avui en xerra de l'artista i la feina de Charles Huet.
1: Benvinguts una vegada més a la secció de cultura geek, aquí al programa de Codi Beta. Avui us volia presentar un artista que la veritat és que jo m'agrada moltíssim i l'he duit perquè és un dels casos de que internet funciona per difundir i ensenyar la nostra feina, no? Aquest es diu Charles Huetner. Huetner va amb H i doble T. Charles Huetner és un dibuixant i sobretot animador que darrerament està, pues, se comenta molt la seva feina perquè el començament dels blogs o microblogs o totes aquestes eines per compartir les nostres feines per internet, tothom deixava les coses allà, com MySpace o inclús Facebook i tal. Van ser moments en què els artistes compartíem les nostres coses i arribaven a qualque port a vegades o moltíssimes més quedaven allà allotjades i ningú els hi feia cas o no se movien molt o no arribaven a res, no? Però hi ha molts d'artistes que sí que han triomfat o potser han duit la seva feina a un puesto molt més gran o de producció més gran, i aquest és un d'ells, no? Que en aquests anys, pues, deixava les seves animacions en el seu blog i eren petites animacions de GIFs animats amb personatges que se movien i petites històries molt, molt, molt curtetes perquè el format no donava per tant, i a poc a poc va ensenyar la seva feina i va arribar un moment en el que

0: un conjunt de gent que feia pel·lículites animades i posaven un tema i donaven un any per fer aquest, un curtmetratge animat amb aquestes històries, no? Hi ha un de fantasmes, hi ha un d'anònims, de gent estranya, desconeguda, i tenien aquest límit, no?, d'un any i fer això. I d'aquí varen sortir un parell d'animadors, però ell, sobretot, va triomfar molt perquè la seva estètica dels dibuixos, podeu cercar les seves pel·lícules, inclús podeu cercar aquest Late Night Club Workers, pues varen destacar molt, no? I sobretot tots compartien que feien feina de qualsevol altra cosa que no estava envoltada en el món de l'art i per la nit, després quan arribaven a casa seva, se posaven a fer feina dibuixant aquestes animacions, no? Pues, la veritat és que va tenir molt d'èxit, se van projectar els curts per un parell de països, se van fer inauguracions i tal, presentacions de les pel·lícules, i després ell va seguir amb un projecte que es diu Scavengers. Scavengers és una espècie de nàufragos espacials que, bé, el podeu revisar, podeu trobar a la plataforma Vimeo. La plataforma Vimeo és com una espècie de YouTube que també té, pues, molt de curtmetratges, documentals i pel·lícules de tot tipus, amb bastant bona qualitat, igual que pot ser molt parecut a YouTube. És una plataforma que s'emplea molt per ensenyar feina i trobareu molt pocs anuncis i és molt amable per veure aquest tipus de pel·lícules, no? Així que si podeu visitar Vimeo, trobareu allà un curtmetratge que es diu Scavengers.
1: Animador, vinyetista, guionista i director, famós sobretot per Scavengers, aquest curtmetratge del qual l'any 2023 se'n va arribar a fer una sèrie. En Pato ens en conta més detalls.
0: Aquest curtmetratge, si us agrada el tema de dibuix, la veritat és que és una delícia per els nostres ulls i cervell, no? I sobretot la història, que són dos astronautes que estan atrapats a un planeta que no sabem a on és, però hi ha un desenvolupament de tot aquest món, de com serien les plantes a un altre planeta, què tipus d'espècies existirien i com se conviuria amb ells, no? amb totes aquestes espècies. I bé, el curtmetratge conta una història molt curteta, perquè crec que la pel·lícula dura quasi 8 minuts, i bé, conta aquesta història molt curteta d'aquests dos astronautes que estan perduts allà, no? I bé, no vull fer molt d'espoilers, però no saben molt bé tot el que estan contant i el final és un d'aquests finals molt espectaculars i la veritat és que val la pena donar-li, dedicar-li temps a tota aquesta narració. El curt va guanyar moltíssims de premis i de fet s'ha arribat a fer una sèrie que la podeu trobar a HBO. Teniu allà la plataforma per veure la sèrie Scavengers Reign, que bé, va un poc amb la mateixa estètica, disseny d'entorns i de naus i tal, i la veritat és que és una delícia. Jo he trobat que té una semblança molt, molt, molt parecuda als llibres de l'Incal, als còmics aquests que tenen una cosa així com de planetes que no sabem què són, un futur com distòpic, una cosa molt aïllada, i que són els còmics de l'Incal, són de Moebius i de Jodorowsky, pues hi ha una cosa així molt parecuda. Així que si us agrada tot aquest tipus de narratives, podeu cercar aquest creador, Charles Wettner, perquè sempre està aportant coses noves i sobretot hi ha molt dels seus processos de feina allà en els blocs que emplea, no? Res, i evidentment, si podeu arrimar un poquet els nassos per allà per Vimeo, us agradarà molt aquesta plataforma perquè hi ha molt de productes artístics. Trobareu de tot, des de curtmetratges a documentals i, sobretot, molta cosa, molta qualitat i sense tants d'anuncis que molestin, no? Així que res, ens veiem a la propera secció la setmana que ve.
2: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Sabem que el càncer de mama és el tumor més freqüent entre les dones i també sabem que no tots els càncers de mama són iguals. El triple negatiu és un dels subtipus més agressius i difícils de tractar perquè, a diferència d'altres tumors, no disposa de dianes terapèutiques específiques. Per això, qualsevol avenç que ajudi a entendre com creix i com es propaga és una porta oberta a futurs tractaments. Precisament això és el que han aconseguit un equip de la Universitat d'Umeå, Suècia, liderat per la investigadora poblera Francesca Aguiló Palleres. El seu treball, publicat a la revista Science Advances, descriu una funció fins ara desconeguda d'una proteïna en concret, la MeTTL3, que ajuda a que les cèl·lules del càncer de mama triple negatiu envaeixin altres teixits i es formin així les metàstasis. Tot i que no és un descobriment que impliqui una cura immediata, sí que planteja una nova manera d'entendre aquesta malaltia i un possible camí per desenvolupar nous tractaments en el futur. Avui volem conèixer què hi ha darrere d'aquesta descoberta, què significa per a la recerca oncològica i per què entendre el funcionament d'una cèl·lula continua sent una de les millors eines per combatre el càncer. En parlam avui amb Francesca Aguiló Palleres.
1: Nascuda a Sa Pobla l'any 1975. Aguiló és professora associada al Departament de Biologia Molecular de la Universitat d'Umeå des del 2016, on va ser reclutada com a investigadora Ballenberg pel Ballenberg Centre for Molecular Medici Ballenberg, una de les fundacions privades de recerca més important d'Europa. Va obtenir el doctorat en Biologia Molecular a la Universitat de Barcelona i va completar la seva formació postdoctoral a l'Escola de Medicina i Cant del Mount Sinai de Nova York.
0: Benvinguda a Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre, Francesca.
2: Hola, bon vespre. Què tal?
0: Molt bé. Abans d'entrar en aquest descobriment que heu fet, en aquesta investigació, explica'ns una miqueta, perquè ho dèiem, hi ha diferents tipus de càncer de mama. Quins són, a grans trets?
2: Sí, com bé has dit, hi ha diferents tipus de càncer de mama. Primer de tot, m'hauria de disculpar perquè jo conec tots aquests noms en anglès. Fa massa anys que faig la meva carrera investigadora a l'estranger, però bueno, hi ha el luminal A i B i el HER2 que expressen receptors específics pels quals tenim drogues o tractaments a part de la quimioteràpia i tal, que poden ajudar a combatre'ls. En canvi, el triple negatiu no presenta cap d'aquests receptors i, per tant, els tractaments que hi ha són més limitats.
0: Mm-hmm. Per tant, aquest triple negatiu és un dels més difícils de tractar. No sé si, tot i així, existeix qualsevol tipus de tractament.
2: Sí, bueno, és el més difícil de tractar, és que té més mortalitat i, uh-huh. i fa més metàstasis, se fan cirurgies i quimioteràpia.
0: Uh-huh. L'equip que lideres, Francesc, que ha detectat el paper d'una proteïna, ho dèiem, que d'alguna manera podria ser decisiu a l'hora d'enfocar precisament el tractament d'aquest tipus de càncer. No? Explica'ns una miqueta què heu descobert.
2: Mira, aquesta proteïna normalment fa feina en el nucli i és una proteïna que metila RNA. La metilació de RNA, en vàrem parlar, en vàrem sentir parlar quan a Carico va guanyar el Premi Nobel fa un parell d'anys, per mort de que les vacunes del Covid que van jugar un paper tan decisiu per combatre la pandèmia, tenen modificacions en aquest RNA per tal de que el nostre cos les accepti com a pròpies. No? Llavors, aquesta proteïna MeTTL3 metila el RNA, el modifica químicament en el nucli. La cèl·lula té diferents habitacions, com si tingués una cuina, un bany, un menjador, i cada una d'aquestes funcions o diferents funcions de les proteïnes passen a habitacions específiques. Uh-huh. Nosaltres el que hem vist és que en càncer de mama aquesta proteïna passa del nucli al citoplasma, és a dir, adquireix una funció totalment nova que és independent d'aquesta metilació de RNA. I aquesta funció nova permet a la cèl·lula migrar i per tant, formar més metàstasis.
0: Uh-huh. I quan elimineu aquesta proteïna en els vostres experiments, què ha passat?
2: Sí, nosaltres vàrem fer experiments en ratolí, mm-hmm. també en cèl·lules, i el que veiem és que formen menys tumors i tenen menys capacitat de migrar. Sí.
0: Per tant, això vol dir que, de qualque manera, el manco hem obert una porta a trobar una nova diana terapèutica?
2: Sí, això ens agrada molt, però també no hem de perdre de vista que nosaltres el que fem és investigació bàsica, vol dir que el que intentem és entendre el funcionament de les coses, en particular de les cèl·lules. Val? Sense aquesta investigació bàsica fonamental, sense entendre com funcionen, no podem trobar cures. Llavors, en nostres ara els resultats són públics i damunt d'aquest granet de sorra que nosaltres hem posat, altres ja en farà altres estudis i sí, se poden obrir noves dianes terapèutiques. Sobretot per aquesta proteïna, per MTTR3, hi ha inhibidors que estan per leucèmia, estan en assajos clínics. El que passa que són inhibidors que modularien la funció de metilació de RNA, però no modulen aquesta nova funció que nosaltres hem descrit en aquest article.
0: D'acord. Llavors, bé, importància d'aquesta recerca bàsica que mencionaves, quins són els propers passos? Quines preguntes vos queden ara per respondre? No sé si continuau investigant o si aparqueu i això ja ho posau a coneixement de l'abast de tothom, d'investigadores, d'altres equips.
2: Sí. Nosaltres, una de les observacions que fem en aquest article és que també aquesta proteïna en el citoplasma està present en altres tipus tumorals, com càncer d'ovari. I però una de les observacions que fem és que en teixits que són altament secretoris, com per exemple els pàncreas, també veiem que MTTR3 està en el citoplasma. I ara tenim un petit estudi que estem intentant determinar si això també estaria involucrat en la secreció d'insulina i en diabetis. Però bueno, a part d'això, nosaltres ens centrem en l'estudi de modificacions d'RNA i tenim molts altres projectes també dins el marc de càncer d'ovari, espero que prest puguem publicar, i de càncer de mama. Sí.
0: Que ara has mencionat, però després has mencionat també el de pàncreas. No sabia si aquesta proteïna pot tenir qualsevol tipus de relació amb càncers que passen en les dones.
2: No,
0: no,
2: aquesta proteïna no, s'ha vist, aquesta proteïna és important per funcionament normal de les cèl·lules i el que s'ha vist és que funciona en llocs que no han de funcionar i de manera que no han de funcionar a molt de tipus de càncer, no només de les dones. Nosaltres ens centrem en els càncers de les dones, però altres estudis que demostren el seu paper amb leucèmia, pàncreas, càncer de pulmó, etc. Sí. No només aquesta proteïna, sinó altres proteïnes associades en aquesta funció de modulació de les modificacions de RNA.
0: Per tant, aquest mateix mecanisme, aquesta descoberta que heu fet vosaltres, pot ser que serveixi en un futur, no només per al càncer de mama, que era el vostre àmbit, no? Però pot ser que serveixi també per a altres tipus de càncer, no?
2: Correcte, sí, sí.
0: Clar, i abans ho dèiem, i tu has estat cauta i has dit no volem dir que hem trobat una nova diana terapèutica, però sí, clar, quan una persona llegeix una notícia com aquesta, és fàcil que de tot d'una pensi, no?, que s'ha descobert una nova cura, però imagino que s'han de posar molt de matisos. Quant de temps pot passar entre aquest descobriment que heu fet vosaltres i l'arribada d'un possible tractament?
2: Són molt d'anys, són molt d'anys i molta feina, no només nostra, sinó moltíssima altra gent. Ara, per exemple, el següent pas que nosaltres hauríem de fer és entendre per què aquesta proteïna passa de la cuina en el menjador, diguéssim,
0: sí,
2: saps? Per què va del nucli en el citoplasma. Hi ha algun estudi que ho adrecen, però de manera bastant preliminar. S'haurien de treure fàrmacs o inhibidors específics que evitassin aquest transport, Bueno, i després ja entrar en assajos clínics, que això són, evidentment, molt d'anys i molt de controls.
0: Per tant, encara queda temps per endavant. Per sort, tenim persones com tu i de part del teu equip que desenvolupeu les vostres carreres en la investigació perquè la gent pugui tenir unes millors vides, perquè tinguem cures més avançades en aquestes malalties, poden dir, tant a l'ordre del dia. I en aquest cas, tu has desenvolupat la carrera a Suècia, ho dèiem també a l'inici, has passat per Barcelona, però després també vares anar a Nova York, o sigui que has estat una miqueta per tot arreu, però t'has establert a Suècia. Explica'ns una miqueta com ha estat aquest camí i què ofereix un centre com la universitat on estàs alhora per poder fer aquesta ciència i aquesta recerca en aquest nivell.
2: Sí, bueno, primer de tot, bueno, sí, és vera que gràcies a gent com nosaltres i l'esforç de tot el meu equip, podem fer aquesta recerca de qualitat i crec que no hem d'oblidar que malgrat avui en dia encara mor molta de gent de càncer i d'altres malalties, hem avançat moltíssim. Jo mateixa tinc un germà que va morir l'any 75 de càncer de Wilms, ronyó, i avui és una malaltia curable. Vull dir que això també va ser un pas molt decisiu perquè jo volgués dedicar-me a la investigació. La meva carrera, jo vaig fer biologia i bioquímica aquí a SWIP. Vaig tenir la sort d'entrar de l'una col·laborador, Nana Provenza, en el departament de bioquímica, i amb la Joana Ramis, que feia la tesi llavors. Vaig aprendre moltíssim i, com que la meva pare vivia a Barcelona, vaig voler fer la tesi a Barcelona. Va ser un poc per amor i tal. Però després ja, a la tesi vaig aprendre moltíssim dels meus directors de tesi, però crec que necessitava fer el pas següent i llavors, no com ara, molta de gent anava als Estats Units per fer els estudis postdoctorals i allà a Nova York vaig tenir molta sort perquè vaig publicar molt bé, però a més estava en un ambient on no faltaven cap tipus de recursos i estàs en un ambient on tot funciona, amb gent molt ambiciosa i fa que tu també siguis més ambiciós i més bo. Després de 8 anys en diferents laboratoris i 2 fills, vaig tenir l'oportunitat d'obrir el meu laboratori en aquest centre Wallenberg, que han dit abans, que la Fundació Wallenberg és una de les fundacions europees que més inverteix en ciència, i llavors m'oferien unes condicions immillorables per obrir el meu laboratori, condicions que aquí només a pocs centres d'excel·lència del país pots trobar, i llavors allà vaig anar. Sí.
0: Clar, parlàvem d'un centre d'excel·lència francesa i de referència que aposta molt per la ciència, que és un dels que més inverteix en aquesta qüestió. Creus que una jove investigadora, com ha estat el teu cas, que has anat caminant i fent carrera, finalment ha arribat allà, però pot desenvolupar una carrera científica igualment competitiva des de l'estat espanyol?
2: Jo crec que és possible des de l'estat espanyol. Sí, hi ha centres de recerca molt bons i hi ha laboratoris també que són molt bons, però és bastant més difícil perquè hi ha menys recursos. Vull dir, aquest centre d'excel·lència en el qual jo pertanyia, ara ja estic a la Universitat d'Umeå, pertany a una fundació que inverteix molt de dobbers cada any, té projectes cada any, vull dir que és una entrada contínua de dobbers, i a part de la Fundació Wallenberg hi ha altres fundacions privades i el govern suec també inverteix molt de dobbers. Aquí a Espanya els recursos són més limitats, no som un país reconegut perquè se faci molta inversió de dobbers tan privats com públics en recerca.
0: Sí, sempre ho dèiem, la necessitat d'invertir en I+D precisament per poder ser referent en aquest aspecte. Si no hi ha dubtes, evidentment, és molt difícil que la cosa avanci i que la gent pugui aguantar, no?, aquestes investigacions al cap del temps. Sigui com sigui, Francesc, lideres un grup de recerca internacional i aquest és un àmbit molt competitiu. No sé si has percebut canvi en els darrers anys, si encara hi ha obstacles específics per a les dones investigadores. En el teu cas, ens des dos fills, per tant, crec que has passat ja una maternitat i deus haver topat també amb certes dificultats, no?
2: Sí, especialment tenir dos fills a Nova York no és fàcil. Nova York no existeix la baixa maternal.
0: Clar.
2: Jo tenia una beca de la Generalitat de 4 mesos de baixa maternal. Contemplava la meva beca i quan li vaig dir al meu jefe que m'agafaria 3 mesos, jo crec que va quedar blanc. Hi ha dificultats per les dones, sí, i jo crec que la maternitat és una dificultat
0: Sí.
2: afegida, encara que s'intenten fer diferents polítiques per igualar el número de dones que arriben a catedràtiques i en comitès i això, però encara estem una mica en fora. Crec que hi ha països que estan millor que els altres, per exemple, a Suècia els homes també tenen baixa paternal i se reparteixen millor les feines,
0: Sí.
2: diria jo.
0: Sí, és segurament una dels països, no, en els quals ens anem emmirallant per poder igualar, tot i que, evidentment, m'imagino que les dificultats són per tot arreu.
2: Sí.
0: Ja per tancar, per acabar, sí que et volíem demanar, clar, ho dèiem, els tractaments no arriben tot d'una, la gent que pugui estar escoltant aquesta entrevista o que llegeixi una notícia en referència en això pot dir, ostres, ja està, no? Però, clar, no està, com hem comentat. No sé si hi ha qualsevol missatge que t'agradaria enviar a totes aquestes persones que actualment conviuen amb un diagnòstic, en aquest cas de càncer de mama, però ho podríem ampliar més enllà, i que segueixin amb esperança cada nou avançament.
2: Clar, jo crec que bueno, tota aquesta gent són el nostre motiu i la nostra inspiració per seguir lluitant. És una carrera molt competitiva, molt difícil, però que jo ara va sortir aquesta notícia en el diari a Mallorca i vaig poder veure els comentaris de la gent i la veritat és que clar, és la meva feina, és el dia a dia, potser nosaltres no som tan conscients del paper que fem, però quan veus comentaris i la repercussió mediàtica que ha tingut, la veritat és que m'ha emocionat molt i no s'ha de perdre l'esperança i, bueno, això és el que els hi voldria dir.
0: Moltíssimes gràcies, Francesca, per aquesta estoneta i per la feina que fas com a investigadora, que vagi molt i molt bé.
2: Molt bé, gràcies,
0: Fins una
2: gràcies.
0: altra. Adéu.
2: Adéu. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir potser.
2: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
2: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: Xarxa experta.

0: Falten poques setmanes perquè Mallorca visqui un dels esdeveniments astronòmics més extraordinaris de les darreres dècades. El pròxim 12 d'agost, la Lluna cobrirà completament el Sol durant uns instants, amb un eclipsi total que serà visible des de bona part de les illes. Serà un esdeveniment, ho dèiem, excepcional, que ha despertat l'interès de moltíssimes persones i que fins i tot ha fet que els preus dels bitllets a Mallorca augmentin un 500%. Un fenomen que desperta l'interès de científics, d'aficionats i que començarà a partir de les 5:30 del capvespre aproximadament, arribant al punt culminant pocs minuts abans de la posta de sol. Les autoritats i les entitats astronòmiques recorden que l'observació s'haurà de fer sempre amb ulleres homologades per eclipsis, ja que és molt important tenir en compte que mirar directament el sol sense protecció pot causar danys irreversibles a la vista. I coincidint amb aquesta cita astronòmica, el divulgador científic Adrián García, més conegut a les xarxes socials com el físico barbudo, ha publicat Mi primer eclipse, un llibre adreçat als més petits, que explica amb llenguatge senzill i amb il·lustracions de Laura Caldentei què és un eclipsi, per què es produeix i com es pot observar en seguretat. Una manera d'apropar la ciència als infants aprofitant aquest fenomen que molts només podran veure una vegada a la vida. Avui volem parlar amb ell tant del llibre com d'aquesta passió per divulgar ciència i de com han de preparar-nos per gaudir en seguretat d'aquest eclipsi històric. Benvingut de nou a Codi Beta, Adrià, com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada.
0: I aviat, ja ho avançarem, però aviat també t'atendrem seguidament amb unes petites seccions.
1: Sí, tinc molta sort de poder estar aquí tant setmanes
0: nosaltres, seguides. Nosaltres tindrem sort de que mos puguis explicar i divulgar això que fas tu, qüestions de física de manera senzilla, de manera entenedora, de manera fàcil i apropar-mos una miqueta més en aquest món, precisament com fas també amb aquest llibre, Mi primer eclipse, que en aquest cas va pels més petits, m'imagino que els més grans també aprendran coses, però explica'ns com neix la idea d'escriure aquest llibre.
1: Mm-hmm. Doncs va ser una proposta que em va arribar directament. Jo estic més acostumat a fer divulgació un poc per públic, doncs més un poc més gran, no? Potser per públic universitari o dels darrers anys d'institut. I des d'Edicions Cort, de Nedi i en Miquel, me varen escriure amb aquesta proposta, me varen contar que volien recuperar aquest editorial, no? Edicions Cort, que era familiar, me varen contar un poc la història i bé, fins... Jo no tenia en ment fer mai un llibre per nins, per això, perquè no estic gens acostumat en aquest llenguatge, però me varen vendre tan bé aquesta oportunitat de poder fer un llibre tan nostre, no? Perquè és un llibre sobre eclipsis, però molt centrat en com es viurà l'eclipsi aquí a Balears, sobretot a Mallorca. I no vaig poder dir que no. I així que em vaig endinsar en aquest món dels eclipsis. A més, em varen presentar a Laura Caldentei, que és l'altra pota que ha fet possible aquest llibre. I bé, ha estat una experiència encantadora, no? Vaig passar molt bé amb tot l'equip fent la feina, crec que ha quedat un llibre doncs, molt simpàtic, amb dibuixos molt, molt il·lustratius, i no sé, ha anat tot com a massa bé, no? Una experiència editorial massa bona.
0: Ets el loter, tu? T'agraden els lots?
1: No gaire, no Lots. Gaire, he de dir que no gaire.
0: Ja m'apareixia. Sí, com sigui, explicar un eclipsi sobre... En general, bé, tu tens molta facilitat, però en general no és una cosa fàcil explicar segons quins fenòmens, no? Però amb un infant també has d'adaptar molt més, no?, les paraules. Com ha estat aquest procés? Quin és el principal repte d'això que deies, no? Jo estic més acostumat a fer una divulgació per públic més juvenil o fins i tot ja adult, adaptar aquell llenguatge.
1: Sí, doncs per sort un eclipsi té una facilitat i és que els protagonistes dels eclipsis, fins i tot els nens més petits els coneixen, no? Sí. Que bàsicament són tres. Tenim el Sol, la Lluna i la Terra.
0: Sí.
1: Llavors, amb aquests tres ingredients ja podem fer alguna cosa, no? En realitat, explicar el més bàsic d'un eclipsi, que és que la Lluna es posa per davant del Sol, jo crec que això qualsevol nin nena ho pot entendre molt fàcil, no? Sí que hi havia algunes cosetes potser una mica més complicades, no? Preguntes que posant-nos a les sabates d'un petit ens podien sorgir, no? Com per exemple... com pot la Lluna, que és molt més petita que el Sol, com pot tapar el Sol? No? Doncs aquí doncs, hem dedicat alguna pàgina, per exemple, doncs, a parlar que el tamany aparent de les coses canvia amb la distància, no? Que les coses, quan més lluny, en lluny està, més petites pareixen, no? Mm-hmm. Doncs jo crec que un poc la meva feina en aquest llibre ha estat trobar quins ingredients feien falta construir, no? Com construir aquesta escala per arribar de tenir el sol, la lluna i la terra, fins a arribar a explicar què és un eclipsi, els tipus d'eclipsi i sobretot per què és tan important aquesta data d'agost.
0: Mm-hmm. Dia 12 d'agost, aquesta eclipsi que ha causat molta revolada arreu. Sí. Veurem si el podrem arribar a veure o no, si tindran lloc.
1: Esperem que sí.
0: Però sí, quan sigui, fer un llibre com aquest sí que és una manera, no, de despertar la curiositat científica. Ara, això mateix que deies, no? Que els tamanys poden ser relatius i que la lluna, sí, precisament, sí, no, pot tapar el sol. Jo no sé si ho feim suficient, això d'intentar despertar aquest interès.
1: Mm-hmm. Bueno, jo crec que potser és una mica desigual, no?, a cada família. Jo, per sort, a la meva família sempre m'han estimulat molt intel·lectualment, llavors això ho tenc molt per mà, no? Sempre m'han posat documentals, sobretot d'animals, que eren els que més m'agradaven de petit. Però bé, jo crec que darrerament estava això un poc més de moda, no? El comprar llibres en els nins, no? Ara, doncs, un poc fent la documentació per preparar-me, sobretot per saber en quin to escriure això, vaig començar a cercar alguns llibres de ciència, de física, d'astrofísica, per nens, i déu-n'hi-do la quantitat que n'hi ha, no? Jo crec que darrerament sí que hi ha aquesta inquietud pels pares i mares per estimular intel·lectualment els seus fills, no?
0: Mm-hmm. Explica'ns per què és tan especial aquest eclipsi que viurem dia 12 d'agost. Què el fa diferent d'altres eclipsis o altres fenòmens astronòmics que hem vist d'altres o que han sentit que passaven altres vegades?
1: Sí, bé, doncs aquest serà molt especial perquè ho podrem veure aquí, sense moure'ns de ca nostra, no? Mm-hmm. Això ja ho fa molt especial. També, bé, és especial perquè ve una època d'eclipsis, no? Tindrem aquest eclipsi l'any següent, 2027, també a l'agost en tindrem un altre, que aquí a les Balears no es veurà de manera completa com aquest, i l'any següent, el 2028, tindrem un altre que serà anular, és a dir, que tindrem tres tipus d'eclipsis en tres anys aquí. I bé, és especial perquè sona molt malament dir-ho, no? Però és el darrer que veurem aquí a les Balears a la nostra vida. Perquè el següent, si no vaig malament, a les Balears, el següent eclipsi complet no es veurà fins 2180.
0: D'acord, jo no, crec que
1: no tinc molt de plans d'estar per aquí en aquests anys, no?
0: Crec que també
1: n'hi haurà. Sí que n'hi haurà a la península, el 2053, per mi, hi haurà un altre, un eclipsi total. Però bé, hem d'aprofitar aquest, que es veu de teca nostra, que no hem de viatjar en joc, i això. També serà un eclipsi, el tercer eclipsi, per mi, serà un molt llarg, no? És com que són eclipsis, a més, dins els eclipsis seran especials per això, no? Perquè tindran una totalitat, aquest moment, quan la lluna tapa per complert el sol, serà bastant llarg, i això, bueno, s'ha d'aprofitar, sí.
0: Què veurem exactament a Mallorca? Què passa quan hi ha un eclipsi total per a les persones que no ho sàpiguin o que no ho recordin?
1: Bé, jo, això tot, però jo és teoria, perquè no, clar, com la majoria, no he vist un eclipsi total mai, no? Sí que vaig veure el parcial que va haver-hi en 2006, per mi, que sí que va passar per aquí. Però bé, la idea és que veurem que la lluna comença a mossegar el sol, no? Comença a tapar-lo. I jo crec que potser el més interessant és quan comença a tapar-lo per complet, no? Hi ha un parell de fenòmens molt interessants, que són les perles de Bailey o l'anell de diamants, no? Que són ja quan està a punt la lluna de tapar-ho tot, que les muntanyes i les valls de la pròpia lluna deixen passar alguns ratxos de sol i altres no. Llavors es veuen com una mena de cinturó de petites perles, no? que són els darrers ratxos de sol que comencen a... Que els darrers que ens arriben a la Terra abans que quedi completament tapat. I bé, després quan la lluna tapa per complet el sol, diuen, o esperem poder veure la corona solar, no? Que és aquesta part externa del sol que normalment no podem veure perquè el sol ens enlluerna, no? I no podem veure això. Mm-hmm. Després, quan passa aquesta totalitat, fem el camí a l'inversa, no? Tornem a veure la nit de diamants, les perles de Bailey i la lluna que comença a desaparèixer de davant del sol. Clar, això jo ho veig molt especial perquè, clar, des de que naixem, les poques certeses que tenim és que el sol surt pel dematí i se'n va a l'hora baixa, no? I que de sobte a l'hora baixa el sol desaparegui és com una cosa molt impressionant, no? Ara, perquè sabem que això ens passarà, duen anys avisant-nos, sí. I això, però no ser conscient de que pot passar això i que de sobte succeeixi, deu ser molt, molt, molt més impressionant que del que ja serà.
0: Des d'on el veuràs, tu? Bé, m'imagino que ho faràs, no?
1: Sí. Jo, mira, doncs aniré a veure-lo amb els meus pares, a una casa que tenim pel Pla de Sant Jordi, que potser no és el lloc on millor es veurà, però estarem allà en família, tranquil·lent, prenent un refresc, una cerveseta, un pot de fuet i en calma.
0: Tu de naso, eh?
1: Sí, perquè jo crec que la resta de l'illa potser està una mica complicada aquests dies.
0: Serà complicat els accessos, això ja ho sabem, que sobretot a la part oest hi ha certs punts que se sap que la visibilitat serà la més bona, hi ha complicació, a no ser que hi hagi gent molt sortada que tingui un vaixell,
1: clar,
0: que llavors
1: ja,
0: en puguin
1: luxe.
0: Allà on vulgui, però sí, vaja. Sí. Evidentment, ho hem de recordar, ho recordem amb tu, cada vegada que hi ha un eclipsi s'ha de dir, però no podem mirar directament el sol sense la protecció necessària. Normes bàsiques de seguretat, i explica'ns una miqueta com podem trobar aquestes ueres que hem de dur, com podem saber que són realment homologades i que ens serveixen, que no ens faran mal.
1: Sí, sí. Doncs bé, com bé dius, unes ueres de protecció és una cosa molt bàsica, no? El sol no es pot mirar directament i de cap manera, perquè tampoc cremar els ulls, i a més, com no tenim receptors de dolor, no mos entram i mos quedam fora vista sense donar-nos compte. Sí. Llavors, hem de comprar unes ueres per veure eclipsis, no? Que les que has de comprar, les que has de mirar, són les que tenen una certificació, una norma ISO, que normalment està impresa a les potes de les ueres, que és la norma ISO 123-U2-2. Si no vaig malament, me per mi que és aquest número, si no ho comproveu, però me per mi que era així, era un número ben fàcil de recordar. Però bé, ara totes les òptiques, fins i tot de llibreries, on es ven el llibre, també es venen ueres d'aquestes certificades. Això, el més bàsic, no? Si pel que sigui no tens possibilitat de fer-te amb unes ueres d'aquestes, hi ha altra manera d'observar l'eclipsi de forma indirecta, que és amb un projector estenopeic, que és una cosa molt senzilla, pot fer amb una cartolina, li fas un petit forat, això és com funcionaven les càmeres més antigues, i això ho fas apuntant-te en el sol, i en teoria s'ha de projectar l'eclipsi a l'altre costat, així no ho mires directament i mires el terra, no?, on s'està projectant. Però bé, encara som a temps de comprar, sisplau, unes ueres de les bones, de certificades, i no jugar en sa vista, no? I això, no mirar l'eclipsi mai fora ueres.
0: Serem un dels llocs privilegiats per veure l'eclipsi, abans ho dèiem. A l'hora de triar, i t'ho has dit, bé, jo en el Pla de Sant Jordi ja veurem, no? Però què recomanaries per triar aquell lloc d'observació, tenint en compte que, evidentment, hi haurà molts de punts que estaran col·lapsats.
1: Sí, bé, el primer és veure si don el puesto que has triat es veurà l'eclipsi, no? Això, el govern d'Espanya ha fet una web que està bastant bé, que es diu triodeclipses.es o alguna cosa així, i allà tenen uns mapes, no?, de l'estil de Google Maps o coses d'aquestes, on poses on seràs i et diuen hora per hora si es veurà l'eclipsi o no, si la Serra Tramuntana et farà ombra o no, no? Tot això. Això, el més bàsic, no? I ja, lo seu és anar en el puesto i mirar, ara, bé, quan quedi poc, mirar si la posta de sol,
0: no?
1: Exacte, perquè pot ser que no hi hagi cap muntanya que te tapi, però hi ha un edifici just davant. Llavors, això és important tenir-ho en compte. I també, creu has dit, que no hi hagi núvols, que estigui el cel ben destapat, que no hi hagi calima, totes aquestes coses. Que
0: ja ho
1: no, això no ho podem predir.
0: No, això ja ho veurem, perquè tal com estàs tens ara,
1: no se sap.
0: Continua igual, la cosa estarà complicada. Sí, quan sigui un llibre com aquest, i un fenomen com aquest, segurament desperta l'interès de molts d'infants per investigar, per despertar vocacions científiques. I et volíem demanar, ja està disponible aquest llibre a totes les llibreries? Això, en principi,
1: sí.
0: Està des de ja fa un temps. No sé si tens més presentacions.
1: Per ara, tancada, no n'hi ha cap, però bé, sé que hi ha l'intenció de fer-ne més. Vàrem fer una a Palma fa un parell de setmanes, però bé, l'intenció és fer-ne algunes més. A més, aprofitant que tenim 3 anys d'eclipsis per davant, doncs bé, és un llibre que tindrà un poc més de vida, no? Que no és només per aquest eclipsi.
0: Clar, hem de tenir clar que venen molt d'aquests esdeveniments astronòmics que segurament veurem poques vegades o una vegada a la vida. Si esteu interessats, si sou pares, mares o tiets, tietes, i voleu regalar aquest llibre, Mi primer eclipse, ja el teniu disponible amb il·lustracions de Laura Caldentei i amb aquest text i aquestes explicacions d'Adrián García, que és el físico barbudo. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, un plaer.
0: Per haver vingut i fins aviat.
1: Sí, ens veurem a l'eclipsi.
0: Sí. El retrovisor.

I en el retrovisor d'avui fem una mirada 80 anys enrere, perquè el mes de juliol de 1946 va néixer oficialment l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. 61 països varen aprovar la seva constitució durant la Conferència Internacional de la Salut, que es va celebrar a Nova York, i varen establir les bases d'aquest nou organisme internacional destinat a coordinar esforços mundials en matèria de salut pública, tot això després de les greus conseqüències sanitàries de la Segona Guerra Mundial. La Constitució de l'OMS va introduir una concepció diferent i nova de la salut, definida com un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l'absència de malaltia o d'afebliment. Aquesta definició, que encara avui dia és vigent, va suposar un canvi profund en la manera d'entendre la salut, reconeixent-la com un dret fonamental de totes les persones, sense distinció de raça, de religió, d'ideologia política o de condició econòmica i social. Després de la ratificació per part dels estats signants, la Constitució de l'OMS va entrar en vigor el 7 d'abril de 1948, dos anys més tard, i des d'aleshores es commemora com el Dia Mundial de la Salut. A partir d'aquell moment, l'OMS va assumir la coordinació de, per exemple, programes internacionals de vigilància epidemiològica, de vacunació, de control de malalties infeccioses, salut materno-infantil i resposta davant d'emergències sanitàries, convertint-se en l'organisme de referència en salut pública a escala mundial. Vuit dècades després, l'OMS continua exercint aquest paper essencial en la promoció de la salut global i en la cooperació entre països en aquesta matèria. La seva tasca ha estat decisiva en fites com l'erradicació de la verola, els programes internacionals de vacunació i la coordinació de la resposta internacional davant de pandèmies i altres crisis sanitàries. La Constitució aprovada aquell juliol de 1946 representa encara avui un dels pilars fonamentals de la governança sanitària internacional i un compromís col·lectiu amb el dret universal a la salut que hem de continuar recordant avui dia. Fins aquí el Codi Beta d'avui. Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimàs i Raül Valls.
1: Molt bon dia, benvingudes, benvinguts un dissabte més a La Gran Vida, ja ho sabeu, aquí a IB3 en ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un dissabte més vos acompanyarem fins a les 11 per contar-vos tot allò que passa a les nostres illes. També totes aquelles activitats i tot aquell entreteniment que teniu per gaudir durant el cap de setmana. I, com no, també xerrarem d'actualitat. I avui començarem xerrant de joves que s'ho estan passant d'allò més bé durant aquest estiu i no ho fan aquí, no, se n'han anat concretament fins a Santander, tota aquella zona del nord d'Espanya, no sé jo si estaran amb menys calor que nosaltres, però la qüestió és que s'ho passen molt bé. També estarem a diferents punts de les nostres illes on estan celebrant les seves festes patronals i, a més, també anirem fins a l'Orgull Conser. A més, també anirem fins a les nostres illes d'Eivissa, Formentera i a Menorca per contar-vos tot allò que passa allà. Res, dues hores d'entreteniment d'actualitat que comencen ara mateix. Bueno, idò, això vos deia que començàvem el nostre programa d'avui contant-vos que els joves de Mallorca són pel món, zones que crec, o espero, que estiguin més fresquets que aquí, per gaudir de les multiaventures jove, un cicle d'activitats en diferents tons, quatre tons, que se fan des d'aquest mes de juliol, que de fet tornen avui aquest primer torn. Després n'hi ha un altre al mes d'agost i també fins al mes de setembre. On van? Idò, mira, els inclou allotjament, transport, activitats, bueno, un pot de tot. Per xerrar d'aquest tema i de què són aquestes multiaventures joves, volem parlar-vos ara o contactar amb el Toni Fuster, que és membre del Consell de Mallorca, conseller executiu de presidència, i ell sap un bocat d'això, no, crec que aquesta vegada no hi ha pogut anar, però allà hi ha la directora insular de joventut. Bon dia, Toni, com anam?
2: Molt bon dia, Raül, com estàs?
1: Bueno, nosaltres no sé si tan bé com aquests joves,
2: Jo estic segur que no

0: entre el que és Joves a la Serra, entre el que és la Victòria i ara també és amb el Multiaventura. El que volem, evidentment, és que els nostres joves tinguin l'oportunitat de fer pues, tota una sèrie d'activitats a Mallorca, que és on està esgruixat de les activitats, però també fora, i per això enguany hem triat Cantàbria. Concretament estan a Torre la Vega, són 5 dies i 4 nits, on els nostres joves pues, poden practicar diferents activitats que són més complicades de fer aquí a Silla de Mallorca, simplement per una qüestió... per una qüestió lògica.
1: Clar, és a dir, fan, per exemple, rafting, no?, pels rius de per allà i se tiren en ses barques, no?, coses que aquí, no, evidentment, no poden fer, no?
0: Exactament. També tirolines, via ferrata, que és una modalitat que ja pues, està molt assedentada. Per tant, és un poc també el que volíem, no? I sí que vull destacar una cosa, que aquests viatges també s'emmarquen dins tota una sèrie de valors que per nosaltres són importants, perquè nosaltres quan tenim el contracte també hi ha monitors que acompanyen, i no me'n refereixo a monitors de silenci, sinó monitors que el que fan és de temps lliure, com se diu, a lleure, que el que fan és fomentar el companyerisme, la feina amb equips, els valors de la convivència. I jo, per exemple, la setmana passada, bueno, aquesta setmana, pràcticament era, vaig estar pues, reunit a tots els grups que conformaran tots aquests viatges i veus que hi ha diferents persones de diferents indrets de Mallorca, de Palma, de Manacor, de pobles de la part forana, de Marratxí, de Llucmajor... I, bueno, també és una forma molt guapa, no?, de fer companyerisme. Ho dic perquè tenim històric, perquè m'entengui, del viatge Joves a la Neu, que varen començar l'any 2024, i s'han fet molt de grups d'amics, i per nosaltres també és una iniciativa que trobem que és important.
1: Sí, a més, parlant d'aquests joves que varen anar Joves a la Neu, bueno, que han fet un grup, no?, que ha estat un poc com més enllà de lo que és el viatge Joves de tota Mallorca, que han fet un grup d'amics nou, i que ara, bueno, estan habituats, de fet, a un d'aquests grups d'amics, hi ha joves d'aquí, de diferents pobles que se reuneixen, se veuen i que duen ja no només neu, sinó també aquí a Mallorca ja s'han fet com una bona pandilla, que deim, no?
0: Exactament.
1: Bueno, hem de dir que aquestes activitats per la gent que mos està escoltant, ara ja no s'hi poden apuntar, ja va acabar el plaç, però se n'han fet moltes i ara en aquest cas estan, com dèiem, a Cantàbria en aquesta multiaventura. Hi ha diferents torns, del 2 en el 6 d'agost, del 30 d'agost en el 3 de setembre i del 5 en el 9 de setembre. Jo vos deia abans que hi havia l'allotjament, el transport, les activitats, la pensió completa. Això és com la gent gran, no?, que tenen aquests viatges de l'Incerso, però en aquest cas en sóc joves. 194 euros. Això està baratíssim.
0: Bueno, és un poc l'aposta del Consell. Pensa que també no només va destinat a les joves, que per supuest va destinat a les joves, també va destinat a les famílies.
1: Clar.
0: Perquè els seus fills puguin tenir pues, una sortida en els mesos d'estiu. Ara han començat els tons que vostè deia majors d'edat, però també a final d'agost sortiran els que són menors d'edat, que és un programa multiaventura que nosaltres li dèiem júnior, que és exactament el mateix, simplement amb menors d'edat. I, evidentment, el preu és un preu que nosaltres financiem amb un 70%, per tant, és un preu molt assumible, perquè també hem de pensar que els joves d'avui en dia, pues, quan ets jove no tens la capacitat econòmica que pots tenir quan tens, a lo millor, pues, una certa edat. I està molt complet, és pensió completa, activitats, assegurances... Això és un tema que m'agradaria també destacar, no el tema concretament de les assegurances, però és que en aquest grup de persones, de 55 joves que van cada torn, sempre hi ha un representant de l'agència, un representant de l'empresa de monitors, però també un representant del Consell per acompanyar-los i per si hi ha qualque dubte, qualque problema, pot sempre tenir una resposta ràpida. El Consell de Mallorca no només els envia, sinó que els acompanya i se cuida d'ells.
1: Perfecte. Idò, ja ho sabeu, tots els qui ens esteu escoltant, que tingueu menors d'edat, en breu sortirà...

0: aquesta nova promoció, en aquest cas Multiaventura Junior, per anar-se'n també en aquests viatges d'aventura per preus molt reduïts i, com bé deia el conseller, en el final no només és una activitat i una opció d'oci i entreteniment o de fer pinya entre joves de l'illa, sinó també per a les famílies, no? Per donar aquesta oportunitat de donar-los aquestes aventures, mai més ben dit, en els seus joves. Moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
1: Pues Raúl, moltíssimes gràcies a vosaltres i moltíssimes gràcies també en esteu programa La Gran Vida, que ara mateix són el que estan fent els nostres joves allà, passant-lo bé.
0: Exacte, gaudint la gran vida.
1: Exactament.
0: Moltes gràcies, que vagi
1: moltes
0: bé.
1: Moltes gràcies. Bon
0: adéu, dia. Adéu. Adéu.

0: Vinga, doncs continuem aquí a La Gran Vida i xerrant d'aventures. Ara xerràvem de joves que són a Cantàbria i ara vos xerrarem d'una altra aventura, però en aquest cas una aventura musical, una aventura que titulada Núvols, que du al capdavant en Biel Perelló. Ara el coneixerem en aquesta entrevista que li preparam avui per conèixer qui són Núvols, què fan, on els trobarem i quin és aquest nou grup musical de les nostres illes. Així que, si vos pareix, anem a presentar-vos el nostre convidat. Ell és en Biel Perelló i, si una cosa tens, Biel, és que et de Can Picafort. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, des de capital d'Europa.
0: Ah, capital d'Europa, per favor. Per favor, Can Picafort, capital d'Europa. Però no estem tots sols, amb què has vengut?
1: Hombre, he vengut amb la meva mare del grup, que ets la jefa, comanda.
0: Ah, ets la que comanda?
1: Ets la que comanda.
0: Qui és?
1: Na Neus.
0: Hola, hola, Neus. Com és això, Neus? Ets el que comandes?
2: Això pareix.
0: Home, que te deixen comandar, no?
2: Això diuen.
0: És a dir, te passen el marron, xerrant clar.
2: Bàsicament.
0: Molt bé, perfecte. Ja mos queda clar la història. Anem a escoltar, si vos pareix, unes primeres notes d'una d'aquestes cançons i de vegades mos comentes.

0: Que bufet si m'agrades. Compte-mos, perquè Núvols, Biel, tu que has dit de Can Picafort, capital d'Europa, com neix aquesta idea? Per què Núvols?
1: Jo crec que raó d'entre tu i jo ja no em porta anar molt de cuentos. Núvols era un nom que en tenien 5 coses damunt la taula, no? I era l'únic que no estava registrat.
0: Ah, és a dir, està bé això. Està
1: era
0: bé.
1: Que em feia que m'agradaven, no? I, Núvols,
0: i justament pues, estaven registrats.
1: Sí. Inclús n'hi havia un, que era Elefant, que ja, bueno, he tingut rodació en el grup català Elefantes, en Casa Russa, com l'havien fet de productors en el segon disc, i resulta que Elefant és un grup d'Estats Units, però que caben un milió de discos i tal, i dic, conya, digues, justament.
0: Saps? Justament, està registrat. Sí. Bé, però Núvols no.
1: Núvols, no.
0: Ara ja sí.
1: Bueno, sí.
0: Estem en ello, diguéssim.
1: Sí, es diu Bopi, una cosa d'aquestes, i crec que per febrer varen presentar els papers i encara esperant.
0: Això
1: que...
0: na Neus, no?
1: No, això encara...
0: encara te va tocar tu.
1: Sí, sí, encara va tocar jo. Sí.
2: Encara
1: sí,
2: no
1: sí,
2: mos coneixíem.
0: Encara no. Bueno, estàvem escoltant aquesta cançó, que la podem deixar de fons, aquesta d'aquí, que... Conta-mos, de què parla, de què xerra, m'agrades. Bé, qui és que t'agrada?
1: Tu.
0: Bé, Rull, jo...
1: Tu, sí.
0: Ara has quedat beníssim.
1: No, i de menys ja l'hora de veure'm.
0: Però de bon de veure, de bon de veure.
1: No, de bon de veure. Bueno, són... En el final hem adaptat les cançons per la vida quotidiana, que mos sí, poden passar a tots i cada un, no? O sigui, m'agrades, és una manera de poder dir qualcú que... I clar, cada consoneta sempre va per qualcú, no? I té qualque significadet que entre ell i jo saben que és seva, no? Però, clar, com que ho han tret a la llum, vam haver de canviar un poquet la dinàmica de les lletres per fer-ho pues, comercial per tothom i que
0: arribi, no? Rebut, que tothom s'hi pugui sí, sentir identificat, podríem sí, sí, dir. Jo t'he de Núvols, de bon surt, ja m'ho has dit, bueno, és que mos quedava, però per què decideixes, després d'uns anys, tornar en el món de la música? I en aquest cas, no en l'instrument que habitual te podíem veure damunt d'un escenari, per si en que no ho sàpiga, ell en la trompeta fa virgueries, però si no amb un altre instrument, se vol cantar. Això ja és una passa important.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, tot bé, del naixement del segon nin, no?, d'en Marc, que quan va néixer, pues, vaig posar malaltet, bastant, sí, a punt de no tornar, no? I a partir d'aquí vaig pensar, bueno, en ressuscitat i ten dos nins, no? I començarem amb Marc i així per lo menos, ara que ja no hi ha discos ni cassets, ni... Bueno, vinils, ara se tornen a posar...
0: Ah, se tornen a posar de moda els vinils, eh?
1: Dic, clar, com que se puja la nova aquesta, dic, si qualque dia me tornes a passar res, dic, pues pitgis en un botonet i me podien escoltar com fos, no?
0: I tu vas fer com un poc un seguro de vida, no? En pla, bé, el manco sí, que sàpiguen qui et son pare per si me pega aquest
1: sí,
0: mal,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, són petitets i clar, tal vegada... Bé, si me volen escoltar, però jo crec que m'estimen i me volen escoltar qualque dia, saps? O sigui, no.
0: Bé, ara, ets el lot de ben nins, una monada, llavors quan siguin joves els hi farà vergonya que son pare canti, això segur.
1: Me'n fas-te jo.
0: Perquè això segur, tots sí, els pares els hi passa això, no? Que els fills diuen, ai, papa, quines coses, tal. Però després estaran orgullosos, segur. Tu deies, Marc, ara mos contaràs història, però si t'apareix anem a escoltar aquesta cançó, que ets la primera que vas treure?
1: Totalment. Sí,
0: bé,
1: sí,
0: anem a escoltar Marc.

0: Ets tu, Marc, el meu reflex. En Marc és el teu fill petit, no?
1: Sí, el menut.
0: El menut. Clar, ja no xerram de tocar un instrument, posar-te a cantar, que no ho havies fet, sinó escriure cançons.
1: Sí, bueno, sortir de la zona de confort sempre està bé, no? I al final pues, va ser una teràpia preciosa, tornant als inicis de la música, perquè, si no vaig malament, crec que des de 2014 no havia tornat a bufar, no? I clar, és una responsabilitat molt heavy, o sigui, passes d'estar a segona fila, que tampoc no ho pot fer molt malament, perquè si no te treuen de fora, no?
0: Evident, evident.
1: Però clar, passar davant és un repte heavy. Uh-huh. O sigui, ja, imagina't, tu també crec que te pots sentir identificat.
0: No, el meu repte seria passar darrere.
1: Exacte.
0: Tocar la trompeta seria tot un repte.
1: Doncs pues, me poden canviar els papers ara
0: no,
1: ja.
0: No, deixa-ho fer.
1: Estava molt més còmode darrere.
0: Jo estic molt bé aquí on estic, deixa't anar, que jo els instruments, vaig anar un dia sol feig i vaig dir no tornaré. Ma mare va dir, però no t'ho volies apuntar? I dic, ja, però jo vull tocar l'instrument. I m'ha dit, ja, però primer hauràs d'aprendre. No, jo ja vull tenir l'instrument. Res.
1: Tu és la gran vida.
0: Sí, jo la gran vida i deixa't anar. I es toca. que per cert, avui a les 8, recordeu, a les 8 en directe, quasi.
1: I el meu fill gran és un superfan.
0: Ah, molt bé, a menys si feim toca kits. Bueno, la qüestió, que estàvem escoltant Marc i jo te deia, no només has passat davant a cantar, sinó que també t'has posat a escriure, a compondre aquestes cançons. Qui t'ajuda? Qui està darrere aquest projecte de Núvols?
1: Hombre, en el final som l'equip de tota la vida, no? En els que tenim més confiança, en els germans Tejedor, en Carlos i en Damià, que són els fromans de...
0: Dos lloritans, que deuen estar de festa, que aviat són les festes de Lloret, m'apareix.
1: Com ho saps?
0: Perquè jo sempre som pel tot. Jo tenc FOMO, ho sabeu? Tenc FOMO. Saps què és FOMO? Por de no anar... És una enfermedad nova, moderna. Por de no ser per tot.
1: Que puc fer si m'agrades.
0: Exacte. Cosa així. Bé, d'això, que amb els germans lloritans són els que estan darrere aquest projecte, no?
1: Bueno, tot l'equip, o sigui, Neus és el manager, després també hi ha l'empresa de comunicació i màrqueting, Boom Creatius. Després, bueno, tots vosaltres que també moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'aquesta promoció tan, tan meravellosa i poder donar pas a que falta fa la cultura, no? I a partir d'aquí tenim els millors músics que hem pogut trobar, que hagin volgut arribar a casa tocant en jo cantant, no?
0: Tu cantant. Bueno, ara xerrarem amb na Neus, perquè, clar, na Neus la tenim aquí fent fotos, vídeos, mos contava un poquet, i ara tu ho deies, na Neus és sa manager, no? Que queda de bé, això.
1: Ets que comanda.
0: Ets que comanda. Però com jo li deia en el principi, això de manager sona molt bé, però en realitat és una feinada i un show darrere un altre. És a dir, molta feina darrere. Tu, quan te va arribar aquest projecte, què vas pensar? Vaig dir, ai, Déu meu, no sé jo si això mos hi posarem o serà un repte per aconseguir.
2: Tot un repte. A més, de primeres vaig pensar, uf, jo no sé si estic preparada. Però en Biel va confiar en jo i en el final vaig dir, vinga, per què no?
0: Molt bé, molt bé.
1: No, i també quan li van dir que ja no tenien fills, que ja no eren tan rockeros i tal, que estàvem molt més controlats.
0: Estava més tranquil, la cosa,
1: estava
0: no?
1: Més tranquil·la, sí. No era com fa 20 anys, no?
0: Molt bé.
1: Crec que l'he acabat de convèncer.
0: Bueno, si vos pareix, ara escoltarem una cançó que se diu, a part d'una cançó que se diu La meva estrella, perquè després en Biel mos conti la història que hi ha darrere aquesta cançó de Núvol, La meva estrella.

0: Bueno, la meva estrella, conta-mos perquè aquí darrere hi ha una història, no? De on surt aquesta cançó i on podia arribar aquesta cançó?
1: Bueno, aquesta cançó tenia com... Ser gran promeses, no? Tenia un recorregut meravellós, però normalment aquests recorreguts, 99%, queden...
0: Per el camí.
1: Per el camí. Bueno, no, ha quedat en el camí, ha quedat en el disc.
0: Però nosaltres l'escoltam, està en el disc, i escolta, la podem... Per cert, tot això, vos poden escoltar, en aquest cas a Núvols, ho podeu escoltar a Spotify, a totes les plataformes, no?
1: Per tot, i és gratuït per tothom, i, bueno, ja estem preparant el segon disc per treure-ho... Crec que el trobarem, ho puc dir ja, no?
0: Poden dir Neus?
2: Vinga, vale.
0: Vinga.
2: Sí. Amb exclusiva.
0: Que m'agrada això. Vinga, una exclusiva. Vinga.
1: Dia 31, que faig l'aniversari de gener, no? I dia 31 de les campanades.
0: Ah, molt bé.
1: El disco...
0: Molt bé. Dia 31 de desembre...
1: El segon disc.
0: El segon disc...
1: En menor d'un any.
0: De Núvols. Bé. Això és anar a escanada.
1: És que no estic còmode a un altre puesto. M'he tornat a retrobar... el que realment vaig estudiar, sé fer, i en el final m'he donat compte que som feliços a l'estudi, no puc aturar de fer feina amb ells, de composar, d'estar amb aquests musicarros, de disfrutar.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vull dir, antes era tot més divertit, però d'una altra manera. Ja m'ho fan com una feina.
0: Bueno, mos hem quedat amb això, amb la meva estrella. Neus, mos pots contar què hi havia darrere aquesta meva estrella?
2: Bueno, és una anècdota.
0: Sí, és una anècdota, m'agrada, vinga.
1: Una hipòtesi.
2: Vale.
1: Per si un cas...
2: Vol contar-la tu, Ido.
1: No.
2: Sí, venga. Dali.
1: No, que va, ni de broma, no.
0: Vinga, no, me fi més d'una Neus.
1: Sí,
0: vinga,
1: sí.
0: Neus.
2: Bueno, realment, mos varen oferir una proposta molt interessant.
0: Sí.
2: Perquè com ve la cançó, parlo d'una estrella.
0: La meva estrella, val. D'una marca, no?
2: D'una marca, no sé si vos sona estrella.
0: Val. És a dir, podria ser la cançó d'estiu d'una marca que tots coneixem, que fa un anunci cada estiu, i normalment relacionat aquí en el Mediterrani, no?
2: Exacte, i l'estil de música li encaixava superbé.
1: I també que hagués estat un èpic, un música en català.
0: Que també estaria bé, escolta.
1: Ja que estem en el Mediterrani, no?
0: Ja, exacte. Seria molt bé. Bueno, jo me'n recordo de ser més, una de les més conegudes d'aquesta campanya, d'aquesta empresa, és aquella que es va fer tan coneguda en anglès, gravada a Formentera, que en el final, en realitat, es va fer més famosa a Menorca perquè la gent, per Sant Joan, la tocaven, i de fet encara la segueixen tocant per tot Sant Joan i tothom vota allà en el pla de...
1: I cada verbena que vas, no? La sent, no?
0: A què?
1: A cada verbena que vas...
0: Exacte, cada rebel·la no falla.
2: A quedar com un himne.
0: A quedar com un himne, sincerament, eh? Però estaria bé. Escolta, per què cantar i cantar en la teva llengua?
1: El tema és que estic còmode, no? El que ara, per exemple, en el segon disc, si ja, ara ja fa allòs que veiem, és que està com un... El primer dit d'un grup sempre és que et s'aprova també com anirà el segon, no? I, bueno, el tema lingüístic, hi ha un parell de cançons que ho faig en celes, altres en CC, hi haurà també una correlació... Les cançons ja sabem de cap on hem de tirar totes per tenir una dinàmica de disc així com toca, perquè no dic que siguin xeràquets, són les millors cançons del món, hombre, però vull dir, no...
0: És un treball poc a poc i tira, no?
1: Exacte, i més, vàrem estar tant de temps com 7 o 8 mesos.
0: 7 o 8 mesos per treure... Ara quantes cançons teniu tretes ja en el mercat?
1: Ara en tenim 8 i per agost, crec, o quan aneu a dir, trobarem una sorpresa.
2: Per agost.
1: Tenim un convidat super especial, que és en Miguel Lamas, el millor bateria d'Espanya. I encara estem esperant a veure si poden tancar un cantant que tinguis collons de portar-se al meu nivell, no?
0: Molt bé. Idò, bé, abans d'acomiadar-vos, dir-vos que això que podeu escoltar Núvols, no només aquí a IB3 Ràdio, que l'estem posant, sinó també a través de les plataformes. Però, compte-m'ho, no sé si Biel o Neus, que és això de la gira cero.
2: Bueno, pues aquest estiu hem preparat una gira, que és una gira molt especial d'assajos, assajos en el carrer.
0: Ah, molt bé.
2: El que volem dur és tota la gent, que mos pugui conèixer un poc millor, i en el final a diferents pobles i mercats de Mallorca anirem fent aquests espectacles i són sorpresa.
0: És a dir, no està anunciat com a tal, sinó que tu vas per allà, pum, i te trobes un assaig de núvols.
2: Exacte, però a través de les redes socials, per Instagram, anirem donant pistes del següent poble on anirem.
0: Ah, molt bé. És a dir, primer de tots, clar, no podi... si és capital d'Europa, havies de fer-ho a campi, que fort.
1: Per favor.
0: Clar, home, això si, no pot fallar.
1: Home, si no, no em deixa entrar per la rotonda, vull dir, no.
0: Molt bé, molt bé. Bé, d'aquí no res, una d'anar en espatos, o no?
1: Bueno.
0: Ja hi som, com aquell qui diu.
1: Quan els mollin vius hi tornaré, sí.
0: No, això no hi tornaràs. No hi tornaràs, això ja, bueno. Està, això ja fa molt d'any. Ja ho veurem, no? Ja. Sorpresa. Ai, per favor, quin diràs. Bé, no vull saber res jo d'aquest tema. La qüestió... No,
1: i d'hora de canvi que fort, sí que volen
0: ser. Ja m'ho imagino, Bueno, per favor, polèmiques a part, de patos i no patos a canvi que fort. El primer cont d'aquesta giracera va ser canvi que fort i per saber on serà el segon, hem d'estar atents a la xarxa social de núvols.
2: Exacte, ens podeu seguir per Instagram i aquí anirem mollant pistes d'on serà el següent concert.
0: Molt bé, perfecte, aquest segon concert.
2: Assaig.
0: No? Assaig. Concert, assaig. Assaig-concert, bueno, que és un assaig en format concert.
1: I ens són els mateixos músics que aniran en directe, tenim el mateix Baldine, el mateix Rider.
0: Molt bé.
1: Deixar aparatos, o sigui...
0: Una monada, d'això.
1: Per sentir-nos còmodes, no?
0: I de res, ja ho sabeu, podeu escoltar aquesta nova formació musical de les nostres illes, Núvols, a través de les xarxes socials o les plataformes. Nosaltres aquí a Ivetra Ràdio mos comprometrem a donar-vos suport, clar que sí. I res, si vos parem, mos acomiadant de vosaltres, escoltant Canvi de Segle.
1: Oh? Moltíssimes gràcies, Raül.
0: Gràcies, Biel, gràcies, Neus.
2: Gràcies.
0: Que vagi bé.
2: Adéu.

0: La gran vida amb Raül Valls.
1: Idò, són les 10 i 5 d'aquest dissabte i, com vos dèiem en el principi del programa, avui volíem fer una visita en el meu poble. He aprofitat, avui que són tots sols, dic ara, avui me n'anirem en el meu poble perquè celebra l'Orgull Conseller. Sí, una festa que en parlarem, xerrarem de tot allò que hi haurà avui cap vespre, però en aquesta hora hi haurà moltes més coses. Ja sabeu que aquí xerram un poquet de tot en tot allò que passa arreu de les illes. Així que, si vos pareix, començam i m'anam a l'Orgull Conseller.
2: La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño.
1: Idò, així és, aquest cap de setmana, Consell torna a omplir-se de color, respecte, diversitat i orgull amb la quarta edició de l'Orgull Conseller. Enguany, a més, viurem el bateig del primer caparrot drac de les Illes Balears, que es convertirà en la imatge oficial de l'Orgull Conseller i sortirà cada any durant aquesta celebració. Per xerrar de tot això, ens acompanya a través del telèfon la bellesa de Consell, Sonia Daude. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Raül, com va?
1: Molt bé, i aquí en els estudis ens acompanya en Pau Villalonga, que és membre d'aquesta organització de l'Orgull Conseller, conseller també. Com estàs, Pau?
4: Hola, bon dia, molt bé.
1: Bueno, tots dos, ara jo ho deia, avui Consell s'omple de color, diversitat i una quarta edició de l'Orgull Conseller. Això, Pau, suposo jo que és important, no?, per un poble com Consell.
4: Nosaltres ens fa estar molt orgullosos. Fa 4 anys no ens haguéssim imaginat mai arribar aquí. Tot va començar entre broma i broma amb la Sònia i va dir, no hauríem de fer alguna cosa? I van dir, sí, vinga. I per l'any següent ja m'ho van posar i veure el que hem aconseguit i veure la plaça sempre tan plena de totes les edats, vull dir que això per nosaltres és el més important, ens fa estar molt orgullosos del poble que tenim.
1: Escolta, Sònia, ara ho deia en Pau, entre broma i broma, en el final, quarta edició, per un poble petit, com Consell, amb poc més de 4.000 habitants, 4 anys de festa i cada any un poc més i més grossa. Com va sorgir aquesta iniciativa?
3: Bueno, com ha dit en Pau, va sorgir un poc d'aquella manera, no? I bueno, d'any enrere any pues, va avançant. Cada any participa més gent, tant del poble com de fora. Bueno, i això ens fa moltíssima il·lusió, és veure que anàvem ampliant programació, no? Perquè hi ha activitats per a tots els públics i bueno, això fa que cada edició sigui encara més especial. No? Lo important, jo crec, és que cada vegada més persones sentin la festa de l'orgull com a seva. No?
1: Bueno, és que és una festa de l'orgull, però també és una reivindicació, no, Pau? Conta,

0: bueno, com a bellesa també heu de tenir un poc en compte tothom, no? Perquè ningú s'enfadi, perquè tothom pugui participar i perquè hi hagi un poc per tots els gustos. Com és això? També hi ha activitats infantils, hi ha cinema familiar, no només, com deia en Pau, és una festa, no? Sinó que hi ha tota una programació d'actes.
1: No, clar, a veure, la nostra idea des d'un principi va ser que aquesta festa, que és una festa però és reivindicació, no? Sigui per a tothom. Al final volíem que totes les edats de la gent del poble poguessin gaudir, no? I venir a reivindicar. És també un tema de sensibilització, no? I per això tenim, doncs, bueno, des d'activitats infantils i familiars per als més petitons, tenim després tot, moltes associacions involucrades, tenim la rifa, el show de les drags, que, bueno, que és un èxit cada any, i, bueno, i terminam amb la música, que bueno, podries dir que és per als més joves, però bueno, no, aquí s'anima tothom. És per tothom, o sigui que sí, la idea era, sobretot, que la festa de l'orgull fos per tothom, saps?
0: Clar, i bueno, jo ara ho deia un poc de tot, però també com s'ha convertit en un referent no només d'aquesta reivindicació d'aquesta festa, sinó en molt d'actes culturals, d'activitats, de festes de trull, sempre sí. Hi ha alguna cosa a fer. Què suposa per un poble com Consell es tenir una festa com l'Orgull Consell, que va passar aquesta quarta edició i que ja ve molta gent d'altres pobles a gaudir-la i que inclús s'han animat també a que en el seu poble ho facin després d'haver vist-se de Consell,
1: clar.
0: No?
1: A veure, per nosaltres se viu amb molta satisfacció, no? I de part de l'Ajuntament també hi ha molta responsabilitat. Ens agrada, no?, que Consell sigui conegut pel seu compromís amb la igualtat, no? Però, clar, també això obliga, no?, a continuar fent feina, a donar passes cap endavant, no? I no a conformar-nos i a seguir endavant. Això és tenir com un compromís, no? Un compromís ferm de continuïtat i de donar suport.
0: Que bé, i Pau, això que suposa per el comerç del poble, per la gent del poble, perquè enguany heu fet un vídeo que s'està fent viral per les xarxes en les madones, com és això? Les madones de l'entrada, de la ràdio.
2: De l'enxanxe.
0: Ah, de l'enxanxe. Sí. Qui són les madones de l'enxanxe?
2: Pues les madones de l'enxanxe són un grup de dones que cada hora baixa vespre estan assegudes a l'entrada del poble i vigilen allà tothom que entra i surt.
0: Dona't la benvinguda, no?
2: Exacte. I cada any, des de l'any passat, que estem fent més promoció a nivell digital, i vam intentar pues, canviar un poc. L'any passat va participar molta gent queer del poble i enguany m'han dit, anem a provar amb els comerços, les associacions i gent del poble que vulgui participar, que no tingui que veure el millor amb la comunitat LGTBIQ+, però que sempre siguin a la festa. I això va ser un poc. Vam començar a demanar i va haver gent que m'ho va dir que sí i ja vam començar a seleccionar. Molta gent m'ho va dir que sí i no l'hem pogut ficar perquè al final és un vídeo curt.
0: Clar.
2: Però sí, i aquestes dones van ser les primeres, les van anar a gravar el primer dia, li va sortir tot directe i així està que s'està fent viral.
0: Bueno, s'estan fent famoses, eh? Aquestes dones que prenen la fresca cada dia a l'entrada del poble. I ara, Bellesa, clar, jo volia dir... com és això? Si hi ha un caparrot, i és el primer caparrot drac de les Illes Balears, i resulta que serà a Consell, no?
1: Sí, a Consell, exacte. A veure, nosaltres fa ja l'any passat ja li varen donar una volta. Volien crear una cosa única, no? Que identificàs el nostre orgull, no? I que alhora també estigués lligada a la nostra cultura popular. Al final, els caparrots també formen part de les nostres festes, bueno, i ens va semblar molt bona idea, no?, donar-li com una mirada actual, no?, inclusiva.
0: Que bé.
1: I, bueno, consideram que, bueno, que és una icona, no?, que pot ser un símbol molt idoni, no?, per la festa, per la reivindicació, no?, i que millor que un caparrot, que al final també és tradició, és poble, no?, i a la vegada, pues, bueno, d'aquesta manera també és modernitat.
0: Clar que sí. Idò, ara escoltau una cançó, després acabarem de xerrar d'aquest primer caparrot drac de les Illes Balears, però escoltau aquesta cançó perquè tenim una persona que ens visitarà i que vosaltres coneixereu bé. És que...

0: Bueno, idò, escoltàvem Pau, el tesorito de la isla. Sí. Que, escolta, el tindrem aquesta actuació avui vespre, no? Aquest dissabte a les... a partir de les...
1: Començam a les 8 i ell crec que actua damunt
2: les... A les 10 i mitja.
1: 10 i mitja.
0: A les 10 i mitja. Sí. Molt bé, molt bé.
1: Gràcies, Tònia.
0: Idò... Bé, aquí sabeu que esteu coordinats, eh? Sí, això va bé,
2: totalment,
0: va bé.
2: Totalment.
0: Està tot preparat, tot es Pablo implicat. Això hem de recordar que és avui, durant tot el cap vespre. La gent, a quina hora pode començar a venir ja a Consell a gaudir i destruir?
1: A les 6 i mitja comença el taller infantil i es compta contes, i a partir d'aquí, després, a les 8 ja es passa carrers de carrosses i comparses. I després ja començar amb 8 i mitja amb el manifest que fa una persona del poble, com cada any.
0: Sí.
1: I després hi ha la nominació de Quinto i Quinta Major, perquè participen cada any. I ja començam amb els shows drags i la rifa que hi ha, i ja després al final...
0: DJs, música. Trull, no? I, com dèiem, el bateig d'aquest caparrot drac de les Illes Balears, que serà el primer, esperem que no siguis darrer, però que la gent té moltes ganes de descobrir-ho, no? Perquè encara no l'han vist al complet, podríem dir.
1: No. A nosaltres ens fa molta il·lusió tenir aquesta icona de la festa, i al final també el poble decidirà quin serà el seu nom, que això és un poc la gràcia també de fer partícip a tot aquest poble de Consell, i tenim moltes ganes de mostrar-lo ja.
0: Bueno, Sònia, aquest caparrot, si no vaig malament, és un caparrot que ja hi havia en el poble, que no s'utilitzava, sí, que estava allà arraconat, no? I que un artista de caparrots de la poble li ha tornat a donar vida, no?
1: Exacte.
2: Sí, podríem dir que aquest caparrot estava a l'armari.
0: Ah, mira, bona, sí.
2: Estava dins l'armari i ara, a Consell, pues sortirà. I sí, està a poble, és n'Andreu Company, que s'ha encarregat de donar-li una imatge totalment, bueno, moderna, diferent i recuperada. I després n'Esther Ferragut, que és una veïnada d'aquí de Consell, ha fet sa vestimenta.
0: Ah, o sigui que quedarà tot en mans locals, artistes i producte quilòmetre zero. Molt bé.
2: Totalment.
0: Idò, tothom avui cap vespre a Consell, però no sé què pensarà el tesorito de la isla. Primer caparrot drac de les Illes Balears a Consell. Què trobes?
3: Oh, aquesta sorpresa jo no la sabia.
0: per això te telefonam. Què trobes?
3: Mira, encara me fa més il·lusió venir a Consell. Si ja em feia moltes ganes, encara més.
0: Escolta, ja t'has fet fan de les madones de la Xanxe? Els has vist?
3: Fan total. O sigui, he dit que per les xarxes que tot el poble s'ha volcat amb aquest orgull, i això encara fa més il·lusió venir.
0: Molt bé. Idò, ja ho tens tot preparat. Avui què faràs? De DJ? Faràs un show? Cantaràs tu?
3: Bé, jo només diré que posaré música per cantar, per ballar, temes coneguts. A lo millor qualque sorpresa, però la meva intenció és fer que sigui super bé.
0: Uep, uep, se vol les ha dit. Oh!
2: Uep!
0: M'encriurà. Bueno, la qüestió és que vos ho passarem molt bé avui cap vespre, avui vespre a Consell, amb aquest Orgull Conseller, quarta edició. Res, tesorito, gràcies, te veurem avui vespre. I bueno, se vol les i en Pau, que teniu un bordeix, que teniu molta feina avui,
1: Sí, encara en queda un poc.
2: Sí, encara estem ahí preparant, ultimant
0: coses.
2: Sí.
0: Idò, si voleu viure l'Orgull Conseller, avui cada vespre vos hi esperen. Gràcies a tots.
2: Gràcies.
0: Que vagi

0: IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
2: Vinga, doncs, moment de xerrada, etcètera, de cinema, i cada setmana ja sabeu que ens acompanyen en Mateu, en Sergio, per contar-nos alguna curiositat, algun tema en concret del món del cinema. I avui, bon dia, Sergio, bon dia, Mateu, com
3: estàs? Bon dia,
4: bon dia, com va?
2: Conta-mos, de què xerrarem avui?
3: Avui, aprofitam, ja fa unes setmanes que vàrem fer aquella secció de Pixar, no sé si te'n recordaràs.
2: Sí.
3: I aquest any, justament, 2026, coincideix una data important en pel·lícules de Pixar, que és que fa 20 anys que se va estrenar la primera pel·lícula de Cars.
2: 20 anys ja?
3: 20 anys, 2006.
2: Mare meva!
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Companyeros, que passa de viat, o no sé, no sé què és que passa. 20 anys, m'apareixen molts.
3: És que són molt d'anys. De fet, per Sergio, però jo, Cars és una de les nostres pel·lícules de s'infància. O sigui, que teníem 6 anys en aquell moment, clar. I han passat 20 anys, ha passat ja tota mitja vida.
2: Clar. Ja, jo tenia, vaig tenir car en
3: els anys.
2: Vaig tenir car els anys que va sortir el cotxe. Està molt bé. De fet, me vaig aprovar just, mira qui m'ho anava a dir, vaig aprovar just aquí de vora.
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Sí. Va acabar l'examen aquí.
3: No, jo la meva segona, el meu segon examen el vaig començar aquí i no el vaig aprovar. No. Ah. Malament, malament.
2: Bueno, idò, fa 20 anys d'aquesta pel·lícula de Cars, sí. I és una pel·lícula especial, com tu dius, i que també... no la millor a nivell de Toy Story, però sí que ja va ser també com una revolució, no?
3: De fet, va tenir aquest problema en el seu moment, que és que no va tenir per crítica una acollida, diguéssim, tan gran com les anteriors pel·lícules de Pixar, no? Toy Story, Los Increíbles, o sea, venien de fer pel·lícules que havien canviat diguéssim...
4: El paradigma de l'animació, clar.
3: Efectivament, la percepció del públic, tothom sabia el que era ja el model Pixar i estava molt associat a ell, però la crítica no va veure aquesta pel·lícula amb molt bons.
4: És el que deia Mateu, no? En el final veníem de directament Los Increíbles, just abans era Buscando a Nemo, Monstruos S.A., és a dir, veníem de moltes pel·lícules que no només, evidentment, eren obres mestres, sinó que gaudien d'aquest èxit de públic i de crítica, també. Sempre anava de sa mà com eren rebudes, i en aquest cas sí que se va veure com una pel·lícula més infantil, probablement que no tenia aquesta essència que deia Mateu de Pixar, d'una pel·lícula que és per nins, però també per adults,
3: exacte,
4: que té més d'una lectura, i el que li passa a moltíssimes pel·lícules, ara, com deia, no, estem de celebració, compleix el 20 aniversari, de fet, en un període de mesos, a l'octubre, tenim se restrena en sales, en el cinema.
2: Quantes en du? De...
3: Tres, hi ha hagut tres pel·lícules, però també hi ha
4: que fa 10 anys, per cert, de la tercera, perquè és 2016.
3: També, exacte. I també hi ha molt de curts. O sigui, si gent se fica a Disney Plus i vol disfrutar de les tres pel·lícules i de no sé quant de curts...
4: Sí, de Mate, i després spin-offs que no són de Pixar, però se va fer Aviones, també.
3: Sí,
4: a salir d'aquest univers, no? De que els vehicles tenen vida pròpia.
2: No?
3: Exacte.
4: Sí, totalment. I com dèiem, aquesta pel·lícula que no va ser rebuda de la mateixa manera, sí que va ser un èxit, com dèiem, pels nins, perquè també era la pel·lícula probablement més enfocada directament en el merchandising. Era molt fàcil vendre juguetes de Mate, de Rayo McQueen, i que, com quasi totes les pel·lícules, quan van complint anys, permeten que la generació que va créixer amb elles i va veure algo més especial la reivindiqui. I ara mateix sí que és una pel·lícula que creiem, no?
3: De culte.
4: Que és, de culte, molt reivindicable, i que les noves generacions sí que l'han posada més en el seu lloc, com probablement no va ser tant en el moment de s'estrena.
3: Efectivament.
2: Clar, és a dir, ara quan passem aquest estiu, que molt morim de calor, podrem anar, que també és bona època per anar al cine, ara m'acaba de venir a cap,
3: sí,
2: perquè com que allà hi ha l'aire, que per Noruega,
3: sí.
2: El bon moment per anar a veure pel·lícules, i tot això que t'estuvies de corrent a casa teva. I a més veus una pel·lícula. La qüestió, que a partir d'octubre hi haurà una, és a dir, serà Cars 4?
4: No, que restrenen la primera per
3: el 20 aniversari, efectivament.
4: Sí, sí, sí.
3: I també hem d'entendre que aquesta pel·lícula pues, era més infantil, però també seguia la fórmula Pixar. Mm-hmm. Aquesta fórmula que dèiem, no?, de tenir lectures que van més enllà de l'infància, que un adult pot entendre i pot reflexionar. I per jo, i per el que crec que és tan especial també per jo, la lectura moral que hi ha darrere Cars és de les millors que hi ha a Pixar, que parla precisament sobre la identitat, sobre la pèrdua de pertenença i sobre la pèrdua d'un lloc icònic. A damunt ho combina tot això amb moments que jo l'altre dia, quan havia de treure fragments de la pel·lícula, tornava a veure aquests fragments i m'emocionava de dir, és com si estigués veient una carrera de Fórmula 1. És com, o sigui, té moments molt èpics.
4: És que té aquest potencial, no? Hem xerrat moltes vegades de cinema d'esports, no? En general, com a gènere, i després altres subgèneres de dins. Probablement dins la història del cinema hi ha un subgènere d'esports que és imbatible i que serà així per sempre, que és el cinema de boxa. Directament no se poden fer pel·lícules d'esports millors que les pel·lis de boxa, però després n'hi ha esports que agraeixen més o no agraeixen res a ser representats a una pel·lícula. Per exemple, el futbol no té bona representació a la pel·lícula.
2: Jo se m'acut, així d'esports, se m'acut la boxa, el futbol americà,
3: Té algunes pel·lícules.
4: Un domingo cualquiera, no?
2: Sí, de... n'hi ha moltes, no? Que sempre són protagonistes del futbol americà. I un altre esport, no me ve cap en escap així de pel·lícules que
3: bàsquet
2: diguis...
3: Bàsquet en té un parell, Coach Carter...
2: Bàsquet també, Space Jam... Sí, aquella pel·lícula que es va fer tan famosa, calla, que no me ve.
4: Moltíssimes. He Got Game...
2: No, que era el jugador de bàsquet amb animació.
3: Space Jam.
4: Space Jam, amb Michael Jordan.
2: Michael Jordan,
4: que fa un parell d'anys se va fer la LeBron James, no?
3: Exacte, se va fer la segona part, que no va ser tan bona.
2: En realitat, si mos fixam, són esports bastant habituals a Amèrica.
3: Totalment.
4: Fa un parell d'anys Luca Guadagnino va fer Challengers, no? Rivales de tenis, que no hi ha moltes pel·lícules de tenis tampoc.
2: Rafa, vinga, apunta't, que estàs jubilat.
3: A veure si toca.
4: Però sí que hi ha un esport que és molt agraït, que és motor. És a dir, totes les pel·lícules automobilístiques tenen la capacitat, com deia Mateu, que per això hi anava ja, de la representació d'una carrera a la gran pantalla, no? Amb el so, amb la imatge, pot ser molt potent.
2: Pot ser que Europa aporta més les pel·lícules romàntiques i Amèrica aporta més les pel·lícules d'acció i esport?
4: És que l'esport té aquesta...
2: No, perquè Europa sempre té aquest punt de nostàlgia, d'història, d'amor, de paradís, a lo millor, també, més tenen, ciutats
4: ells tenen
2: romàntiques.
4: El somni americà, no? I aquesta imatge de l'underdog, de sempre una història de superació, la narrativa, i totes les pel·lis d'esport són perfectes per això, no? Aquestes narratives que creen ells d'una persona, en aquest cas un esportista, de lo que sigui, que en principi no ha de ser qui guanyi i qui serà qui tinguis aquesta història de redenció i de que va guanyant.
3: I precisament en aquesta pel·lícula trobam moments d'una èpica, sobretot cap en el final de la pel·lícula, increïbles, i si voleu, escoltam un d'aquests fragments i veiem aquesta èpica.
5: Doc, he pinchado.
6: ¿Puedes llegar a boxes?
5: Sí, sí, creo que sí.
6: Bandera amarilla, entra. Y chico, ahora no te agobies. Hay que sacarle a la pista deprisa o nos descontarán una vuelta y nunca ganará. Guido, tu turno.
7: ¡Salerito! ¡Vas a limpiarle el cristal!
5: ¡Increíble!
8: La parada más rápida que he visto nunca.
5: Pero tiene que salir a pista delante del coche bandera.
8: Va a estar muy justo.
5: ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ha vuelto la carrera!
9: Pongo a punto.
2: Bueno, és que, clar, l'escoltam i te surt aquella ria, no? Com si poguéssim estar veient, però...
3: Aquesta capacitat icònica, no? Clar. No s'han quedat amb aquesta escena, no s'han quedat amb aquestes imatges.
2: Vosaltres que en sabeu, quin punt és o quina importància té, en aquest cas, la traducció no? I la interpretació d'aquests personatges, en aquest cas en castellà, no? Però, no ho sé, aquestes traduccions... Com deu ser la versió original? Vosaltres que potser l'heu vist o la sabeu?
4: És que anava a dir un detall de, que hauran sentit i que hauran reconegut molts, la sabeu de Lobato, Antonio Lobato, com un dels comentaristes i el narrador de
3: les carreres,
4: carreres directament. Clar. També sona, tant a la primera com a la segona, Fernando Alonso, que té un paper, i a la tercera crec que també. És a dir, aquest homenatge que se fa també de dins de la pròpia pel·lícula, per exemple, bé, en Luigi està obsessionat amb Ferrari, i al final Schumacher apareix a la seva tenda, és a dir...
3: I un dels dobladors, l'original més important, que era en Hudson Hornet, aquesta figura que s'havia estrellat i ja no era una figura de l'automobilisme, és en Paul Newman. Que en Paul Newman moriria, de fet, i a la tercera se li faria un homenatge...
4: Un imitador.
3: Exacte, un imitador, com si ja hagués mort també. Diguéssim que en les veus sempre, en aquest tipus de pel·lícules, sempre han tingut gran importància. I a damunt, la pel·lícula ja no només són moments èpics, sinó que són moments que xerren de lo que dèiem, d'aquesta moraleja, no? Aquesta lectura moral que hi ha darrere la pel·lícula, que és importantíssima, i succeeix perquè un cotxe superficial, que és un cotxe de carreres que li agrada el luxe, l'atenció, ser reconegut, arriba a una ciutat on, que està perduda, que ja no passen cotxes, i prenen aquesta ciutat a sentiment de pertenença.
4: De comunitat.
3: De comunitat i d'entendre una identitat.
2: Mira, de xerrant de ciutat hi ha una cançó que m'ho he posat, no? Que és aquesta de Tu ciutat, que l'escoltam, és aquesta.

0: Bueno, és que clar, tu escoltes això i t'apareix, no sé...
1: No apareix una pel·lícula de cotxos que xerren, no?
0: No una pel·lícula de cotxos, d'animació i molt manco pensada també pel públic infantil.
1: Efectivament.
0: Si no, no sé, les senyores poden pensar que Julio Iglesias darrere,
1: però,
0: per exemple.
1: És que no vos sentiu un poc identificat, no? Aquesta ciutat, Palma, que hace tiempo atrás, hace no mucho tiempo atrás.
0: Se podia aparcar.
1: Exacte, se podia aparcar, se podia anar...
2: Que pels cotxos és molt important. Exacte. Cars té una trama de sobreaparcaments importantíssima.
0: Ah, podríem fer un Cars...
1: A Palma, no?
0: Cars, Mallorca Edition. És a dir, perquè n'hi ha de cotxos, criatures, poden fer 7 o 8 pel·lícules.
1: Efectivament, efectivament.
0: Amb tant de cotxos.
2: Però sí que té aquesta lectura que diu el Mateu, no?
0: I el cotxe... Una pregunta. El cotxe de lloguer series dolent de la pel·lícula?
1: Sí, seria, efectivament.
0: M'aparia.
2: Sí, hi ha tota una trama d'identificar les matrícules.
0: Les ferretines, no? Si és de lloguer o no.
1: Exacte.
0: Vos estic donant una feinada de fer
1: de fer guions,
0: De fer guions i pel·lícules, jo no sé. Només necessitem dos bes, perquè la mente la tenim.
1: Sí.
0: Bé, escoltàvem aquesta cançó de Tu Ciutat i deieu això, que se compliran en guany, se compleixen aquests 20 anys de Cars, 10 anys de Cars 2?
2: 3.
0: De Cars 3.
2: De la darrera, sí.
0: Clar, és a dir, fa 10 anys que no
2: han fet res més.
0: I ara, en els 20, tampoc en fan una nova, sinó que recuperen la primera.
1: Sí, perquè la tercera ja era un poc més retiro d'en Rayo McQueen. Si volguessin fer Cars 4, ja no seria en Rayo McQueen com a protagonista. Ja no va ser la tercera, realment. O sigui, ho era, però no ho era. Va passar el testigo, no?
2: Era un bon final per la saga, digués.
1: Sí, va ser un bon final.
0: És a dir, creus que ja és mort, ja no haurà més...
1: Bueno, és negoci, així que el millor Pixar el review, però no sabem si...
2: Però no està malament deixar morir les sagues, tampoc.
1: Sí, exacte, estaria bé.
2: Han de saber dir fins
0: i tot. Ho dic perquè el millor ara, en el món cotxe elèctric, no ho sé, Cars futur, no?
1: A la tercera ja hi havia un poc d'això, un poc de futurisme, dels cotxes que eren diferents, noves mecàniques i tal. O sigui que a sabre, no? Ho veurem, que ens depara. I ja, si voleu escoltar, l'últim fragment és literalment el final de la pel·lícula, que ja és èpica, duit a un altre nivell, l'identitat duit a un altre nivell, i junta aquesta moralitat, diguéssim, amb aquesta èpica, i se combina tot amb un final espectacular.
0: Vinga, man.
3: ¿Pero qué haces, chico?
4: El rey va a acabar su última carrera.
3: Acabas de tirar la copa pistón. ¿Lo sabías?
4: Ah, un viejo gruñón que conocí me dijo una cosa.
5: No es más que una copa vacía.
6: Darrell, ¿remolcarle en la última vuelta es legal?
7: Hombre, no le está remolcando, le está dando un empujoncito. ¿Qué pasa aquí?
8: Sí, que és un campió.
0: Bueno, clar, és que de per si, i abans ho dèiem, el tema del doblatge, és que és entretingut, no?, escoltar-los i li donen aquesta vida com si fossin realment persones, no?
1: Sí.
0: Els afegim com a cotxos.
2: Clar, és que qui només ho estigui sentint i no hi hagi vist la pel·li,
0: clar,
2: han de dir nosaltres que són cotxos, que no és ningú conduint, és que són els cotxos.
0: Pareixen personatges com a persones, però en realitat són cotxos que xerren entre si i és molt divertit. Bé, i de res, animar la gent de qui no hagi vist Cars, no?, que ho profiti.
1: Sí.
0: I vosaltres anireu a veure, supos que aquesta...
1: Sí,
0: no, recuperació de 20 anys després.
1: S'ha d'anar al cine a veure-la, igual que quan van tenir 6 anys i la van anar a veure.
0: I creus que una cosa que canvi o no? Simplement la reposaran?
1: No, reposaran, no crec que fain. A lo millor qualque escena així, però no, jo crec que...
0: Mira que si mos anuncien Cars
1: 4... Cars 4...
0: En el final de la pel·lícula.
2: Tornarà en Avengers Doomsday.
0: Bueno, i doncs, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
1: A tu.
0: I res, això, ja me n'anam, que vagi bé.

Bueno, idò, escoltant aquesta música de Car, nosaltres mos acomiadam. Ja sabeu que tornarem la setmana que ve, com sempre, aquí a La Gran Vida. Ara vos deixam amb informatius. Que vagi bé.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 25 de juliol. Primer de tot, gràcies, així, en majúscules, en felicitat i satisfacció de saber que esteu darrere de cada ràdio, al cotxe, amb el mòbil o que vostre. El darrer informe de l'Estudi General de Mitjans, l'EGM, certifica que aquest programa ha pujat fins als 19.000 oients cada dissabte. Gràcies als professionals sanitaris i pacients per ajudar-nos a traslladar el missatge del Servei Públic de Salut i Benestar a l'audiència també. Gràcies per seguir-nos cada setmana. Com dèiem, és una alegria i una satisfacció. Seguirem així, en rigor, el que porten els professionals. Dit això, com sabeu, estan suportant un estiu bastant complicat a nivell de temperatures. Ja han superat les 3 onades de calor i, per exemple, fa uns dies, Llucmajor va registrar 40,8 graus de temperatura. Estiu és igual a intoxicacions alimentàries perquè els aliments rompen la cadena de temperatura i es fan malbé i això provoca problemes estomacals conegudes com a gastroenteritis. També les intoxicacions poden ser etíliques i són habituals perquè la gent beu en excés. De tot això xerrarem amb la doctora Liliana Calderón, especialista d'urgències, en uns instants. També donarem l'enhorabona a la doctora Margalida Miró, la primera dona en ser catedràtica d'infermeria per la UIB. Només 4 infermers són a les Illes i ella n'és una, començarem una estona amb ella. També sabrem com ha crescut el servei de cardiologia d'Inca, que ja ha superat la implantació de més de 100 marcapassos a la capital de la comarca del Reguer, i també fa 2 anys hem de dir que els pacients que abans es derivaven a les espases ara ja es fan a l'Hospital Públic Inca. A més, als estudis d'IB3 Ràdio, a la segona part del programa, en l'entrevista principal, tindrem amb nosaltres el gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu, Jaume Morell. Amb ell posarem èmfasi en tots els serveis de referència d'aquest centre a Calagamba i Palma, a Inca, com és el de neurorehabilitació, la geriatria o la fisioteràpia, entre d'altres. Són, per tant, alguns dels temes de portada del programa d'avui, però no perdem ni un segon més, així que aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts! Sintonia del repàs informatiu sanitari de la setmana. El cert és que estan passant un estiu amb temperatures molt altes i això moltes vegades condiciona l'estat dels aliments. Apareixen bactèries, la cadena del fred no respecta i tot i que, per exemple, dur ou es pot fer malbé. Laura Calafat, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres oients. La realitat és que l'estiu és perillós a l'hora de menjar o beure per les famoses intoxicacions que poden ser alimentàries o etíliques, com bé deies tu, Carlos. Unes són per l'estat dels aliments i d'altres és per beure massa alcohol.
1: Consultem ara tot una experta, com és l'especialista d'urgències, la doctora Liliana Calderón, del Servei d'Urgències de l'Hospital Juan E. de Miramar. Molt bon dia, doctora, com està?
3: Buenos días, aquí con un poco de calor también.
1: Això li anava a dir, doctora Calderón, està ja a punt d'encetar les vacacions, està suportant la calorada, com ho du?
3: Trabajando, sin vacaciones por el momento.
1: Bé, supos que arribaran aviat i podrà descansar. A veure...
3: En breve, correcto.
1: A l'estiu, per què es produeixen, doctora, tantes intoxicacions alimentàries?
3: Bueno, sobre todo porque vosotros habéis hecho muy buena introducción explicando que las altas temperaturas y la benefician o diría yo que es una situación propicia para la proliferación excesiva de algunas bacterias o incluso algunas bacterias que generan toxina contaminando los alimentos, además de que la cadena de frío es otro problema que al romperse también beneficia a este crecimiento y proliferación de bacterias, entre otros temas o causas.
1: Per tant, les altes temperatures serien una de les raons per les quals proliferen les bacteries dels aliments?
3: Sí, tal qual. Esto y la mala conservación de alimentos, por supuesto.
2: Doctora, bon dia. Això vol dir que hem de conservar millor els aliments? Perquè, a més, per què és tan important la cadena del fred en l'aliment? Ens pot caure malament?
3: Es que es esencial poder conservar los alimentos como toca y sobre todo